0: de sus mensajes.
1: Ignacio desde Logroño. Hoy me he levantado pensando en la Constitución española. Sabía que podía ser modificada legalmente y de hecho lo fue en el año 1992 por el Tratado de Maastricht, en el año 2011 por la estabilidad presupuestaria, en el 2024 para excluir el adjetivo disminuido y en este año 2026 para designar un senador a la isla de Formentera. Lo que no sabía es que se podía derogar de forma tácita el artículo 47, tal y como han hecho los representantes de los fondos buitres. Cosas veredes, amigo Sancho.
2: Bonjour. Esta mañana, hoy me he despertado un poquito rara. Inicio una vida de jubilada tras 25 años como profesora de francés, con una gran felicidad, junto a unos compañeros maravillosos y unos alumnos sorprendentes. Esta nueva vida me supone un gran reto, pero si hay algo en lo que me quiero apoyar, es en la radio.
3: Buenos días desde Valdivia, Guipúzcoa. Soy David, me llamo David, y me acabo de jubilar con 56 años. La verdad es que me considero más que un derecho, creo que es un privilegio como se están poniendo las cosas, y si no al tiempo. Bueno, feliz día a todos.
4: Hoy me he levantado pensando en mi sobrino Javier, que cumple 14 años, y quiero desearle un muy feliz día. Ser tía es lo más maravilloso que me ha ocurrido en la vida, y quiero decirles a mis 6 sobrinos, gracias por estar aquí y por alegrarme cada día un poquito.
5: Y gracias a todos vosotros por contárnoslo. Son las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias.
6: Hoy por hoy, Cataluña. Ferran Dalmau.
7: Hola, bon dia. Catalunya intenta recuperar avui la normalitat després del temporal d'aquest cap de setmana que s'han dut la vida de 2 homes, una a Tordera i l'altra a Montornès del Vallès. Hi ha una possible tercera víctima, un jove que podria haver caigut a la riera a Pineda de Mar.
8: No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut 2 avistaments. Ja hem pentinat tota la riera, aigües avall, i per tant hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia, si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
7: És el que deia ahir al vespre el cap dels bombers. I arreu de Catalunya aquest és el so de les últimes hores. Veïns amb escombres, pales i raspalls netejant carrers, cases i garatges inundats, sobretot al Vallès, al Maresme i al Besòs. Andrea Villòria.
9: Sí, perquè el malson ha estat el mateix a Montornès del Vallès.
10: De cop i volta va venir tot com una marea, com un tipus tsunami, i van començar a aixecar contenidors i endur-se'ls.
9: O a Canovelles, on parlen també d'un tsunami de matinada.
11: Vino una avalancha y el agua ya me llegó aquí. A la cintura, más arriba de la cintura, pude sacar a mi madre. I tots els muebles, tot flotant, tot.
12: Estava tot fosc, tot aquí ple d'aigua, i anaven caient parets, mitgeres.
13: Tot l'assiento del cotxe està lleno d'aigua i no arranca.
9: A Granollers i Pineda, 3 quarts del mateix, amb baixos i domicilis, en planta baixa, destrossats per l'aiguat.
14: He fet una crida i aquí s'han començat a presentar tots els amics. Estem movent tots els mobles.
15: Tots els cotxes estan destrossats, inundats, i tot el que tenim a dins per llançar.
14: Està tot... Una merda.
9: Avui els botiguers es posen ja a fer recompte de danys.
16: Cuando ya esté todo limpio, a ver si lo que ha habido de pérdidas...
9: Això deia la responsable d'un supermercat de Palafolls on va marxar la llum i s'han descongelat molts aliments.
7: A Montornès del Vallès, l'alcalde, de fet, ja avança que els han assegurat que l'Estat declararà zona catastròfica al municipi per poder destinar ajudes a la recuperació dels danys del temporal.
17: I en quant a ajut, hi ha una certa previsió d'aquest tipus d'incidents que nosaltres ja estem estudiant, però també ja ens han comunicat que efectivament l'Estat destinarà recursos extres perquè ja reconeixerà la situació d'afectació excepcional.
7: Ahir mateix el president Salvador Illa es va desplaçar a aquesta població per veure de primera mà la magnitud de la destrossa. I aquest matí els efectes dels aiguats on es notaran serà el transport. Hi ha 6 línies de Rodalies que encara tenen talls aquest matí. Susana Ruiz, bon dia.
9: Bon dia. Rodalies no podrà reprendre tota la xarxa. Aquest matí hi haurà trams substituïts per autobusos. A la R1 els trens no circularan entre Arenys de Mar i Tordera. A la R2 Nord entre Granollers Centre i Sant Celoni. A la R4 entre Terrassa i Manresa. I a la R11 hi ha 2 trams afectats entre Portbou i Massanet i entre Girona i Sant Andreu Comtal. Les línies més afectades són la R7 i la R8, per on no circularà cap tren.
7: I avui en un centenar d'escoles també hi haurà forces afectacions.
0: 9 centres no podran obrir el dia 5. 24 centres presenten incidències que obligaran a reorganitzar l'activitat docent. I 63 registren afectacions menors compatibles amb l'activitat ordinària.
7: És la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Com sentien, 9 centres educatius no obriran avui dilluns.
9: En concret, són 2 escoles, 4 instituts, 2 centres de formació d'adults i una escola oficial d'idioma. Són a les Franqueses del Vallès, Malgrat de Mar, Santa Susana, l'Hospitalet de Llobregat i Granollers. La Conselleria d'Educació explica que d'aquests 9, 3 treballaran des de primera hora per intentar obrir amb la màxima normalitat possible. A més, hi ha un total de 87 escoles o instituts que pateixen incidències, però que sí que podran obrir.
6: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
7: I atenció, perquè ahir el Meteocat avisava que les pluges poden continuar tota aquesta setmana.
18: Que de cara a demà seguim mantenint avisos. La pertorbació haurà marxat, però la massa d'aire càlida, amb ingredients encara de possible torrencialitat, es manté a Catalunya durant encara uns quants dies. No sembla que s'escombri aquesta massa d'aire tan càlida fins a finals de la setmana vinent.
7: Aquest temporal de pluges torrencials de naturalesa tropical ja ha passat, però la inestabilitat no es retira. I els qui no marxen malgrat la pluja són els acampats de Plaça Catalunya.
9: Han aguantat el temporal del cap de setmana, han continuat les seves tendes de campanya plantades malgrat les recomanacions de Protecció Civil, instruccions de Protecció Civil, i asseguren que fins que no es compleixin les seves demandes no aixecaran la protesta.
19: Continuarem aquí, almenys fins que es collegi l'assemblea, no? Però crec que els objectius encara no s'han complert i l'assemblea voldrà encara fer més pressió i continuar escalant el conflicte.
7: Avui a les 7 de la tarda hi ha convocada una gran manifestació en defensa de l'habitatge a la plaça Urquinaona de Barcelona.
9: Arran del cas de l'Olga, la dona que havien desnonat i que es va suïcidar a l'Hospitalet i després que hagin decaigut els 2 decrets Mari Carmen al Congrés.
7: I justament avui els partits catalans reuniran aquest matí les seves executives amb un ull posat a la Moncloa i a un possible anunci d'avançament electoral després que caiguessin aquests 2 decrets.
20: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
21: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
7: Sí, sí, 56 minuts i atenció a la petició del sindicat d'infermeria SATSE al Departament de Salut. Li demana que, igual que enviarà alertes als metges de família per identificar els pacients que tinguin més de 6 baixes laborals en un any, faci també el mateix amb les empreses que acumulin molts treballadors que demanin la baixa.
22: Si Salut vol reduir les baixes laborals, també ha de mirar què és el que passa als centres de treball. Quan en un mateix entorn es repeteixen lesions, estrès o accidents, el problema no és només la persona que agafa la baixa.
7: Anabel Torres es la secretaria general de SATSE a Cataluña.
23: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
24: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
25: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
7: 6:57 minuts del matí. Els castellers de Vilafranca han aconseguit carregar el concurs de castells un 9 de 9 amb folre. I no només l'han aconseguit carregar, sinó que l'han aconseguit descarregar. Aquesta és l'alegria de quan aconseguien descarregar aquest castell per primera vegada a la història. Una actuació memorable dels Verds per guanyar el concurs de castells amb la millor puntuació mai obtinguda.
9: Sí, han sumat més de 14.600 punts i han guanyat per tercera vegada consecutiva. Àngel Grau és el cap de la colla.
1: Ha sigut un concurs molt complicat, però després poder fer aquest 9 de 9 i descarregar-lo, doncs és espectacular. Marxem feliços i contents. I demà serà un altre dia.
9: La Colla Vella ha quedat segona i la Jove de Tarragona ha completat el podi.
7: I dels esports, el 7-0 del Barça contra el Madrid en Lliga Femenina. Anna Palet, bon dia.
2: Bon dia. Exhibició del Barça en un clàssic històric. Victòria 7-0 contra el Real Madrid. Mai el Barça havia guanyat amb una diferència de gols tan gran. Pòquer de Clàudia Pina. Mai una jugadora abans havia marcat 4 gols en un mateix partit contra el Madrid. S'hi han sumat a la festa golejadora Eva Pajor, Graham Hansen i Sidney Schertenle. Pina, després del partit, ho celebrava així.
3: No me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz. Día que nunca olvidaré y nada, a seguir así.
2: Tot i les pluges i el canvi d'horari, 40.000 persones al Camp Nou gaudint d'aquesta victòria al clàssic del Barça, el primer de la temporada, que ja deixa a les culers 5 punts per sobre del Real Madrid a la Lliga.
7: I de seguida arribem a les 7. I comença l'Aquí Catalunya, amb experts, alcaldes i testimonis del temporal. Marina Fernández, bon dia.
4: Hola, què tal? Sí, encara tenim aquesta ressaca. El temporal històric que ha passat per Catalunya aquest cap de setmana i que ens ha recordat les pitjors imatges de València, d'aquella dona de València. Tindrem això, però clar, haurem d'estar amb un ull posat a què fa Pedro Sánchez, perquè resulta que ens estan dient que és bastant probable que avui surti a anunciar eleccions, o com a mínim a dir què pensa a fer properament.
7: Doncs estarem pendents del temporal i de Pedro Sánchez. A les 7 comença l'Aquí Catalunya, a ser Catalunya.
5: ¿Te imaginas un año entero sin pagar tu hipoteca? Zurich Seguros lo hace posible. Contrata tu seguro de hogar, coche o vida con Zurich y entra en el sorteo de 12.000 euros para vivir con tranquilidad. Porque en Zurich nos importas tú. Contrata tu seguro y consulta las condiciones en Zurich.es.
4: Son las 7 del matí, bon dia a tothom. Benvinguts a l'Aquí Catalunya.
8: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: És 5 d'octubre, és dilluns, i quin dilluns? Avui podem tenir anunci d'avançament electoral a Espanya, el PSOE ho tenen coll avall, i el que ens falta és saber a quina hora pensa sortir Pedro Sánchez a explicar cap a on anem, cap a on ens porta, després de l'hecatombe de la setmana passada amb el revés dels decrets de l'habitatge.
1: A ella no le vale con que le escriba canciones. Ingobernable el amor de mis amores.
2: Que no me vale.
0: Ingovernable el mercat de l'habitatge, ingovernable el país, ingovernable el clima. Si aneu a treballar en cotxe o amb tren, tingueu en compte que hi ha diverses línies que no funcionen i que queden trams de carretera afectats o bé per les llevissades o bé per inundacions. És el cas de l'AP7 a Cardedeu, per exemple, o de la C30 o el seu pas pel Besòs. Els estralls del temporal encara es noten avui amb la mobilitat, amb algunes escoles que no poden obrir, amb la neteja de baixos i subterranis, amb una persona desapareguda a Pineda i amb el dol pels dos homes morts durant els aiguats històrics d'aquest cap de setmana. Amb imatges que ens han fet rebobinar la tragèdia de la Dana de València, un record que a molts us haurà fet pensar que podria haver estat molt pitjor si no s'hagués treballat en previsió. Sapigueu que avui comença la campanya de vacunació de la grip i que és notícia el Brasil, que torna a pendular l'extrema dreta a la primera volta de les eleccions. I a la tarda, doble cita, la manifestació per l'habitatge Urquinaona a partir de les 7, la que es va suspendre pel temporal, i ja al vespre, concert d'Oques Grasses, el primer dels seus 4 Sant Jordis.
3: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Això. 2 minuts passen de les 7, és moment de tornar a mirar cap al cel. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Ha passat el pitjor, però la cosa és que en principi torna a ploure per avui i per les properes hores i dies.
4: I ara mateix, ho fan força ara, per exemple, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, són xàfecs que també arriben de manera més aïllada al nord de la Costa Daurada i comencen a endinsar-se cap al prelitoral. Ara plou amb força a l'entorn de Vilafranca del Penedès, també es va extenent aquesta pluja pel Vallès Oriental i el Vallès Occidental i arribarà fins a la Costa Brava, sobretot a la seva part sud. Xàfecs que descarreguen amb molta intensitat, és a dir, torna a deixar molta aigua en poca estona, però no ho podem comparar amb la situació que hem tingut els dos darrers dies, bàsicament perquè no seran tan persistents aquests xàfecs i tampoc tan extensos. La pluja va deixar més de 150 litres, en alguns casos més de 200, a pràcticament tota la conca del Besòs. Doncs bé, aquesta situació no es repetiria, però clar, plou sobre mullat, de manera que igualment molta precaució a baixos, fàcilment inundables i prop de qualsevol curs d'aigua perquè el terreny ja està força saturat. Aquest episodi de xàfecs intensos d'ara mateix aguantarà fins al migdia, com a molt tard. Es pot endinsar una mica cap a l'interior, arribar fins al Pla de Lleida, però a partir de migdia aniran marxant aquells xàfecs i acabarà fent sol durant moltes hores. A la tarda, però, tornaran algunes tempestes, però en aquest cas al Pirineu i a la Catalunya Central. La mateixa idea, locals, però compte perquè un descarreguin ho faran amb força i en molts casos fins i tot amb calamarsa o pedra. Hem dit també sol i això és el que ajudarà que la temperatura es mantingui alta. Ara tenim 20 graus a Tarragona, 19 a Barcelona, 18 a Lleida i Girona, màximes de 20 a 25 graus, en els moments de sol, sensació d'una mica de xafogor.
0: Carbó, gràcies. Seguirem parlant al llarg del matí, segur.
4: Fins ara.
0: Fins ara. Ara passen 4 minuts de les 7 del matí. La gran pregunta, el gran interrogant del dia. Convocarà eleccions generals avui Pedro Sánchez. El president del govern ha estat al cap de setmana reflexionant després que el PP, Vox i Junts li tombessin els dos decrets d'habitatge al Congrés. I avui hem de saber a quina conclusió ha arribat. Sergi López, què tal? Bon dia.
5: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Des de Moncloa i des del Partit Socialista, per tant, des de l'entorn més proper, Pedro Sánchez, el que expliquen és que estan preparats per anar a eleccions.
5: Almenys aquest és l'escenari que consideren més probable, però la decisió final i personal és la que prengui el president. Ja veus que opinen que és la millor oportunitat que té l'esquerra per obrir les urnes, serà que la indignació per l'habitatge ha omplert els carrers.
0: Amb l'última hora, el cap de Nacional de la SER, el Guillermo Lerma. Què tal? Bon dia.
2: ¿Qué tal? Buenos días. El veredicto aún no está comunicado. Será Sánchez probablemente este lunes quien en una comparecencia anuncie la decisión, pero a esta hora en el gobierno se preparan para una disolución de las Cortes y una convocatoria inminente de elecciones. Tras el rechazo por parte del Congreso a los dos decretos ley, el presidente ha llegado a la conclusión de que esta Cámara no es útil para resolver el principal problema de la ciudadanía, el del acceso a una vivienda digna, y por eso se inclina por no agotar la legislatura y abrir las urnas, con un objetivo además, dicen en su equipo, que la izquierda aumente su representación en el Parlamento para poder legislar sobre esa materia. El gobierno busca además la fórmula para volver a aprobar las medidas de vivienda que el viernes tumbó la Cámara. No se descarta convocar para ello un Consejo de Ministros extraordinario y que sea, una vez disuelta las Cortes, la Diputación Permanente de la Cámara, donde las fuerzas de izquierdas más el PNV tienen una mayoría, la que decida si aprueba o deroga esos decretos ley.
0: Aquests són els càlculs de Pedro Sánchez. El que passa que aquests plans que té de que l'espai a la seva esquerra es pugui reorganitzar i pugui créixer no concorda amb el que diuen les enquestes. A la SER us expliquem avui les dades del sondeig de 40DB que apunta que Partit Popular i Vox sumen el 50% de la intenció de vot a Espanya.
5: El motiu d'aquest nivell de vot és la pujada de Vox de 6 punts. Això fa que la dreta i l'extrema dreta estiguin per sobre de la majoria absoluta. Les tres principals forces d'esquerres de l'Estat, el PSOE, Sumar i Podem, registren un petit retrocés. Aquest baròmetre es va fer dos dies després del desnonament a Mari Carmen, que va desfermar la indignació social, i abans que Junts, el PP i Vox votessin en contra dels decrets.
0: I el Partit Popular el que volen és que Sánchez convoqui eleccions quan abans millor. Miguel Tellado és el seu secretari general.
6: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
0: Que també dic que aquest to, per referir-se a un president del govern, Pedro. Els partits catalans reuneixen aquest matí les seves executives amb un ull posat a la Moncloa i aquest possible avançament electoral per finals de novembre.
5: Alguns, com els comuns, s'han cancel·lat fins i tot l'agenda que tenien prevista per activar la maquinària electoral.
0: Xavier Balló.
7: El ministre Ernest Urtasun participa d'un acte conjunt a Madrid per presentar Frente Amplio, la nova candidatura que substituirà la marca de Sumar, amb la resta de partits del moviment i encara amb la interrogant de si podran tornar a integrar a Podemos. No serà fins la setmana que ve, però que sapiguem qui serà el seu candidat i el possible paper d'Ada Colau en aquesta nova candidatura. Esquerra, d'altra banda, afronta l'executiva a l'espera de la decisió de Sánchez. Els republicans tenen reticències a un avançament electoral, ja que dissoldre avui les Corts implicaria que quedarien sense complir la majoria dels grans pactes que van fer amb els socialistes des del finançament a la condonació del FLA que han de passar pel Congrés en aquest últim trimestre de l'any.
0: Els socialistes catalans es reuneixen a disposició, òbviament, de Pedro Sánchez, i després tenim Junts, que és qui ha estat a l'ull de l'huracà aquests dies. Fons del partit ens expliquen que una cosa és la pressió externa, la del carrer, però que en privat cada vegada se'ls atansa més gent a donar-los les gràcies per haver tombat aquest decret. Són els protagonistes principals d'aquest nou escenari que s'ha obert pel seu no als decrets de l'habitatge. Estan, òbviament, fixats en Pedro Sánchez i el que pugui fer. Diuen que no els fa por anar a eleccions, però també del Tribunal Constitucional, perquè és que demà és quan ha de resoldre si s'amnistia o no Carles Puigdemont.
7: Junts no reunirà avui l'executiva, però estan a l'espera no només del possible avançament electoral, sinó del ple del Constitucional de demà, on a priori hauria d'avalar-se l'amnistia. El partit van amb peus de plom, però confien que Puigdemont pugui tornar aquesta tardor i donar un impuls a la formació si finalment hi ha eleccions al novembre.
0: I som en aquest punt extrem, perquè van de caure aquells decrets de l'habitatge. Avui és quan ha de ser la manifestació, que no es va poder fer dissabte per les pluges.
5: És a partir de les 7 de la tarda, quan està prevista la plaça Urquina 1, això mentre continua l'acampada a la plaça de Catalunya. No ha aguantat el temporal, han continuat amb les tendes de campanya plantades, malgrat les recomanacions de Protecció Civil, i asseguren que fins que no es compleixin les seves demandes no aixecaran la protesta.
0: Ara sí, parlem del temporal. Perquè ara és quan arriba el moment de començar a recuperar la normalitat. I avui encara es notaran i molt les incidències pels ciutadans, per exemple, en àmbits com el transport o les escoles, mentre es reprèn la recerca d'una persona que va desaparèixer a la Riera de Pineda. Ja sabeu que El més greu que ens van deixar aquests aiguats és la mort de dues persones, una a Montornès del Vallès, l'altra a Tordera. El més important a aquesta hora per tothom que s'ha de començar a moure, que s'ha de desplaçar, saber com tenim Rodalies.
5: Doncs tenim les últimes dades que ens acaba d'explicar DIF. S'ha continuat treballant tota la nit, ens expliquen, el túnel de Plaça de Catalunya amb tres bombes per extreure l'aigua amb l'objectiu que la infraestructura pugui quedar a disposició de l'operadora durant el matí d'aquest dilluns. S'estan fent feines de reconeixement de la infraestructura a la R1, la R2 Nord, la R3, la R4 Nord, la R8 i la R11, la línia que sí que està funcionant en tot el seu trajecte amb tren, és la R2 Sud.
0: Que hauríem acabat abans així, dient l'única que funciona amb normalitat. En fi, és evident que alguna cosa passa amb les infraestructures del país que estan absolutament obsoletes, més veient cap a on anem amb el canvi climàtic. El metro de Barcelona ha recuperat el servei habitual, sí que hi ha un parell de trams a l'L9 i l'L10 que no funcionen, i hi ha 9 escoles on avui no es podrà fer classe.
5: Són 2 escoles, 4 instituts, 2 centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes. Són instal·lacions del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, hi ha un total de 87 escoles, instituts o centres de formació d'adults que pateixen incidències, però que podran obrir. En 24 d'aquests 87 locals caldrà modificar el servei habitual.
0: El servei d'urgències de l'Hospital Comarcal de la Selva ha reobert aquest diumenge després de les feines de neteja i posada en marxa els equips afectats per aquest temporal, justament.
5: Segons s'ha detallat el Consorci de Salut del Maresme i la Selva, el servei no s'ha recuperat al 100% de l'activitat i es continua treballant per restablir-la completament. El CAP Blanes 2 continua tenint urgències de baixa complexitat per donar suport a l'hospital durant tota la nit.
0: Nosaltres d'aquí una estona parlarem amb el seu director. I la pitjor part dels aiguats, com us deia, és la mort de dues persones. Avui s'ha de començar a buscar un jove arrossegat per l'aigua a la Riera de Pineda. Andrea Villòria.
8: La primera víctima mortal és un home de 75 anys que ha mort en caure-li al damunt un mur per la força de l'aigua en una zona d'autocaravanes de Tordera. La segona víctima és un altre home que ha mort ofegat quan ha baixat al seu aparcament a Montornès del Vallès. Ha estat la seva dona qui ha trucat a emergències en veure que havien passat 2 hores i el seu marit no tornava. Això mentre a Pineda de Mar... Els bombers han suspès la recerca d'una tercera persona, un jove a qui diversos veïns han vist caure al riu i que seguia desaparegut.
9: Fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
8: Paraules aquesta passada nit del cap dels bombers, David Borrell.
0: Per tant, en principi, de moment, han suspès la búsqueda d'aquesta persona. El temporal ha deixat un escenari d'entès, tal com hem pogut recollir durant el cap de setmana entre els veïns de les zones més afectades.
10: Va venir tot com una marea, tipus tsunami, i van començar a aixecar contenidors i endur-se'ls, algun cotxe un tros més endavant també.
11: Una cascada d'aigua, tots els cotxes estan destrossats.
0: Vaja, és que segur que molts de vosaltres heu viscut escenes similars. El riu Besòs ha resistit, no ha arribat a desbordar-se, era la gran preocupació, tot i que ha amenaçat de fer-ho multiplicant per 200 el seu cabal habitual durant el matí d'ahir. Ha estat la major crescuda del riu en aquest segle.
8: El Besòs baixava ahir amb més aigua que el riu Ebre. Durant el matí va arribar a transportar 937 metres cúbics per segon. Això vol dir multiplicar per 200 el seu cabal habitual i és el doble de l'aigua que va baixar durant el temporal Glòria. Des de Protecció Civil ens asseguraven, però, que no va haver-hi risc real de desbordar.
12: L'endegament del Besòs està preparat per absorbir una riuada de 1.400 metres cúbics per segon. Per tant, m'ha dit que teníem prou marge encara per evitar aquest desbordament.
8: El que sí que els preocupava eren les vies del tren, com advertien també els veïns.
13: Esa es la vía del tren. Ese puente está muy bajo, ya se ve que ha saltado por encima porque están los cables fuera.
8: En el moment de més cabal, l'aigua va arribar a passar per sobre del pont on passen les vies del tren de Rodalies.
0: Els experts adverteixen que aquests episodis poden ser cada vegada més freqüents. Nosaltres anirem parlant amb tots ells al llarg del matí. Fan una crida a revisar les infraestructures clau del país per assegurar la seva resiliència. I la consellera de l'Interior, la Núria Parlon, ha avançat que quan passi aquesta emergència del tot de pluges torrencials, analitzaran si cal sancionar els locals i organitzadors d'activitats d'oci que no van fer cas de les instruccions de Protecció Civil, que no van cancel·lar actes.
14: Que és molt important reconèixer a les persones que han tingut una actitud de complir amb la resolució, de complir amb les restriccions, perquè això ajuda a salvar vides, però també és cert que encara que sigui una minoria, hi ha d'altres que, quan no ho fan, doncs provoquen riscos. No?
0: I si ampliem el focus, nou cop a l'esquerra, a la Mànica Llatina. En aquesta ocasió al Brasil, on en la primera volta de les eleccions presidencials l'ultra Flavio Bolsonaro va per davant de Lula da Silva.
5: Els dos candidats s'hauran de disputar la presidència del país en una segona volta d'aquí a tres setmanes. El fill de l'expresident Jair Bolsonaro, que recordem està en arrest domiciliari per un intent de cop d'estat, ha obtingut a la primera volta el 47% dels vots davant del 45% de Lula.
0: Un Lula que parlava d'un resultat inesperat.
15: I el segon turno és ara.
5: Diu que el partit es jugarà a la segona volta. Totes les enquestes apuntaven a la seva victòria en els primers comicis, tot i que, per un estret marge, finalment ha quedat pràcticament 2 punts per sota de Bolsonaro.
0: I atenció com s'estan encenent els carrers a França. Us ho explicàvem la setmana passada amb el nostre corresponsal, amb el Nil Codina, però és que hi ha més coses. Han anat a més aquestes protestes. Entre 400 i 500 centres educatius d'allà, de França, romandran tancats avui per les protestes d'estudiants.
5: Protestes que en alguns casos han derivat en episodis de violència i enfrontaments amb la policia. De cara a demà hi ha convocades noves protestes.
0: 7:15. Aquests cops que escolteu són a Ceuta.
5: És el so del desallotjament parcial del trampolín. La platja de Ceuta, en què estan malvivint milers de migrants des del passat 30 de juliol, quan es va produir l'entrada massiva des del Marroc, la policia va començar a treure aquestes persones de la platja i a reallotjar-les en els recursos que tenen disponibles. Segons el govern, hi ha fins a 1.100 migrants que van ser reallotjats. Segons fons policials, 900 d'aquests migrants han tornat voluntàriament al Marroc.
0: I avui a Catalunya comença la campanya de vacunació contra la grip i la COVID. Ja es pot demanar cita al centre d'atenció primària, preferentment a través de l'aplicació de La Meva Salut. Susana Ruiz.
16: Els primers col·lectius que rebran la vacuna són les persones majors de 80 anys, les que viuen en residències de gent gran o de discapacitats, les dones embarassades i els nens d'entre 6 mesos i 4 anys. La recomanació és que la vacuna es posi quan abans millor. Montse Martínez és cap de Servei de Medicina Preventiva del Departament de Salut.
17: La vacunació pot evitar fins a un 26% de les hospitalitzacions, el 40% dels ingressos en UCI i el 37% de les defuncions atribuïbles a grip.
16: A partir del 26 d'octubre podran demanar hora la resta de col·lectius als quals s'aconsella la immunització, com les persones de 60 anys o més, i des del 16 de novembre s'hi podrà anar sense cita.
0: I avui, nit gran a Montjuïc.

0: A l'Estadi Olímpic, aquest vespre, concert d'Oques Grasses, la primera de les quatre actuacions que faran abans de deixar els escenaris.
1: Durant els últims dies i combatent el temporal, personal tècnic de producció i escenografia ha treballat a contrarrellotge per tal de tenir-ho tot enllestit per aquesta nit.
0: M'he equivocat, us he dit Palau Sant Jordi, és a l'Olímpic, no confonguem. Mai abans un grup català havia venut 220.000 entrades per quatre concerts i avui es descobrirà la llista de cançons que el grup liderat per Josep Montero ha escollit per dir adéu a 17 anys de carrera.

0: Temps pels esports.
1: Continua Clàudia Pina, remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Arnau Montserrat, bon dia.
2: Bon dia, Marina.
0: Diuen que cada vegada la diferència era més petita, però demostren tot el contrari, golejada històrica del Barça femení contra el Real Madrid.
2: La màxima golejada històrica del conjunt blaugrana contra el Madrid, la màxima diferència són ara mateix ja 99 gols a favor i 12 en contra, wow, en l'historial dels clàssics, sense comptar els dos partits quan encara el Madrid s'anomenava Tacón.
0: Amb tots els detalls, l'Anna Palet, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, exhibició del Barça en un clàssic històric. Victòria 7-0 contra el Real Madrid. Mai el Barça havia guanyat amb una diferència de gols tan gran. Pòquer de Clàudia Pina. Mai una jugadora abans havia marcat 4 gols en un mateix partit contra el Madrid. S'hi han sumat a la festa golejadora Eva Pajor, Graham Hansen i Sidney Schertenle. Pina, després del partit, ho celebrava així.
4: No me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz. Día que nunca olvidaré Y nada, a seguir así.
3: Tot i les pluges i el canvi d'horari, 40.000 persones al Camp Nou gaudint d'aquesta victòria al clàssic del Barça, el primer de la temporada, que ja deixa a les culers 5 punts per sobre del Real Madrid a la Lliga.
0: Rècord de gols d'assistència en un partit de Lliga, també.
2: I Laporta, que estava exultant en tot això.
5: Por eso nos han ido jugadoras, ha habido marcado una época en el Barça y vienen otras que están llamadas a seguir marcando época y estamos muy ilusionados y muy agradecidos a la gente porque hoy era un día que ha caído una que era para quedarse en casa.
2: Són 25 victòries pel Barça i només una pel Real Madrid en el balanç històric.
0: I els homes de la selecció espanyola viatgen avui cap a Croàcia.
2: On demà disputaran l'últim partit de l'aturada de seleccions. A les 11 s'exerciten a les Rozas i marxen després cap a Split. A les 8 del vespre, roda de premsa de Luis de la Fuente i Dani Olmo.
0: Nova victòria de Xavi Hernández en Països Baixos.
2: 2-1 contra Sèrbia, dues victòries i dos empats al balanç del de Terrassa en aquesta aturada. I també Grècia 0, Alemanya 0 o Portugal 2, Noruega 1 amb gol de Joao Cancelo.
0: Avui sorteig de la primera ronda de la Copa.
2: A la 1 del migdia, sense Madrid, Barça, Real Societat i Atlético, que són els que disputen la Supercopa.
0: El Barça firma la primera derrota a la Lliga de Bàsquet.
2: Els de Sekulic cauen a la pista d'UCAM Múrcia 194 en un mal últim quart. Derrota també del Lleida a casa 81-94 i del Girona 118-78 a la pista de Baskonia. Qui va guanyar és el Madrid 107-114 contra Obradoiro.
0: Marc Márquez a 2 punts del lideratge del Mundial.
2: Es va imposar el Gran Premi de Japó. Doblet, victòria dissabte i diumenge, que el col·loquen a només 2 punts d'un Jorge Martín que va ser segon. Bezeki va completar el podi.
0: I a la Fórmula 1, victòria per Verstappen.
2: La primera de l'any pel 4 vegades campió del món en un caòtic Gran Premi de Malàisia, on Fernando Alonso va ser 8è, millor resultat de l'any.
0: Són les 7:21 minuts, vaja. Puc saludar a aquesta hora al subdirector de Protecció Civil, el Sergio Delgado. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Avui tot està una mica més tranquil que aquest cap de setmana, òbviament, però ens comentava el nostre meteoròleg que torna a ploure amb intensitat a diversos punts de Catalunya. Estan preocupats per què prou sobremullat?
6: Bé, el primer que volem traslladar a cada ciutadania és que les previsions meteorològiques disponibles és que, tot i que plogui, pugui ploure amb intensitat, no té res a veure amb l'episodi que hem viscut. Són pluges més habituals de la tardor, allò que estem acostumats, i sí que és cert doncs, que tenim un focus d'atenció i per això demanem a tothom que estigui molt atent a l'estat de rius i rieres, que aquests dies doncs, han crescut molt, el terreny està molt saturat d'aigua i, per tant, aquestes pluges, tot i que siguin habituals, en algun cas, doncs, podrien provocar doncs, algun petit ensurt. En aquest sentit, doncs, encara precaució, sobretot a la mobilitat, carreteres locals, camins i a aquestes hores que encara doncs, no s'ha fet de dia. No esperem, per tant, grans problemes, grans incidències, no té res a veure amb l'episodi que hem viscut, però estem a la tardor, sortim d'uns episodis de molta aigua i cal anar amb molta cura, sobretot, com diem, en tota la qüestió de mobilitat i sentit comú en relació a evitar travessar zones inundades, passos amb acumulació d'aigua, ja sabem que això és un risc que podem evitar.
0: N'hi ha hagut prou de sentit comú, dic, perquè ara que deia això, hem vist imatges de cotxes, de persones intentant creuar per sota de ponts, enmig de carreteres anegades, hem vist un rescat també a la platja de Barcelona d'una noia que estava nedant a l'aigua en plena alerta pel temporal. Ha faltat una mica de sentit comú i de responsabilitat ciutadana?
6: Nosaltres des de Protecció Civil fem una valoració positiva del comportament, de la reacció, de l'autoprotecció i del seguiment de les mesures restrictives que vam determinar per part del conjunt de la població. És cert, doncs, que avui en dia amb les xarxes socials, amb els telèfons mòbils, és molt més fàcil tenir imatges o tenir registre d'aquestes situacions, doncs, que no són correctes en alguns casos, però creiem que això és més l'anècdota que la resposta majoritària. Les mesures preventives que vam aplicar dissabte tenien un objectiu molt clar, una missió molt clara, que era evitar situacions de pèrdua de vides humanes de forma important. Sabíem que l'episodi era molt complicat, que era molt excepcional, i aquestes mesures, el sentit comú de les persones, el respecte a aquestes mesures, també les actuacions preventives dels ajuntaments, doncs senyalitzant zones, tancant passos, i evidentment la resposta dels serveis d'emergència ha permès, doncs, reduir aquestes afectacions. Tenim la pèrdua de la vida de dues persones que lamentem, però creiem que l'escenari era prou complicat per haver tingut fins i tot pèrdua de vides humanes més significativa.
0: Per tant, això ho dic perquè amb el que deia ara vostè, és veritat que les imatges que hem tingut aquest cap de setmana aquí a Catalunya ens han portat al record del que va passar fa uns anys a València amb aquella dana, amb aquella tragèdia horrorosa amb centenars de morts. Aquí n'hi ha hagut dos, òbviament, són una tragèdia, però vostès estan convençuts que sense aquesta anticipació hauríem pogut estar parlant d'una cosa similar al que va passar a València.
6: Bé, no té per què ser exactament el mateix escenari. A València, la pluja que va caure va ser, doncs, una acumulació molt més gran, però quan nosaltres, el servei meteorològic ens va avançar, sobretot dissabte al matí, quan es va confirmar la predicció, doncs, pluges que en poques hores, 2-3 hores, podrien donar els valors que habitualment esperem per 24 hores, enteníem que era un episodi excepcional, així ens ho van determinar, així ho va confirmar també l'Agència Catalana de l'Aigua, i per tant estàvem pensant en aquest tipus d'escenaris, doncs, que poden ser catastròfics, que comporten que els carrers es converteixin en rius per on circula l'aigua, i això, doncs, ens marcava clarament la necessitat de demanar que la gent no estigués a l'exterior. Creiem que això, conjuntament amb tota la informació que estava disponible, va evitar encara danys majors i ho ha deixat tot en danys materials, la pèrdua de la vida de dues persones, però insisteixo que creiem que podíem tenir situació molt catastròfica si no preníem aquestes mesures.
0: Queda una persona desapareguda, en saben alguna cosa?
6: Al llarg del dia d'avui, ara quan surti el sol i hi hagi visibilitat, doncs això és un operatiu que comanda Bombers de la Generalitat, revaluaran i determinaran si reprenen la recerca o no en funció de la informació disponible. És el punt que ens queda important, això conjuntament amb tota la neteja, la recuperació de la normalitat, que també s'està fent, doncs, i es farà especialment el dia d'avui amb els serveis d'emergència, amb el voluntariat i amb una acció molt important per part dels ajuntaments, que també m'agradaria doncs, posar molt en valor aquesta feina que han fet amb els seus plans de protecció civil municipal, posant-los en marxa, amb accions preventives, estan molt atents a les afectacions, reportant i amb una coordinació excel·lent en tot moment.
0: I quan creuen que es podrà recuperar la normalitat total?
6: Bé, la normalitat total necessitarà un cert temps. Estem veient aquestes afectacions. En alguns casos és una actuació de neteja, en altres casos són actuacions més importants i això encara necessitarà segurament uns dies. Nosaltres mantenim el pla activat precisament per fer la coordinació i el seguiment de totes aquestes actuacions, per tenir desplegats els equips sobre el terreny amb coordinació necessària, també perquè s'ha de mantenir la seguretat de totes aquestes actuacions que es puguin fer en l'àmbit de la recuperació de normalitat, i encara queden dies perquè l'episodi era excepcional i els danys, doncs, han estat importants en alguns casos.
0: No hi ha risc de que es desbordi cap riu ja?
6: No, en aquests moments no. Ja des d'ahir a última hora de la tarda, al vespre, quan finalitzaven les mesures, tots els rius estaven en situació de no risc. Vam tenir diversos moments crítics al llarg del diumenge, començant pel Besòs, amb un cabal extraordinari que va estar fregant fins i tot les infraestructures a primera hora del matí, després els rius de l'àmbit de l'Empordà, especialment el Ridaura. El Ridaura va fer una crescuda excepcional. Va créixer doncs en 2 hores el que habitualment creix en una llevantada de 24 hores, per tant, és molt excepcional, i tot després va anar a la baixa. Però insisteixo en aquest missatge de cara a la ciutadania, sobretot rieres petites, en qualsevol moment, doncs aquestes pluges que tenim poden provocar no un desbordament, però sí un creixement, i sabem que hi ha carreteres secundàries, camins que travessen les lleres, que creuen les lleres, sí, i que poden quedar afectades. Per tant, en el moment de la pluja, són pluges molt ràpides, les estem veient que passen molt ràpid, doncs esperar aquests minuts, aquesta mitja hora, aquesta hora, que tot passi i llavors circular.
0: Doncs, Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, gràcies i bona feina.
6: A vosaltres, moltes gràcies també per la difusió de les alertes i de la informació tot aquest cap de setmana i sempre.
0: Gràcies. Gràcies, que vagi bé. Ara són les 7:28. Xavier Carmeniu, historiador, presentador del Tren de la Història. Què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Marina, com estem?
0: Que ens porta això que dèiem a la Dana de València, però a fenòmens més històrics, eh? També cal posar el retrovisor en moments així.
7: Sí, de fet, el problema que tenim molt present és que és amnèsic i egocèntric, que oblidem que abans s'han passat coses i que serveixen, i en això aquí podem recordar, per exemple, els aiguats del 62, en ple franquisme, que van causar 700 morts amb unes condicions meteorològiques molt menys dures de les que hem tingut aquests dies. Però quina diferència hi ha? Una, serveis com el que estàvem parlant ara, que estaves parlant tu ara, meteorologia. Aquí tenim una llarga tradició d'això, i després mitjans de comunicació, com per exemple la pròpia Ràdio Barcelona, informant. El 62 va tenir un paper clau perquè l'administració franquista, la dictadura, tot això no ho va atendre com pertocava. I a vegades val la pena també veure allà on som i ser conscients de quan invertim en diner públic i en informació, doncs que tot això serveix i té una utilitat superimportant per evitar tragèdies com la que a vegades es viuen. No?
0: Que n'hi ha, clar, la del Vallès, no? És la que més recordem aquí a Catalunya.
7: Sí. Exacte, sí, aquesta que es va ploure tanta aigua que va desbordar del Besòs, precisament, però el riu Ripoll i altres, i a Terrassa, Sabadell i a Rubí, i a aquesta zona, es van portar desenes d'habitatges construïts manualment, barraques de gent que havia vingut a treballar a aquesta zona, construïdes en llocs perillosos, i allò que ara diem zones inundables, doncs que fa doncs, que això, que el riu quan creix, s'ho emporti tot per endavant, i ho hem vist, doncs això no, amb la desembocadura del Besòs mateixa, ahir, quan va ploure tant, en aquell moment, als 60, no hi havia aquesta prevenció i aquesta gestió que hi ha, com la que hi ha avui en dia del territori, per exemple.
0: Xavier Carmeniu, gràcies, que vagi bé.
7: Gràcies, una abraçada.
0: Adéu,
7: bon dia.
0: Hem arribat a 8:15. I tornem a repassar la previsió, per si us enganxeu a aquesta hora a la ràdio. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
8: Bon dia. Avui tindrem sol durant moltes hores, però també moments de pluja al matí a la costa i prelitoral, a la tarda als Pirineus i a l'interior, a la Catalunya central. No és comparable al que hem tingut el cap de setmana, però alguns xàfecs sí que poden comportar aiguats. Des d'ara fins al migdia, a la costa i prelitoral. Intensos, però de curta durada. I a la tarda, com dèiem, al Pirineu i a la Catalunya central. Entremig hi haurà moltes estones de sol. Ara m'ambient una mica fresc, 20 graus a Tarragona, 19 a Barcelona, 18 a Lleida i Girona. A la tarda el sol ambient una mica aixafogós amb màximes de 20 a 25 graus.
0: I els estralls d'aquest temporal que s'estan notant també a les carreteres. Ferran Aràndiga, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, doncs encara tenim diverses incidències per aquestes fortes pluges que hem tingut aquest cap de setmana. A hores d'ara tenim tallades per esllavissades la C14-15A a Castellà del Vallès en dos sentits de la marxa. També la BB-51-59 a la Roca del Vallès. Per altra banda, per inundacions també està allà la GI-682 a Blanes i a la C352 a Franqueses del Vallès. També tenim altres incidències com a la C35 on està allà la sortida 87 a Vidreres, a la AP7 al punt de Cardedeu estan tallades també les sortides i entrades a la mateixa autopista, i a la C31 a Sant Adrià de Besòs es talla l'enllaç amb la Ronda Litoral, amb la B10 en sentit Trinitat. Fa una estona també que ja es troben diversos bassals d'aigua a la C58 des de Barcelona i Montcada i Reixac en direcció Sabadell, doncs que deixen 3 quilòmetres de retencions i dificultats en la circulació. Per altra banda, també, per últim, afegim doncs que tenim un vehicle avariat a la AP7, a Sils, que talla un carril en direcció Girona. Això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I també problemes als trens s'està treballant per treure aigua amb bombes de la plaça Catalunya, de la zona de túnels de plaça Catalunya que va quedar inundada. Això afecta un munt de línies, l'R1, l'R2 Nord, l'R3, l'R4 Nord, l'R8, l'R11. De fet, l'única que funciona, de les poques que funcionen amb normalitat, és l'R2 Sud. Així que, si heu d'agafar el tren, consulteu abans. Aitana Romà, què tal? Bon dia.
10: Bon dia.
0: De què es parlarà avui?
10: Avui Catalunya intenta recuperar la normalitat després del temporal d'aquest cap de setmana que va afectar especialment al Vallès i al Maresme. Estarem també molt pendents de Moncloa perquè fonts properes al govern espanyol indiquen que Pedro Sánchez podria convocar eleccions al llarg del dia. A més, avui és el Dia Internacional de Llogateres.
0: Doncs justament, coincideix amb això. Avui que tindrem manifestació per aquesta crisi galopant de l'habitatge aquí a Barcelona.
10: La gran manifestació en defensa de l'habitatge a Catalunya és aquesta tarda a partir de les 7 a plaça Urquinaona. Les pluges del cap de setmana van obligar els organitzadors a ajornar una protesta que inicialment s'havia prevista a l'Hospitalet de Llobregat dissabte.
0: Avui comença la vacunació contra la grip i la Covid a Catalunya.
10: S'inicia la vacunació als col·lectius prioritaris, majors de 80 anys, persones que viuen en residències, dones embarassades i nens de 6 mesos a 4 anys, entre altres. Ja es pot demanar cita al CAP, preferentment a través de l'app de La Meva Salut.
0: S'ha venut una llibreta de Freddie Mercury per 277.000 lliures.
10: Sí, una casa de subhastes britànica ha venut un quadern del cantant de Queen per 277.000 lliures, que equival a uns 327.200 euros. El manuscrit portava incloses anotacions del cantant durant la gravació del seu disc en solitari, Mr. Bad Guy, del 85.
0: I avui aquí felicitem.
10: Els castellers de Vilafranca, que han guanyat novament el concurs de castellers celebrat a Tarragona. La colla ha aconseguit la victòria carregant un 9-9 amb folre i descarregant-lo per primera vegada a la història. L'actuació dels Verds els va fer guanyar el concurs de castells amb la millor puntuació mai obtinguda.
0: I avui la banda sonora no podia ser una altra, eh?
10: Oh, que és gràcies. Tinc un cel i un infern a dins, milers de nits que es fan matins. El grup Posanenc comença avui el seu primer concert de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest primer show el seguiran el dels dies 7, 9 i 10 d'octubre. En total, unes 220.000 persones assistiran al comiat del grup, que igualarà el rècord de Coldplay i marcarà una nova fita per a la música en català.

0: Vinga, que en un parell de minuts tornem amb el repàs de premsa i amb més testimonis relacionats amb els aiguats. T'he après a caure cap amunt.
1: Ser Catalunya, Barcelona. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Un exconvicte, dues prostitutes, un proxeneta i un boig navegant en la poesia d'un món terrible. La Zaranda torna amb Todos los ángeles alzaron el vuelo. La companyia celebra 48 anys amb un espectacle sobre el misteri del teatre, la dignitat i l'esperança, amb l'estil provocador de la Zaranda. Al Teatre Romea, a partir del 15 d'octubre.
3: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
4: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció.
5: Però l'equip Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
0: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'API web de la SER.
6: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Si saps on vols anar, posa't a caminar.
8: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
9: Hoy, amor, como siempre.
10: El día yo no hablaba de ti.
8: Aquí, Catalunya.
10: El día yo no hablaba de ti. El día yo no hablaba de ti.
8: Amb Marina Fernández.
9: Ni de mí.
0: Passant 7 minutets de 2:15, Joan Tejedor, què tal? Bon dia.
11: Bon dia, Marina
0: Fernández. De què parlen avui els diaris?
11: De les conseqüències dels xàfecs en tots els sentits. Les imatges, sobretot, dels xàfecs meteorològics que hem tingut aquest cap de setmana, del xàfec polític també, després que no s'aprovessin els decrets d'habitatge. Comencem pel més recent, pel que ens ha tocat de més a prop, les ferides del temporal, com titula el periòdico, els dos morts i un desaparegut que reflecteix l'ara, la fotografia de portada amb un home sobre una escullera molt a la vora de l'aigua agitada fent fotografies amb les tres xemeneies de fons, dos morts, un desaparegut i quantiosos danys que deixa el temporal, afegeix La Vanguardia amb la riba del Besòs abarrotada de persones ahir al matí, mentre que El País també escull una fotografia de Sant Adrià de Besòs, en aquest cas a l'interior del nucli urbà, amb tres cotxes aparcats amb l'aigua fins a mitja roda.
0: L'altre focus, el previsible avançament electoral que ha denunciat Pedro Sánchez.
11: Tot llest al PSOE i a la Moncloa per un avançament de les eleccions, titula El País. Sánchez decideix avui si fa el pas i crida a les urnes, recorda el baròmetre de 40 dB de la sèrie El País, que situa el PP en primer lloc amb un avantatge ampli, els socialistes segons a 4,2 punts i Vox enfila fins als 18,4, per tant a 9 punts del PSOE. Pendents de Sánchez, diu l'Ara, el PSOE es mostra preparat per anar a eleccions amb el marc de l'habitatge i recorda que aquesta setmana hi ha 90 desnonaments programats a Barcelona. El periòdico, el govern s'activa per l'avançament de les eleccions. El PSOE diu que espera que Sánchez decideixi la data. Membres de l'executiu plantegen aprovar de nou els decrets d'habitatge i imposar-los amb les Corts dissoltes. La Vanguardia dona per fet l'avançament. Sánchez s'inclina per avançar les eleccions. Encara sense data ho posen un titular petit, el gros és per la seva enquesta i escullen pel titular, no l'apartat d'habitatge, sinó que el 65% dels catalans suspèn la gestió del govern a Ceuta i afegeix que un 75% percep molts o massa immigrants a Catalunya. Mentrestant, a la premsa conservadora, El Mundo també tira d'enquestes pròpies. Sánchez s'acosta a l'avançament electoral amb l'esquerra sota mínims. La seva enquesta dona 7 punts de marge al PP sobre el PSOE. Recordem que la del País eren 4,2, gairebé la meitat. El subtítol dona la suma feta. Els partits de govern s'enfonsen fins als 112 escons, mentre el bloc PP-Vox gairebé els duplica amb 203.
0: Falten 20 minuts per les 8 del matí. Puc saludar a aquesta hora l'Antoni Balmont, l'alcalde de Cornellà. Què tal? Bon dia.
12: Hola, bon dia, què tal?
0: Hem vist les imatges, clar, òbviament, de diversos punts de Catalunya, però Cornellà ha estat un dels llocs on ha caigut i on ha afectat amb força. Com està la ciutat ara mateix?
12: Bueno, en aquests moments, ja des d'ahir al migdia ja estava en una situació ben ordenada. Tenia alguns pàrquings amb problemes, pàrquings privats, però la veritat és que el deixat operari, en el moment que va parar la pluja, el nostre sistema va funcionar força bé, no? Ara és veritat que això pues, ha produït unes conseqüències en alguns espais molt concrets i van començar a actuar i de matinada estaven cooperant amb veïns i bueno, pues, han estat treballant per recuperar la normalitat, no? Però vistes moltes imatges que tots hem vist aquest cap de setmana, la ciutat va resistir força bé aquesta situació, diríem, que és excepcional, no? Però que nosaltres vam haver de suportar més de 200 litres en alguns moments concrets.
0: De fet, parlàvem amb el subdirector de Protecció Civil i ens lloava també la tasca dels ajuntaments en aquest sentit, sobretot a ajudar-los amb les mesures de prevenció. Va patir en algun moment pels seus ciutadans?
12: Bueno, jo crec que això sempre, avui en dia, moltes coses les veiem com amenaces, no? I, evidentment, jo crec que el que és important és el comportament majoritari que es produeix davant d'una alerta, no? Després, evidentment, pues, n'hi ha minories que s'arrisquen i ens arrisquen a tots, no? Són inconscients, no? Vull dir, perquè nosaltres vam tenir un servei de Guàrdia Urbana incrementat i bombers, Creu Roja, i jo crec que el millor que pot passar a aquestes persones que també estan treballant per nosaltres és que no estiguin carriscats per persones inconscients o que no són capaços d'entendre que en aquest moment allò que estan fent no ho tenien que haver fet. Però torno a dir, són minories.
0: Vostè porta 20 anys governant a Cornellà i en fa més encara, que és a l'Ajuntament. Ho dic perquè no sé si mai havia vist una cosa similar.
12: Bueno, he vist pluies, he vist al mes de setembre situacions dures, d'inundacions, de moments durs. Per tant, les he vist, soc incapaç de comparar-los en termes de litres per metro quadrat, no? Però recordo perfectament que la ciutat aguantava molt menys, no? La ciutat en els últims 20 anys ha fet un gran esforç econòmic per tenir una infraestructura hidràulica que no tenia fa anys, no? I això també es nota. És evident que tot es pot millorar, però torno a dir, la ciutat cal recordar que rep aigua d'altres municipis. Nosaltres estem a prop del riu,

0: Vaja, totes les portades de tots els diaris, la informació que tenim també aquí a la SER és que el PSOE diu que estan preparats per anar a eleccions.
1: Bueno, yo creo que eleccions tenien que haver, no? És a dir, si no va haver ara, dintre d'uns mesos, no? Desconec que haurà decidit el president del govern, és una decisió molt personal, suposo que molt meditada, no? Jo crec que en aquests moments la ciutadania no està pendent de nosaltres, no? La ciutadania està pendent, pues, això que ha passat aquest cap de setmana, però després en el dia a dia, no? Les ofertes polítiques que es presentin si n'hi ha eleccions anticipades tenen que pensar molt en què volen oferir, no? Aquesta ciutadania que en aquests moments pues, no confia en la política majoritàriament, pateixen els problemes fruit del cost de la vida, no? I estan preocupats en totes les incerteses. I crec que l'esquerra, no? I en aquest cas el Partit Socialista, ha demostrat i pot continuar demostrant que dintre de totes les dificultats que n'hi ha, estem pendents més d'aquest dia a dia que no pas d'intentar protegir els drets de grups d'interès que evidentment no pensen en si l'habitatge és un dret o no.
0: Però vaja, avui sortirem de dubtes com a mínim.
1: Bueno, avui sortirem de dubtes i evidentment pues, l'organització del Partit Socialista de Catalunya és una organització sòlida, molt representativa del territori i no obstant si estem preparats o no, sinó a mi el que m'interessa és si tenir una oferta i tenir una proposta per la ciutadania i la tenim, i això és el més rellevant, no? El poder anar a les urnes. Perquè cal recordar que el que està passant en aquest moment al món és que la dreta no necessita de les urnes ni la democràcia, i l'esquerra, si vol avançar, sí que necessita de les urnes, la democràcia i tornar a guanyar.
0: Antoni Malmont, alcalde de Cornellà, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
1: Molt bé, molt amable.
0: Que vagi bé.
1: A vosaltres.
0: Vinga,
1: igualment, bon
0: adéu.
1: Dia.
0: Seguim amb adéu, els diaris. Adéu. Amb les opinions, Joan Tejedor, que parlen d'eleccions, òbviament.
2: Sí, em quedo amb la de Diego Garrocho al País, Twitter al carrer i les urnes. Si la realitat fos Twitter, Pablo Iglesias hauria sigut president del govern i Vox guanyaria les pròximes eleccions. Els entorns digitals no representen prou el carrer ni anticipen el veredicte de les urnes. Hem de valorar la inflació mediàtica de determinats fenòmens. La mobilització social per l'habitatge real, però no vol dir que hagi de ser determinant. El maig del 2011, la Puerta del Sol era el centre del món i la premsa espanyola parlava de primavera espanyola. La premsa internacional, perdó, parlava de primavera espanyola. Sis mesos després, Rajoy guanyava en majoria absoluta. El problema és real i la indignació és legítima, però pot ser que el rèdit electoral d'aquest malestar l'acabi recollint qui mai ha sortit al carrer. L'editorial del Mundo. L'esquerra segueix sota mínims. La fuga de votants cap al centre i la dreta és una tendència consolidada i els partits del Front Ampli estan molt lluny dels 3 milions de sumar del 2023. És gairebé impossible que es repeteixi la sorpresa. Més enllà de la dramàtica posada en escena dels nous dies de reflexió, el president només pot escollir entre el que és dolent i el que és pitjor per posar fi a la legislatura. I l'editorial de La Razón, l'extrema esquerra busca un altre 15 es vol tornar apropiar del descontent ciutadà i Sánchez dels seus vots. Mentre uns busquen candidat, el president del govern ja el té, ell mateix.
0: I, òbviament, el temporal també a les opinions.
2: L'editorial del País, la nova normalitat de la meteorologia. Els fenòmens meteorològics de virulència extrema no són puntuals. Queda molt per millorar la gestió d'emergències per climatologia extrema. La resistència d'infraestructures clau segueix sent una assignatura pendent. Com Rodalies, toca més preparació i avaluacions constants dels mecanismes d'autoprotecció, vital pels ciutadans i pel bon funcionament d'un país destinat a conviure amb fenòmens meteorològics que no havia imaginat. L'editorial de La Vanguardia, les alertes són necessàries i útils. Sense els avisos és alert, potser els danys haurien sigut més greus, i avisa també de les infraestructures i la seva resistència. L'administració ha de planificar l'adequació davant del canvi climàtic perquè siguin menys vulnerables. I l'editorial de l'Ara, lliçons d'un temporal excepcional, aturar el transport públic té un impacte enorme sobre les vides i té un cost també important pel teixit econòmic. L'única cosa segura és que ens haurem d'acostumar a viure sota l'amenaça constant de fenòmens extrems i que tot s'ha de pensar des d'aquesta lògica, des de les infraestructures, els habitatges i els cultius o les indústries. No s'ha d'enfocar només com una qüestió de protecció civil.
0: Dotze minuts per les vuit i sobre això que ara comentàvem. Saludo la Carme Llasat, ella és presidenta de l'Observatori d'Inundabilitat, ella també és catedràtica de Física de l'Atmosfera. Què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Començo pel final, per això que ara comentàvem, que, òbviament, tots aquests fenòmens extrems que tothom diu que aniran a més, que acabaran sent la nova normalitat aquí a casa nostra.

0: ha de fer, ha d'obligar a plantejar, replantejar les infraestructures, els habitatges també que s'han de construir. De fet, una cosa similar els hi comentava vostè i els nostres companys de Ser Catalunya amb l'especial que fèiem sobre els aiguats.
1: Sí, efectivament, ja que dic, ja fa temps que es comencen a, diríem, des de l'estudi del que serien les zones inundables, la cartografia de zones inundables, el que hem de fer, ja està sobre la taula de fa molt de temps, doncs en el nostre cas, doncs ja de totes les entitats relacionades amb inundacions, com seria l'Agència Catalana de l'Aigua, com som els científics. Aquí el tema fonamental és que hi ha una primera part d'incertesa. Hem dit, aquestes situacions cada vegada sembla més normals, hauríem d'evitar-ho. Això és molt important, diríem, perquè són conseqüència aquest augment del canvi climàtic. Per tant, hauríem d'evitar que anés en crescendo. Hauríem d'aturar, no, tot allò que ho produeix. I, en segon lloc, pensar que el fet de que sigui normal, o sigui, que passi d'extrema normal, no vol dir que sigui menys perillós, òbviament. Uh-huh. Llavors, l'adaptació de tot. Primer, l'adaptació i la preparació de la societat és fonamental, el coneixement és fonamental, i després, dins del que és la cadena d'alertes, doncs tindríem ja tota aquesta part de la predicció que s'ha anat millorant molt, però que encara doncs queda camí, que depèn també del coneixement científic, del coneixement i les millores, no? I les infraestructures, doncs clar, anar establint prioritats. I cal dir també que estan preparant-se nous decrets de cara a l'ocupació de zones inundables. Aquest és un tema molt delicat per tot el que implica, tant per la ciutadania com pels ajuntaments, no? I llavors és un tema que requereix també un consens i un treball amb la ciutadania importantíssim.
0: Clar, vostè diu que fa temps que això ja ho adverteixen, que anem cap aquí. No sé si l'administració, les institucions també remen en la mateixa línia. Ho dic perquè, per exemple, hi ha la projecció per construir 2.000 pisos en una zona inundable com és al peu del Besòs, a les Tres Xemeneies.
1: Aquí és on està el problema. Aquestes són tots els temes que s'haurien d'aturar o s'haurien de prohibir, o bé, sí que és el que sortirà ara, és que sortirà una normativa estricta i llavors s'hauria d'obligar que s'acompliri aquesta normativa, com és el fet de que no es podran fer en aquests casos, si es construeix, que l'ideal seria no fer-ho, però no sòtans, no ocupació de la primera planta en determinades sectors, i després, evidentment, mai ocupació per estructures crítiques com poden ser o hospitals o estructures també molt vulnerables com poden ser escoles o residències d'avis. Per tant, aquí la normativa ha de ser, crec que lamentablement, però hem d'entrar ja en el terreny de la normativa, i una normativa estricta.
0: Clar, que això em diu que ha de sortir en breu, s'ha de regular en breu, però no només és el que hi ha projectat construir, sinó tot el que tenim construït a Catalunya en un moment on, a més, el gran titular és que vivim en una crisi de l'habitatge que és galopant i que es necessita cita a construir, no?
1: Sí, també, sí, hauríem de mirar com està el parc de l'habitatge realment ocupat, diríem, per persones, per residents, no? De la ciutat, i tindríem que fer aquí tot un anàlisi social i urbanístic també, no? Però el que aquí considerem que, doncs, que és molt important també l'adaptació, en aquest cas, i en casos extrems, i això ja dependrà del municipi, i ja dependrà de la localització, i dependrà de tot, doncs el que seria la deslocalització de la que es parla, no? A França, en algun cas, es va aplicar ja radicalment, fa més de 20 anys, la deslocalització.
0: Què vol dir això?
1: Té un cost important.
0: És, expropiar, per exemple, i moure la ciutadania que viu en aquests llocs en altres punts que no siguin inundables.
1: Però són coses molt puntuals. Molt puntuals. Per exemple, nosaltres tenim un cas molt concret, ara ho diríem, que és l'Espluga de Francolí. La darrera vegada que va haver un aiguat se'n va endur unes, doncs un restaurant, també bodega que hi havia, no? Que estava al costat del riu, no era la primera vegada. Afortunadament no van haver víctimes, doncs allà ja no es podrà tornar a fer. Uh-huh. Llavors aquí ja hauria, doncs, les ajudes, el suport, bé, com es pot plantejar. Llavors aquí ja entrem no a tot un moviment, perquè direm, evidentment, no es pot moure tot el parc de l'habitatge, no es poden moure tots els habitants, sinó aquí entrem a unes pautes, bueno, és un dels temes que està sobre la taula, no? Com adreçar aquesta temàtica i després tenir molt present el paper local, no? El paper, yeah. Perquè no és igual en un lloc que en un altre, ni el tipus d'ocupació que hi ha, ni com hi ha que ajudar, perquè, per exemple, doncs, les víctimes, doncs, que són persones grans, que moren perquè no poden sortir a temps, doncs aquí sí que hem de veure, tenen això, es poden... Com ho fem, no? O sigui, crear una xarxa social que els ajudi de seguida a moure's. Bé, està mm-hmm. sobre la taula aquest tema, mm-hmm. perquè certament una deslocalització massiva no té sentit, yeah. no es pot fer.
0: Carme Llasat, tenim feina, presidenta de l'Observatori de la Inundabilitat, catedràtica de Física de l'Atmosfera. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquest matí una altra vegada.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi
1: adéu a vosaltres.
0: 5 minuts i seran les 8. Ens quedava per repassar la premsa esportiva, el clàssic femení, òbviament, el gran protagonista.
2: Golejada històrica, la portada de l'esport, histórico, la de Mundo Deportivo, que converteix la T d'històric en un 7, pel 7-0 ahir del Barça al Real Madrid. Juguen també a la Vanguardia, imparable, i entre parèntesis, una S, que la convertirien imparables. El singular és per Clàudia Pina, el plural per tot l'equip.
0: I a la premsa madrilenya, com ho veuen?
2: El clàssic va ser de Clàudia Pina, a l'AS. El Madrid sigue a años luz, quan marca un intractable Barça, destrossa el Real Madrid. Nova temporada, mateixa dinàmica de sempre.
0: La contracrònica.
2: Totes les victòries de Clàudia Pina al periòdico, i és que Clàudia Pina no només va fer 4 gols ahir, és una de les 3 jugadores, juntament amb Patri i Aitana, que han estat des del primer dia en les golejades infligides al Madrid, el que defineixen com un rival que encara no es pot considerar.
0: I el titular per emmarcar.
2: Que no va pas per l'enginy del titular, sinó per com aborda Manuel Javois al País el capítol Cristiano en Portugal. Diu, és tan fàcil decirte quiero. A més, afegeix que no hi ha res més covard que el desamor, perquè per no fer mal a qui tant estimem durant tant de temps, volem evitar-li el patiment de dir-li que ja no l'estimem. I al fer-ho, encara li fem més mal.
0: És pitjor encara, això. I tant, no ho feu. No ho feu a casa.
3: Ni a la feina.
0: Ni a la feina tampoc. La carta al director, quina és la que hem triat?
3: M'ha agradat molt la de l'Ignacio García, de Barcelona, a La Vanguardia. Titula amb un interrogant. Ens prenen el pèl? Vivim en un constant bombardeig informatiu on una crisi tapa l'anterior sense resoldre en cap. Porta cua la situació preocupant a Ceuta, sense símptomes d'una solució real ni definitiva propera, quan el focus mediàtic gira sobtadament cap a l'emergència de l'habitatge o drames particulars com el de Mari Carmen. Ningú no dubta de la gravetat de cadascun d'aquests problemes, però resulta indignant comprovar com es teledirigeix la mirada de la població general d'una urgència a l'altra. Al final, els ciutadans assistim estupefactes a un vertiginós carrusel de titulars que difumina els debats importants i acaba per anestesiar la indignació social. És simple inèrcia de l'actualitat? O és una estratègia subtil perquè oblidem el que és important? Sincerament, diu, fa la sensació que ens prenen el pèl. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Léeme mi horóscopo si... No vas entonar mea culpa?
0: No, no, dic que ara llegim l'horòscop, òbviament, i ja sabem a qui li llegirem, però que tampoc és tot culpa sempre dels mitjans de comunicació. Que, vull dir que al final l'actualitat és la que és, i és veritat que moltes vegades nosaltres mateixos diem, ens sentim atropellats perquè anem oblidant coses que explicàvem, perquè tot és tan intens que no tenim temps de tot, no?
3: A mi el to de la carta no em sembla que ensenyali a nosaltres, que ens inclou dintre de la voràgina de qui ens prenen el
0: pèl. Sí, òbviament.
3: Ens posa de part seva.
0: Va, a qui li vols
3: vull pensar-ho.
0: A qui li vols llegir avui l'horòscop?
3: No, és que vulgui. És que aquí se li ha de llegir avui, d'aquí estàs pendent.
0: Pedro Sánchez.
3: És que al final li canviarem el nom a la subsecció.
0: Que disculpeu, que...
3: I es dirà l'horòscop de Pedro Sánchez. Què diu avui l'horòscop de Pedro Sánchez? No,
0: que és veritat que l'Antoni Balmont, que l'alcalde de Cornellà, gat vell, pes pesant dels socialistes, ens ha dit, tindrem notícies avui. Això ens ho ha confirmat. És a dir, que ja podem dir que sí, que segur que avui Pedro Sánchez sortirà a dir alguna cosa i que és probable que anem a eleccions.
3: Doncs que vigili, perquè és, ho sabeu, peixos, 29 de febrer, aquest dia ens l'hem après. La Vanguardia a l'horòscop li diu la seva generositat el pot fer vulnerable a enganys. Conservi la seva bondat, però seleccioni a qui ofereix confiança i afecte. El periòdico li diu: un assumpte sentimental del passat podria tornar als seus pensaments. No cal donar-hi més importància de la necessària. Apareixerà algun problema a casa que haurà d'atendre ràpidament. És a dir, el cas Begoña Gómez tornarà a les portades tan bon punt Pedro Sánchez convoqui eleccions. I El Mundo li diu: pren amb més calma tot allò de la feina, encara que notis que va molt lent, forçar les coses podria perjudicar-te. Així que evita les presses. És a dir, la premsa conservadora prefereix que Pedro Sánchez no convoqui eleccions i esgoti la legislatura com va fer Zapatero el 2011.
0: No és el que diu el Partit Popular, però vaja.
3: No, no, ha agafat el guà, Feijó.
0: Agafat el guant d'aquí de l'horòscop.
3: Que convoqui.
0: Sí, sí. No, ningú té por de res, aquí diuen. Tothom diu que no té por de res. En fi, després ja ens ho trobarem. Va, que som camí d'arribar a les 8. Fins ara.

0: signo.
1: Bon dia a tothom, són les 8 i el fil conductor de l'actualitat avui és la ingovernabilitat del clima, del mercat de l'habitatge, d'Espanya i, segons les enquestes, aviat també de Catalunya.
2: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.

0: Quan començaven a créixer els primers brots verds del sotabosc cremat pels devastadors incendis de l'estiu, ara ha estat l'aigua i no el foc el que ha arrasat Catalunya. Són dues cares de la mateixa moneda, que és la violència climàtica, que deixa en evidència unes infraestructures obsoletes que no estan preparades per aquests episodis extrems cada vegada més freqüents i que obligaran, que forçaran a haver de repensar també com tenim construïda Catalunya. Ens ho deia ara fa uns moments la presidenta de l'Observatori de la Inundabilitat, la Carme Llasat, que s'ha de replantejar tot això de les construccions i deslocalitzar, és a dir, potser s'han de moure persones que viuen en llocs on no tocaria, i deixar de construir coses que estan projectades justament en zones inundables, com per exemple 2.000 pisos en les Tres Xemeneies al peu del Besòs. Aquest mateix matí podem tenir anunci d'avançament electoral a Espanya, el PSOE ho tenen coll avall, i el que ens falta és saber a quina hora pensa sortir Pedro Sánchez a explicar cap a on anem, cap a on ens porta després de l'hecatombe de la setmana passada amb el revés als decrets de l'habitatge. Ara passen gairebé 2 minuts de les 8 i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Guillem Favo, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Notícia que us podem explicar ara mateix. El president Pedro Sánchez farà una declaració institucional a les 9 del matí des de la Moncloa. 9 del matí a la Moncloa és quan compareix Pedro Sánchez per explicar què passarà si anem o no anem a eleccions. Ens ho havia anticipat l'alcalde de Cornellà, l'Antoni Balmont, que avui sortirien de dubtes. Doncs bé, ja tenim hora. A les 9 del matí, per tant, tothom connectat al que pugui dir Pedro Sánchez.
1: Era un dels escenaris que sabíem que podien passar aquest matí. Serà, doncs, d'aquí a una hora. Sánchez, que té una carta guanyadora. Si dissol les Corts, podria convalidar els decrets de l'habitatge en la Diputació Permanent, que és l'òrgan més reduït quan les Corts estan dissoltes.
0: Temporal polític, després tenim el temporal meteorològic i els seus estralls. No només els estralls, és que avui també està plovent. A aquesta hora del matí plou a diversos punts de Catalunya amb molta intensitat. El més immediat, pels que sortiu de casa, hi ha molts trams de Rodalies sense servei.
1: I també hi ha l'alta velocitat que circula amb retard. Però sí, a Rodalies podem explicar que el servei ha començat amb trams de la R1, la R2, la R4 i les línies R7, R8 i R11 sense servei ferroviari. Tècnics de DIF han estat traient l'aigua del túnel de la plaça Catalunya amb bombes.
0: Protecció Civil admet que, sense els avisos, tot hauria estat molt pitjor pel que fa als morts.
2: Tenim la pèrdua de la vida de dues persones que lamentem, però creiem que l'escenari era prou complicat per haver tingut fins i tot pèrdua de vides humanes més significativa.
1: Són declaracions de fa uns minuts del sotsdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. El temporal ha deixat 2 morts i una tercera persona desapareguda a Pineda, si bé s'ha suspès la cerca fins que no hi hagi denúncia per desaparició.
0: Doncs fixem-nos ara mateix on plou, us dèiem. Està plovent en diversos punts de Catalunya amb força intensitat, ens ho està explicant des de les 7 del matí el Jordi Carbó, i ha de ploure al llarg de la setmana.
3: Doncs sí, per poc no has escoltat les alarms, com sonava aquí ara mateix. I és que molta precaució fins al...
0: Digue'm. Aquí a on? On pares? Perquè la gent ho sàpiga.
3: Al prelitoral de Barcelona.
0: Val.
3: També està sonant pel Maresme, diferents llocs, i és que fins al migdia molta precaució. No serà com lo del cap de setmana per persistent, però sí la mateixa intensitat, aiguats, insistint, fins al migdia a pràcticament qualsevol punt de la costa i prelitoral.
0: Per tant, m'estàs dient que ha sonat les alertes a diversos llocs ja.
3: Aquí, sí, al Vallès, sí.
0: Al Vallès, també. Al Vallès Oriental i al Maresme. Doncs,
3: de fet, ara mateix, de fa estona, hi ha una tempesta molt intensa que està descarregant a l'entorn de Granollers. Recordem que aquí, a Granollers, van caure prop de 250 litres per metre quadrat.
0: Doncs ara ho ampliem, Carbó. I totes les mirades, com dèiem, posades a la Moncloa, però també al Brasil, on hi ha hagut sorpresa.
4: És el fi de l'era del PP.
1: I ara, segona volta, el 25 d'octubre, això és d'aquí a 15 dies. Ahir Flavio Bolsonaro va acabar vencent contra pronòstic Lula da Silva. El fill de l'expresident condemnat ha aconseguit el 47,1% dels vots davant del 45 del mandatari esquerra.
0: Tot això vull que comenci a acomiadar-se als Oques Grasses.
1: Vespre, la primera de les 4 actuacions que fa el grup d'Osona abans de deixar els escenaris durant els últims dies i combatent el temporal. El personal tècnic ha treballat a contrarrellotge per tal de tenir-ho tot enllacit per aquesta nit.
0: I els castellers de Vilafranca, que tornen a guanyar.
1: Carregant un 9 de 9 amb folre i descarregant aquest castell per primera vegada a la història. Actuació memorable dels Verds per guanyar el concurs de castells amb la millor puntuació mai obtinguda.
0: I de rècord també ha estat la golejada del Barça contra el Madrid, el femení. És dilluns. És dilluns, i quin dilluns. I a partir de les 10 a l'Aquí Catalunya...
5: Inventes una excusa más y te lamentas.
0: miras, mi lector de ojos. Si l'actualitat ens deixa, ja ho veurem, entrevistarem el corresponsal del País, el Daniel Verdú, que ha escrit el llibre La Bola, reconstrueix la història de qui va ser la directora de la revista Hot Down, que va posar de potes amunt el periodisme a Espanya amb una identitat falsa, sense deixar veure's. Li demanarem també per aquestes protestes que hi ha ara mateix a França, però vaja, anirem buscant, òbviament, totes les reaccions de la compareixença de Pedro Sánchez, que seguirem, òbviament, en directe i que podrem comentar amb el Carles Francino i la Maria Nicolau, que també ve cap aquí. Ens podeu seguir des d'ara i fins les 12, on recupereu després de l'app de la SER o a la nostra pàgina web, a sercatalunya.cat. Juro que hi ha
5: algunes aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: 6 minuts passant de les 8, Catalunya, que intenta recuperar la normalitat mica en mica. Falten dies, per això ens ho deien des de la Protecció Civil, mentre Pedro Sánchez pot capgirar-la, aquesta normalitat, amb anunci d'eleccions. Serà aquest matí a les 9 quan Pedro Sánchez ha de fer aquest anunci sobre què pensa fer d'ara endavant després de l'hecatombe del que va patir la setmana passada al Congrés amb aquest revés per part de Junts per Catalunya. Ahir a la nit l'entorn de Sánchez i el PSOE deien estar preparats per anar a eleccions, però l'última decisió és seva, ens ho explica el cap de Nacional, el Guillermo Lerma, d'aquí una estona quan puguem connectar amb ell. La urgència del PSOE contrasta amb els tempos de Sumar. Fins al 17 d'octubre no designaran el seu nou líder, i del que passi amb l'esquerra, amb l'espai a l'esquerra del PSOE, dependrà també el resultat electoral i una possible conformació de majories.
1: El que queda clar és que si avui Sánchez convoqués eleccions, sembla que els agafaria una mica amb els pixats al ventre el 17 i presentaran la nova marca Frente Amplio, encara sense un primer o primera espasa clara. Mònica García podria liderar la llista a Madrid i Urtasun a Barcelona.
0: Òbviament, des del Partit Popular animen a Pedro Sánchez a que convoqui eleccions.
6: Pedro, no te lo pienses más. Hazlo. Convoca mañana las elecciones generales. Aprieta el botón. Comenzamos la campaña y en menos de dos meses veremos lo que piensan los ciudadanos.
0: I aquí la cosa és què passa després amb els decrets de l'habitatge tombats, com tot això es pot acabar fent. Ens explicava el Lerma a primera hora del matí que un dels plans és tornar-ho a portar un cop es convoquin eleccions i en el període d'interinatge, que es convoca un òrgan que es coneix com la Diputació Permanent al Congrés, que té menys diputats i que canvia, altera les majories. Allà Junts, el vot de Junts ja no seria determinant. Per tant, aquests podrien ser també els plans de Pedro Sánchez. Aprofitar aquest període de transitorietat fins que hi hagi el dia de les eleccions per aprovar aquests decrets i anar tirant milles. Pot estar davant d'una finestra d'oportunitat, el president Sánchez la necessita per poder capgirar les enquestes.
1: Segons l'última que publiquem avui a la sèrie El País de 40 dB, PP i Vox sumen el 50% de l'estimació de vot a Espanya. Estan en números de majoria absoluta. Només el partit de Santiago Abascal guanya suports.
0: Que és veritat que aquest sondeig es va fer abans que caiessin els dos decrets de l'habitatge.
1: Però ja hi havia hagut el desnonament de la Mari Carmen i s'estaven gestant les protestes al carrer. La gran sagnia de vots és a Sumar, ha cedit més del 60% del seu electorat del 2023 i no arriba al 6% dels sufragis.
0: I per escenari governable, el que dibuixa l'enquesta que publicava La Vanguardia aquest cap de setmana.
1: Sí, una foto sobre les eleccions que hi hauria al Parlament. Aliança en seria la segona força si avui hi haguessin aquests comicis. L'avenç de l'ultradreta i la caiguda del PSC evitarien, farien impossible la suma d'esquerres i tampoc sortirien majories de dretes, només sumaria un tripartit de l'ordre de PSC, Esquerra i Junts.
0: Avui mirada estràbica, eh? Un ull posat a una banda, l'altre a l'altre, un a Madrid, l'altre als efectes del temporal. Avui, durant els propers dies, s'hauran de seguir fent servir les escombres, les pales, els raspalls, perquè encara queda molta feina per retirar l'aigua i el fang dels carrers, de les cases, dels garatges inundats a molts punts de Catalunya. El balanç és de dues persones mortes i d'una tercera que encara està desapareguda. Andrea Villoria.
7: La primera víctima mortal és un home de 75 anys que ha mort en caure-li al damunt un mur per la força de l'aigua en una zona d'autocaravanes de Tordera. La segona víctima és un altre home que ha mort ofegat quan ha baixat al seu aparcament a Montornès del Vallès. Ha estat la seva dona qui ha trucat a emergències en veure que havien passat dues hores i el seu marit no tornava. Això mentre a Pineda de Mar... Bombers han suspès la recerca d'una tercera persona, un jove a qui diversos veïns han vist caure al riu i que seguia desaparegut.
8: Fins a demà a llum de dia per poder proseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
7: Paraules aquesta passada nit del cap dels bombers, David Borrell.
0: La zona zero, sobretot, ha estat el Vallès, el Maresme i el Besòs.
9: Va venir tot una, com una marea, tipus tsunami, i van començar a aixecar contenidors i endur-se'ls, algun cotxe un tros més endavant també.
10: Una cascada d'aigua, tots els cotxes estan destrossats, inundats, i tot el que tenim a dins per llançar.
11: Que vino una avalanxa i l'aigua ja me llegó aquí. A la cintura, m'ha arribat la cintura... I
1: amb Tornès del Vallès, un dels punts més afectats dins d'aquesta zona zero, d'aquest epicentre del temporal, l'alcalde ja avançava ahir que els han assegurat que l'Estat declararà la zona catastròfica per poder destinar ajudes a la recuperació dels danys. Ahir mateix el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va desplaçar fins a aquesta població per veure de primera mà la magnitud de l'estròs.
0: I allà, qui ha anat aquest matí, és el nostre company, el Martí Oliver. Què tal? Bon dia.
12: Hola, Marina, com esteu?
0: Sentim ploure.
12: Sí, plou, ara ha baixat una mica la intensitat, però aquí ens hem llevat amb pluja, llamps i trons. Ara fa pocs minuts fins i tot hem rebut un SOS amb les... Bueno, que ens avisava, no?, que anéssim en compte per aquesta pluja intensa. Jo sóc, Marina, a l'entrada de Montornès, al barri de l'Ametller, perquè és el que hi ha més a prop de la riera de Vallromanes i és el que ara mateix presenta una situació doncs, més de fang. Veig carrers i vials que estan tots enfangats. Hi ha una rotonda d'entrada, que és la rotonda d'entrada en què hi ha rètols que han caigut i s'ha acumulat molta pila de restes de fluvials, no? És a dir, tota aquesta brossa vegetal que queda allà acumulada, i és la zona que queda amb més afectació. Hi ha tractors i alguns camions cisterna que encara no han recomençat les tasques.
0: Acabem de perdre. Ara mateix ens acaba de caure aquesta connexió amb el Martí Oliver. No sé, company, si la podem intentar recuperar. Martí, no sé si et tinc. Doncs no tinc el Martí, aquí sí que puc saludar el Jordi Carbó. Jordi, ens comentaves, s'ha enviat SOS al Vallès Oriental i també al Maresme per aquesta nova tongada de pluja. Es preocupen les properes dues hores.
13: Mira, a Granollers, una tempesta, que de ben segur és la causa de que s'hagi perdut la connexió, hi ha ara mateix molts llamps, ha deixat en poca estona 90 litres per metre quadrat, que és una barbaritat. Però si això hi afegim els 250 que han caigut en l'episodi del cap de setmana, doncs molta, moltíssima precaució, no només aquí, a aquest sector del Vallès Oriental, sinó a pràcticament tota la costa hiperlitoral, sobretot des del sud de la Costa Brava fins al nord del Camp de Tarragona i especialment a la costa hiperlitoral de Barcelona. Estones es poden endinsar una mica més cap a l'interior, però si no és una situació comparable a la del cap de setmana perquè no aguantarà tantes hores, sí pel que fa a la seva intensitat, i plou sobremullat, de manera que moltíssima, moltíssima precaució. Després, al migdia, s'aniran obrint moltes clarianes, durant la tarda fins i tot farà sol, amb una mica d'aixafogó, però a la tarda, noves tempestes, en aquest cas al Pirineu i a la Catalunya Central, on també podrien descarregar amb intensitat, si bé de manera molt local.
0: Doncs que tothom ho tingui present, que ha de seguir plovent i que tenim alerta ja enviada a Montornès, just des d'on ens intentava connectar el Martí Oliver, i que ens ha caigut aquesta connexió, deia, segurament pels problemes amb la climatologia. Gràcies, Carbó.
13: Fins després.
0: Fins ara, que vagi bé. Tinc en línia també l'alcalde de l'Hospitalet, el David Quirós. Alcalde, què tal? Com estem? Bon dia.
14: Bon dia. Doncs fent seguiment de tot el que succeeix i preocupats perquè ha tornat la pluja.
0: Clar, ara mateix com està plovent i quan està plovent a l'Hospitalet?
14: Doncs aquí, evidentment, no és amb la mateixa intensitat del cap de setmana, però porta gairebé una horeta i plou. I el que tu deies, plou sobre mullat, i això és el que ens preocupa.
0: I quins plans tenen per aquest matí, per tant?
14: Bueno, en principi nosaltres el que estàvem fent era mantenir tots els equips i tot el personal per recuperar la normalitat. Tenim un institut tancat que avui no podrà obrir, dos poliesportius i després alguna incidència encara a la xarxa semafòrica. Bombers encara està traient aigua d'alguns pàrquings. Més enllà d'aquesta situació i un tall amb un pas soterrat, més enllà d'aquesta situació, doncs la nostra previsió era fer l'acompanyament als veïns, especialment de Campo Amor i del carrer Campo Amor, i que són els més afectats per les pluges del cap de setmana. Però ara, un altre cop, doncs, amb tots els serveis pendents per si hem de fer algun tall de carrer per evitar doncs, que això vagi més.
0: Mm-hmm. Per tant, no descarten. Entenc que la ciutat que l'està potes amunt, amb molts llocs per netejar encara, parlàvem amb Protecció Civil a primera hora i ens deia encara durarà dies això d'intentar tornar a la normalitat.
14: Correcte. La nostra planificació era aquesta durant la setmana, intentar tornar a la normalitat, però com et deia, doncs ara amb aquestes pluges que... Per això demanar precaució, que no afectin o que puguin aquells espais que encara estaven pendents de recuperació, doncs que puguin anar més. Per tant, el missatge als nostres professionals és atents per si hem de reforçar o si hem d'enviar missatges a la població de més precaució encara.
0: Alcalde, permeti'm demanar-li pel que acabem de conèixer, que és que Pedro Sánchez ha convocat a les 9 del matí una compareixença a la Moncloa i vaja, tot apunta que hem d'anar a eleccions.
14: Bueno, fins les 9 no sortirem de dubtes.
0: Vol dir que vostè encara no coneix
14: la ciutat?
0: Els alcaldes socialistes no coneixen ara mateix les intencions de Pedro Sánchez? Encara que no m'ho pugui anticipar, vull dir que entenc que ja els hi han comunicat.
14: No. O sigui, no. Nosaltres ara estem centrats, com en deia, en recuperar la normalitat de la ciutat i a partir de les 9 veurem què diu el president.
0: Alcalde, gràcies, que vagi bé.
14: Gràcies a vosaltres.
0: I ànims, que vagi bé. Fins ara.
14: Gràcies, una abraçada, adéu.
0: Diu l'alcalde que no tenen coneixement de què dirà Pedro Sánchez, qui sí que té alguna pista, és el cap de nacional de la SER, el Guillermo Lerma. Guillermo Lerma, què tal, com estàs? Bon dia.
15: ¿Qué tal, Marina? Buenos días. Hola.
0: Hola, Guillermo, què tal? Bon dia.
15: Què tal? Buenos días.
0: Vaja, sabíem que havia de comparèixer al llarg del matí Pedro Sánchez en algun moment, i hem sortit de dubte, serà a les 9. Anem a eleccions o no anem a eleccions?
15: Será a las 9 y, Marina, ese es el escenario que coge más fuerza a esta hora, el de una disolución de las Cortes y un adelanto electoral. La decisión, en cualquier caso, como comentabas, la va a comunicar Sánchez a las 9 de la mañana en una comparecencia institucional desde la escalinata del edificio del Consejo del Palacio de la Moncloa, que es el lugar que el gobierno tiene reservado para los anuncios importantes. Desde ahí Sánchez ha anunciado prácticamente todos las disoluciones de las Cortes y las convocatorias electorales de las que ha sido protagonista el jefe del Ejecutivo, que sabemos que ha pasado el fin de semana despachando con ministros, con dirigentes autonómicos y con asesores del Ejecutivo para tomar esa decisión. Y lo que nos cuentan las fuentes del Ejecutivo consultadas por esta redacción es que la balanza del presidente se inclina irremediablemente hacia la convocatoria electoral. El presidente del gobierno ha llegado a la conclusión, después de la derogación de los decretos de vivienda el pasado viernes, que este reparto de fuerzas en la Cámara Baja no le sirve para poner solución al principal problema de la ciudadanía, el del acceso a una vivienda digna, y por eso apostará por llamar a las urnas para así pedir el voto y reclamar un mayor apoyo para los partidos que sí que apuestan por dar esa solución. Antes de ello, en cualquier caso, la Moncloa da por hecho que el gobierno volverá a aprobar las medidas que contenían los dos decretos que decayeron el pasado viernes. Quiere el gobierno hacer un último intento y además se haría en un escenario diferente al que hay en este momento, porque una vez disueltas las Cortes sería la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que vela por los poderes de la Cámara, cuando las Cortes están disueltas, el que tendría que decidir si convalida las medidas o las vuelve a derogar. Y esto es importante, Marina, porque en esa Diputación Permanente no sería necesario el voto de Junts per Catalunya. Habría una mayoría con los partidos de izquierdas más el PNV.
0: Pues esta es la información ahora mismo. 29 de noviembre es la fecha que toma más fuerza o...
15: Bueno, yo en eso no me quiero pillar los dedos. Es verdad que es la primera fecha que hay en el calendario disponible. Si Sánchez opta porque la disolución de las Cortes sea efectiva a partir de mañana martes,
0: 54
15: las elecciones
0: días, ¿no?,
15: serían el 29 de noviembre, efectivamente, 54 días después, que es lo que marca y lo que establece la Constitución.
0: Guille, gracias. Y ánimos.
15: Un abrazo.
0: Ánimos también. I us dèiem que també tenim l'altre ull posat als efectes del temporal, als estralls del temporal, a la ressaca, sobretot d'una banda pel que fa a la mobilitat, però també al present. Hi ha alerta, és alert enviada, insistim, al Maresme i al Vallès Oriental. Precaució en les properes dues hores pel que pugui caure. S'està notant, està afectant encara tot el que va ploure aquest cap de setmana a la mobilitat. A l'estació de Sants hi tenim l'Aitana Romà. Aitana, què tal? Bon dia.
16: Bon dia. Aquí a l'estació de Sants la situació està bastant tranquil·la i es va reprendre la línia d'alta velocitat i de moment funciona amb normalitat, a excepció de l'avant que ve de Lleida-Pirineus, que porta un retard d'una hora. El que sí que veiem és que la gent s'acosta al servei de Rodalies per veure les pantalles on es van succeint la informació de servei irregular a les línies com l'R1, l'R11, l'R17 i la gent està pendent de si pot agafar el tren o no. El que sí que sabem és que les dues baules més dèbils de la xarxa durant el temporal han estat el pont de Rodalies a Sant Adrià del Besòs i el túnel inundat de Plaça Catalunya.
0: Aitana Romà, gràcies. Aitana, gràcies.
16: De res.
0: Tenim, òbviament, d'una banda la mobilitat a Rodalies, els trens, però després hi ha les carreteres, que també presenten complicacions. Tenim en línia el cap del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Què tal? Bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
0: Ara mateix, quins són els punts més complicats pels problemes ocasionats per aquest temporal?
17: Jo destacaria les dues rondes de Barcelona i el Vallès, el que és C-17 i especialment C-60. Però especialment també C-17. C-17 i C-60 és on tenim més problemes. La C-17, que és el nexe d'unió amb el que seria Osona, Ripollès i és un eix vertebrador del Vallès Oriental, és on està plovent més fort en aquests moments i per tant tenim més problemes amb la pluja, però hi ha un nus que és el que genera tota aquesta o gran part d'aquesta retenció, que nosaltres ara hem de parlar, hem d'acabar-ho de parlar, però hi intervindrem, si podem, amb una regulació de trànsit, que és l'enllaç amb les rondes de Granollers. Com que estan afectades pel temporal d'ahir, hi ha congestió en l'entrada cap al que és la banda est de Granollers i provoca que la retenció s'acumuli també a la C-17, tant en un sentit com en l'altre, en sentit nord com en sentit sud. I aquí és on tenim un problema que hauríem de resoldre. A banda, alguns vessals de la carretera alçada de parets que també ocasionen problemes. I la C-60, que li mencionava, és perquè ahir ja estava molt tocat en l'enllaç, no s'havia recuperat del tot l'enllaç de la C-60 amb l'AP-7, i és el problema que es veu i que es pot detectar si mirem els navegadors o a través de les nostres càmeres es detecta també, no? I aquí sí que hi ha una intervenció més d'infraestructura i fins que no es recuperi del tot no solucionarà l'embús que genera aquest enllaç que està tocat, no? Per la pluja.
0: Doncs, Déu-n'hi-do com estan les complicacions aquest matí. Deia les rondes de Barcelona, que segurament és un dels punts per on hi circulen més persones. Quin és el problema ara mateix?
17: S'acumula abans ja, la problemàtica. El problema general és que el trànsit no és tant com es distribueix al llarg d'un dia. A vegades donem números d'intensitats mitjanes diàries, no?, que són bastant considerables i consistents, no?, els números que donem, però és la intensitat mitjana horària el que perjudica el trànsit. Com es concentra la població en una hora determinada, no? I llavors aquesta hora s'ha concentrat molt de trànsit a les principals carreteres. Per tant, abans d'entrar al que seria B10 i B20, ja hi ha congestió a la C-58, que aquesta el que tenim ja detectat és que hi ha algun vessal. Per tant, aquí s'hauria de resoldre el vessal aquest.
0: Vol dir que estan preparades les infraestructures, les carreteres, la xarxa viària catalana per cap a on anem en aquests episodis violents de canvi climàtic?
17: Ahir el president de la Generalitat quan refèiem la resolució, sí, li contesto la pregunta, però vaig
0: sí,
17: una mica...
0: Sí, li deia vaja perquè havíem perdut un moment la connexió, no.
17: Ah, d'acord. Allí el president de la Generalitat feia una recomanació, no?, per tots els que encara tenien una restricció, que era els dos Empordàs, no?, el Baix Empordà i l'Alt Empordà, i deia, torneu per l'AP-7. Bé, avui, per exemple, l'AP-7 és la que aguanta més, fins que arriba a la zona de la Roca, que quan es relaciona amb la C-60, que té tota aquesta congestió i va entrant, llavors es provoca congestió. Ja. Però l'AP-7 està aguantant bé. Ara està plovent molt a la zona de Sant Celoni, i això també es veu a l'AP-7, perquè cau la velocitat en els navegadors. Quan es torna groc un fragment d'autopista és que està caient alguna patacada important de pluja i cau la velocitat. Però aguanta. En canvi, les altres vies no és que no aguantin i no estiguin preparades, és la concentració d'aquestes intensitats de vehicles a l'hora, en una hora, és el que llavors provoca la congestió. No podem, el trànsit el que podríem fer és donar alternatives, però en el cas de la C-17, que és aquest eix nord-sud, no? No podem donar alternatives ni a l'oest ni a l'est, perquè també hi va ploure molt, i per tant enviaríem també a les persones a zones que no estan del tot bé en aquests moments, i que hi ha en alguns casos, com la C-59, que és la que baixa per Caldes de Montbui, Palau de Plegamans i, sí, i fins al que seria la P-7, no? Aquesta també va congestionada perquè hi ha trànsit que bascula, que balanceja cap a aquesta banda. Per tant, les infraestructures estan preparades, doncs segurament ens haurem de revisar si tots estem preparats per aquest tipus d'episodis meteorològics, però les infraestructures el que els hi passa és que congestionen quan ens acumulem tot el trànsit en una hora determinada.
0: Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, gràcies.
17: Gràcies a vostè.
0: Que vagi bé. I a la zona zero dels Aiguats, una de les zones zeros, però on ara torna a ser crítica la situació, tenim el Martí Oliver. Se'ns detalla la connexió, ens deia el Carbó, Martí, que era justament per com està caient allà a Montornès.
12: Sí, sí, plou amb molta intensitat. És veritat que ara ha baixat una mica, perquè quan hem arribat, que encara era fosc, feia feredat dels llamps i trons que queien, i combinat amb el paisatge que tenim, no?, doncs de fang, de carrers enfangats, també de molta resta del riu, doncs feia feredat. Hem rebut les alertes a les 9 del matí. Simplement ens deia que anéssim amb molta precaució aquest parell d'hores que venen per davant, i ara sí que aquí a Montornès ha amainat una mica. El dia es va despertant i comencen a arribar, Marina, doncs operaris de neteja que intenten, doncs, continuar les tasques que es van començar ahir per intentar que torni la normalitat, sobretot al barri on soc, a l'Ametller, perquè és veritat que al poble hem fet una volta pel centre i afortunadament, doncs, els efectes d'aquest temporal no són tan visibles, però sí que tota l'entrada per arribar des de Vilafranca fins a Montornès, doncs els vorals i totes les carreteres fan feredat. Ara, el dia que es va despertant, la gent que va a treballar, molta gent que esperava el transport públic, doncs, que s'ha hagut de mullar esperant de si passaria o no, i la situació ara mateix és aquesta, esperem que no vagi més.
0: Recordem que Montornès és on va perdre la vida una de les dues persones que han mort en aquest temporal.
12: Sí, és una de les dues persones en un garatge particular. Ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, es va traslladar en persona per avaluar tant els danys com per també donar el condol i acompanyar el sentiment a la família, i l'alcalde, doncs, que ja ens explicava, no?, que intentaran, o la intenció, o ja ho tenen fet, de fet, doncs, que es pugui declarar zona catastròfica per poder, doncs, recuperar-se el més aviat possible i tenir recursos per fer-ho.
0: Martí, vés en compte, cuida't, sisplau.
12: Fins ara.
0: Que vagi bé. 3 minuts i seran 2:15. Els qui no marxen, malgrat la pluja, són els acampats de la plaça Catalunya.
18: Continuarem aquí, almenys fins que es collegi l'assemblea, no? Però crec que els objectius encara no s'han complert i l'assemblea voldrà encara fer més pressió i continuar escalant el conflicte.
1: Han aguantat el temporal, han continuat amb les tendes de campanya plantades malgrat les recomanacions de la Protecció Civil i asseguren que fins que no es compleixin les seves demandes no aixecaran la protesta.
0: La manifestació per l'habitatge a Catalunya finalment serà avui.
1: Avui i a la plaça Urquinaona. Estan convocats a partir de les 7. Les pluges del cap de setmana van obligar els organitzadors a ajornar-la. Inicialment s'havia previst que fos a l'Hospitalet de Llobregat.
0: Queda mitja hora per la compareixença de Pedro Sánchez per saber si convocarà o no eleccions. Sabeu que ell vol aprofitar aquest rebuf de la crisi de l'habitatge, la mobilització al carrer. En canvi, el que sí que el penalitza és la crisi a Ceuta. Allà la policia ha començat a desallotjar l'assentament de la platja del Trampolín.
1: Que era l'últim assentament en una platja que quedava. Fins a 1.100 migrants han estat reallotjats i 900 d'aquests han decidit tornar voluntàriament al Marroc, segons fonts policials.
0: I avui parlem d'unes altres eleccions, les del Brasil. A la primera volta de les presidencials, l'ultra Flávio Bolsonaro, el fill, va 2 punts per davant de Lula da Silva, Sergi López.
19: Lula, que representa un bloc de partits d'esquerra, ho té complicat per capgirar el resultat d'ahir, d'aquí a 3 setmanes, quan es disputarà la segona volta. El representant de l'extrema dreta, el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, que està en arrest domiciliari per un intent de cop d'estat, ha obtingut a la primera volta el 47% dels vots davant del 45% de Lula, que parlava d'un resultat inesperat.
20: El segon turn és l'hora.
19: Diu que, en tot cas, el partit es jugarà a la segona volta. Totes les enquestes apuntaven important a la seva victòria ahir, tot i que per un estret marge. Finalment ha quedat pràcticament 2 punts per sota de Bolsonaro.
0: I els carrers de França segueixen encesos. Avui els centres educatius estaran tancats, entre 400 i 500 centres educatius, per les protestes dels estudiants.
19: Mobilitzacions que en alguns casos han derivat en episodis de violència i enfrontaments amb la policia. De cara a demà hi ha convocades noves protestes.
0: I si tornem a casa, uns últims titulars al marge del temporal. Per exemple, que avui comença la vacunació de la grip i la Covid.
1: Ja es pot demanar cita al CAP, preferentment a través de la Meva Salut. Els primers col·lectius que rebran la vacuna són les persones majors de 80 anys, les que viuen en residències de gent gran o de discapacitats, les dones embarassades i els nens de 6 mesos a 4 anys. A partir del 26 d'octubre podran demanar hora a la resta de col·lectius als quals s'aconsella la immunització, entre les quals persones de 60 anys o més. Des del 16 de novembre, una mica més tard, s'hi podrà anar sense cita.
0: I les infermeres, a través del seu sindicat, desafien el Departament de Salut.
1: Demanen que, igual que vol enviar alertes als metges de família per identificar els pacients que tinguin més de 6 baixes laborals en un any, faci el mateix amb les empreses i centres de treball que acumulin una alta incidència d'incapacitats temporals entre la seva plantilla.
0: Ara són... passa un minut de 2 quarts, de fet. Aquest és el moment que els castellers de Vilafranca revalidaven la seva victòria al concurs de castells de Tarragona.
1: Carregant i descarregant, un 9 de 9 amb folre. Per primera vegada l'han baixat a la seva història, una actuació memorable dels verds que els va permetre guanyar el concurs de castells amb la millor puntuació mai obtinguda. Han sumat més de 14.600 punts i han guanyat per tercera vegada consecutiva. Àngel Grau és el seu cap de colla.
2: Ha sigut un concurs molt complicat, però després poder fer aquest 9 de 9 i descarregar-lo, doncs és espectacular.
21: Marxem feliços
2: i contents. I demà serà un altre dia.
1: La Colla Vella ha quedat segona i la Jove de Tarragona ha completat el podi. Una part dels castells de dissabte es van haver d'ajornar a causa de les pluges.
0: I avui és el primer concert del comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic.
22: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor.
1: A 2:15 s'iniciarà el primer concert d'acomiad del grup usonenc, que assegura que vindrà carregat de sorpreses. Aquest primer show el seguiran el dels dies 7, 9 i 10 d'octubre. En total, unes 220.000 persones assistiran al comiat del grup, que igualarà el rècord de Coldplay i marcarà una nova fita per la música en català.
0: D'aquí una estona traurem el nas a l'Estadi Olímpic a veure si ja hi ha ambient. Serà difícil amb aquesta pluja, però vaja, ara ens hi atensarem.

0: Festival de Esports.
1: Continua Claudia Pina, remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Lluny de retallar, escurçar diferències, es fan més grans. Golejada històrica del Barça femení contra el Real Madrid, Arnau.
2: 7-0. 7-0 amb el pòquer de Claudia Pina i els gols de Graham Hansen, Pajor i Sidney. Rècord de gols, d'assistència en un partit de la Lliga F amb més de 40.000 espectadors al Camp Nou i un Laporta que estava exultant.
3: Por eso nos han ido jugadoras. Ha habido marcado una época en el Barça y vienen otras que están llamadas a seguir marcando época. Y estamos
2: si fem balanç, són 25 victòries pel Barça i només una pel Real Madrid en el balanç històric dels clàssics. Són 99 gols a favor i 12 en contra en aquest historial, sense comptar els dos partits quan el Madrid ja havia obtingut la propietat, però encara s'anomenava Tacón.
0: A segona, doble empat a 0 pels catalans.
2: Sense gols entre Girona i Mallorca, Montilivi, mateix resultat entre Sabadell i Andorra, la nova Creu Alta.
0: Avui sorteig de la primera ronda de la Copa.
2: A la una del migdia, sense Madrid, Barça, Real Societat i Atlético, que són els que disputen la Supercopa d'equips catalans, i tenim l'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Reus, el Manresa, el Sant Andreu i el Prat, que no va poder jugar la tornada per les pluges, però estarà al bombo a l'espera de poder jugar la tornada.
0: En ciclisme, Evenepoel, campió d'Europa, hi ha hagut d'haver fotofinish. Què ha passat?
2: 0,00028 és la diferència.
0: Mare de Déu.
2: Per tant, ni una agulla. Jo encara veig la imatge i no sé si de veritat guanya Evenepoel o Giulio Ciccone, que era l'altre rival. La imatge és brutal. Final d'infart a Eslovènia, Evenepoel es converteix així en el primer corredor de la història a guanyar tots els mallots internacionals.
0: Que no sigui metàfora del que acabarà passant a les eleccions. Us ho estem dient. A partir de les 9, Pedro Sánchez compareix. En tenis, hi haurà finalista espanyol a Tòquio.
2: A les 9 del matí es disputen la plaça Carlos Alcaraz i Jaume Munar. Avui també juguen les semifinals a Pequín, on Djokovic no ha perdut mai. Juga contra Medvedev, va 32-0 en el torneig.
0: I ara la notícia per comentar l'hora del cafè.

0: Va, que avui marxem a l'espai, Marina, perquè han detectat per primera vegada un senyal de ràdio procedent d'un planeta fora del nostre sistema solar.
1: A veure, torna a fer el titular.
0: Detecten per primera vegada una senyal de ràdio procedent d'un planeta fora del nostre sistema solar.
1: Carai.
0: Podria ser la cadena SER d'allà. Segons els experts, es tracta d'un exoplaneta amb una massa 12 vegades superior a la de Júpiter, situat a una distància de 63 anys llum de la Terra. Fent càlculs, això són 596 bilions de quilòmetres. I fent més càlculs, dic, quan trigaríem amb un, ja no dic amb un amb qualsevol cotxe que ens podem permetre, amb un Ferrari, va, 300 quilòmetres per hora, doncs trigaríem 226 milions d'anys en arribar en aquell.
1: No sé si viurem tant, eh?
0: Es tracta d'una emissió de ràdio auroral. Les partícules carregades interactuen amb l'atmosfera del planeta i el seu enorme camp magnètic de manera semblant a com es produeixen les aurores a la Terra.
1: Doncs mira, tot això que hem descobert. Va, que tenim un matí carregat, no, carregadíssim, amb Pedro Sánchez i el seu previsible anunci d'eleccions i els estralls del temporal a la tornada. Parlem amb l'Arbel Batlle, amb el tinent d'alcalde de Barcelona i amb el Carlo Buentiempo, climatòleg de Copernicus, i òbviament obrim l'anàlisi amb el Joan Serra i amb el Miquel Noguer. Fins ara.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre, on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
2: Un exconvicte, dues prostitutes, un proxeneta i un boig navegant en la poesia d'un món terrible. La Zaranda torna amb Todos los ángeles alzaron el vuelo. La companyia celebra 48 anys amb un espectacle sobre el misteri del teatre, la dignitat i l'esperança, amb l'estil provocador de La Zaranda. Al Teatre Romea, a partir del 15 d'octubre.
3: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
4: De clubs de lectura n'hi ha molts. I que et permetin conversar amb els autors dels llibres, només n'hi ha un. El Club del Quadern del País. Apunta't a la trobada mensual entre escriptors i lectors a l'Estudi Toreschi de Ràdio Barcelona. El dijous 22 d'octubre a les 7 de la tarda, als Erms, amb Carlota Gurt. Una història d'obsessió al Pantà de Sau. Premi Llibres Anagrama de Novel·la. Registra't al país.cat.
5: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Platges paradisíaques, bon temps, natura, però també innovació tecnològica, hub de talent i connexió amb tres continents. Ser Conversa presenta Tenerife, territori d'oportunitats.
7: El divendres 9 d'octubre, l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona es converteix en punt de trobada entre empresaris catalans amb visió d'expansió i experts en innovació de l'illa.
6: Més informació a sercatalunya.cat.
7: Amb el suport del Cabildo Insular de Tenerife, l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables i el Parc Científic i Tecnològic de Tenerife.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
8: Ara passen 8 minuts a dos quarts. I puc saludar a aquesta hora el Carlo Bontempo, climatòleg de Copernicus. Què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
8: Vostè volíem comentar una mica aquest canvi de la meteorologia a casa nostra. Hem viscut un episodi històric, vaja, això coincideix amb tots els experts. S'ha estat tropicalitzant el Mediterrani. Ens està venint un clima que és més tropical?
9: Depèn una mica de cosa volem dir amb tropical. El que podem dir segur és que la temperatura de l'oceà, del Mediterrani, va pujant i aquest estiu l'hem vist. Ha arribat a tocar un rècord històric amb 30 graus en una bona part del Mediterrani occidental. I aquesta temperatura tan alta, clar, proporciona només un gran canvi als ecosistemes marins, una pujada de la temperatura mínima que ens afecta durant la onada de calor, sinó proporciona també moltíssima energia per quan l'estiu s'acabi i comencin les pertorbacions atlàntiques, perquè de cop aquestes pertorbacions passen en un escenari on l'oceà té una temperatura superalta.
8: Ja, i llavors vol dir que té precedents això que hem vist aquest cap de setmana?
9: Precedent en sentit que els detalls exactes del que ha passat a Catalunya, jo crec que potser els companys de Meteocat o de l'AEMET ho podran derivar millor que no pas nosaltres aquí a nivell europeu. Però sí que hi hagi aquestes pertorbacions associades a vents orientals que afecten la costa est d'Espanya i de Catalunya, sí, això no és una novetat. El que passa, una mica com passava amb la Dana fa un parell d'anys, és que el mateix fenomen passa en un clima que és fonamentalment diferent, on hi ha molta més energia a nivell tèrmic, on hi ha la possibilitat de que la pluja sigui encara més intensa i jo crec que en aquest sentit es podria, com marc general, posar el que ha passat ara en les últimes hores a Catalunya en el mateix context del que ha passat a València, del que ha passat al nord d'Itàlia, el que ha passat a Grècia, a Líbia en els últims anys, yeah, on aquests fenòmens passen sobre un oceà supercalent.
8: Se'ns havia dit que l'alerta primera, vaja, era que vindria un mini-huracà aquí a Catalunya, el que es coneix com a Medicà, perquè ve del Mediterrani. L'hem acabat tenint, aquest mini-huracà, o ha passat de llarg, o ha estat les beceroles de l'huracà el que hem tingut al damunt?
9: Potser és una mica massa d'hora per fer una definició tan, tan exacta. També l'estructura dels ulls d'aquest mini huracà no em sembla que s'hagi detectat de manera tan clara, però preferiria deixar-lo als meus companys que tracten el tema dels events meteorològics extrems a derimar si era efectivament un medicament o no. Uh-huh. Són coses que sempre han existit a la Mediterrània. N'hi ha molts, especialment a la part de Levant, de la conca mediterrània, en la zona del sud d'Itàlia, de Grècia, on aquests fenòmens sí que poden arribar a semblar una mica a un cicló tropical. A l'oest és una mica menys inusual, però poden passar també, i són un entremig entre un fenomen tropical com són els huracans i una perturbació de les nostres latituds, que té un caràcter meteorològicament diferent. I aquest fenomen com barregen les dues components.
8: Carlo Bontempo, moltíssimes gràcies, climatòleg de Copernicus, que vagi bé.
9: Gràcies a vosaltres.
8: I tinc preparat a punt també l'Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona. Gràcies per l'espera i gràcies per atendre'ns aquest matí.
10: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
8: Un matí que està tornant a ser absolutament complicat perquè està caient fort. És veritat que aquí a Barcelona, no, el barcelonès, no s'ha enviat l'alerta per intensitat de pluges, però sí molt apropet al Maresme, al Vallès Oriental. Aquí ha d'anar pitjor? Preveuen que es pugui acabar activant aquesta alerta?
10: Doncs haurem d'esperar. Efectivament, la previsió és que això, doncs, mai anirà més, però en qualsevol dels casos hem d'estar alerta, perquè a més doncs, estem també ja tots ben alertats pel que ha estat passant al llarg dels últims dies.
8: Disculpi, que s'ha tallat just en el moment que deia...
10: El missatge de...
8: No, dic que s'ha tallat just en el moment que deia que no sé si ha dit que vagi a més o que mai ni, per tant, si m'ho pot tornar a repetir, disculpi. La previsió és que vagi a més a aquest aiguat que està caient ara mateix al damunt de Barcelona o que a mai ni en les properes hores? Vaja, estem tenint problemes amb aquesta connexió. Segurament, i té a veure, ens ho deia el Carbó fa una estona, els problemes de la comunicació, els aiguats que estan caient. Guillem Favo, ara mateix tenim escenes que tornen a fer patir, per exemple, en el cas de Granollers.
11: Sí, escenes que semblen tretes d'aquest cap de setmana, però no, estan passant ara mateix en directe i per això les expliquem ara als oients. Tenim la localitat de Granollers en molts punts anegada per l'aigua. Hi ha una imatge que està

0: també del Maresme, que ja han rebut aquest és alert fa, doncs això, 45 minuts.
1: Aquesta és l'última hora ara mateix en relació al temporal que està escombrant Catalunya. Fem una cosa, fem un parell de minuts de pausa i a la tornada més temporal i més Pedro Sánchez amb aquesta convocatòria que tenim just per d'aquí un quart d'hora per saber si convoca eleccions o no.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
3: Segur que no n'hi ha per tant.
4: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
6: Platges paradisíaques, bon temps, natura, però també innovació tecnològica, hub de talent i connexió en tres continents. Ser Conversa presenta Tenerife, territori d'oportunitats.
7: El divendres 9 d'octubre, l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona es converteix en punt de trobada entre empresaris catalans amb visió d'expansió i experts en innovació de l'illa.
6: Més informació a sercatalunya.cat.
7: Amb el suport del Cabildo Insular de Tenerife, l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables i el Parc Científic i Tecnològic de Tenerife.
8: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: 14 minuts per les 9 del matí. Joan Serra, Miquel Noguer, què tal, com esteu? Bon dia.
9: Bon dia.
1: Miquel Noguer, em penso que et tinc per aquí. Vaja, està tenint problemes el Miquel Noguer. De fet, porta un matí d'anar amunt i avall intentant arribar a la ràdio. Al final ha hagut de marxar cap a casa per poder-se connectar. Obrim, en tot cas, la taula d'anàlisi.
10: 1, 2, 3 i...

0: psicopati.
1: El que exigeix aquests moments és revisar la resiliència i la capacitat que tenen realment tot el que diríem infraestructures crítiques.
2: Ja ens han comunicat que efectivament l'Estat destinarà recursos extres perquè ja reconeixerà la situació d'afectació excepcional. Si em diu que avui té
3: ganes de plorar. I tenir una proposta per a la ciutadania era tenir, i això és el més rellevant, no? Poder anar a les urnes, perquè cal recordar que el que està passant en aquest moment al món és que la dreta no necessita de les urnes sinó la democràcia. I l'esquerra, si vol avançar, sí que necessita de les urnes, la democràcia i tornar a guanyar.
4: El gobierno está alargando una agonía a la que está arrastrando a un país entero. Yo creo que el presidente Sánchez no debería amagar más con llamar a los españoles a las urnas. Debería hacerlo.
5: A la Aquí Catalunya, l'anàlisi.
6: Penso que ara sí, que puc saludar bé el Miquel Noguer. Miquel, què tal? Bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. Aquí estem.
6: Què t'ha passat, Miquel, aquest matí? Quina ha estat la teva odissea
7: doncs,
6: particular?
7: Crec que el que ha passat a tanta gent amb el transport públic que funciona d'aquella manera i al final he pensat que la manera més solvent de poder entrar era a distància i fer-ho així.
6: Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, l'hem recuperat aquesta trucada. Aquesta és l'escena ara mateix a Barcelona, un punt caòtica.
8: Doncs mira, sí, efectivament, tenim aquest episodi de pluges que pensàvem que hi havia acabat del tot. Doncs no, encara continua i esperem que sigui per poques hores.
6: Això deia, que amaina. Això en principi ha de començar a amainar.
8: Sí, aquesta és la previsió que teníem, però vaja, en qualsevol dels casos hem de ser molt prudents perquè doncs, també hem tingut aquests episodis que vam començar, no oblidem, no tan sols aquest cap de setmana, sinó que ja durant la setmana passada vam tenir moments crítics.
6: Quin és el punt que més els preocupa?
8: Doncs n'hi ha diversos. Tenim la problemàtica d'alguns barris de muntanya, la zona de Collserol, on hi ha hagut esllavissades i problemes de mobilitat, i efectivament doncs, també després el conjunt de la ciutat. Hem de dir, de totes maneres, que a poc hem d'anar recuperant la normalitat, el conjunt dels serveis estan funcionant. Per exemple, el servei que en aquest mes pot ser més interessant, que és el tema escolar. Les escoles, en principi, obriran, potser hi ha alguna excepció, però funcionaran les escoles i repeteixo, i el conjunt dels serveis públics.

0: públics funcionant. Per exemple, el servei de transport està funcionant, alguna petita incidència, i en qualsevol dels casos està molt alerta.
1: Potser hi ha qui no ho sap, de les persones que ens estiguin escoltant, però sota la ciutat hi ha tot de dipòsits per anar reservant l'aigua que cau de la pluja. Entenc que s'han omplert com mai?
0: Sí, efectivament, i aquesta és una de les coses que hem de posar en valor. Hi ha hagut una inversió molt important en superfície, per descomptat, la transformació de la ciutat, doncs, és ben visible. Després ja...
1: No.
0: Es nota, que és la que es va fer doncs, ja fa molts anys, de la construcció dels dipòsits de contenció d'avingudes que estan dispersats pel conjunt de la ciutat i que han fet el seu paper, és a dir, s'omplen mentre hi ha els episodis de pluja i després es van buidant paulatinament i després també serveixen per altres coses, per exemple, per al rec de pares, per la neteja dels carrers. Ara, avui per avui, estan aquests dipòsits, ahir estaven absolutament plens, alguns inclús doncs, quasi a rebossar, i altres, doncs, llavors es van buidant paulatinament perquè, doncs, per preveure futures vingudes d'aigua. Però, efectivament, aquí hi ha hagut una feina de prevenció que, a més, ha de continuar. I mateix, doncs, amb la compareixença que vam fer amb l'alcalde, ja vam anunciar altres inversions que estan programades i pressupostades per dotar-nos d'encara més dispòsits de contenció de vingudes.
1: Senyor...
0: Ja crec que aquest és un dels temes que la ciutadania està tranquil·la en aquest aspecte.
1: Senyor Batlle, ahir vam veure imatges del parc de la Ciutadella, que en principi estava tancat, amb un munt de persones que s'hi van anar colant. És a dir, hi havia restriccions, però no es van poder fer complir aquestes restriccions. No sé si hi haurà sancions, si davant d'episodis així hem d'assumir que no hi ha possibilitat de fer complir les normes si la gent no hi posa de la seva part.
0: Efectivament, aquí hi ha una petició de responsabilitat del conjunt de la ciutadania que hem de dir que en general ha estat complert i per tant també vull agrair el sentit cívic de tots plegats. Després hi ha algun episodi puntual, va haver-hi aquest que més doncs, ja es veia que no es podia entrar perquè a veure, sembla que sí, hi havia una porta que podia estar oberta, però després de les imatges que hem vist és de gent colant-se per un forat, això és quasi de sentit comú, si hi ha una reixa que està forçada i es veu que això no pot passar. Però també he de dir que va ser un episodi molt puntual que de seguida que en vam tenir coneixement doncs la Guàrdia Urbana va procedir a evacuar aquest espai.
1: Els veïns de Torre Baró han estat explicant que aquest episodi els ha afectat especialment.
0: Sí, ja ho deia abans, que els barris de muntanya, no tan sols Torre Baró, sinó el conjunt de barris de muntanya, també, per exemple, els barris de les Planes, en el districte de Sarrià-Sant Gervasi, l'episodi més crític que hem tingut va ser a Can Notari, en el barri de la Font del Gos, a Horta-Guinardó, efectivament, va haver-hi... Hem tingut un episodi absolutament extraordinari, que els que són més vells, doncs el podem assimilar als que vam viure en l'any 62, afortunadament, amb una afectació personal que no té punt de comparació, però efectivament hi ha hagut uns aiguats que no recordaven possiblement en els últims 50 anys a la ciutat de Barcelona. I efectivament doncs, això ens ha afectat la vida, la mobilitat del conjunt dels ciutadans. Però també hem de dir que la ciutat és una ciutat resilient i que, per tant, doncs, ho tenim preparat i que després el conjunt dels serveis públics doncs, amb possibilitat de que la recuperació de la normalitat s'hagi pogut fer doncs, en breu termini. Jo crec que al llarg de les properes hores doncs, tindrem plenament restablerta aquesta normalitat.
1: Doncs, Albert Batlle, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí.
0: Moltes gràcies a vosaltres, que tinguem un bon dia.
1: Gràcies, que vagi bé. Ara us demano una mica d'anàlisi, Joan Serra, Miquel Noguer, però abans deixeu-me treure el nas un altre cop a un altre punt de connexió amb la Susana Ruiz, que ella és a la plaça Catalunya, amb els acampats de la plaça Catalunya. Ells continuen allà, Susana.
2: Sí, Marina, bon dia. Continuen aquí i ells diuen que s'han estat tota aquesta setmana i diuen que no es mouran fins que s'atenguin les seves demandes. També t'he de dir que els he preguntat si pensaven seguir d'alguna manera la compareixença del Pedro Sánchez i et diré que en una escala del 0 al 10 l'expectació és 0. Han dit que no pensen seguir-la, que ja sabran el que hagin de saber per la via que sigui i que ells avui estan centrats en la manifestació que es farà aquesta tarda a les 7 aquí a plaça Urquinaona, que és la que dissabte s'havia de fer a l'Hospitalet en memòria de l'Olga i del Javier, dues persones que s'han suïcidat quan anaven a ser desnonades o ja havien estat desnonades del seu habitatge, del seu pis i del seu local respectivament. En tot cas, ara mateix aquí, no sé si dormen o què fan, però no hi ha moviment, deuen ser dins de les tendes.
1: Home, amb la que cau perquè estem sentint la banda sonora de fons, sí.
2: És que cau un patac d'aigua impressionant, segurament no és cap registre històric, però bueno, com a persona que estàs al mig del carrer, jo que vaig amb sandàlies, per exemple,
1: no era el dia,
2: t'asseguro
1: Susana.
2: Que està caient molt d'aigua. Ja havia passat tot això, en teoria.
1: Sí.
2: En fi, que quan vulguin reaccionar a la decisió de Pedro Sánchez, doncs diuen que ja ens diran el que ens hagin de dir.
1: Susana, gràcies, fins ara.
2: A vosaltres.
1: I més problemes de mobilitat, acabem de saber que l'R2 tallat la circulació entre Granollers Centre i Sant Andreu per condicions meteorològiques adverses. Òbviament, estem dient com està Granollers. Ens deia Guillem Favó fa un moment, demanarem a Rodalies perquè estem veient com s'ha negat la via. Doncs, efectivament, aquí hi ha les conseqüències. És alerta per al Maresme, pel Vallès Oriental i possible convocatòria electoral d'aquí a 5 minuts. Joan Serra, Miquel Noguer.
3: Sí, jo crec que ja tots plegats donem per fet aquesta convocatòria electoral. En aquest període de reflexió, Pedro Sánchez tenia la temptació de pensar si era el moment, jo crec que, de salvar el PSOE. I m'explico. Crec que l'actual context, i així ho diuen totes les enquestes, fa difícil evitar una situació de govern de la dreta i més l'extrema dreta, però Sánchez, en l'actual context, amb l'entrada de l'habitatge al centre del debat públic amb molta fortalesa i amb manifestacions al carrer, té la temptació de pensar que hi pot haver aquesta possibilitat de salvar el PSOE, ni que sigui amb una derrota dolça. Una altra cosa és la possibilitat que les esquerres puguin guanyar, atesa la debilitat de l'oferta electoral que hi ha a l'esquerra del PSOE. I això li permetria a Sánchez també aquesta convocatòria electoral en un context una mica més favorable per al PSOE, que no pas el que era amb la crisi de la immigració de Ceuta, l'escenari de Ceuta, doncs pensar que ell no se'l podria adjudicar si hi hagués aquest escenari de derrota dolça del PSOE o d'un resultat que salvés els mobles del que pugui passar després en les municipals del maig i de les autonòmiques també del maig que estan convocades. Jo crec que en les últimes hores Sánchez també ha pensat en el desgast acumulat, tenint en compte que si la legislatura avançava hi havia moltes possibilitats que els casos judicials encara tanquessin més el cercle sobre el president. Ja ha previst el judici de Begoña Gómez i sempre ha sobrevolat la possibilitat d'una imputació directa del partit, que això acabaria desgastant-lo molt. Jo crec que són molts elements per arribar a aquesta conclusió. I una reflexió final. És cert que ara el context és d'un debat que li beneficia més a l'esquerra, que és el de la mobilització pel dret a l'habitatge. Però al final, unes eleccions, si Sánchez acaba convocant d'aquí uns minuts, jo crec que ens situa en un escenari de referèndum sobre Sánchez, de plebiscit sobre Sánchez. I serà difícil sortir d'aquí.
1: Miquel, a més, avui publiquem a la sèrie El País una nova enquesta de 40 dB sobre els possibles resultats electorals a Espanya. Si hi hagués eleccions, el bloc de la dreta arriba al 50% i aquí la gran sagnia és a l'espai a l'esquerra del Partit Socialista, que ara aquest cap de setmana ha anunciat que es vol reorganitzar en una nova marca que es diu Frente Amplio.
4: Sí, fixeu-vos aquest espai a l'esquerra del PSOE, que és on hi ha el gran forat en aquests moments. Ni en un moment com l'actual, amb el que estàveu parlant ara de la crisi d'habitatge i en el qual l'habitatge està al centre de tot el debat, doncs tampoc és capaç de treure el cap o treure el cap de la manera que s'esperaria que ho fes. És a dir, hauria d'estar liderant les protestes i liderant-ho de forma efectiva al carrer, i això no està passant. No està passant, entre altres qüestions, perquè falten lideratges clars, perquè falta un discurs també prou ben trabat en el sentit de que aquests partits a l'esquerra del PSOE, que en major o menor mesura han estat donant suport al govern, quan no dins mateix del govern, i per tant els està costant trobar un discurs que sigui creïble al carrer, que se'n pugui generar il·lusió, etc., que al final generar il·lusió és la qüestió bàsica de cara a afrontar un període electoral. Per tant, el PSOE té problemes, és evident, però és que el problema gravíssim el té l'esquerra a l'esquerra del PSOE.
1: Ja. Avui, de fet, a la tarda hi ha aquesta gran manifestació a Catalunya. Veurem si la pluja no fa la guitza. No, en principi, a partir del migdia tot això ja amaina. Manifestació a plaça Urquinaona. Això ja pot ser la primera empenta de cara a un escenari electoral.
4: Sí, però és veritat també que el que hem vist fins ara és que les mobilitzacions a Catalunya han estat bastant més petites o bastant menys intenses de les que hem vist als punts d'Espanya, singularment a Madrid, quan la qüestió de l'habitatge, el debat ha estat liderat moltíssimes vegades per les coses que s'han fet o que no s'han fet a Catalunya. Aquest cop no ho hem vist, jo ho explico una mica també, perquè no és el mateix manifestar-se a Madrid contra uns poders públics liderats per la dreta i quan no per posicions d'extrema dreta, estic parlant del govern municipal i autonòmic, que fer-ho a Catalunya, on totes les administracions estan en mans de la centre-esquerra o l'esquerra, i segurament també es fa difícil trobar un discurs de protesta, per entendre'ns, contra uns governs que de manera, diguem-ne, arrossegada o de manera una mica tardana, però estan aplicant mesures, i això fa que la mobilització al carrer pugui ser menor.
1: I tot això és que no arriba en un moment qualsevol, arriba just la vigília, aquesta convocatòria o previsible convocatòria electoral que hem de conèixer aquí a escassos segons, quan Pedro Sánchez comparegui a la Moncloa, just la vigília de la possible decisió d'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, que ha de decidir demà al Tribunal Constitucional. Joan, pot ser que et talli, sobre la marxa, si compareix Pedro Sánchez.
3: Sí, a veure, aquest és un retorn agredolç per a Carles Puigdemont, i ho és perquè aquestes últimes hores hem observat enquestes que ja situen d'una manera molt ferma l'ascens d'Aliança Catalana, l'última, la de La Vanguardia, que pronosticava un empat fins i tot d'escons a 30 escons entre el PSC i Aliança Catalana, i aquest retorn de Carles Puigdemont, que estava pensat en termes d'impuls per a Junts, és a dir, recuperar la iniciativa del debat públic, també el protagonisme en el debat públic, intentar construir una alternativa al govern de Salvador Illa, doncs es produeix en aquest regust agredolç, no?, en què Junts pateix, i de quina manera, l'ascens d'Aliança Catalana a les enquestes.
1: Veiem ja preparat el faristol on ha de comparèixer Pedro Sánchez a la Moncloa, ja tenim senyal, veiem com comencen a arribar els ministres per seure en aquesta sala on això, el tindrem compareixent d'aquí a escassos minuts. És aquell plano on ja s'espera, es veuen els fotògrafs preparats per fer-li les fotografies pertinents en aquesta arribada, treuen el cap als seus assessors per veure si ja està tothom a punt per fer entrar el president. Passa un minut ara just de les 9 del matí, la compareixença estava convocada per les 9, justament. Tenim aquí amb nosaltres a l'estudi també el cap de política de CERC Catalunya, el Xavier Balló. Què tal, com estàs? Bon dia.
5: Hola, què tal? Bon dia.
1: I res, t'anem a fer parlar.
5: Pedro Sánchez també hi és.
1: Però tenim Pedro Sánchez, que ara mateix s'acosta cap al faristol i està en disposició ja d'adreçar el seu missatge a la ciutadania en relació a una possible convocatòria electoral. L'escoltem. L'escoltem en escassos segons. Vaja. A veure, companys, si podem punxar aquesta compareixença de Pedro Sánchez des de la Moncloa. Ahora sí.
6: Buenos días y gracias a los medios de comunicación por atender esta declaración institucional. Queridos ciudadanos y ciudadanas, como sabéis, hace más de 3 años las urnas y el Congreso de los Diputados y Diputadas decidieron volver a apostar por un gobierno de coalición progresista. Lo hicieron para que España siguiera avanzando por la senda de la transformación, de la ambición y la justicia social que ha venido recorriendo desde el año 2018. Lograrlo no ha sido fácil. En esta legislatura nos ha tocado gestionar emergencias inéditas, navegar una coyuntura internacional muy difícil, marcada por decisiones unilaterales como las tensiones comerciales, las crisis energéticas y el regreso de las guerras en Europa y en Oriente Medio. Hemos tenido que trabajar también con un Congreso muy bronco, en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer. Hemos tenido también que batirnos contra élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones, pero que quieren continuar controlando nuestro país. Y hemos también tenido que lidiar con la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática. Una oposición sin ningún sentido de Estado, que no ha parado de cuestionar hasta incluso la legitimidad de nuestro sistema electoral, de bloquear medidas y votar en contra de políticas que eran buenas para el país, y de usar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas para la gente de a pie. Nosotros, a este respecto, simplemente quisiera recordar que hemos transferido a esos gobiernos autonómicos más recursos que nunca para que invirtieran en sanidad, en educación, para que construyeran vivienda. Y ellos han comprado áticos y han privatizado hospitales. Aún así, y a pesar de todas estas dificultades y también hostilidades, el gobierno de coalición progresista no ha dejado de trabajar. Y con él España no ha dejado de avanzar. A lo largo de estos 3 años, España se ha convertido en la economía que más crece y que más empleo crea de toda la Unión Europea. El poder adquisitivo de nuestros ciudadanos y ciudadanas ha aumentado el triple que grandes economías europeas como la francesa o la alemana. Y nuestros niveles de desigualdad y pobreza, que continúan siendo altos, han caído al mínimo desde que existe serie histórica que la registra. En definitiva, con esfuerzo y con diálogo, hemos logrado ampliar becas, los permisos de maternidad y paternidad, las ayudas al Sistema Nacional de Dependencia y la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud. Y también hemos puesto en marcha una modernización profunda de nuestra industria a través de la culminación de los fondos europeos, de los fondos llamados Next Generation. Hemos acelerado uno de los principales problemas que tenía nuestro país, y era el escaso desarrollo de la transformación energética y, por tanto, la transición ecológica, hasta lograr que más de la mitad de nuestra energía procediera de fuentes renovables. Y también hemos aprovado medidas valientes para impulsar el derecho constitucional.
1: Repassant passat de l'obra de govern que anticipa
5: la legislatura.
1: Exacte.
6: Sacrificar nuestro estado del bienestar en el altar del 5%. En definitiva, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para defender el interés de los españoles y de las españolas, y al mismo tiempo, y en la medida de nuestras posibilidades, nos hemos esforzado por construir un mejor mundo para nuestros compatriotas y también para el resto de la humanidad, apoyando a Ucrania, a la Unión Europea y a las Naciones Unidas en sus momentos más oscuros, denunciando a genocidas cuando otros callaban, combatiendo a los tiranos, a los tecnooligarcas y también a los especuladores que quieren destruir el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas para agrandar sus bolsillos. Duplicando nuestra ayuda a la cooperación internacional mientras otros presumían de recortarla con su motosierra o en ese altar militar del 5% del Producto Interior Bruto. En definitiva, todo eso ha hecho de nuestro país, ha convertido a España en un referente mundial de paz, de feminismo y de prosperidad. Y nos ha permitido cosechar los mejores resultados económicos, sociales y medioambientales que ha tenido un gobierno democrático en nuestro país. Los mejores. Y esto no es una exageración, tampoco es una opinión. Es un hecho, es un dato contrastable que ha sido posible gracias a la entrega de millones de trabajadores y trabajadoras, de también trabajadores autónomos y, por supuesto, de los empresarios y empresarias de nuestro país. También ha sido posible a la generosidad de otras fuerzas parlamentarias, a las cuales quiero agradecérselo en primera persona, que han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social. Y ha sido posible también gracias a esa mayoría social que ha sacado lo mejor de sí misma en cada una de las crisis que hemos tenido que abordar. Sé también que en parte de esa mayoría social hoy hay insatisfacción. Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchas metas sociales que conquistar y muchos problemas que resolver, sobre todo en los ámbitos de la desigualdad, de los servicios públicos y del acceso a la vivienda. Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente. Para acometer en profundidad las reformas pendientes que necesitamos para que la ciudadanía pueda lograr reducir esos niveles de desigualdad, debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España. Por eso, tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
1: Doncs ja tenim l'anunci de convocatòria electoral pel dia 29 de novembre. Seguim escoltant Pedro Sánchez.
6: ¿Qué futuro queréis para vosotros mismos y para vuestro país? Ahora depende de vosotros y de vosotras. Basta examinar el horizonte para entender que el mundo se asoma a una época muy compleja de transformación, de transición. Una época de mucha tensión, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella. Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna, o deseáis que España continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental. Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando. Si preferís tener un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social, o preferís entregaros o entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada y cuyo único objetivo es derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos venido construyendo durante estos últimos 8 años para beneficiar a los de siempre, a una minoría privilegiada. Yo confío en mis compatriotas porque sé que sois un pueblo valiente y solidario, que se crece ante los desafíos y que no tenéis reparo en ser los únicos o los primeros en moveros para estar en el lado correcto de la historia. Por eso, vamos a dejarnos la piel, vamos a trabajar para merecernos vuestra confianza, para ilusionar y para volver a ganar. Muchas gracias.
1: Doncs aquí tenim l'anunci de Pedro Sánchez, eleccions anticipades pel proper 29 de novembre. Aquest matí hi ha un Consell de Ministres extraordinari per dissoldre les Corts, és a dir, per dissoldre el Parlament, el Congrés, i anar a eleccions. I ho dèiem, al final ho ha plantejat, així com anticipàvem, com un plebiscit sobre la seva persona. La dicotomia s'ha adreçat directament als espanyols dient o la ultraderechista o baluart de la justícia social i de la responsabilitat amb el medi ambient, retrocedir o avançar majoria social o coalició de l'extrema dreta.
5: Sí, ha volgut plantejar, fet aquesta mena de balanç de legislatura i com el seu parer diu que amb les accions que ha fet, tant a nivell internacional, amb la defensa de que el que estava passant a Gaza és un genocidi, i amb altres qüestions que s'ha erigit com un dels líders internacionals més oposats a l'extrema dreta, que està cada cop pujant més arreu del món, doncs ha dit Sánchez que ha convertit Espanya en un referent mundial de pau, de feminisme i de prosperitat, i amb aquesta declaració institucional, que d'alguna manera és alhora un primer missatge ja de campanya electoral, doncs clarament Sánchez ha volgut doncs anteposar-se i fer aquesta dualitat entre l'extrema dreta i ell. Per cert, Marina, una altra de les coses que estaven pendents d'aquesta compareixença i que com a mínim ara mateix no n'ha dit res, era sobre si el govern espanyol podria tornar a aprovar els 2 decrets d'habitatge perquè tornessin a entrar en vigor i que fos la Diputació Permanent qui els pogués convalidar, on allà no és necessari Junts. Sobre això, doncs, sembla que Sánchez no, de moment, com a mínim, no n'ha dit res.
1: Per explicar-nos bé, per si acabeu de connectar ara mateix, ho dèiem a primera hora, la Diputació Permanent és aquest òrgan que es constitueix al Congrés en un període de transitorietat, és a dir, quan es dissolen les Corts, ja no van tots els diputats, els 350 diputats, a aprovar coses al Parlament, sinó que es crea un òrgan molt més petit, que és aquesta Diputació Permanent, i allà les majories varien, allà ja no cal el vot de Junts, d'aquí que una de les opcions de Pedro Sánchez sigui portar aquests decrets en aquesta Diputació Permanent, que també podria ser una empanteta de campanya, més enllà de que pugui servir, òbviament, per aturar determinats desnonaments i fer front a aquesta emergència amb habitatge que tenim ara mateix. És la data més propera en la qual podia convocar Pedro Sánchez. Queden 55 dies exactes pel 29 de novembre i així ho marca la llei. Miquel Noguer, una primera valoració, com ho veus?
4: Doncs sí, a part d'aquests anuncis que ha fet en el sentit de posar entre ells i nosaltres, que és el que sentirem i el que veurem a partir d'ara mateix, doncs ja realment passa l'atac. Passa l'atac. Hem sentit clarament al principi de la intervenció, com comentava, això de que nosaltres hem transferit a les comunitats autònomes més diners que mai, més recursos que mai, per sanitat, per habitatge, etc. I ells el que han fet, ha dit, és gastar-se literalment en àtics i en privatitzar hospitals. Sí. Això és una referència directa al Comitat de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, que serà, per entendre'ns, la gran antagonista, perquè per més que el candidat del Partit Popular sigui Núñez Feijóo, també tots sabem que amb qui realment els agrada, li agrada antagonitzar a Pedro Sánchez del Partit Socialista Espanyol, és amb Isabel Díaz Ayuso, que consideren que és la persona que d'alguna manera marca aquest discurs tan escurat a la dreta del Partit Popular. Per tant, veurem això els propers 55 dies i efectivament creuen que és la manera més efectiva, més eficient per poder retallar a distàncies a les enquestes, sense anar més lluny aquesta última que publiquem avui, doncs que dona un bloc de la dreta absolutament disparat i absolutament mobilitzat. Insisteixo que està mobilitzat. Falta veure si l'esquerra és capaç de mobilitzar-se. I el que hem vist aquests últims dies amb la qüestió de l'habitatge, de les manifestacions, etc., és el que podria fer mobilitzar aquesta esquerra, o almenys això és el que considera el PSOE.
1: Clar, aquí hi ha una cosa, per això, que Pedro Sánchez ha començat la seva intervenció fixant la mirada en fa 3 anys, diu, les urnes van apostar per un nou govern de coalició progressista. I això té un punt enganyós, perquè en el fons una majoria de progressista i d'esquerres no existia. Aquí ha jugat la carta, o va jugar la carta de Junts, que al final ha estat el seu calvari durant tota la legislatura, i ho hem acabat veient com ha estat el seu epitafi, no?, amb la votació de la setmana passada al Congrés. Nosaltres hem estat parlant amb gent de Junts i ens diuen que convoqui, que nosaltres estem preparats. De fet, tots diuen més o menys el mateix, que han de dir també t'ho dic. El Partit Popular ha fet una piulada ara mateix on diu per fi convoca eleccions Pedro Sánchez. Una mica això, que al final l'escenari és extremadament difícil per revalidar una majoria per part de Pedro Sánchez, perquè no haver de necessitar dels vots de Junts es fa difícil també en l'actual context. És a dir, una cosa és que puguin arribar a no sumar el Partit Popular i Vox, l'altra és que Junts no acabi sent determinant.
3: Sí. Abans deia que abans...
1: Us sí, esteu trepitjant tots dos, Joan, i després Miquel, sisplau.
3: Sí, jo abans us parlava d'aquest plebiscit que difícilment seria difícil d'escapar-se, perquè sí, perquè serà un Sánchez sí o Sánchez no, i Sánchez intenta que aquest plebiscit sigui ultradreta o un escenari de drets i llibertats, no? Però sí, necessita una majoria àmplia per aquí. Jo crec que Sánchez és conscient que revalidar el govern és molt difícil, i el que persegueix és assolir aquest objectiu de que el PSOE plantegi la batalla al PP i que fins i tot pugui arribar a quedar per davant del PP, perquè la construcció d'un govern d'esquerres amb una majoria parlamentària més sòlida, que no hagi de dependre de Junts, és, jo crec, un horitzó molt, molt complex. I Sánchez ho ha plantejat ja com un primer míting de campanya. Ha presentat un govern contra tot i contra tots, que ha patit, que ha hagut de suar per poder avançar, contraposant-se des del primer moment a Isabel Díaz Ayuso i una altra manera de governar. Ha fet, jo crec, també un balanç autocomplaent de l'acció de govern amb referència a les dades macro en economia, que són positives. S'ha presentat com el gran garant de les llibertats a escala internacional, contraposant-se a Israel, els tecnooligarques, el trumpisme. I aquest és l'escenari que li convé a Sánchez. La gran pregunta, per mi, el gran interrogant aquí és si la possibilitat d'haver introduït l'habitatge com el marc de la campanya és suficient. És a dir, si no li pot pesar molt al PSOE en particular i també al conjunt de les forces d'esquerra el fet que el govern dels últims 8 anys no hagi permès contenir i mitigar aquesta crisi de l'habitatge que ha escalat paulatinament. I una altra referència final. És molt important el que ha dit, però també és molt important el que no ha dit. Hi haurà aquesta possibilitat de que abans de la convocatòria electoral, abans que arribem a les eleccions, hi hagi l'aprovació a la Diputació Permanent de mesures en habitatge que li permeti també fer campanya? Ho resoldrem en les pròximes hores.
1: I el que resoldrem entre el 15 i el 20 d'octubre és quan s'han de presentar les candidatures. Insisteixo, sumar o l'espai a l'esquerra del Partit Socialista pretén reorganitzar-se en aquest frente amplio i donar-ho a conèixer el 17 d'octubre. Vaja, que el calendari també els apreta amb això. Aquesta és l'última hora i el que tenim són ja algunes reaccions. Parlàvem de les de Junts, però tenim Laura Pons. Què tal? Bon dia.
7: Hola, Marina. Què tal? Bon dia.
1: Reaccions per part d'Esquerra Republicana, també.
7: Sí, Esquerra Republicana entenen que si Sánchez convoca és perquè diuen que se'n poden sortir, que Pedro Sánchez, que el president del govern, doncs pot revalidar els suports i evitar que Partit Popular i Vox arribin a la Moncloa. Això sí, els republicans el que demanen és aprofitar tot el temps que queda per tancar les carpetes pendents, i n'hi ha unes quantes, Marina, hi ha el finançament, hi ha Rodalies, hi ha la condonació del 20% del Fla, i estan preocupats perquè veuen que els acords que queden pendents allà i també aquí, entre republicans i PSC, perquè saben que si el PSOE per la Moncloa els seus acords aquí amb Salvador Illa també podrien acabar quedant en paper mullat. Parlo, per exemple, del finançament del Consorci de la Zona Franca, del traspàs de Mossos d'Esquadra a ports i aeroports. En definitiva, la decisió de Sánchez a Esquerra Republicana no els pilla per sorpresa, però els republicans d'alguna manera haguessin preferit seguir avançant en els acords d'investidura per seguir, doncs, podent tenir tot el que van pactar en el seu dia, el 2023, quan van investir a Pedro Sánchez.
1: Xavi.
5: El que comenta la Laura és una clau molt important d'aquest final de legislatura, sobretot amb vistes a Esquerra Republicana, perquè jo no sé si quines fórmules imaginatives podran trobar, però quan es dissolen les Corts Generals el que passa és que les lleis que hi ha en marxa decauen.
1: Clar.
5: Per tant, pensar que es pugui tirar endavant el model de finançament o la condonació del FLA, que ja estan entrades al Congrés, en aquest tram final de l'any, que és quan s'havien de debatre, sembla bastant difícil. Per tant, un dels inconvenients que podia tenir Esquerra Republicana davant d'aquest avançament electoral és que acabi la legislatura amb el sac bastant buit de les promeses que va arribar a assolir. Algunes són més o menys una mica més recents perquè són de la investidura d'Illa, però en el cas de la condonació del FLA, són de fa més de 3 anys.
1: Demà, en aquest estudi, l'Oriol Junqueras, això, aquí a l'Aquí Catalunya, tindrem temps de parlar de totes les promeses pendents de complir a Pedro Sánchez.
7: Marina.
1: Digues, Laura.
7: No, només deixa'm dir-te també apuntar, a banda de les carpetes també, dintre d'Esquerra, un altre tema important és el debat intern que hi ha hagut sobre la candidatura de Gabriel Rufián, si serà o no el candidat d'Esquerra Republicana al Congrés, que això tampoc és un tema que estigui tancat. És cert que aquest front ampli del que parlava Gabriel Rufián s'ha anat desinflant, ha anat perdent força i tothom ja té colla avall d'alguna manera que Rufián serà el candidat dels republicans, però això també serà un tema complicat, espinós, i sobretot per teixir la llista, per veure qui va de número 2, 3, 4 darrere de Rufián, si és que acaba encapçalant aquesta candidatura. Així que no és només difícil pel tema de les carpetes, sinó també per veure qui presenten de cara al 29 de novembre.
1: Però vaja, que se li han quedat el nom amb això de Frente Amplio, com a mínim això. Sí. Laura Pons, gràcies. Qualsevol cosa, ens demanes pas.
7: A vosaltres. Perfecte, fins ara.
1: Hi ha missatge de Sumar, eh? Diu, estamos listas y somos más. El próximo 29 de noviembre, el Frente Amplio es la llave para garantizar el derecho a la vivienda, a la salut, al tiempo, a la vida digna. I a les 10 del matí hi ha compareixença també d'Alberto Núñez Feijóo. Déu-n'hi-do quin matí. Sobre Esquerra Republicana i totes aquestes promeses pendents. Miquel, Joan, per aquest ordre, així no us trepitgeu.
4: Doncs sobre Esquerra Republicana, efectivament, el que dèieu de cara s'ha de fer una llista i que no serà fàcil. Recordem que Gabriel Rufián ha estat fent maniobres per poder escollir ell una llista que sigui d'acord amb els seus valors, amb el que ell defensa i com veu les coses, i que ja sabem que ell veu les coses d'una manera bastant, per no dir molt diferent a com les veuen a la seu nacional del partit a Barcelona, i per tant no serà fàcil. Tampoc és cap secret que les relacions, inclús personals, personals dintre l'actual grup parlamentari estan absolutament desfetes i, per tant, allà hi ha moltíssima feina a fer i, a més, hauran de fer una campanya electoral. I no serà fàcil, no serà ni tan sols còmode veure un míting amb Oriol Junqueras i Gabriel Rufián junts després de totes les tensions públiques que hi ha hagut l'última la setmana passada amb la qüestió del decret. Recordem quan no va sortir Rufián a dir que ell votaria, ell s'ho miraria molt bé abans de votar aquest decret, quan Oriol Junqueras ja donava per feta la votació, el vot afirmatiu. Per tant, no serà fàcil. Això per part d'Esquerra Republicana. Per part de Junts, ells consideren que tenen aquest as a la màniga que es diu Carles Puigdemont i que això tapa qualsevol problema intern que puguin tenir. Se senten forts, el que passa que tampoc no sé si han calibrat prou bé quin és en aquest moment el sentit social de Catalunya. Ho dic perquè efectivament segurament no perdran vots dels que ja tenien per la qüestió de la votació de la setmana passada. Ells consideren que això els deixen neutres, és a dir, que no els farà perdre vots, però sí que pot calar la idea aquesta de que és un partit poc sensible amb els problemes socials. I de problemes socials en té tothom a Catalunya, o gairebé tothom, en el sentit de que tothom que viu d'un salari ha vist com el seu poder adquisitiu ha baixat molt o bastant aquests últims anys.
1: El que passa
4: anys,
1: és tant, que ells expliquen que en privat la gent se'ls atansa a donar-los les gràcies. És a dir, que una cosa és l'olla pressió del carrer i l'altra és que l'empresariat català, bé, tots sabem qui són, no? Que la gent, que els catalans, el convergent de tota la vida, vaja, se li acosta a dir-li gràcies.
4: Absolutament, jo no crec que la votació de la setmana passada en concret els passi factura entre vots que ja tenien, és a dir, sí que tindran una pressió externa d'un nivell de crítica més alt, però el nivell de crítica també a vegades ajuda a cohesionar. Hem vist aquests dies, quan Carles Puigdemont va fer aquell llarg post a les xarxes socials, crec que era divendres, quan inclús hi havia un punt de victimisme, ens estan criticant molt, ens estan atacant, inclús estan fent comentaris masclistes sobre la nostra portaveu al Congrés dels Diputats. El que jo em refereixo que sí que pot passar és que persones que són votants d'aquest espai polític sí que han vist empitjorar les seves condicions de vida, com per la inflació, per l'encariment de tants béns bàsics, començant per les gasolines, i això fa que molta gent consideri que la seva vida avui és pitjor que fa uns anys, o uns mesos tan sols. I això és el que fa que pugui, segurament no decantar vots cap a altres bandes, però sí desmobilitzar. I Junts traurà avantatge, recordem-ho, que excepte un canvi d'ultimíssima hora, l'Aliança Catalana no es presenta a aquestes eleccions generals.
1: Això
4: tant,
1: podem donar per...
4: amb
1: ho podem donar, Joan, per descomptat, això, que l'Aliança Catalana segur que no farà cap moviment estrany per presentar-se a unes generals, això d'una banda, i de l'altra, veurem Puigdemont en campanya a Catalunya?
3: A veure, jo crec que el gran interrogant ara és quin moviment vol fer Aliança Catalana, perquè això distorsionaria el tauler de joc. I jo crec que el partit poden tenir la tentació, de pensar, després de l'última enquesta de La Vanguardia, què han de fer. El partit ara mateix no està en aquesta situació. Sílvia Orriols no és partidària de presentar-se a unes eleccions generals i el comitè de govern aquesta decisió no s'afronta com a prioritària, perquè la prioritat és construir les eleccions municipals i que això serveixi d'impuls per certificar aquest auge demoscòpic que tenen al davant. Però davant l'actual escenari és impossible que un partit no tingui la temptació de dir som la primera força d'arrel independentista ara mateix a les enquestes i hi ha un nou escenari electoral, per tant s'obre un període de reflexió i és important, i això afecta directament els altres actors implicats, començant per Junts. Abans parlava jo d'aquest possible retorn agredolç de Carles Puigdemont, i un dels interrogants a fer-se és què voldrà fer Carles Puigdemont en el curt termini. La majoria de les veus consultades en els últims mesos parlaven de la dificultat que ell pogués assumir un rol de cap de l'oposició. I ell mateix ha explicat que el seu objectiu és palpar un país que no ha pogut trepitjar en els últims 9 anys i, per tant, conèixer quines són les problemàtiques de primera mà de la Catalunya del 2026. Jo crec que si hi ha una campanya electoral Puigdemont segur que hi tindrà algun paper. Una altra cosa és que ho hagi de fer al capdavant d'una llista electoral, perquè aquest és un interrogant que ha circulat en les últimes hores, però és un interrogant que encara no s'ha afrontat, perquè tots sabem, no, que el disseny del retorn de Carles Puigdemont s'està cuinant d'una manera molt secreta i també amb la voluntat, no, de que no se'n puguin revelar els detalls. Però és evident que tindrà un pes electoral. I llavors l'últim actor implicat, no, en aquest escenari electoral a Catalunya, que és Esquerra Republicana. El problema d'Esquerra Republicana és que les grans banderes de la seva negociació amb el PSOE no són el sarró. Ja. Finançament, molt difícil després d'una convocatòria electoral i dissolució de les Corts. El FLA, aprovat en la investidura, en l'acord d'investidura de Pedro Sánchez, i recordem-ho, traspàs de Rodalies, el primer traspàs, l'R1, que s'havia de vehicular i encara no s'ha fet, amb el contingut econòmic d'aquest traspàs. I això ara mateix queda pendent. Aquesta és la realitat ara mateix, però com deia abans, la temptació d'Aliança d'obrir la reflexió existeix.
1: Doncs Joan Serra, Miquel Noguer, moltíssimes gràcies per aquest anàlisi avui, dia d'anunci, això sí, de convocatòria electoral. Parlem la setmana que ve.
3: Molt bé, un plaer.
4: Que vagi molt bé, bon dia.
1: Que vagi bé. Hem de seguir amb un matí amb la mirada a dos llocs, al temporal també, perquè han sobrevingut aquestes noves pluges amb alertes enviades al Vallès Oriental, també al Maresme, i amb canvis de plans tenim últimes hores. Ferran Dalmau, què tal?
8: Sí, l'última hora és que Granollers, La Roca, Òrrius i Canovelles, l'escola queda suspesa a més de 4 centres de Vilanova del Vallès i 2 de Palau-Solità i Plegamans.
1: Doncs aquest és el titular, l'ampliem d'aquí a uns minuts.
9: Ser Catalunya-Barcelona. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
11: ¡Qué calor!
10: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
12: En Clínica Dentium somos expertos en hacer dientes en una visita. Con tecnología TAC 3D y el equipo de la doctora Sabariego, directora de máster de cirugía e implantología. Dentium, 691-019-351. Tu sonrisa en un dia.
13: Quan obres el teu joier i trobes aquella pulsera que ja no et poses.
14: O el rellotge que ja no utilitzes.
13: Què fas?
14: Molt fàcil, contacta amb Circa, experts internacionals en la compra d'alta joieria, diamants i rellotges d'alta gamma. A més, rebràs un pagament immediat.
13: Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
14: Circa, on les teves joies i rellotges valen més.
15: L'actualitat sovint fa por. Alguns temes semblen de ciència-ficció.
16: Però l'equip Catalunya més fantàstic s'emet divendres 9.
1: Us direm bon dia des de la seu del Festival de Sitges per explicar-vos els detalls de la jornada inaugural i de tot el que passarà en el certamen cinematogràfic més important del nostre país.
16: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Divendres 9 d'octubre, a partir de les 7 del matí, a SER Catalunya i a l'app i web de la SER.
17: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
18: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca, oca, i tiro perquè em toca.
19: Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
20: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: Vora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
21: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
11: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta'l el 8 d'octubre, a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
22: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passen 4 minutets gairebé de 2:15 del matí, un matí on, òbviament, el gran titular és que anem a eleccions, que Espanya va a eleccions anticipades el 29 de novembre. Això ho hem sabut fa mitja horeta, quan ha comparegut Pedro Sánchez. Òbviament, anirem desgranant tot el que coneguem al llarg del matí, però tenim un temporal al damunt i està fent estralls una altra vegada. Tenim notícia, Ferran, ens deies, hi ha escoles que han enviat els nens a casa, perquè alguns potser ja eren allà, perquè ha estat cap a les 8 tocades i molts nens ja els deixes a l'escola a partir de les 8, però abans ens acaba d'arribar una altra última hora relacionada amb el temporal.
8: Sí, s'acaba d'enviar una segona S-alert, en aquest cas al Vallès Oriental, que és un comarca que ja havia rebut també la primera, tot i que s'havia enviat a més comarques, demanant el confinament al Vallès Oriental, evitar soterranis i zones baixes davant del risc de desbordament de rieres en aquesta zona. Plou sobre mullat al Vallès Oriental i, com dèiem, també hi ha afectacions en aquesta zona pel que fa a les escoles. S'han sabut a 8:45 del matí a Granollers, La Roca del Vallès, Òrrius, Canovelles i Vilanova del Vallès han quedat suspesa de l'activitat educativa. Per tant, no hi ha escoles avui. A més, també hi ha dos centres de Palau-Solità i Plegamans afectats. Tot plegat se suma a les escoles que ja sabíem des d'ahir diumenge que no obririen avui, que són 4 instituts, 2 escoles i 3 centres de formació. 2 són centres de formació per adults i una escola oficial d'idiomes. D'aquests 9, 3 estaven pendents per obrir, també n'hi havia 24 amb afectacions, i ara s'hi sumen tots els de, com deia, Granollers, La Roca del Vallès, Òrrius, Canovelles, Vilanova del Vallès i 2 centres més de Palau-Solità i Plegamans.
1: Doncs aquesta és l'última hora ara mateix, aquests llocs on han suspès classes, però a més es demana el confinament al Vallès Oriental. Han dit hora de quan s'acabarà aquest confinament?
8: No hi ha previsió, i de fet l'alerta de Protecció Civil diu directament: confineu-vos a l'interior dels edificis, si us arriba l'aigua, pugeu a les plantes superiors, eviteu soterranis i zones baixes i, en cas de perill, contacteu el 112.
1: I el president de la Generalitat, Xavier Balló, que ha suspès l'agenda.
5: Sí, ha suspès l'agenda que tenia aquest matí perquè hi haurà una nova reunió del CECAT, del Centre de Coordinació d'Emergències per seguir el temporal, reunió que ha de començar a les 11 del matí, el govern seguint l'evolució d'aquest nou temporal o d'aquest nou episodi de pluges que està afectant a zones on aquest cap de setmana doncs ja havia hagut afectacions importants.
1: I a més això, que li ha enganxat també l'anunci de convocatòria electoral, que a veure, que això ja sí que s'ho devia saber.
5: Això imagino que segurament ell ja en tenia informació.
1: Tenia el tuit preparat ja.
5: Sí, probablement tenia el tuit preparat. De fet, avui hi han hagut, ahir a la tarda van haver algunes anul·lacions d'agenda.
1: Sospitoses,
5: per exemple, de l'Ajuntament de Barcelona, que havia de presentar avui, crec, l'enquesta de serveis municipals, i ja van anul·lar aquesta convocatòria. En tot cas, el president Illa, que evidentment ha volgut fer un tuit de reacció donant suport a Pedro Sánchez, dient que el govern, diu literalment, el govern va néixer per avançar, no per aturar-se perquè alguns prefereixin el bloqueig, diu que Catalunya no es rendirà i que estarà amb Pedro Sánchez.
1: No és un bon moment per anar a eleccions per Salvador Illa, com a mínim, en el seu cas concret.
5: Bé, com a mínim les enquestes electorals dels últims mesos ja li estaven donant una certa baixada, i realment la que hem viscut, la que hem vist aquest cap de setmana i diumenge a La Vanguardia, doncs no n'hi havia hagut cap tan contundent com aquesta fins ara, però clar, li pronostica una baixada als socialistes a Catalunya molt important.
1: I un empat a diputats
5: amb Aliança Catalana.
1: Amb escons, amb Aliança Catalana, 30 escons cadascun. En fi, veurem. Ja, això que sí que queda lluny, en principi, unes sí, eleccions sí. A Catalunya. Gràcies, Xavi, anem parlant qualsevol cosa.
5: Perfecte,
1: ens vas entrant. El que tenim també, com dèiem, al damunt és aquest temporal, i el que volem fer aquesta hora és saludar el Luismi, a Luismi Pérez, a Matarola. Què tal, com estàs?
23: Bon dia, Marina.
1: El que volem saber és quan ha de passar tot això. Estem parlant de el Vallès Oriental ara mateix amb ordre de confinament, sense avís de sí. Quan acabarà això. Tu ens pots donar alguna pista? Mm-hmm.
23: A veure, la veritat és que aquestes situacions són francament impredictibles perquè són situacions que es diuen indefinides, o sigui, no és una gran pertorbació, no és un huracà, no és un gran front fred, no és una gran gota freda. És una situació francament humida a tota l'atmosfera que té capacitat per formar grans núvols. I perquè se'ns entengui o perquè se mantengui, aquestes pertorbacions tan locals acaben tenint tempestes que es mouen literalment a la seva bola. Per tant, a hores d'ara sí que podem dir que bàsicament les properes 3 hores, especialment els dos Vallesos, sud del Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, la comarca del Garraf i el sud de l'Alt Penedès, continuaran tenint tempestes i pluges molt importants que lògicament s'estan afegint a tantíssims litres per metre quadrat que han caigut. Per tant, probablement, Marina, les properes 2 hores hi hagi problemes d'inundacions a totes les zones més poblades del país.
1: I, clar, i deies, no només al Vallès Oriental, on ara mateix s'ha ordenat aquest confinament, per tant, preveus que pugui ser que en les properes hores o minuts tinguem també altres avisos, altres alertes en altres ubicacions més enllà del Vallès Oriental, aquest confinament, més enllà de l'ES Alert de precaució en la mobilitat que han rebut al Maresme.
23: Sí, així és. De fet, per exemple, si no està passant ja, d'aquí a poca estona és molt probable que torni a haver-hi molts problemes al metro de Barcelona, les rondes de Barcelona. És que estem tenint, en aquests moments que estem parlant, veritables aiguats a gran part del barcelonès i els dos vallesos. També al Garraf. Molta precaució, per exemple, al tram més baix del riu Foix. Aquí hi ha una gran quantitat d'aigua que està baixant pel riu, torna a baixar molta aigua pels rius del Besòs i el mateix Besòs. A la riera de Sant Cugat, per exemple, al tram baix de la riera de Rubí, estem parlant de zones que probablement s'acabaran inundant. Per tant, jo, si m'hagués d'apostar a calés, la propera mitja hora o una hora tornarem a tenir moltes afectacions a Barcelona Capital, per exemple.
1: Doncs ho anirem explicant, òbviament, perquè hi ha moltes persones que es mouen un dilluns d'hora punta, com són les 9 del matí, 9 o 9 tocades del matí. La zona on ahir va caure amb força de la Costa Brava, allà avui han de rebre o no? Ho dic perquè les brigades estan fent tasca justament de manteniment. Sí. Què ha de passar avui allà?
23: Sí, allà per sort estan tenint una mica més de treva avui. Sí que està arribant la pluja a hores d'ara, per exemple, a la Selva, també al sud del Baix Empordà, fins a aproximadament Palamós, Begú. D'aquí cap al sud està plovent, més cap al nord no. Sí que és cert que la conca del riu Riudaura, del riu Daró, ja més amunt cap al Baix Ter, no està rebent aquesta pluja i probablement les tempestes acabin caient la majoria sobre el mar en aquella zona. Sí que és cert que hi ha alguna previsió que ens dona que aquest migdia aproximadament sí que s'hi animarà una mica, però probablement el tram més tempestuós que tenim a hores d'ara es quedi anclat a Barcelona i nord de Tarragona i s'acabi desplaçant cap al mar. Per tant, amb les previsions almenys que tenim aquí a CER Catalunya, no hauríem de patir gaire, almenys aquelles zones que també van rebre més de 200 litres per metre quadrat. Com una dada, per exemple, així d'última hora, a Granollers portem més de 100 litres per metre quadrat. Afegits als d'ahir i abans d'ahir, 340 litres per metre quadrat.
1: Mare, i això perquè ho absorbeixi la terra, mare de Déu. L'última hora ara és també que s'ha tallat l'L3, la línia verda, entre Passeig de Gràcia i la Vall d'Hebron, ho acabem de saber, per tant, si us moveu en metro, sapigueu que tot això també està afectant la mobilitat. Deixem afegir a la conversa l'Aleix Serra, ell és cap de control de qualitat de dades del Meteocat. Què tal, bon dia?
0: Hola, bon dia, com esteu?
1: Clar, ara el Lluís ens estava dient 340 acumulats només en tot aquest cap de setmana. És el lloc on més aigua ha caigut?
0: Sí, aquest cap de setmana ha estat zona destacada, però sobretot perquè hem afegit aquest 100 d'avui. De fet, la pluja de la nit de dissabte a diumenge, una de les característiques més importants és la seva extensió, perquè Granollers va destacar, però també Mataró, molts altres sectors del Maresme, per descomptat barcelonès, una zona àmplia de litoral i prelitoral que va voltar els 200 a 250 litres per metre quadrat, que a més a més coincideix amb la zona més poblada, i això segurament és el que ha fet l'excepcionalitat d'aquest episodi.
1: Havíeu vist mai una cosa similar?
0: Havíem vist pluja d'aquestes característiques.
23: Sí, jo sí.
0: N'hi ha hagut, però en zones...
23: Bueno, perdona, Aleix, no i aprofito per saludar-te també.
0: Hola, com estàs? Sí.
23: No, que parli l'Aleix i després diré la meva.
1: Endavant.
0: Molt bé. Sí, jo et diria que amb pluges d'aquestes característiques, és a dir, a l'ordre de 200 litres per metre quadrat en 6, 7, 8 hores, no diré que en veiem cada any a Catalunya, però sí que en veiem tot sovint. I, de fet, a les Terres de l'Ebre els últims anys n'hem vist en diverses ocasions. però normalment han afectat zones més reduïdes, més petites, per descomptat menys poblades, i per tant els efectes han sigut doncs, menys importants. Ha estat un episodi excepcional, no cal dir-ho.
1: Clar, llavors li diem històric per què?
0: Per l'extensió, evidentment per la intensitat i sobretot per on ha caigut, perquè tenim zones on és més probable que caiguin aquest tipus d'aiguats. Les Terres de l'Ebre s'està veient els últims anys, que és un lloc preferent, i en canvi, doncs, si estem parlant que sèries de la ciutat de Barcelona, la sèrie de Granollers, doncs, no havien registrat mai amb més de 100 anys de dades una pluja com aquesta, doncs és evident que, que la sensació és d'excepcionalitat i les dades ho confirmen.
1: Us ho dic també perquè aquest cap de setmana segur que alguns en algunes converses han tingut aquell que els deia per tant, ja hi tornen, per què ens estan tancant si al final... sí, és veritat que si no eres a Barcelona, mira, jo aquest cap de setmana he estat a Olot, justament tot allò m'ha enganxat a Olot i allà la Garrotxa es va confinar i vaja, allà plovia, però plovia com ha plogut altres vegades a Olot. Em refereixo que per tota aquella gent que potser no ho ha patit tan intensament a sobre de les seves espatlles. Què?
0: Clar, evidentment es fan els avisos, afecten unes comarques i d'aquí doncs, se'n desprenen les alertes i els avisos de protecció civil. Encara no és possible a dia d'avui encertar exactament on caurà la pluja, en quin moment i amb quina quantitat. Es fan uns avisos que inclouen zones més àmplies que el que després acaba sent la part més afectada. Però això és inherent a la predicció meteorològica i en tot cas al tipus d'alertes que estem enviant avui en dia.
1: Fem una cosa...

0: rodalies que hi ha, i que més enllà d'això, al carrer hi ha certa normalitat. Sí que ha sonat les alert, però potser també arriba un punt en què n'han sonat tantes que la gent ja no en fa tant de cas, i això, ara mateix plou amb força intensitat aquí a Granollers. Recordem que les escoles s'han anul·lat, però la sensació al carrer és de normalitat de moment. Hi ha aquest avís de confinament perquè les rieres es poden desbordar a tot el Vallès, i suposo que en els propers minuts la recomanació o l'ordre que es fa és de confinar-se, de protegir-se, de sobretot estar en zones més altes, no? Perquè si l'aigua arriba en plantes baixes, doncs estiguem fora de perill. La situació ara mateix és aquesta.
1: Clar, és curiós això que ens dius, Martí, perquè òbviament el que tenim, l'ordre que tenim, que és de confinament, que la gent es tanqui a casa, i tu dius, és un dilluns gairebé qualsevol.
0: Sí, exacte, és que com que la primera alerta que hem rebut a primera hora del matí era indicativa, de dir, plourà molt, estigueu alerta les properes dues hores, aquesta sí que té instruccions, no? Diu que la gent es confini a l'interior dels edificis, que s'evitin les plantes superiors i sobretot els soterranis, però la sensació aquí ara és de dilluns laborable, també fa molt pocs minuts i la gent s'ha d'anar adaptant, però la sensació és de dilluns laborable, i més enllà de l'anul·lació de les escoles, doncs de circulació pel carrer i de gent que va treballar, que va fent càrrecs, que intenta refer la seva vida.
1: Perquè la quantitat d'aigua que acaba ara mateix, em penso que abans quan et saludàvem des de Montornès sentíem més soroll d'aigua que no pas ara. No sé si plou menys o com està la cosa.
0: Sí, ara m'ha anat una mica. També és que sóc en una via més transitada i llavors el trànsit ofega una mica la situació de pluja. Plou amb menys intensitat, però sí que hi ha zones amb molta acumulació d'aigua i és molt local. A l'entrada de Granollers, quan he entrat, hi havia queia força aigua, i en canvi més aquí al voltant de l'estació de Rodalies ara amaina més. Per tant, també és difícil de controlar, perquè això són fenòmens molt locals. En un lloc pot estar diluviant i a l'altre fer més aquest plogim que tenim ara.
1: Martí Oliver, moltíssimes gràcies i sobretot vigila.
0: Sí, i tant. Anem parlant.
1: Fins ara. Aleix, Luismi, ja ho heu escoltat. La gent que fa vida normal.
2: M'imagino sí, que és de fet hi ha l'ordre de confinament, però...
1: A veure, parlem, sí, endrecem-ho, Luismi, primer.
2: Sí, no, vaja, la meva opinió, sí, ja es veu, la gent en el fons no és prou conscient potser del perill que suposa que un riu es desbordi de cop i volta. Estem parlant que una riera de les que a hores d'ara tenen aquest gran quantitat de cabal es pot desbordar en qüestió de 10-20 segons directament. Per tant, a veure, si es fan unes més que unes recomanacions, en aquest cas ja Protecció Civil t'està indicant que millor confinar-se, són coses que s'haurien de tenir en compte, perquè al cap i a la fi moltes de les coses que de ben segur està fent la gent de Granollers són coses que poden fer aquesta tarda. Per tant, millor fer cas i evitar el mas majors. Tot el que sigui evitar víctimes, benvingut sigui.
1: Ja. Aleix.
3: No, jo anava a dir que evidentment també deu ser difícil espavilar-se quan acabes de rebre l'alerta, quan ja és una hora que potser tens el dia planificat, i poc o molt, si has de tornar a casa, doncs fins i tot pot ser complicat, però sí, evidentment, quan es fan alertes tan concretes és perquè hi ha motiu.
1: Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, Luismi Pérez, el nostre meteoròleg, gràcies a tots dos.
3: Gràcies, bon dia.
1: I tinc en línia també l'Albert Casajoana, ell és enginyer. Què tal, bon dia?
4: Bon dia.
1: Òbviament, tot aquest episodi de pluges que hem passat aquestes últimes hores, que estem vivint encara, posen al descobert els problemes amb la construcció d'algunes edificacions a casa nostra.
4: Bé, sí, però hem de tenir en compte que estem davant d'un episodi clarament excepcional. Ara sentia el meteoròleg que ens parlava de que la precipitació acumulada a Granollers ja supera els 340 litres per metre quadrat. Hem de tindre en compte que la pluja esperada al llarg de l'any mitja a Catalunya és de 680. És a dir, estem al 50% de la pluja que ha de ploure en tot l'any. I això només amb un episodi, només amb aquests 3 dies. Llavors, és clarament excepcional.
1: Uh-huh. I com hem de repensar les edificacions a casa nostra?
4: Bé, hem de tindre en compte, ens hem de plantejar si hem de canviar els criteris de dimensionament de les infraestructures per temes del canvi climàtic. Això ens ho hem de repensar.

0: si realment totes les infraestructures i totes les edificacions complissin les normatives que hi ha actualment, tindríem molt de guanyat. Perquè, de fet, fa dos anys ens estàvem plantejant amb la Dana de València si havia plogut més o menys de l'esperat.
1: Sí.
0: Clarament va ploure més de l'esperat, però si haguéssim tingut les infraestructures que calia per lo que esperaven que plogués, no hagués hagut ni la desena part dels problemes que hi va haver.
1: Yeah.
0: És a dir, hem de projectar tenint en compte el risc que hi ha. Hem d'intentar veure on és millor invertir, on els diners s'inverteixen millor i treuen més rendiment i ens eviten major risc.
1: I escolti'm una cosa, clar, pel que fa a com estan pensades les ciutats, penso, hi ha capacitat d'absorció de tota aquesta aigua? Què és el més urgent? Quines són les intervencions més urgents que caldria fer tenint en compte que anem cap aquí, que aquests episodis deixaran de ser tan esporàdics i passaran a ser més la nova normalitat?
0: Bé, bueno, crec que aquí cal treballar en diversos fronts. El primer d'ells és potser fer un urbanisme més tou.
1: Un urbanisme més tou?
0: De places dures.
1: Perdoni,
0: més tou.
1: Què vol dir
0: que
1: tingui, això?
0: Sí, que tingui més capacitat d'absorció d'aigua, més capacitat de drenatge. Val? Això per una banda.
1: Això vol dir menys asfalt.
0: Que hi hagi més zones verdes, menys asfalt, menys pavimentació dura, val? Més sistemes de drenatge sostenible i, sobretot, en les ciutats que ja estan molt densificades, com és el cas de Barcelona, doncs aquí s'ha treballat molt bé, en aquest sentit, fent dipòsits de retenció. Yeah. A Barcelona hi ha 15 dipòsits de retenció que en aquest episodi de pluja han acumulat 390.000 metres cúbics d'aigua, val? I que després les van alliberant lentament cap a la xarxa altre cop. Val? Això ens ajuda molt perquè vol dir que aquesta aigua no està circulant pels carrers.
1: Ja. I pel que fa a les rieres, perquè s'ha comentat aquestes últimes hores que possiblement el fet que se soterressin algunes rieres ha provocat una sensació de menys perill entre els veïns dels municipis per on passen.
0: Bé, sí. Sí, efectivament, dona una sensació de menys perill perquè és que realment n'hi ha menys.
1: Ja.
0: Realment el perill ha minvat moltíssim. De fet, jo recordo a finals dels anys 90 que a Catalunya es va fer el pla contravingudes al Maresme i allà es van soterrar una sèrie de rieres, un bon nombre de rieres del Maresme van ser soterrades i des de llavors sentim a parlar molt menys de les rierades al Maresme, perquè el risc ha baixat molt. Quan l'aigua surt per superfície és que hi ha tota la canalització inferior ja no dona permès i llavors veiem aparèixer l'aigua en superfície, però amb un risc molt menor també.
1: Ja, ja. Però sí que és veritat que de rieres en seguim i en seguirem parlant. Que és veritat que fa molts anys que hi ha hagut pobles que han canalitzat i que han treballat per això, per fer-ho més segur. Entenc que està dient que encara seria pitjor, si no.
0: Sí, efectivament. Aviam, actuar s'ha d'actuar. Hem d'invertir fent infraestructures que ens ajudin a defensar-nos de l'aigua, de la natura. No? Hem d'aconseguir captar l'aigua d'una forma més suau, vale? I hem d'aconseguir canalitzar l'aigua que no podem captar de tal forma que surti ordenada cap a les lleres públiques i cap al mar.
1: Mm. Vale?
0: Com més ho aconseguim, com més infraestructures construïm, doncs més segurs estarem,
1: ja.
0: menys risc tindrem.
1: Uh-huh. Albert Casajoana, enginyer de camins, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vostès.
1: Que vagi bé.
0: Adéu, bon dia.
1: I el que volem fer aquesta hora és fixar-nos en com tenim la mobilitat no només als trens, que està sent complicada, efectivament, sinó també a les carreteres. Ferran Aràndiga, què tal? Com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui amb diverses afectacions per les pluges, ja a les actuals com també les d'aquest cap de setmana.
1: Perdona, Ferran, mira, justament ara mateix ens està sonant l'alerta als mòbils de Protecció Civil. Pluges torrencials fins les dues d'avui. Eviteu desplaçaments innecessaris si no us acosteu a rius, rieres, barrancs, no baixeu a soterranis, pugeu a pisos superiors si entra aigua. En cas de risc, contacteu al 112. És l'alerta que ara mateix ha sonat als telèfons de tota la gent d'aquí del Barcelonès, com a mínim. Ens acaba de sonar l'alarma aquí a l'estudi. Digues, Ferran, perdona, que estàvem comentant com tenim la mobilitat. Òbviament, això està afectant, ens deien també, a les rondes. L'Albert Batlle ens deia, un dels punts complicats ara mateix són les rondes de la ciutat de Barcelona.
2: Això mateix, tenim força col·lapsar els voltants i accessos de Barcelona, sobretot per unes retencions que arriben des del Vallès. El Vallès, precisament, és una de les zones més afectades. Recordem que continuen tallades algunes vies, com per exemple la BB-51-59 entre la Roca del Vallès i Vilanova del Vallès, també la C-14-15A a Castellà del Vallès per Esllavissades, també es talla la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles, on queda el túnel tallat per inundacions. Recordem també que tenim retencions per la C-58 des de Sant Quirze del Vallès durant més de 11 quilòmetres. Hi ha retencions intermitents, unes cues doncs, que col·lapsen força tot el nus de la Trinitat i de retruc, com dèiem, a les dues rondes de Barcelona. També des del Vallès arriben cues per la C-16, concretament pels túnels de Vallvidrera, on concretament al punt del peatge hi ha força col·lapse i, per tant, es regula el trànsit en tot el tram fins a arribar, en aquest cas, a la ronda de dalt. De moment, això seria tot des del RAC. Avui, molta paciència i bon dia.
1: Ferran Aràndiga, moltíssimes gràcies. Insisteixo, la notícia a aquesta hora del matí, a pocs minuts per les 10, és que hi ha una nova alerta per pluges torrencials fins les 2 del migdia al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Maresme, a la Selva, a l'Alt Penedès i també al Garraf. Aquí, en aquest cas, el que es demana és intentar reduir la mobilitat, evitar els desplaçaments que siguin innecessaris, no acostar-se a rius, ni a rieres, ni a barrancs, no baixar a subterranis i pujar a pisos superiors si entra aigua a l'edifici. Això, en aquestes comarques que ara us comentava, a part, hi ha l'alerta específica pel Vallès Oriental, el punt més crític ara mateix. Allà s'ha decretat directament el confinament de la població. Hem connectat fa un moment amb el nostre company, amb el Martí Oliver, des d'allà, i ens deia, de moment, aquí, tot i que ha arribat aquesta alerta, la gent fa bastant vida normal de dilluns al matí. Ens aturem un parell de minuts i tornem per actualitzar notícies al punt de les 10 del matí. Fins ara.

0: ¿Formar una familia o no? ¿Das idea ara o has parar? ¿Tornar a estudiar o emprendre? ¿Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
1: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
3: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
4: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Platges paradisíaques, bon temps, natura, però també innovació tecnològica, hub de talent i connexió amb tres continents. SER Conversa presenta Tenerife, territori d'oportunitats.
6: El divendres 9 d'octubre, l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona es converteix en punt de trobada entre empresaris catalans amb visió d'expansió i experts en innovació de l'illa.
5: Més informació a sercatalunya.cat.
6: Amb el suport del Cabildo Insular de Tenerife, l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables i el Parc Científic i Tecnològic de Tenerife.
7: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
8: Ara són les 10 en punt del matí, un matí d'un dilluns. I quin dilluns, aquest 5 d'octubre, tenim convocatòria electoral anunciada ja des de fa exactament una hora, des de la compareixença de Pedro Sánchez a les 9 del matí des de la Moncloa. Allà ha comunicat que les eleccions seran el dia 29 de novembre. Ara anirem amb les reaccions. Però és que, a més, tenim aquesta alerta, aquesta sol·licitud per part de Protecció Civil de reduir la mobilitat a diverses comarques de Catalunya, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Maresme, la Selva, a l'Alt Penedès, el Garraf, a tots aquests punts, precaució i, a més, confinament al Vallès Oriental. Però és que hi ha una altra notícia d'última hora en aquests últims minuts, i és que hi ha un tren aturat a prop de l'estació de Granollers. Insistim, un dels punts més crítics ara mateix d'aquests aiguats. Està aturat aquest tren entre les estacions de Granollers i Montmeló, i s'ha de fer l'evacuació de tots els passatgers que hi ha a l'interior. Aquesta és l'última hora, un matí intens informativament. Sergi López, hi ha més notícies, òbviament, amb aquests dos punts al focus.
9: És un matí on tenim, efectivament, molts focus. Segurament els 15 segons del dia serien aquests.
10: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de acuerdo a los plazos que establece la ley.
9: Són els 15 segons del dia que marcaran el mes i mig llarg que falta per a les eleccions del 29 de novembre. L'anunci de Pedro Sánchez, que ha generat les primeres reaccions entre els diferents partits. Guillem Favo.
11: Sí, des del PSC, el president Salvador Illa ha dit a X que és el moment de triar entre continuar endavant o tirar enrere. De la seva banda esquerra entén que si Sánchez convoca és perquè ell deu veure que se'n pot sortir, que pot revalidar els suports i evitar que PP i Vox arribin a la Moncloa. Això sí, demanen aprofitar el temps que queda per tancar carpetes pendents.
9: Pel que fa a les pluges i les seves conseqüències, l'últim ensurt ha arribat en forma de d'alert ara fa 5 minuts al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Maresme, també a la Selva, al Penedès i Garraf, per les pluges que estan caient aquest matí.
11: Es demana restringir la mobilitat fins a les 2 de la tarda. El govern havia enviat ja un alert a primera hora i un altre ara fa poc més de mitja hora avisant de risc de desbordament a les Rieres del Vallès Oriental. Veiem quina és la situació que hi ha en aquests moments a la zona. Amb aquesta última hora d'aquest tren, amb aquest passatge que està sent evacuat, ens apunta Renfe com a última hora que els estan traslladant a un altre comboi.
9: Doncs precisament a Granollers podem anar en aquests moments. Martí Oliver, bon dia.
12: Bon dia, Sergi. Sí, aquí al davant de l'estació hi ha desenes de passatgers aturats esperant algun tipus de transport alternatiu, perquè, com dèieu, hi ha molts problemes a Rodalies, sobretot aquest tren de la R2 Nord que ha quedat aturat a prop de l'estació per aquesta pluja intensa, amb desenes de passatgers que esperen, doncs, a trobar alguna alternativa aquí a Granollers, on fa una estona ha sonat un SOS demanant el confinament perquè hi ha un risc de desbordament de rieres. Hi ha moltes cues per entrar, hi ha molts problemes de mobilitat i, tot i aquesta alerta que demanava la gent que es confinés, de moment relativa normalitat als carrers, més enllà de, com dèiem, la fotografia aquí a l'estació de Granollers.
9: Gràcies, Martí. Com a conseqüència de les pluges d'aquest matí se sumen diversos centres escolars, els que ja s'havia anunciat aquest matí que no podrien fer classe.
11: S'ha suspès l'activitat escolar als municipis de Vilanova del Vallès, La Roca del Vallès, Granollers, Òrrius, Canovelles i Palau-solità i Plegamans. Recordem que ja hi havia 9 centres que havien anunciat que no podien obrir com a conseqüència del temporal del cap passat.
9: A l'Aquí Catalunya hem anat parlant amb diferents responsables municipals, per exemple l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmont, que assegurava que la seva ciutat ha suportat millor els aiguats que en anteriors ocasions. En el mateix sentit s'expressava el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, també en aquest programa.
13: Però també hem de dir que la ciutat és una ciutat resilient i que, per tant, doncs, ho tenim preparat i que després el conjunt dels serveis públics doncs amb possibilitat de que la recuperació de la normalitat s'hagi pogut fer doncs, en breu termini. Jo crec que al llarg de les properes hores doncs, tindrem plenament restablerta aquesta normalitat.
9: Hi ha afectacions també en l'àmbit de la salut. La consellera Olga Pané visitarà aquest migdia l'Hospital Vall d'Hebron per avaluar les inundacions que el centre ha patit per les pluges del cap de setmana.
11: A banda de Vall d'Hebron, també ha patit desperfectes l'Hospital de Granollers i els centres d'atenció primària de la zona. El departament diu que està actualitzant les afectacions, ja que podria haver-n'hi de noves pels aiguats que tornen a caure en algunes comarques de Barcelona.
9: No sé, Marina, si hi ha alguna manera de sortir de l'ambient tens, intens que tenim aquest matí.
8: No sé, prova, vols provar-ho?
9: Ho podem intentar.
8: Vinga, va.
9: Aviam, quin animal et ve al cap si et dic zoo de Barcelona?
8: No sé, el floquet de neu.
9: El floquet de neu, sí. No? Doncs mira, t'ho pregunto perquè avui fa justament 60 anys que Jordi Sabater Pi va comprar floquet de neu.
8: Ai, pobre.
9: Floquet de neu, floquet de neu, floquet de neu. El floquet de neu estava a Guinea Equatorial i el va comprar Sabater Pi per 20.000 pessetes. Aquest va ser el preu que va pagar. Es va convertir en el símbol del zoo i fins i tot de Barcelona. Va morir l'any 2003. Vas fent recompte, no?, de 62 anys que complia Sergio Dalma. Doncs ara tens aquests 60 anys que es va comprar
8: el floquet de neu. Doncs mira, també ens ubica on érem abans i on som ara.
9: I ja recuperem l'atenció, no?
8: Sí, exacte.
9: Vinga.
8: Sergi López, merci, fins ara.
9: Fins ara.
8: Ara passen 6 minuts de les 10 del matí.

0: Maria Nicolau, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: En la distància et tenim avui. Què t'ha passat? T'has intentat moure, tu, aquest matí, primera hora. Tu sempre ens has dit, jo sóc una dona que es mou amb temps, que intento anar amb temps als llocs, però ja has vist a primera hora del matí que la cosa no pintava bé.
1: Bueno, més que primera hora, jo d'entrada he tingut pan amb el meu cotxe i he agafat el cotxe del meu company, perquè el meu m'ha deixat tirada. Però sortia amb 2 hores i mitja de coll, vull dir, pensava, a veure, tranquil·litat. I tot d'un plegat, engego el Google Maps i veig que la C-17 és un desastre. He agafat la C-25, he agafat l'eix, he pensat estalviar tot aquell tros. I quan he arribat als túnels de Vallvidrera, després d'haver pagat peremptòriament el peatge, me n'adono que és impossible arribar, he girat mitja cua i ara us estic parlant des d'una àrea de servei.
0: Doncs, a veure, des d'allà seguiràs l'actualitat i el que anem explicant. I el que podem fer aquesta hora és tornar a treure el nas a Granollers, perquè us estem dient que hi ha un tren que ha quedat aturat. El Martí Oliver és allà amb alguns dels passatgers afectats. Martí.
2: Sí, som amb l'Iratxe. Iratxe, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Que tu avui tenies pensat, suposo, doncs, poder-te desplaçar, però no ha sigut possible.
3: No, he pogut arribar fins a el que seria Granollers Centre i un cop he arribat aquí ja no he pogut tornar.
2: Cap on anaves?
3: Anava a fer pràctiques i llavors hem vist que el panorama era el que era i dic, bueno, la majoria del bus volia tornar i quan hem parat ens ha dit que no tornava aquell bus, que anava en una altra direcció i quan hem vingut que hi havia busos parats ja ens han dit que estava tot parat, que ja no hi havia ni R2 ni busos.
2: Ara quan fa que t'esperes?
3: Més de mitja hora.
2: I heu rebut les alertes aquí? Heu rebut un alert?
3: Sí, hem rebut les alertes i prou més. No ens han dit res més si continuaran, si esperen.
2: Clar, perquè deien que la gent es confini si podia a l'interior d'edificis, però suposo que vosaltres que esteu pendents de poder-vos desplaçar. Doncs.
3: Aquí estem. Llavors, esperar. Hi ha gent que sí que ha marxat, que està anant a bars i a refugiar-se, però la resta quedem aquí esperant.
2: Doncs que sigui lleu l'espera. Gràcies, Iratxe. Ja veieu, aquesta és la situació d'alguns passatgers en el llim, entre voler-se refugiar però també de poder tornar a algun lloc.
0: Clar, és que aquest és el problema quan tot això agafa, no amb la majoria de la gent dormint, sinó just en un dilluns feiner on tothom comença a reactivar-se, a més després d'un cap de setmana com el que hem tingut i de cop ens trobem això una altra vegada. És veritat que els meteoròlegs, el Carbó ens ho ha anat dient des de primera hora, Lluís Mi també, de vigileu perquè això anirà, a més s'anirà ampliant, però vaja, tampoc hi pots fer gaire quan això t'atrapa en el transcurs del teu trajecte per anar cap a la feina o cap a on sigui. Martí, ens fas la foto de què estàs veient ara mateix?
2: Sí, sí. La fotografia és de l'estació plena de passatgers fora de les andanes, mirant, esperant que arribi algun transport alternatiu, sobretot autobusos. Jo n'he comptat fins a 5 que estan aturats, però la gent no sap quin ha d'anar, tampoc hi ha cap persona de referència de l'estació a qui et puguis adreçar i molta gent contemplant, esperant doncs, si d'alguna manera poden continuar el seu recorregut. Clar, la majoria sí que han rebut aquest alert, no? Però clar, tampoc poden anar gaire més enllà de refugiar-se dins de l'estació.
0: Clar. Martí, sí. Gràcies i ens vas demanant pas a mesura que ho necessitis.
2: Fins ara,
0: perquè això és el que m'ha anat explicant al llarg de tot el matí des de fa una bona estona, que és que al Vallès Oriental el govern ha decretat el confinament de tota la població, però ha agafat a tothom en dansa ja, en la dansa d'un dilluns. A Barcelona, a més, ens arriba l'última hora per part de l'Ajuntament de Barcelona. S'ha activat en fase d'emergència el pla d'actuació municipal per risc d'insuficiència drenant en previsió que hi pugui haver fortes pluges durant les properes hores. Això és d'ara mateix també. Nosaltres hem parlat fa una estona amb un enginyer de camins que ens deia és que hauríem d'anar a començar repensant les ciutats per treure asfalt i per fer superfícies que siguin més fàcils d'anar absorbint l'aigua. Una mica també un canvi urbanístic. Teníem saludada la Maria Nicolau, ens faltava saludar el Francino. Carles Francino, com estàs?
4: Hola, bon dia, escoltant-vos.
0: Mare de Déu, quin matí, tu.
4: Sí, collons. Hòstia, jo no sé si tinc temps per pensar.
0: No, segurament que no. Vull dir que ens força, òbviament, a parlar de l'actualitat que tenim ara mateix al damunt, tot el que estem vivint i veient. És que, a més, sí, tenim Pedro Sánchez anunciant eleccions, ara en parlarem, però tenim Pedro Sánchez anunciant eleccions en ple temporal com el que tenim ara mateix aquí, que ha obligat a suspendre, entre altres coses, l'agenda del president de la Generalitat per convocar un gabinet de crisi, una reunió dels serveis d'emergència. No sé, Francino, i ara necessito que facis d'advocat del diable. Si això, si aquest temporal l'haguéssim tingut al damunt de Madrid, haurien convocat eleccions avui?
4: Sí, home, sí. A convocar eleccions segurament sí. El que hagués tingut també molt més seguiment mediàtic a nivell general, això també és evident, però sí, tant, que hagués convocat eleccions. De tota manera, en fi, aquest home encadena una sèrie de crisis i desgràcies. Jo crec que és el rècord del món. Vull dir, no hi té res a veure, pobre.
0: Ni tant.
4: Se li poden criticar moltes coses, però és que sembla que, no sé, que tingui una mena de vareta màgica perquè al seu voltant esclatin problemes i conflictes de tota mena. No, és broma, eh? És broma. Jo crec que el de les eleccions, després de lo de l'altre dia, va quedar molt clar. Vull dir, aquesta paràlisi de tant de temps ja no es podia allargar més i, a més, a l'haver perdut una votació de caràcter tan simbòlic, no, però tan rellevant com és el tema de la vivenda, d'intentar fer algunes cosetes per intentar millorar i que ni això surti endavant, perquè ningú té voluntat de deixar que surti tampoc, doncs em sembla que no quedava més remei que sí, que convocar eleccions, avançar-les i ja veure què passa.
0: Maria, amb tu parlàvem del temporal i sobre això que dèiem d'aquest enginyer de camins que ens deia, és que toca repensar les ciutats. Tu que t'agobi això de la ciutat, què?
1: Bueno, a veure, jo he viscut molt de temps a Barcelona, 7 o 8 anys. Evidentment, no, ni hi vaig néixer ni hi visc ara, però hi he viscut molt de temps perquè jo soc del parer que cada etapa de la vida té el seu lloc ideal per desplegar-se en esplendor. He viscut a París, he viscut a grans ciutats, i si el món canvia, evidentment la nostra forma d'habitar el món ha de canviar. És qui s'adapta, el que sobreviu, no és pas ni el més fort ni el que és més obstinat a pensar que les solucions d'ahir poden seguir sent vàlides pel món del demà. Jo crec que ens hem d'adaptar i que adaptar-se és un sinònim d'intel·ligència i que ens hem de posar tots a pensar com ho fem. I després em passa una altra cosa. Jo tinc entrades per Oques Grasses aquest vespre i no sé què he de fer.
0: Ai, Maria!
1: No, necessito que algú ens digui a les desenes de milers de persones que aquesta nit teníem previst anar a Barcelona a l'Estadi Olímpic, que ens diguin a veure què és el més sensat.
0: Mira, Maria, ens comentava el Luismi Pérez, meteoròleg d'aquesta casa també, que en principi cap al migdia tot ha de començar a mainar. És veritat que, mira, nosaltres sempre que hi ha un gran concert d'aquests, el que fem és enviar algú de l'equip a que vagi a veure les cues que es munten, perquè sempre hi ha els més fans que se'n van cap allà i comencen a fer cua per tenir primera fila. Això, òbviament, ha desaparegut amb els ruixats d'avui, però vaja, pel que ens deia el nostre meteoròleg, no s'ha de complicar això. Altra cosa és que sí que algunes fonts ens explicaven que havien tingut algun retard en la preparació de l'escenari com a conseqüència dels aiguats que han caigut aquest cap de setmana.
1: Mira, fixa't que una de les coses que jo pensava aquest matí pot semblar una tonteria, no? Però en realitat crec que és el començament d'una cosa més gran, i és com canviarà la nostra manera de planificar el temps, planificar els esdeveniments en un escenari de climatologia i de meteorologia variables. Sembla una tonteria, però llavors jo pensava, no? Ostres, ara de cop no és segur que si tu compres una entrada per un esdeveniment a l'aire lliure d'aquí 3 mesos o d'aquí 4 mesos puguis comptar que realment es podrà fer i en quines condicions. Evidentment, amb com tenim el Vallès Oriental i la gent a la Roca i a Granollers avui, això sembla una cosa irrellevant, però potser quan les emergències i les urgències estiguin resoltes, potser sí que hauríem de posar el tema de la gestió del temps i de les previsions a sobre de la taula. A mi em sembla que s'obren una pila de temes interessants a comentar i a debatre, sí, i que són importants.
4: Alguna cosa s'hi ha canviat amb el tema de les alertes i les emergències. Jo em sembla que la tristíssima lliçó de la Dana de València ha fet, i aquest és un comentari que, en fi, un comentari molt recurrent a Catalunya durant les últimes setmanes, els últims mesos, exageren molt amb els avisos, amb les previsions i tal. És possible, però jo fins soc del parer de que més val pecar per excés que per defecte. És veritat que hi ha hagut alguna situació, no aquesta d'aquest cap de setmana, que sí que s'ha advertit i realment ha tingut una virulència al temporal impressionant, però si és veritat que alguna vegada, bueno, com que va passar el que va passar a València i va ser tan nefast tot, ara potser ens curem en salut una miqueta més del que seria desitjable, però jo personalment soc del parer que en casos així més val pecar per excés que per defecte.
0: Uh-huh. Ara parlem d'oques grasses, ara parlem del temporal, perquè tenim l'Òscar Nin esperant-nos per parlar d'oques grasses, però abans, Alberto Núñez Feijóo està compareixent ara mateix.
4: Sí,
5: i palabra para cumplir. Un gobierno para la mayoría. 8 años después, los españoles no necesitan que les expliquen por qué no se pueden tomar decisiones. Necesitan un gobierno que les demuestre que sí es posible hacerlo. España no necesita 4 años más de resistencia. Necesita un proyecto que reúna de nuevo las energías de toda la nación. Lo que está en juego en las próximas elecciones ya no es la mera alternancia, es la necesidad imperiosa de abordar una reconstrucción nacional. Necesitamos reconstruir la confianza en las instituciones, la fortaleza de las economías familiares y la igualdad de todos los españoles. Necesitamos reconstruir la convivencia frente a quienes han hecho de la división su principal herramienta política. Necesitamos reconstruir la esperanza de toda una generación que siente que no tiene oportunidades. Los jóvenes merecen otro futuro. Y sobre todo, necesitamos reconstruir algo que va más allá de la política, nuestra autoestima colectiva. Recuperar el orgullo de pertenecer a un país que no se resigna, que no importa recetas que ya han destrozado otras naciones y en el que las decisiones las toman la mayoría de los españoles. Por eso, decadencia o cambio, mentira o cambio, incompetencia o cambio, división o cambio, corrupción o cambio. Quisiera compartir para finalizar lo que creo que realmente hay detrás de la convocatoria del día de hoy. Estoy plenamente seguro de que responde al miedo. Miedo a que se conozca hasta el último detalle de lo que queda por saber en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia. Y también creo que el último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo entre la población. El temor a la alternancia es un comportamiento profundamente antidemocrático, pero tiene un antídoto infalible. Esta etapa aún no es pasado, pero está a punto de serlo si no nos confiamos. La mayoría de los españoles queremos pasar página. Hacerlo ya no depende de que el actual gobierno haga nada, sino de que completemos nuestro trabajo. Ya no está en sus manos, está en las nuestras. Y si la gente responde, sé que tras las elecciones, en buena medida, estará en las mías. A esto quiero referirme para finalizar.
0: Doncs així és com ho veu Alberto Núñez Feijóo, això és el que està dient. Així és com ho veia Isabel Díaz Ayuso, que és curiós, però se li ha anticipat a Feijóo en la seva valoració.
6: Lo primero que vemos hoy es a un presidente que no puede más. Sánchez se va porque ya no puede más. Se ha intentado victimizar, presentarse como un hombre que ha traído las mejores cotas, no se sabe de qué tipo de progreso, pero lo cierto es que solo ha mentido nuevamente desde ese meeting que acaba de ofrecernos en la Moncloa por no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo.
0: Solo ha mentido, diu Ayuso, que encara no ha explicat per què es va comprar l'àtic. Però vaja, ens estan simplificant i molt, Carles Maria, el missatge. Hem escoltat a Pedro Sánchez amb la dicotomia aquesta entre pactar o trair, bloquejar o vèncer, extrema dreta o esperança. Ara acabem d'escoltar Feijóo dient decadència o canvi, mentida o canvi, incompetència o canvi, corrupció o canvi. I l'Òscar Puente ha fet un tuit al ministre fa una estona que diu votar con V de vivienda o con B de buitre. És la simplificació absoluta del missatge i cap a on sembla que pinta que va aquesta campanya electoral.
4: Bueno, és que els matisos no estan de moda, ni amb la política ni amb res. Vull dir, ara vivim en un món on l'estratègia i el costum més recurrent i més freqüent és aquest, o amb mi o contra mi, o blanc o negre, i ni matisos ni hòsties. I bueno, això fa tant de temps que dura, el que passa que, en fi, podem anar per parts, o podríem anar per parts a l'hora d'analitzar. Però aquest discurs que acabem d'escoltar del líder de l'oposició, ostres, algunes o bastantes de les coses que li tira encara al govern actual i en les quals algunes segurament deu tenir raó, se les podria aplicar exactament igual al seu partit i al seu bloc polític, perquè porten molt de temps, pràcticament des del minut zero d'aquesta, o minut 1 d'aquesta legislatura, posant pals a les rodes i no donant suport a cap mesura, a cap ni una. És a dir, això que presumeixen tant els dos grans partits que són partits d'estat i que són necessaris acords de mirada llarga i tal, al cas del Partit Popular, de Vox ja ni en parlem, en aquesta legislatura és que no ho ha fet ni una sola vegada. És a dir, que, bueno, sí, però les coses estan clarament plantejades, eh? Llavors, mira, d'aquí 50 dies anem a votar i ja està, i que surti el que vulgui la gent. Però vaja, és un plantejament tan de blanc o negre, de no acceptar absolutament res del contrari. Això que deia l'altre dia l'Iñaki, quan los contrarios se convierten en enemigos, la cosa se pone jodida, pues sí, està malament. I el país, Espanya, està així. Està amb aquesta mala hòstia, en l'ambient d'uns contra d'altres, i bueno, ja veurem com acaba, escolta'm, això. En part es resol votant. Ara, voldria recordar que en aquestes últimes setmanes alguns portaveus del Partit Popular, quan se'ls preguntava, ja fa temps que ho diuen, quan va acabar este clima de crispació? Digo, quan hi ha un canvi de govern. És a dir, ja tenim espenca.
0: Ja.
4: És igual, escolta,
0: nosaltres
4: ja
0: seguirem aquí apretant fins que aquests no marxin, no?
4: Exacte.
0: Una mica amb això que deia el Pedro Sánchez, a dir, al final hi ha qui s'ha obstinat a pensar que el fet de bloquejar votacions són victòries per ell, sense pensar en la resta, no? En la resta del país. Maria, tu com ho veus, com ho vius?
1: En realitat és curiós, perquè jo sempre he pensat que, bueno, tinc la sensació que això que està passant és com una gran fal·làcia ad hominem col·lectiva. És a dir, dona la sensació amb aquests blanc o negre, o estàs amb mi o estàs contra mi, o l'un o l'altre. Jo no voto persones, perquè a mi, ara diré una cosa que sembla absurda, no? Però jo no, jo el senyor Pedro Sánchez o el senyor Núñez Feijó no els conec en persona, no tinc cap interès a votar-los amb ells, no hem compartit mai una taula, és a dir, i tant, si, encara que fos això, no els votaria amb ells. Es voten idees, es voten propostes, es voten projectes, pensant que aquestes idees, projectes o propostes poden fer-te la vida millor, poden tenir un sentit, poden, t'interessen o t'interessen, estan d'acord amb les teves idees i valors o no hi estan d'acord. Però en tot el que hem sentit aquest matí, en tots els discursos que ens han ofert, cap d'ells ens ha dit a què estem votant, que no fossin coses desdibuixades i grans paraules que en el fons són buides, perquè no hi ha una proposta concreta amb pressupost assignat i amb un pla de desenvolupament concret que sigui mesurable i fiscalitzable. És a dir, jo soc del parer,
4: Maria,
1: que la política gran hauria d'assemblar-se potser més a la política petita, a la municipal, a la política de dir, farem això en aquesta vorera, amb aquests fanals, i això és el que jo proposo, i l'altre proposa un fanal d'un color diferent, o proposa no posar-hi fanals. Jo necessito i trobo a faltar una política propositiva que tingui moltes idees, que tingui propostes concretes, que vulgui fer coses que afectin directament a la vida de les persones a nivell petit, a nivell de dia de cada dia, perquè les nostres vides no existeixen enllà de les vides quotidianes. No hi ha una escletxa per on vagi la vida important i una realitat que no sigui tan rellevant. No, el que és rellevant és que avui estem parlant des d'una àrea de servei. Llavors, jo crec que trobo a faltar això en la política, no? Propostes. Què estem votant? Jo no voto persones, perquè això és una gran fal·làcia ad hominem i s'estudia a P3 de filosofia, no?
4: Saps en qui he pensat aquest matí, Maria?
1: Ai.
4: En tu.
1: Què dius ara?
4: Amb l'article que vas fer l'altre dia, de que no és el mateix una recepta que cuinar.
1: Exacte.
4: Perquè em sembla que és perfectament aplicable a això que estàs dient. Una cosa és l'argumentari, i una altra cosa, saber vestir les idees i les propostes i fer-les realitat. He pensat exactament en el teu article del dissabte al País.
1: És que sembla que no, però la cuina ens travessa de punta a punta, eh?
4: Sí.
0: En fi, Maria, que estaves pendent de què passa a Moques Grasses. Òscar Nin, historiador de l'art, crític musical, com estàs? Bon dia.
7: Molt bon dia. Què tal, com esteu?
0: Clar, tu no tens el mapa del temps, però vaja, com a mínim sí que...
7: No, però... us estic escoltant i estic, a Twitter veient el que està passant, per exemple, a Granollers i arreu del país, amb Rodalies i tal, i he dit bon dia per dir alguna
0: cosa. Sí, bon dia per dir alguna cosa, sí, perquè de bon dia no en té gaire. Volíem parlar amb tu d'aquest concert de d'Oques Grasses, que vaja, no tenim cap notícia que no s'hagi de celebrar, sí que és veritat que han tingut algun impediment per poder aixecar l'escenari tan ràpid com hauria, o dins dels timings que haurien volgut, perquè tot això sempre implica una feinada gent en les hores prèvies, i òbviament les restriccions de mobilitat d'ahir i del cap de setmana segur que han afectat.
7: Sí, sí. Mira, jo crec que el primer que hem de dir, que és que aquests comiats d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona, d'entrada és un èxit cultural i també de la indústria cultural d'aquest país, de debò. Mm-hmm. Perquè estem parlant de 4 nits, més de 220.000 persones, música en català, omplint un estadi olímpic com si fossin els Coldplay. I escolta, van posar les entrades a la venda, ara en parlarem, en 20 minuts, esgotades, fins aquí tot correcte, i el que ve després és el circ de sempre, Marina.
0: Ja, què vol dir? Vist? El circ de sempre, ara què ho portes? Tu em portes només a la música o d'aquesta part?
7: No, bueno, també, bueno, és una mica aquesta comèdia de ho hem vist ara amb Oasis, ho veurem d'aquí 10 dies amb els U2, que anunciaran a gira mundial, i, escolta, estem posant aquest món de la revenda que hem vist aquests dies, de revendes dels tiquets per Oques Grasses. La revenda no és el mercado que se autorregula, amigo.
4: No.
7: Eh? No. És que ho dic així per... Bueno, és que és això. La revenda és parasitisme organitzat, amics,
4: senyor.
7: Directament. Entrades que sortien a 40 o 60 euros, no vull focalitzar només en Oques Grasses, això és una reflexió global, eh? Les veiem a 1.000, a webs que es fan passar per oficials, bots que ja et treuen la cua abans de que gent de Vic o d'Hospitalet, que han estat allà des de les 7 del matí, doncs ja t'han fotut la cua.
0: Però escolta, m'estàs dient que s'està pagant a 1.000 euros una entrada per Oques Grasses a la venda?
7: No, Oques Grasses no. Ara entrarem amb el tema Oques Grasses. Estic parlant generalitzat, per exemple, el cas d'Oasis.
4: Sí, sí.
7: Oscar, no,
4: i això
7: ser...
4: com es podria resoldre? Si és que es
7: no,
4: pot resoldre
7: això,
4: d'alguna manera.
7: Escolteu, som europeus, estem... Això ha de fotre mà a Europa. El que no pot ser és que un tiquet per la tercera graderia de l'Estadi Olímpic per veure a Oasis costi un quart del sou mínim que es paga a aquest país.
1: No, perquè precisament una de les coses maques i que fa que jo avui vagi a veure els Oques Grasses és que, per exemple, això va ser un regal de Reis, no? I anem tota la família. Clar. Oques Grasses té la capacitat de fer-se amable tant per la meva filla de 13 anys com pel meu pare, que ja en tindrà de 77, saps? I anem tota la família, som 7 i estarem tots en una activitat que és festiva, és musical, és multitudinària, però no és agressiva per cap d'aquestes franges d'edat, diguéssim. No és un concert dels Toy Dolls o no és tampoc una cosa molt de nínxol. I Oques Grasses, jo crec que per mi és important per molta gent precisament per aquest aspecte transgeneracional i transversal que té. I clar, és una pena que davant d'aquest panorama tan maco, que jo crec que és maco, trobis que això, que el que deia l'Òscar, no? Que se't posen els bots a davant i que ara hem d'anar a una revenda i a una mena de juegos de l'hambre de... No, home,
7: sí.
1: No, la música és una altra cosa.
7: El pitjor de tot d'això és que la reflexió final és que la banda i la promotora han fet el que tocava. Bueno, pues venen per canals oficials i quan pues a l'estadi ho permet o el que sigui, pues alliberen més entrades o una remesa nova de concerts, etc. El problema no és ell, el problema és un sistema que premia directament qui acumula entrades com qui acumula pisos.
4: Sí, senyor.
7: I castiga qui vol anar al concert.
4: Sí, senyor.
7: Directament. Perdoneu, que ara estic cridant una així també una mica, m'he posat una mica... tal, però, escolta, i després també hem de fer, i hem de tocar el crostó també al públic, que paga el sobrepeu, aquest sobrepreu escandalós, sense queixar-se, perquè, atenció, cometes és l'últim, no amics, no és l'últim, és el mateix xantatge emocional de sempre. Jo, des del 1990, que vaig comprant cada 5 anys el darrer concert dels Rolling Stones. Estem a 2026 i encara belluguen el cul pels puestos. Clar, és que ens citen a un enterro, que aquest enterro després ja té 4 enterros subsidiaris.
4: I hi ha una certa renúncia individual també amb això, tens tota la raó, tens tota la raó. I també ens hem de mirar també nosaltres al mirall, perquè semblem gilipolles a vegades.
7: Mira, és això, no ho volia dir així, però directament m'has donat passi al peu. Hem de reflexionar si, i a més, tal com està el món i tal com està la societat, i el que vindrà molt en temo, és que, escolteu, jo dic així de clar, hem d'escollir o omplir el carro un mes al súper o anar a veure els Oasis.
4: Sí, sí.
7: Hem arribat a aquest punt, no? Escolta, si volem que la música en directe no sigui un luxe de lo que antes era la classe mitjana amb targeta, les entrades han de ser nominatives de veritat, lo primer, i la revenda amb ànim de lucre, aquesta gent que hem vist ara...
0: Però també
7: ara,
0: és veritat que llavors et deixa... Vull dir, tenint en compte l'anticipació amb la qual tu compres entrades per un concert, el fet d'haver de fer-les nominals fa que et doni poc marge als imprevistos, no? A no ser que sigui, doncs tu faries allò de cedeixo la meva entrada, com quan vas amb el DNI d'algú a dir, em deixa fer aquest tram, no?
7: Ja hi ha eines per fer això digitalment, fins i tot. El que no pot ser és que això no sancioni. Hem vist casos aquests dies de gent que s'havia pillat 35 entrades, però que es grasses. Hola, que ets monitor d'esplai?
0: Escolteu un moment.
7: O què faràs amb aquestes 35 entrades?
0: És que just parlant d'això, aquesta setmana, l'Arnau Montserrat, què tal, com estàs?
8: Hola, què tal, Marina?
0: Em parlava de sortejos d'entrades directament en la revenda.
8: Sí, hi ha una plataforma, entenc que podem dir-ho legal, no sé si puc dir el nom o què, però es diu TicketSwap, bàsicament. Allà la gent penja entrades que vol revendre, i diguem-ne que el que està fent aquesta aplicació, parlo del cas d'Oques Grasses, és que per les entrades de pista B, que són les més sol·licitades, com que hi ha tanta demanda d'una entrada i n'entren tan poques, el que fan és la posen en un sorteig. T'envien una notificació al mòbil i tens 1 minut i 30 segons per entrar aquesta notificació, entres en un sorteig i si guanyes et donen el dret a comprar aquesta entrada.
4: És que és tot tan boig. En fi.
7: Tot, Marina, tot el que podria dir és anticonstitucional i incorreria en delito. Això és pirata.
0: Escolta, és que els esteu superposant. És el fet que té tenir-vos a tots en la distància avui amb aquests problemes amb la mobilitat.
7: Carles,
0: però vaja, el Carles el que em deia és que ha de marxar perquè té tutoria amb la nena, així que vés-te'n, Carles, gràcies.
4: Molt bé.
0: Sàpigues que demà és quan en principi aprova els decrets, Pedro Sánchez, dels decrets de l'habitatge. Ara ho ampliarem. Francino, gràcies. I la Maria i l'Òscar Nin, m'acomiado també de vosaltres perquè hem de seguir actualitzant com tenim el temporal que ens està caient al damunt a bona part de Catalunya. Una altra vegada plou sobre mullat. Òscar Nin, Maria, Nicolau, gràcies a tots dos, estimats.
7: Gràcies
0: fins aviat.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: Adéu. Ara tornem amb actualització del temporal i novetats relacionades amb Pedro Sánchez.

0: A Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero ens fa únics. Per això el reivindiquem. I ho fem apostant pels productes de proximitat, respectant els ritmes de la natura i treballant al costat de qui els produeix. Perquè a Bonpreu i Esclat, el quilòmetre zero és nostre i ens fa únics. Bonpreu i Esclat.
1: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
2: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
3: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible amb curiositats, explicacions i música en directe.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Com sabeu, està sent un matí d'actualitat intensa amb diversos punts de focus d'informació. Un és, òbviament, l'anunci d'eleccions de Pedro Sánchez. Sobre això, la novetat que us podem explicar a aquesta hora és que el Consell de Ministres aprovarà demà mateix, els dos decrets Mari Carmen una altra vegada. Això després que el text decaigués al Congrés la setmana passada, com sabeu, pel rebuig de Junts, del Partit Popular i de Vox. Sánchez els torna a aprovar demà al Consell de Ministres. I per què fa aquest moviment Pedro Sánchez? Doncs perquè ara que les Corts queden dissoltes en una reunió del Consell de Ministres avui, ja ho han dit a les 9 del matí, l'hem escoltat en directe, avui reuneix el Consell de Ministres per dir s'acaba, dissolem el Congrés, anem a eleccions. Això vol dir que el que es constitueix al Congrés dels Diputats en aquest període transitori, en aquests 54 dies fins a les eleccions, és el que es coneix com a Diputació Permanent. Aquest òrgan reuneix menys diputats, molt menys diputats dels que són habituals en un ple del Congrés i serveix per seguir funcionant, vaja, durant totes aquestes setmanes. I el que passa aquí, i això és rellevant, és que s'alteren les majories, que ara mateix sí que valen en el Congrés en plenitud, amb els 350 diputats. En el cas de la Diputació Permanent, Junts per Catalunya no és imprescindible. No són necessaris els vots de Junts per Catalunya en aquest cas per tirar endavant aquests decrets. Per tant, aquest seria el moviment que prepara Pedro Sánchez en les properes hores, un cop hagi acabat la reunió d'avui, un cop s'hagi oficialitzat aquesta dissolució de les Corts, aquesta dissolució del Congrés dels Diputats. Això d'una banda. De l'altra, tenim, com sabeu, una alerta meteorològica una altra vegada. Tenim restriccions de mobilitat a diverses comarques a Catalunya, a la Selva, al Barcelonès, al Baix Llobregat, etc. I tenim confinament, directament confinament, petició de confinament al Vallès Oriental. Martí Oliver, tu ets a Granollers des de fa una estona. Ara mateix, què veus? Tu ens deies, a primera hora, un cop s'ha decretat aquest confinament, encara hi havia vida pel carrer, encara hi havia la gent fent vida normal, d'un dilluns normal, feiner. Ara què?
1: Sí, la situació continua sent similar i a l'estació de Granollers, que seria un dels punts neuràlgics perquè és on molta gent que anava a treballar a Barcelona doncs, havia de passar-hi, continua plegant-se molta gent. Gent que demana doncs, informació a seguretat pels intèrfons, hi ha gent molt perduda, per exemple. Perdoni, vostè on ha d'anar?
2: Jo tenia que anar a Barcelona, però tornaré cap a Sant Celoni.
1: I li han dit de quina manera ho pot fer? Perquè ara mateix l'R2 Nord està tallat.
2: Ni tres ni busos.
1: I llavors,
2: aquí a l'espera.
1: Quan fa que espera?
2: Pues des de les... He arribat aquí a les 8:30.
1: I ha rebut les alert?
2: Sí.
1: Què els han dit des d'aquí a l'estació? Que es quedessin quiets aquí?
2: No, no ens han dit res. Ens han dit que no hi havia busos ni trens, que fins a pròxim avís.
1: I es planteja alguna alternativa, si al final no pot tornar amb autobús o algú que el vingui a recollir?
2: Que em vinguin a recollir, o... però clar, les carreteres també estan fotudes per vindre en cotxe, no sé. Ja, aviam com ho farem. Farem nit aquí a Granollers.
1: Esperem que no ha pogut avisar la feina, almenys.
2: Sí, la feina ja està avisada, que ja... que no, que avui no aniré i demà suposo que tampoc aniré.
1: Molt bé, doncs que l'espera sigui lleu, gràcies. Ja veus, Marina, la situació és aquesta, gent que intenta informar-se com pot i resignats que esperen a veure què... quin remei troben.
0: Aquesta és la imatge d'aquest matí, segurament com ells n'hi ha molts també que s'hi estan trobant amb això, per tant, paciència i sobretot prudència també, molta prudència. Martí Oliver, per tu també.
1: Sí, la tindrem. Fins ara.
0: Vinga, seguim connectant amb tu al llarg del matí. Gràcies, fins ara. I podem parlar ara amb l'Eva. L'Eva és una veïna de Santa Coloma que té segona residència a la Roca del Vallès. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon
0: dia. A tu?
3: Em sentiu bé?
0: Et sentim una mica entretallat, però confio que la connexió pugui durar i si no, farem una cosa. Marxarem a la publicitat, que per això ens ajuda també moltes vegades i tornarem a connectar la trucada.
3: Vale, però vaja, jo ara et sento perfecte.
0: Confiem que la cosa anirà bé. Què et va passar a tu? On et va enganxar això dels aiguats? I quin va ser el teu episodi? Perquè déu-n'hi-do.
3: Mira, d'acord, el meu episodi va ser una mica una tria. Jo visc a Santa Coloma de Gramenet. Aleshores sonaven les alertes que el riu li quedava ben poc per desbordar-se. Sabeu que el riu Besòs doncs, va arribar a un cabdal impressionant. De fet, els murs de contenció del riu Besòs tenen 4 metres i quedaven exactament 40 centímetres per desbordar-se del tot. Aleshores, clar, des de Santa Coloma patien pel tema del riu. Paral·lelament a Sant Adrià, doncs mira, el pare el tinc en una residència i està justament davant de les vies del tren de Sant Adrià i molt al costat del riu. Aleshores, clar, angoixats pel tema dels avis, dels residents, si inundava alguna cosa. I aleshores, al tercer episodi, a la Roca, on tenim la segona residència, que les imatges que m'arribaven dels veïns eren esgarrifoses, és a dir, companyes veïnes amb els murs a terra, cotxes aixafats, o sigui, carreteres amb tot de roques. Bueno, una miqueta dur i res. Dur perquè et ve al cap tot el tema, per exemple, de la gent que ha estat amb el tema de la Dana o, bueno...
0: La Dana de València.
3: Una miqueta dur. Sí, la Dana valenciana, clar. Llavors dius, clar, tot enfangat, o sigui, un quadre. Jo estava doncs, com a tres bandes i bueno, la gent s'ha de dir que bueno, el poble català, igual que el poble valencià, i que quan passa una cosa així tothom va una, no? On es pot ajudar, de seguida tothom trucant-se. És a dir, la paraula era, estàs bé, com esteu? Esteu bé, però hi ha hagut llocs que ha fet molt, molt, molt de mal. La Roca, Mataró, tot, bueno, ja sabeu el panorama.
0: Mm-hmm. Tu
3: també he de dir que en tot moment hem estat molt ben informats, eh? O sigui, hem sentit segurs.
0: Ja. Eva, tu dius que vius a Santa Coloma de Gramenet, però
3: sí,
0: que també teniu una caseta a la Roca del Vallès.
3: Sí.
0: Han patit danys?
3: Allà sí, hem patit danys, sí, forces danys. Resulta que nosaltres estem com a la muntanya, aleshores, clar...
0: A la Roca, això,
3: terreny,
0: eh?
3: A la Roca, sí. Uh-huh. Com el terreny és molt... Les esllavissades han fet que, per exemple, la porta d'accés, ara mateix nosaltres no podem tenir accés a la casa, perquè està tot ple de troncs, de roques, vull dir, inviable. Aleshores, amb 3, 4, 5, 6 persones, això no ho treus. Necessitem ajut, doncs, que clar, que vinguin doncs, algú amb una màquina, excavadora i tal, llavors, clar, hi han hagut socs, o sigui, els danys són bastant heavies, a la Roca, o sigui, carrers que s'han aixecat, i la gent ha patit molt allà, igual que molts punts de Catalunya, però clar, quan ho veus amb els teus propis ulls, de dir, ostres, ja el que no veien dos semàforos, això és el de menys, o sigui, l'important són que hi ha hagut danys que són, bueno, una miqueta, que ara costarà reparar tot això, normal.
0: Clar. Mm.
3: Ha fet molt mal el tema de les esllavissades, saps? Perquè, clar, doncs, masses de terra, roques, fang i tot el que, bueno, com ja sabeu, tot ha quedat devastat. Està bastant devastada la Roca.
0: Eva, digues. No, digues.
3: No, que per sort, bueno, clar, a Santa Coloma hem estat a punt, perquè, clar, ja et dic, quedava molt poquet perquè es desbordés de tot el riu, però, bueno, ara hem d'estar una miqueta preparats. La crítica constructiva, és a dir, hi ha un canvi climàtic molt bèstia i s'ha de posar les piles en aquest tema, perquè mireu avui també, jo ara estic aquí donant classes a una escola a Badalona, està mig inundada, han vingut alguns alumnes, uns altres ja no perquè han sonat les alarmes, i clar, i tothom està amb molta por.
0: Mm-hmm.
3: I clar, penses, jo pensava residència, però digo, residències, hospitals, escoles, és que clar...
0: Sí, serveis essencials. Per tant, tu ets professora o tu treballes en aquesta escola?
3: Sí, jo treballo a una escola, a Badalona, una escola d'adults, que ara mateix estic fent classe aquí amb ells i una miqueta també espantats perquè tenim el pati mig inundat, que podem treballar perquè jo estic fent ara un curs d'informàtica i si no, doncs, bueno, quan pari la pluja, doncs els faria anar cap a casa, poquet a poquet, i així anirem fent dia a dia per a veure la previsió d'aquesta setmana, a veure com va, també.
0: Clar. De fet, mira, sí, ara que parlaves de la Roca del Vallès, és un dels punts on s'han suspès les classes aquest matí, justament per com tornava a ploure de fort. En fi,
3: sí. I a la Roca la gent està molt espantada.
0: Eva.
3: També he de dir que gràcies a que la gent està tots a una quan hi ha una cosa així, i també hem estat molt informats a nivell de, saps?
0: Uh-huh.
3: Des de les xarxes i tot.
0: Sí,
3: vull dir que en aquest cas, doncs, bueno, endavant i molts ànims a tota la gent que ho està passant malament.
0: Eva, gràcies i una abraçada.

alts, si hi ha aigua que entra pels sòtans o per les plantes baixes. S'han suspès aquestes classes, com dèiem, i ara mateix la situació també és de caos absoluta als trens. Ens han anat explicant el Martí Oliver com han hagut de fer baixar els passatgers d'un dels combois que s'ha quedat aturat més o menys a punt d'arribar a l'estació de Granollers. Hi ha unes 4.000 llars sense llum ara mateix, sobretot a Barcelona, a Badalona i a Premià de Mar. Aquesta és una última hora que acabem de conèixer també. 4.000 llars sense llum a Barcelona, a Badalona i a Premià de Mar. Hi ha 10 línies de rodalies, pràcticament totes menys les del sud, que tenen algun tipus d'afectació entre retards i cancel·lacions. Estem actualitzant totes les últimes hores que anem recollint sobre aquest temporal i els seus estralls, els seus efectes. En d'un moment a l'altre han de comparèixer els responsables de Protecció Civil per explicar en quin punt ens trobem en relació a això i com ha d'anar afectant tot aquest nou temporal a partir d'ara i fins les 12 del migdia, fins les 2 del migdia, disculpeu. Així que tornem de seguida connectant amb aquesta compareixença.

0: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
1: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 de octubre torna a casa.
2: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente, las luces que se ven.
1: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre, a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.

0: la vida.
1: ¿La vida? ¿Te ha besado mucho en la boca?
2: Nací en el año 37 y de otra cosa tuve noticia desde el provincio, fue de que la vida no es fácil. En la España de la guerra y la posguerra, con mi padre en la cárcel y con todo aquello, la vida ha ido besando, mordiendo y rechazando, como es de natural en la vida.
0: De vez en cuando la vida...
3: Llapis de memòria.
0: De vez en cuando... La vida.
3: Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
4: Entre les 12 i les 2 a Ser Catalunya. Què t'hi jugues?
5: Es que les anècdotes que explica el Tigre Creixell sobre vestidors, sobre com parlava i tota la pesca, són certes.
6: Això t'ho puc assegurar jo, no? Si vol comentar el primer dia la foto que va posar ell només entrar al vestuari, en panys menors, va pujar una foto a l'entrada en panys menors i tal, al vestuari...
5: D'ell mateix.
6: Impactant, va ser l'entrada de Creixell.
5: Sí, i va penjar una foto seva despullat al vestidor.
6: Això mateix, això mateix. Jo penso, entre jugadors ho parlant, jo penso que tenia una mica de Photoshop, però
5: no sé.
7: Perquè no, el gent no s'ha fet servir el Photoshop.
8: Quin missatge volia traslladar amb aquesta foto?
5: Això és que la tenia més grosser, eh?
4: Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2 a Ser Catalunya.
9: Entesos de papers?
3: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
10: 10 minuts i seran les 11 del matí. Compareix a aquesta hora el cap de predicció del Meteocat, el Santi Segalà.
11: Hem emès un avís de situació meteorològica de perill, de pluges torrencials, altre cop de color vermell, per 8 comarques de litoral i prelitoral, però també amb comarques de la zona del nord-est que podran veure's afectades també durant les pròximes hores, comarques de Girona, en què aquestes intensitats de més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts podran afectar qualsevol punt del territori. Hem d'anunciar també que hem actualitzat també l'avís d'intensitat de pluja en 3 hores i, per tant, contemplem la possibilitat de que puguin superar-se registres de més de 60 o 90 litres per metre quadrat.

0: metre quadrat en 3 hores. Per tant, valors acumulats en tot aquest episodi que podrien superar els 100, 120 o 150 litres per metre quadrat. Per tant, avui, un dia de nou d'estar pendents de la meteorologia, dels radars meteorològics, per anar monitoritzant allà on aquestes precipitacions poden anar caient. De cara a la tarda podran formar-se nous xàfecs, noves tempestes, de manera més dispersa d'altres punts també de l'interior de Catalunya, i aconsellem doncs seguir la situació meteorològica minut a minut. Sergio.
1: Ara parla Sergio Delgado, que és el subdirector de Protecció Civil.
2: Arribava. Des de Protecció Civil, doncs, aquest escenari de forma senzilla l'hem traduït en la possibilitat d'inundacions rellevants, i per tant el que hem fet és a primera hora del matí un primer avís al Vallès Oriental i al Maresme davant la possibilitat d'incidències greus, i demanant doncs aquesta limitació de la mobilitat a partir d'aquests avisos vermells doncs, que arribaven a primera hora del matí, on teníem ja incidències a Granollers. Posteriorment, aquesta situació al Vallès Oriental, que encara es manté en aquests moments i és on tenim posat el focus de la situació de risc, doncs ens ha obligat a demanar el confinament, a ordenar el confinament de tot el Vallès Oriental. Per què? Doncs perquè la situació meteorològica que sobrevinguda que s'estava produint, s'ha afegit el creixement de rieres, els primers avisos de creixement de rieres de forma sobtada, informació d'inundacions a carrers també, i això ens ha obligat a demanar a la gent que no estigui a l'exterior en aquest àmbit del Vallès Oriental. És una ordre àmplia en el sentit doncs, que no podia ser més quirúrgica perquè la situació era generalitzada. Sabem que hi ha àmbits que estan pitjors, com Granollers, com Lliçà de Vall, perquè tenim la informació que ens van reportant doncs, els equips de Protecció Civil d'aquests municipis, però en general l'ordre és per tot el Vallès Oriental davant aquest creixement de rieres que ens informava l'Agència Catalana de l'Aigua a partir d'aquestes informacions i avisos al Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, també voldria posar en valor aquesta reacció que hi ha hagut aquest matí, aquesta capacitat com a sistema de detectar una situació, si em permet el sentit dir-ho així, doncs, imprevista o molt pitjor del que preveien els models, i poder ser capaços d'alertar la població ràpidament en el moment que veiem aquest risc, amb un primer avís a primera hora i després amb aquest confinament. A la resta de les comarques afectades amb color, amb aquest avís vermell i amb aquest avís de risc, pensem que es pot reproduir la situació que s'ha produït al Vallès Oriental. Com que encara no s'està produint, el que demanem és una recomanació, una petició, no una ordre, una petició de limitar la mobilitat. Per què? Doncs perquè sabem, intuïm o sabem per l'experiència, per la informació que tenim i l'anàlisi que fem, que aquestes pluges poden donar problemes com els que han donat al Vallès Oriental a la resta de comarques. I per tant, aquestes comarques demanem aquesta precaució. Concretament, el que estem demanant, per resumir, és el Vallès Oriental confinament en les properes 2 hores i la recomanació de limitar la mobilitat a el Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Maresme i la Selva. Fins quan? Fins al migdia, fins a les 14 hores, que és la durada de l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya en avís vermell. Torno a repetir, les comarques on demanem limitar la mobilitat, on demanem extremar la precaució, que són Garraf, el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental i la Selva. El Vallès Oriental i Maresme, que crec que no he comentat. El Vallès Oriental, confinament les properes 2 hores. Tenim ja més de 500 trucades al 112, incidències importants a Granollers, a Lliçà de Vall, a diferents punts del Vallès Oriental, doncs, que ens obliguen a demanar aquesta precaució. Un últim apunt, escoles i altres àmbits. Són espais que estan monitoritzats, són espais on hi ha els seus responsables, qualsevol situació de risc es notifica al 112, intervé als equips d'emergències, ja ha desplegat tot un dispositiu d'operatiu comandat per bombers a l'àmbit del Vallès Oriental i es farà encàrrec de qualsevol incidència. Què vull dir amb això? No anar a buscar els nens a l'escola. Els nens no han de sortir a l'exterior com qualsevol persona al Vallès Oriental en aquest moment. Si hi ha informacions que tanquen les escoles, el tancament no és un tancament físic. Lògicament, els centres educatius no faran fora els menors del centre educatiu. Han d'estar de forma segura en aquests espais. Preguntes?
3: Bon dia, Benet Iñigo de RAC1. Estic aquí amb el telèfon a l'orella, però no passa res. Està plovent sobremullat. Estem parlant de que caurà la mateixa quantitat o pot caure la mateixa quantitat que aquest cap de setmana, o és que amb menys quantitat la situació de risc serà superior perquè això, perquè el terreny està doncs, ja humit i per tant amb menys aigua hi haurà més problemes. Això d'una banda. I de l'altra, estem parlant molt del matí, però aquest vespre, per exemple, hi ha un concert a l'Estadi Olímpic d'Oques Gràcies. No sé si hi ha alguna indicació, recomanació o ordre de que això actes com aquest s'anulin.
2: Faig una primera resposta, li passo la paraula al Santi. Evidentment, plou sobremullat i no ens havia donat temps de fer tot el retorn a la normalitat i això ha agreujat la situació. Hi ha saturació d'aigua i això ha fet reaccionar doncs, encara més les rieres. Pel que fa a la tarda vespre, nosaltres ara ens focalitzem en aquest moment. Aquest és el moment en el que tenim unes certeses o unes quasi certeses, per entendre'ns, és una predicció a curt termini que ens permet dir que aquí tenim els elements de risc. Vallès Oriental, el risc, perquè hi ha incidències, la resta d'aquestes comarques, diguem-ne, metropolitanes, més la selva, doncs una situació de risc potencial que és molt propera i que ens pot afectar. La tarda vespre anirem veient, ara ens reunirem també a les 11 en punt d'estar al comitè tècnic, doncs al comitè de crisi per fer un punt de control i allà determinarem quina és la situació a partir d'aquestes prediccions i a partir de com evolucionin també el territori.
0: Sí, jo només fer un breu comentari. Avui estem en un altre escenari respecte al del cap de setmana. El cap de setmana els models meteorològics van preveure de manera puntual tal com es va produir l'evolució del sistema meteorològic que ha afectat doncs, de manera massiva en moltes comarques de Catalunya. La situació d'avui no estava prevista pels models meteorològics, que és la nostra eina de predicció. Llavors entrem en el terreny on pren valor la vigilància meteorològica. Per sort tenim equips humans que estan seguint minut a minut com s'està evolucionant i tenim eines de reacció, com són els avisos de vigilància o les prediccions a molt curt termini. Per tant, avui és dia d'estar pendents de la meteorologia i, evidentment, de totes les actuacions que els cossos d'emergència i protecció civil doncs, posin sobre el territori, perquè els models meteorològics doncs, no han donat aquesta formació d'aquest nou sistema que aquest matí doncs, ens ha fet reaccionar d'una manera ràpida, com no podia ser d'altra manera, i per tant avui la recomanació és anar seguint la informació meteorològica pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya. Publicarem puntualment a través del nostre web, les nostres xarxes socials, qualsevol canvi que hi hagi en la predicció, però que ara tenim sobre la taula és que des d'ara fins al migdia, pendents d'aquestes comarques que estan en color vermell i també les de color taronja. Aquest és una mica el missatge que volia donar a primera hora. De cara a la tarda, els models ens indiquen xàfecs aiguats més puntuals i més dispersos. D'acord? Això ho hem d'anar veient com va evolucionant el dia. Durant el dia hi haurà més actualitzacions de la informació i podrem anar anunciant com aquesta evolució de l'episodi meteorològic anirà movent-se al llarg de la tarda, vespre i nit i els pròxims dies, perquè encara queden un parell de dies que les pluges, com ja portem dies dient, doncs no s'acabaran.
1: Aquestes comarques, les recordem, aquestes 8 comarques ara mateix en alerta són sobretot el Vallès Oriental. Aquí hi ha la petició, deien, la petició, no l'ordre directe de reduir la mobilitat, de limitar-la, de quedar-se tancats a casa, però després hi ha alerta també a l'Alt Penedès, al Garraf, al Barcelonès, al Baix Llobregat, al Maresme, a la Selva, al Vallès Occidental, en aquest cas, com a mínim, fins les 2 del migdia. Aquesta és l'última hora ara mateix. I sobre què passarà a la tarda? Perquè, clar, potser esteu dient, i què faig a la tarda si tinc extraescolars amb els nens, si me'n vaig de la feina, com ho faré? Doncs, escolteu, és que ens diuen que ho aniran veient a mesura que avanci el dia, que ara mateix estan concentrats amb tot el que està caient aquest matí i que després ja aniran explicant que es preveuen xàfecs més puntuals i dispersos, però vaja, que n'hi haurà, ni seguirà havent. I sobretot, que no aneu a buscar els nens al col·le ara mateix, que no passa res, que si estan dins l'escola estan segurs. Així arribem a les 11 del matí.

Són ara les 11 en punt del matí. Hem de seguir amb l'ull posat, òbviament, en aquest temporal, i per això desconnectem amb les nostres emissores, amb Girona, amb Tarragona, amb Lleida. Seguirem també a l'Aquí Barcelona, que és on tenim el més gros ara mateix. El gruix d'aquests aiguats està concentrat aquí a Barcelona. Ara ho anirem actualitzant des d'ara i fins les 12 del migdia. I també qualsevol novetat que tinguem relacionada amb aquest avançament electoral de Pedro Sánchez, que hem conegut a primera hora del matí, pel 29 de novembre. Vinga, que seguim des d'ara i fins a les 12.

0: Gairebé dos minuts que passen de les 11 del matí. Hem escoltat en directe la compareixença dels responsables de Protecció Civil, també del Meteocat, que ens estaven dient, Joan Tejedor, què tal?
1: Bon dia, Maria Fernández Torné.
0: Que ens estaven dient que alerta, que tothom que pugui que es quedi a casa i que tampoc es moguin per haver d'anar a buscar les criatures. Era una roda de premsa de Protecció Civil. Ara desgranem tota la resta de l'actualitat, però abans allà hi tenim el Guillem Favo. Guillem Favo, com estàs? I si ens fas un resum de tot el que han dit ara mateix.
2: Hola, sí, i tant. Disculpeu que érem molt pocs en aquesta compareixença mig improvisada i preferíem estar ben atents a les explicacions que ha donat primer el cap de l'àrea de predicció del Meteocat i després del Sergio Delgado, que és el sotsdirector, com bé sabeu, de Protecció Civil. Sobre aquest avís que feia Delgado de no aneu a buscar els fills a l'escola aquesta tarda, Delgado ho ha circumscrit a hores d'ara només a la comarca del Vallès Oriental, que és aquesta comarca que té aquesta ordre de confinament fins al migdia. Un Delgado que ha avisat que ha diferenciat molt bé, hi ha una ordre de confinament per aquesta comarca i una ordre de precaució per aquesta tongada de comarques, doncs, que no està afectada per aquesta mateixa ordre de confinament, de quedar-se a casa, però sí de reduir la mobilitat. Aquesta llista de comarques que és Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental i la Selva i el Maresme. Són aquestes comarques amb aquesta ordre de reduir la mobilitat a com més aviat possible. Un Santi Segalà, per la seva part, per del Servei Meteorològic de Catalunya, que ha advertit que poden caure quantitats d'aigua de fins a 150 litres per metre quadrat en la jornada d'avui. Tots dos han coincidit en dir, doncs, que és bastant més perillós perquè plou sobre mullat i sobre el que ha de passar aquesta tarda, aquest vespre, amb aquest primer concert de comiat d'Oques Grasses, doncs s'han limitat a dir que hauran d'anar seguint la previsió gairebé allò minut a minut per anar afinant aquesta predicció, amb la qual cosa estic segur, doncs, que no serà l'última atenció dels mitjans de Protecció Civil ni del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Guillem Favo, gràcies. Qualsevol cosa ens dius. Ara, quan tornis, ens expliques una mica com està el carrer, com estan els carrers de Barcelona. Fins ara.
2: Fins ara, gràcies.
0: Déu-n'hi-do quin matí, Joan Tejedor.
1: Déu-n'hi-do, Marina Fernández, i el que ens espera. Hem de posar-nos al dia de tot el que està passant avui dilluns 5 d'octubre del 2026.

0: Sergi López, bon dia.
1: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Al llarg del matí hem anat sentint aquí a Catalunya responsables municipals de diversos municipis de Barcelona. A la capital, l'Ajuntament confia en anar recuperant la normalitat absoluta en les properes hores.
1: Sí, és el que deia el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle.
2: Però també hem de dir que la ciutat és una ciutat resilient i que, per tant, doncs, ho tenim preparat i que després el conjunt dels serveis públics doncs amb possibilitat de que la recuperació de la normalitat s'hagi pogut fer doncs, en breu termini. Jo crec que al llarg de les properes hores doncs, tindrem plenament restablerta aquesta normalitat.
1: El problema és les pluges que estan caient ara i que segurament dificultaran aquesta recuperació de la normalitat. Des de l'Hospitalet, el seu alcalde, David Quirós, explicava precisament que han d'anar canviant les prioritats en funció de la incidència de les pluges.
3: La nostra previsió era fer l'acompanyament als veïns, especialment de Campoamor i del carrer Campoamor, que són els més afectats pel les pluges del cap de setmana. Però ara, un altre cop, doncs, amb tots els serveis pendents per si hem de fer algun tall de carrer per evitar doncs, que això vagi més.
1: I l'alcalde de Cornellà, Antoni Balmont, que es mostra satisfet de la resposta dels sistemes implantats a la ciutat per a aquest tipus de temporals.
4: Perquè el sistema que tenim, que és bueno, producte d'altres moments també durs, no? Pues ha funcionat.
1: I també un apunt que rebem en aquest moment sobre els efectes del temporal. Universitats com la de Barcelona o l'Autònoma han enviat un missatge als seus alumnes demanant que si ja estan al campus que no es moguin fins que passi l'alerta. Les classes que ja estaven en marxa es mantenen, però la Universitat de Barcelona diu que suspèn totes les activitats avaluables. La Universitat Autònoma igual, qui ja hi sigui allà que no es mogui, qui no hagi arribat que no hi vagi. I la Universitat de Girona demana als estudiants que encara no hi fiquin al campus, que no hi vagin.
0: I sortint d'aquesta atmosfera complicada de dilluns, a l'horitzó hi tenim el que hauria de ser el gran dia a l'estadi Olímpic Lluís Companys.
5: Doncs el que seria la...
0: Que és el concert d'Oques Grasses, per tant veurem com acaba...
6: Perquè ara ens deia el Favo, justament, que no s'han volgut mullar, mai millor dit, els serveis d'emergència i les autoritats de protecció civil sobre si podrà anar o no en aquest concert.
0: Com acaba derivant tot el que és la logística del muntatge en funció de quan es pugui treballar pel temporal i si es pot desenvolupar amb normalitat el que estava, com estava previst el primer dels quatre concerts.
6: I sobretot si es fa amb seguretat o no. Fem una cosa, saludem una de les persones que més en sap d'això de les prediccions, que és el Luis Mi Pérez, una altra vegada. Què tal? Bon dia, el nostre meteoròleg, com estàs?
7: Bon dia, Drau, Marina.
6: És que, vaja, tu ens has anticipat, ens has dit, no, estigueu a punt perquè d'aquí a escassos minuts rebran alertes altres comarques des del Garraf, al Baix Llobregat, al Barcelonès, quan encara no l'havíem rebut. Ens has anticipat, per tant, pels que s'ho estaven preguntant, també aquesta tarda amainarà ja. Estarà tot més tranquil, estarà més segur, ja no només pels que vagin al concert d'Oques Grasses, sinó, penso, jo ara tinc el grup de mares del col·le dient, escolta'm, què fem amb les extraescolars aquesta tarda?
7: A veure, les previsions són que hi haurà una millora del temps, una situació molt més tranquil·la, on està plovent a hores d'ara. De fet, tot just a hores d'ara, ja aquesta tempesta s'està començant a retirar, la part més activa, de gran part de l'àrea metropolitana. Per exemple, al Vallès Occidental ja hi plou poc. Ho fa poc respecte a fa una estona al Garraf, o a l'Alt Penedès, o al Baix Penedès, o al Baix Llobregat. Però, en canvi, encara podem dir, Marina, que la propera mitja hora, una hora, aproximadament, continuarà plovent amb moltes ganes al Vallès Oriental Sud, per tant, al Baix Vallès, Mollet, Montornès, Montmeló, arribant fins a Granollers, aproximadament una altra vegada, i també al Baix Maresme, des de Mataró fins a Montgat. Esperem que torni a ploure o que continuï plovent amb moltes ganes. Tot això, a partir de la 1 a 2 de la tarda, s'anirà retirant mar endins. I sembla mentida, però les previsions que tenim sobre la taula és que acabarà sortint el sol a l'àmbit metropolità.
6: Mira.
7: Ara bé, compte perquè a hores d'ara tenim algunes previsions que ja ens fan pensar que aquestes tempestes acabaran formant-se a l'Empordà. Alguns primers ruixats tenim i, per tant, això és com allò del carrusel. Doncs, gol en les gaunes, com es deia abans, doncs compta amb aquestes tempestes que s'estan començant a formar a l'Empordà i creiem que al llarg del migdia acabaran tenint ràbia. On? A la desembocadura del Ter, per tant, Baix Ter, també la zona més plana de l'Alt Empordà i la selva marítima. En aquests indrets s'haurà d'estar pendents doncs, a partir del migdia i fins a mitja tarda.
0: Lluís, aquí hi ha una qüestió també que hem de tenir molt present, que és que deixi de ploure no vol dir que deixi de ser perillós acostar-nos a rieres
7: no.
0: o zones susceptibles de desbordament. Això que la gent ho tingui clar, que mira, com que ja no plou, vaig a fer fotos.
7: No, no, no. De fet, per exemple, a hores d'ara ja s'està produint el que dèiem aquest matí, que hi hauria probablement una Besosada, el que es diu, o sigui, una altra inundació del riu Besòs. Doncs ja tenim constància que el Congost, el seu pas per Granollers, baixa gairebé sortit de mare. Aquest riu Congost triga aproximadament, o millor dit, l'aigua que baixa pel Congost a l'altura de Granollers triga com 3 hores en arribar a Sant Adrià de Besòs, o una mica més. Per tant, clar, que deixi de ploure no vol dir que el riu baixi de nivell. I penseu que així que plou, res, mig litre per metre quadrat és mig litre que se'n va al riu, perquè no se l'endú la terra, o sigui, ja no l'absorbeix la terra. Per tant, molta precaució, perquè sí, aigües amunt continua baixant molt de cabal i les rieres del Maresme, per exemple, probablement acabaran provocant problemes immediatament.
6: Luismi Pérez, gràcies. Gràcies pels teus pronòstics, sempre tan acurats, com a mínim, sempre que ens els has fet, s'han acabat complint.
7: Doncs així esperem que continuï.
0: Doncs ja que el Luismi ens explica això, que l'aigua que baixa per Granollers triga 3 hores a arribar a Sant Adrià del Besòs, tenim en línia l'alcaldessa de Santa Coloma. Ahir allà el riu Besòs també va superar el límit de la perillositat. Alcaldessa Mireia González, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
0: No sé com viuen aquestes hores, com ha estat el matí a Santa Coloma i això, si sobretot estan en previsió del que pugui succeir aquesta tarda quan l'aigua vagi baixant cap a la desembocadura.
5: Doncs bé, sí, la veritat és que tenim una foto radicalment diferent de la que teníem avui. Jo ara mateix estic molt proper al riu perquè hem vingut a monitoritzar doncs algunes qüestions de funcionament i és veritat que feia una connexió aquest matí amb la televisió a les 8 i els hi puc assegurar que el riu anava pel seu camí i ara mateix està doncs completament desbordat. Per tant, insistir en aquesta idea que també fèieu referència, màxima prudència perquè les coses poden canviar molt ràpid en qüestió d'un parell d'hores. Això ha canviat moltíssim i, evidentment, doncs estem doncs monitoritzant, màxima precaució, en alerta i els serveis d'emergència doncs funcionant a màxim, a ple rendiment.
0: Més enllà d'això, del que puguem estar precavuts per les properes hores, les últimes 24-48 que han deixat a Santa Coloma, hem de lamentar algun dany material o alguna qüestió que ens faci també tenir consciència del que pot passar a les properes hores?
5: Doncs aquí la qüestió han estat bàsicament doncs això, qüestions materials. Afortunadament no tenim cap dany personal. Vam haver de fer un rescat de matinada, la matinada del dissabte al diumenge al riu, de dues persones que s'havien quedat al riu i l'aigua els estava pujant i per tant Bombers va haver de fer el rescat de dues persones que afortunadament va sortir doncs bé i ara mateix són qüestions materials. I de moment no tenim afectacions molt rellevants, però és veritat que és el que diem, l'aigua al final triga el seu temps també a fer feina i per tant no descartem que les properes hores tinguem algunes incidències més.
0: Alcaldessa, serà bon senyal si no l'hem de trucar durant el dia ni demà. Gràcies per atendre'ens.
5: Vinga, moltes gràcies.
0: Ens haurem d'anar cap al Vallès, Marina, sí, per saber com va ser aquesta aigua.
6: Justament portem tot el matí connectant amb el Martí Oliver, amb el nostre company, primer amb Montornès. Ell allà ja ens advertia, Montornès, que és Vallès Oriental, i ens deia, està caient i molt. Després la cosa s'ha complicat encara més a Granollers i cap allà que s'han anat al Martí. Martí, tu segueixes a Granollers ara mateix?
8: Sí, sóc aquí. Continuo aquí.
6: I continua plovent?
8: Pluja fina. Sí, és una pluja fina, t'haig de dir que jo el moment en què he vist ploure amb més intensitat ha estat a Montornès a primera hora, en què sí que hi havia llamps i trons i que plovia a bots i barrals. Aquí és com una pluja fina que va fent, continuo a l'estació de Granollers perquè és un dels punts d'interès que teníem, no? Les vies s'han inundat parcialment, no hi ha circulació de trens i per tant hi havia molts usuaris afectats de diverses línies que volien o bé a Barcelona o bé a altres poblacions que s'han quedat aquí penjats. Ara aquesta afluència ha baixat, jo suposo que la majoria s'han pogut trobar alguna alternativa i la situació és tot i així d'una desena llarga de passatgers esperant a fora que arribi algun autobús, perquè hi ha autobusos de transport alternatiu que sí que són davant de l'estació però que cap funciona, òbviament, perquè tenim aquesta alerta d'alert de confinament i a més amb les carreteres alguns trams estan inundats i per tant la circulació per carretera no és que sigui gaire millor que per tren. Ara mateix pluja fina, la situació, la fotografia és que la gent continua anant pel carrer, no hi ha una afluència que diguéssim molt grossa, però sí que jo crec que s'assembla bastant al que hi deu haver-hi un dilluns laboral en aquesta zona. Per tant, tot i les alert, que és perquè es pot desbordar alguna riera, doncs la situació és que continua havent-hi gent al carrer.
6: I tu has parlat amb diversos testimonis amb persones que han hagut de ser desallotjades d'un tren.
8: Exacte, si vols el sentim.
9: quan arribava a Sant Celoni m'he trobat que no hi havia trens, ens han dit que havíem de pujar amb una autocar cap a Granollers i a l'arribar aquí ens hem trobat que tampoc hi ha trens cap a Barcelona. Ens diuen que ens hem d'esperar fins que els trens funcionin o una altra solució, no sabem què passarà.
10: Jo havia d'anar a Badalona a treballar i bueno, m'he aixecat a les 7:30 per agafar el tren, no hi havia tren, ens han dit que havíem d'agafar un bus que ha trigat pràcticament una mitja hora en arrencar i dues hores en arribar fins aquí, i aquí ens han dit que ens hem quedat parats i que no hi ha cap transport. Sí, hem rebut l'alerta. Jo l'he rebut, en aquest cas, quan ja estava al bus i si ho hagués vingut abans, hagués fet marxa enrere en aquell moment.
8: Doncs aquests passatgers, deixa'm dir-te que sí que hi ha algun informador a l'estació, però tenen la mateixa informació que nosaltres i, per tant, s'està repetint aquella escena de que molta gent s'acosta als mitjans preguntant, ostres, quan podré tornar a casa? Quin tren funciona? Quin no funciona? Per tant, un dia més que, tot i que sí que hi ha informadors, doncs poden donar una informació limitada i això genera molta desesperança i incertitud als passatgers.
6: Martí, un moment de silenci. Això ja no és pluja fina.
8: No, ara comença a ploure amb una mica més de ganes. Torna a ploure amb més intensitat, a veure si ho sentiu.
6: Sí, sí, sí, sí, se sent perfectament i se sentia mentre tu anaves parlant. Martí,
8: doncs
6: cuida't.
8: Doncs mira, la tempesta...
6: Digues,
8: fins ara, que vagi bé.
0: És que a Granollers les afectacions han sigut greus, hi ha hagut inundacions, ahir ja van haver de traslladar les urgències de l'hospital unes plantes més amunt. Òbviament han demanat que no portin els nanos a l'escola, potser una hora que alguns ja hi eren, per tant els que ja havien anat estan confinats a l'escola. Hi ha moltes zones afectades i per això l'alcaldessa, a la qual li hem demanat les últimes hores insistentment si ens podia atendre aquí a l'Aquí Catalunya, a Ser Catalunya, ha convocat una compareixença de premsa a partir de les 12 per avaluar totes les afectacions que hi ha hagut a la ciutat, que sens dubte és de les més tocades del Vallès Oriental, per tant, n'estarem també pendents.
6: Doncs fem una cosa, un minut i seguim fent el mapa, recorrent el mapa d'aquests aiguats.
0: I marxem cap al Maresme.
11: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confianza.
13: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
14: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
15: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
16: Aquí Cataluña. Amb Marina Fernández.
6: 11 i 17 minuts, seguim amb aquest especial sobre els aiguats, una altra vegada, un altre especial avui. Els ha sobrevingut, ho estaven explicant des de Protecció Civil i des del Meteocat, que ahir no preveien que hi hagués tot aquest episodi, aquest nou episodi de pluges tan violentes com les que estem tenint.
0: I el primer és alert que hem rebut al matí, afectava el Vallès Oriental i també el Maresme, una zona que es va veure molt afectada. Hem passat pel Vallès Oriental amb el Martí Oliver i estem pendents de la compareixença de l'alcaldessa de Granollers. Hem estat en contacte durant el matí també amb Ajuntament com el de Lliçà de Vall, per saber que no hem de muntar de moment més danys de materials destacables, però sí que volem passar també per una altra de les comarques afectades, perquè ahir, precisament al Maresme, a Tordera, va ser mantenir coneixement de la primera víctima mortal d'aquests aiguats, i aquest matí s'han tornat a llevar una altra vegada amb les alertes de Protecció Civil. L'alcaldessa de Tordera és l'Elisabet Mejías. Alcaldessa Mejías, bon dia.
17: Hola, molt bon dia.
0: Com ha estat el matí avui a Tordera?
17: Doncs igual que vam tancar ahir el dia amb moltíssima pluja, que anava a dir, no s'esperava, sí que preveia amb certa inestabilitat i alguns xàfecs, però no amb la intensitat que ens ha caigut avui a l'entorn de 7:45 del matí, que en una hora han caigut més de 30 litres.
0: Mm-hmm. S'ha pres algun tipus de mesura més enllà de les que Protecció Civil, l'Ajuntament ha afegit algun tipus més de missatge pels veïns, com s'ha gestionat? Perquè, clar, entenc que quan ahir es viu una situació desagradable i de les que no vol viure un mai, quan ocorre una situació com aquestes, també entenc que afecta de manera especial a la població que ho ha viscut a prop, encara que fos en una zona d'acampada. No sé si l'Ajuntament, en aquest sentit, ha fet alguna mena de treball també per ajudar a tranquil·litzar els veïns.
18: A veure, d'entrada, avui, quan s'ha produït la gran ploguda i amb posterioritat l'alarma que ha sonat a les 8 del matí, sí que els centres educatius de secundària ja tenien les portes obertes per atendre tots aquells alumnes que han pogut arribar, perquè han enganxat ben bé a l'entrada de l'escola, dels instituts i de centres de secundària, del que comentava, i ben bé a punt per començar la primària. Aleshores, el que sí que hem fet des de l'Ajuntament és suspendre les classes a l'escola rural que hi ha a Orsavinyà, que és a la part alta del municipi, a la zona del Montnegre. Aquí sí que s'han suspès les classes, i les escoles sí que del centre, tant les públiques com les concertades, s'han mantingut obertes, entenent que l'activitat acadèmica també avui es veurà afectada perquè a molts professors els ha costat arribar a l'escola, o simplement no hauran arribat per aquestes plogudes de primera hora que han col·lapsat la carretera nacional i també la carretera J600 entre Tordera i Blanes en un moment molt puntual. Per tant, entenem que l'activitat acadèmica es veurà afectada durant tot el dia, però les escoles del centre estan obertes. I en base a això, el que ens toca avui, era el que preveiem avui, era fer tota la valoració dels danys, de l'afectació que vàrem tenir ahir, especialment en urbanitzacions, en accessos, en camins i en vials, però una valoració que no podrem fer perquè amb aquesta ploguda d'aquesta primera hora i les que es preveuen de les hores immediates, perquè no ens pinta gens bé el radar, al final ens tocarà treballar sobre el treballat ahir i arranjar tota la feina que vam fer ahir de manera provisional per garantir l'accessibilitat, que a hores d'ara torna a estar com ahir a primera hora del matí. Ahir no podíem donar solucions definitives, evidentment, però sí garantir seguretat i mobilitat, que avui és una feina que hem de tornar a refer.
6: Alcaldessa, a Tordera és un dels llocs on hi ha hagut una víctima mortal, n'hi portem dues en aquest episodi de pluges violentes. Va ser un home de 75 anys que havia quedat sepultat per la caiguda d'un mur en un càmping del municipi, que segons ens arriba era una zona inundable. Nosaltres hem parlat fa una estona amb la directora de l'Observatori de la Inundabilitat de Catalunya i ella ens deia que ens hem de començar a replantejar moltes de les construccions, moltes de les edificacions que ara mateix hi ha a Catalunya, a casa nostra, en el cas d'aquest càmping concret del municipi de Tordera.
18: Sí, mira, justament és la primera conversa que hem tingut amb els nostres serveis jurídics d'urbanisme. Es tracta d'un caravaning que està consolidat de fa més de 40 anys a Tordera. Està en un sòl rústic i compta amb un pla especial que està aprovat de fa molts anys. Però sí que és una conversa que manteníem ara amb els serveis tècnics, de que s'ha de repensar tot el territori a nivell general, perquè parlem d'aquest espai on vam tenir aquesta lamentable pèrdua ahir, però és que tot el territori, el nostre especialment i el del Maresme, està ple d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics, motiu pel qual des de fa un parell d'anys hi ha tota la mobilització de tots els alcaldes que patim aquestes urbanitzacions, que demanem una regulació especial, una flexibilització de la normativa i que s'atengui una realitat que existeix al nostre territori. Són urbanitzacions i espais que es van construir als anys entre els 50 i els 60 de manera absolutament il·legal, però és una realitat que existeix. I ara mateix aquestes vivendes no poden ni ampliar, ni construir, ni donar seguretat i garanties a totes aquestes edificacions perquè estan en sòls no urbans ni urbanitzables. Per tant, sí, hem de repensar tota la situació urbanística, però no només des dels pobles, sinó des del govern de Generalitat, que doni instruccions clares en com s'actua en totes aquestes zones, que només ens en recordem quan passen, malauradament, fets com aquests.
6: Clar, per entendre'ns, quan diem repensar, de què estem parlant? Que tot això va fora, què passa amb tot això i on es trasllada? Perquè, clar, tampoc vull dir que tenim un problema d'espai.
18: Sí, evidentment, però és una realitat que existeix i no li podem donar l'esquena. Si s'han de renaturalitzar els espais, en aquest cas, com seria el nostre, no? De tota la zona del Montnegre Corredor, hauria d'haver algú prou valent per decidir què es fa en aquest espai. Hauria de passar per reduir l'àmbit, per no créixer més i, sobretot, no consolidar allò que existeix, però, com a mínim, donar unes garanties de seguretat per tota aquesta gent, que és molta, que viu en aquestes zones allunyades del centre urbà.
0: Alcaldessa Elisabet Mejías, de Tordera, gràcies per agafar la trucada de l'Aquí Catalunya.
18: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I al Maresme, Marina, també hauríem de passar per Pineda de Mar, perquè allà hi ha una persona desapareguda, un jove que hi va arrossegar la riera fins al mar. L'alcaldessa és la Sílvia Biosca. Alcaldessa Biosca, bon dia.
19: Hola, bon dia.
0: Com ha estat el matí avui a Pineda?
19: Doncs mogut, perquè bé, ens hem llevat amb pluja i això dificulta molt, no? Doncs poder treballar amb condicions favorables, per entendre'ns, però vaja, continuem buscant aquesta persona que com dèieu, doncs va caure a la riera, no? Dos testimonis doncs van verbalitzar, no? Van dir això, que havia caigut, que estava molt a prop de la riera i que se la va endur, i per tant doncs continuem buscant aquesta persona, tot i que com dèiem les condicions no són gaire favorables per la cerca.
6: No, anava a dir que ens deien els serveis d'emergència a primera hora que estaven pendents de si podien reprendre precisament els bombers la búsqueda d'aquesta persona. No sé si en tenen alguna informació més.
19: Doncs no tenim informació detallada. El que sí sabem és que quan sigui possible que està tot preparat i que, clar, evidentment, no mantenint la seguretat de tots els operatius, no, doncs que bé, que segueixen en actiu, no, per poder reprendre doncs aquestes tasques amb la major seguretat possible per tots, clar.
6: Era un nano jove?
19: Doncs no tenim aquesta informació. El que sabem és que és un home.
6: Ah, d'acord.
19: Sí, la jove no sabem. El que sabem és que és home i que... com anava vestit, no? Que portava una gorra, una motxilla, i bé, i que en aquell moment doncs estava molt a prop de la riera i que se'l va endur, no? I que llavors ja es va perdre la vista dins de l'aigua, que era aquell moment en què baixava molt cap dalt l'aigua i amb molta força, no?
0: Per desgràcia...
19: Segons, estem parlant de segons, no?
0: Mm-hmm. Per desgràcia, alcaldessa és un exemple d'allò que, i sé que està la família ara mateix amb el cor en un puny, però d'allò que ens obliga a tots a anar amb els cinc sentits, que no és només l'aigua que està caient del cel, sinó també la que ja és a terra, la que hem de resguardar-nos molt, perquè en qualsevol moment, en qüestió de segons, com diu vostè, ens sorprèn.
19: Sí, és el que també intentem sempre recordar i expressar, no? Aquesta precaució, no? que hem de tenir tots i totes i que no ens cansem de repetir, però que a vegades doncs, això, no? ens confiem, no? A l'hora d'agafar el cotxe, no? Ara mateix, no? Diem, doncs, intentar evitar desplaçaments que no siguin necessaris. Clar, pots anar a treballar, pots obrir el teu comerç, pots, doncs, si no us diu al contrari, anar a l'escola i tornar. Però, home, si podem evitar anar més lluny, no? O anar a traslladar-nos a fer... si tenim festa, doncs anar de turisme a Girona, doncs home, segurament no és el millor dia, no? Per anar a fer una visita avui a un altre municipi i, per tant, aquesta precaució en aquesta situació, doncs sí que les demanem, no? Perquè, clar, pot canviar. De fet, en 10 minuts pot canviar molt la situació meteorològica i més a nivell local, no? Que ens donen unes indicacions generals, però que a nivell local doncs podem tenir sorpreses que hem d'intentar evitar, no, aquests efectes que no podem preveure del tot, no? En definitiva, i que si hi ha un cap d'alt doncs, en creixement, no? Com era el cas d'ahir, doncs tots els curiosos i curioses que s'apropen, no? I que volen treure aquella fotografia, aquell vídeo... Doncs, home, és del tot recomanable que no sigui així, no? Per la pròpia seguretat de tots nosaltres.
0: Sílvia Biosca, alcaldessa de Pineda, gràcies.
19: Gràcies a vosaltres.
16: Platges paradisíaques, bon temps, natura, però també... Innovació tecnològica, hub de talent i connexió amb tres continents. Ser Conversa presenta Tenerife, territori d'oportunitats.
15: El divendres 9 d'octubre, l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona es converteix en punt de trobada entre empresaris catalans amb visió d'expansió i experts en innovació de l'illa.
16: Més informació a sercatalunya.cat.
15: Amb el suport del Cabildo Insular de Tenerife, l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables i el Parc Científic i Tecnològic de Tenerife.
16: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
6: Ja dos minuts seran dos quarts. Guillem Favo, què tal?
20: Hola, què tal, Marina? Bon dia.
6: On ets?
20: Doncs mira, sóc a la Gran Via, en una parada d'autobús sense marquesina, d'aquelles que només tenen un mapa de les línies i damunt una placa solar de la qual aprofita per funcionar. Hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, sis persones.
6: Déu-n'hi-do.
20: Totes amb paraigües, quatre dels quals coberts en un local, en un establiment, que sembla una botiga de videojocs, i aquí estan esperant que passi l'autobús. Fa estona que no en veig cap. A la calçada hi ha passal, sobretot a cada extrem de la calçada. Ens hem d'apartar cada cop que passa una furgoneta o un camió perquè no quedem ruixats, xops de dalt a baix. El que tenim ara en aquesta zona de Barcelona són les cafeteries, les terrasses, les cafeteries que tenen terrassa als bars sense muntar. Totes les cadires estan atapeïdes als interiors dels establiments i t'he de dir, Marina, que hi ha molt poca gent al carrer ara mateix. M'imagino que hi ha gent que ha d'anar a treballar o que té algun tràmit que no pot anul·lar. Vaig a preguntar a aquestes persones que estan aquí sota aquesta botiga de videojocs. Hola, què tal? Bon dia. Cap a on va? S'ha de moure sí o sí, eh?
2: No, m'haig de moure sí, t'he d'agafar l'H12.
20: L'H12, per anar a on? Què és el que no pot canviar o anul·lar? Perquè avui sortir al carrer és per valents.
2: No, torno a casa, he fet el recàs.
20: Torna a casa, eh? He girat cua,
2: sí.
20: Molt bé, i per aquí, cap on heu d'anar vosaltres? Per què esteu esperant a l'autobús?
21: Jo tinc un dentista.
20: I no el pots canviar, el dentista?
21: No, perquè no visc aquí, i avui és l'únic dia que puc fer-ho.
6: Les coses del directe, com t'enganxa un aiguat així.
20: Mira que hi havia dies, oi?
21: Sí, hi havia dies, però bueno, jo estic acostumada a la pluja, però...
6: Guillem Favo.
20: Resignació i molta missa, no?, que deia.
6: Gràcies. Fins ara. Ara tornem a connectar amb tu. Seguim amb aquest especial de l'Aquí Catalunya sobre el temporal, una altra vegada. I com que són dos quarts, el millor que podem fer aquesta hora és recapitular en quin punt ens trobem. El conjunt de Catalunya, ara ens deia el Favo, a Barcelona, poca gent pel carrer, òbviament amb aquests aiguats. Hem connectat amb el Martí Oliver, justament, que ens deia està tornant a ploure amb ganes aquí a Granollers. Oriol Soler, què tal, com estàs?
22: Què tal, Marina? Bon dia.
6: Com ho tenim ara mateix?
22: A veure, recapitulem, aquesta és Aler vigent fins les dues del migdia, més enllà dels cinc municipis que han suspès classes, que ja sabeu que són Òrrius, la Roca del Vallès, Canovelles i Vilanova del Vallès, la majoria de criatures de Catalunya són ara a l'escola i els centres el que fan és recordar que les escoles són un lloc segur, els instituts també, que els nens i nenes, els adolescents, estan fora de perill i demanen a les famílies que abans de les dues, fins que acabi l'avís, ningú els vagi a buscar. Les universitats fan també el mateix amb els alumnes, els que hi són, que es quedin, i els que no han vingut, que no intentin arribar. Òbviament, hi ha hagut un caos absolut a la mobilitat aquest matí. Rodalies no ha tingut normalitat pràcticament en cap moment del matí. Tenim ara mateix la circulació tallada de la R2 Nord a Sant Andreu, també suspès el servei de bus alternatiu, perquè diu Renfe que no es pot garantir la seguretat dels passatgers, la R11 totalment fora de servei, i la R4 no circula de Sants a Terrassa i Manresa. La resta de línies tenen totes retards o alguns trens cancel·lats. Tot plegat per un matí de pluges que sabíem que n'hi hauria, sabíem que tornaria a caure aigua del cel, però no amb aquestes dimensions. De fet, tot plegat ha agafat el Meteocat en certa manera fora de joc.
23: El que no estava previst, perquè els models meteorològics no ens ho indiquen, de fet és la nostra eina de treball, no indicaven la intensitat d'aquesta pluja. Sí que preveien xàfecs i tempestes, repeteixo, hi havia avisos per les comarques, per tant tenien un avís, diguéssim, que enfocava cap a aquest sentit, però evidentment la intensitat ha sobrepassat.
22: La pluja està sent persistent i una de les coses importants que ens deia i també Protecció Civil a l'especial que van fer aquí a CERC Catalunya és que el sol ha perdut pràcticament tota la seva capacitat de drenar aigua. Què vol dir això? Que la majoria d'aigua que va caient ara llisca, es queda a la superfície, s'ajunta a torrents, rius, rieres, arriba fins als rius. Ara mateix també el riu Besòs està baixant a 235 metres cúbics per segon. No estem arribant als 900 que vam arribar al cap de setmana on va estar a punt de desbordar-se. Estem lluny d'aquest escenari, però sabeu que està plovent molt al Vallès Oriental. Els afluents dels rius del Vallès Oriental acaben al Besòs i, òbviament, anirem veient que hi haurà una certa crescuda. De fet, Granollers és una mica la zona zero d'avui al matí. La capital del Vallès Oriental és la ciutat més castigada i han caigut fins a 340 litres per metre quadrat des de la nit de dissabte.
6: Doncs fem una cosa, Martí Oliver, què tal?
24: Hola, com esteu?
6: Just, hem connectat amb tu abans i ens deies, cau pluja fina i en el transcurs de la connexió ha començat a caure fort. Ara mateix...
24: Continua igual, continua plovent amb força. Jo m'he refugiat aquí a l'estació perquè ara la situació era de pluja molt forta i estem molt pendents, Marina, de la compareixença que faci l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, per explicar una mica un primer balanç de danys i afectacions d'aquesta zona zero, com deia ara l'Uri, d'aquest matí d'aquest nou temporal, perquè hem tingut alguns accessos en què, de carreteres en què l'aigua ha arribat a tenir molt de volum i que, per tant, han quedat cotxes atrapats, sobretot de la zona de Canovelles. Hem tingut també moltes incidències en els trens, les vies han quedat una part les vies han quedat plenes d'aigua i per tant s'ha hagut de suspendre, com ara explicava l'Uri també, tot el servei, amb les afectacions que ha tingut per tots els passatgers atrapats. Molts lamentaven no haver rebut l'ES d'alert abans perquè diuen ja no s'haguessin desplaçat i s'han quedat aquí atrapats, doncs esperant un transport alternatiu que de moment no arriba. Per tant, pendents d'aquesta compareixença i de saber un primer balanç de danys no només d'avui, sinó també del cap de setmana, que és la feina que en teoria es volia fer aquest matí, no? Acabat el temporal, clar, doncs fer una primera valoració dels danys.
6: Martí, fins ara.
24: Fins ara.
6: I sabeu que l'actualitat és com és i avui és quan havia de començar aquesta tongada de concerts dels Oques Grasses per acomiadar-se dels escenaris a l'Estadi Olímpic, concert a l'Estadi Olímpic. Òbviament, moltes persones pendents d'això. Ens ho deia la Maria Nicolau. Escolta, tinc entrades jo per aquesta tarda. Què faig? Hi vaig o no hi vaig? Tenim novetats sobre això, Oriol.
1: La novetat és una mica que estem pendents de veure què passa. Oques Grasses ha fet un comunicat dient que tota l'organització del concert està treballant coordinadament per fer tot el possible per tirar endavant l'actuació d'avui dilluns, que segueixen de prop l'evolució meteorològica, que volen mantenir l'optimisme, de moment, davant la previsió de millora del temps per les properes hores, però que, òbviament, la seguretat i el benestar de tots els assistents al concert, també dels artistes, del personal que hi treballa, és prioritat. De fet, aquest cap de setmana ens deia gent d'aquest equip de producció dels concerts d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic que havien tingut certes dificultats per arribar a temps a muntar l'escenari, ja que hi ha algunes tasques que només es poden fer en situacions concretes, per exemple, les proves de llums, les proves de so, que s'han anat endarrerint per culpa d'aquest temporal. Així, doncs, una feina contrarrellotge que veurem les properes hores. Diuen que a partir de les dues es coordinaran amb Protecció Civil a Oques Grasses per veure si finalment doncs, poden començar aquests concerts.
6: Sí, no els esguerren els plans. I tenim també notícies de Vueling que una mica ens porten el que ja va passar ahir, Teje.
0: Sí, ens ho fa arribar el Pol Valero. Vueling ofereix canvis gratuïts als vols programats avui des de Barcelona, davant l'alerta de Protecció Civil i el risc de fortes tormentes. Ofereixen canvis gratuïts o bé per viatjar en els propers 7 dies o bé sol·licitar el reemborsament del bitllet en forma de crèdit de vol, perquè els vols òbviament poden ser cancel·lats o patir canvis d'última hora. Per tant, les aerolínies també anticipant-se i prenent mesures.
1: I de fet, el que ens estava dient Aena des de dissabte és que els controladors aeris el que estan fent és espaiar més els vols, és a dir, entre que un vol a terra, un altre a l'aire, deixen passar més temps del que és habitual, perquè el que volen és tenir flexibilitat per, clar, si hi hagués algun imprevist, per si hi ha doncs, alguna convecció, alguna tempesta forta, concreta, justa sobre l'aeroport del Prat o als voltants, doncs per tal de poder-ho fer amb la màxima seguretat possible. Mm.
6: Carles Couso, des de Ràdio Girona, què tal? Bon dia.
3: Hola, molt bon dia, Marina.
6: Ara anem cap a tu, perquè ens han dit que se'n va cap al nord-est, això, a partir del migdia, però abans tenim més trucades, tenim més testimonis, Joan.
0: Sí, perquè els danys materials també ens deixen imatges que impacten. Hem vist veïns traient fang de garatges, hem vist comerços inundats, hem vist botigues de mobles amb tota la planta baixa, amb els mobles podrits per l'aigua, i ens ha impactat molt la imatge a Palafolls, al Maresme, de la Biblioteca Municipal inundada. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Palafolls és la Susana Pla. Hola, Susana, bon dia.
4: Hola, bon dia a tots i totes.
0: Tu has pogut ser-hi a l'interior de la biblioteca?
4: Sí, estem a dins. Ahir la tarda ja hi vàrem poder entrar i ara ja estem organitzats perquè amb voluntaris, sobretot jovent, que avui no han pogut desplaçar-se a les universitats i els tenim aquí. I juntament amb la Diputació doncs, estem intentant veure com ens organitzem doncs, per arreglar el desastre.
0: Quina és la magnitud del desastre? Per qui no hagi vist les imatges.
4: Ho hem perdut tot. Tot el que està per sota de Metro 20 està totalment perdut. Mobiliari intentarem a veure què podem salvar. Els llibres, evidentment, estan tots fets malbé i això ara estem valorant, no?, i organitzant-nos amb les tasques més grans per llavors, els propers dies anar intentant, no sé quan arribarà aquesta normalitat, però intentant fer el que podem ara mateix, perquè és una mica dramàtic i molt trist.
0: És per fer com fan a les esglésies, edificis històrics que visites ciutats i que hi ha la marca de les grans inundacions d'on va arribar l'aigua, és gairebé per deixar-ho a la memòria del municipi. Eh? No sé si vostè va arribar a veure l'aigua fins al metro 20, si ha arribat a presenciar la imatge.
4: Jo també sóc regidora de governació i des d'ahir molt d'hora doncs estàvem i és que va ser com d'entès, no? Perquè de cop i volta va caure moltíssima aigua. La nostra biblioteca és una biblioteca molt especial de l'Enric Miralles, però està en una zona inundable i a més per sota del nivell freàtic i per tant ja sabem que és un punt conflictiu, però clar, no ens esperàvem això, i quan ja van arribar les primeres imatges que la policia vam estar gestionant, doncs ja vam veure la magnitud del desastre, que tampoc s'hi podia fer massa res. Vull dir, una mica, és que no, tampoc sé massa què dius, perquè la situació és com molt impactant.
0: No res, regidora, només deixar constància d'això, d'aquestes imatges que s'estan repetint en molts municipis i que molts es poden identificar amb vostès, i quedar-nos amb que el poble un cop més salva el poble i que tothom que no ha pogut avui anar a les seves activitats obligatòries, exacte, doncs està donant un cop de mà.
6: I tant.
4: I una cosa, recordar sobretot la prudència, que quan ens diuen que ens hem de quedar a casa, ens quedem a casa, que els que estiguem aquí doncs ens ajudem els uns als altres, i un escalf molt gran per tothom, i que passarà, que això passarà. Sí.
0: Regidora, gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
6: Déu-n'hi-do, és que clar, el que dèiem, això s'està replicant a diversos punts de Catalunya. Avui és dia de tornar a estar pendents de la meteorologia. Ens pensàvem que havia passat tot i resulta que no, que ho tornem a tenir al damunt. Nosaltres des de primera hora del matí hem anat parlant amb diversos experts, Arnau.
3: Sí, correcte, per exemple amb la Carme Llasat, que és catedràtica de física de l'atmosfera i experta en canvi climàtic.
5: Les víctimes, doncs, que són persones grans, que moren perquè no poden sortir a temps, doncs aquí sí que hem de veure, tenen això, es poden, com ho fem, no? O sigui, crear una xarxa social que els ajudi de seguida a moure's. Està sobre la taula aquest tema, perquè certament una deslocalització massiva no té sentit.
6: Clar, ella també és la directora, la presidenta, de fet, de l'Observatori de la Inundabilitat de Catalunya, i ens explicava aquest matí dues coses. Una, s'ha de canviar l'asfalt per un sòl que sigui més absorbent. Ara ens ho deies, que un dels grans problemes està sent aquest, que no hi ha capacitat, Oriol, per drenar tota la pluja que està caient. I l'altra, això de les deslocalitzacions. Tenim coses construïdes on no toca. I ens parlava justament, tu ahir en privat m'ho comentaves, d'escolta, més que tenen projectat construir 2.000 pisos a les Tres Xemeneies, a la desembocadura del Besòs, al peu del Besòs. I això és evident que, no, que és difícil de poder imaginar-se que això es pugui construir. I ell ens deia, no, és que s'ha de prohibir que es pugui construir aquí.
22: I en aquest moment el que hi ha és un pla director urbanístic, concretament per aixecar 1.700 pisos, a més un percentatge força elevat de protecció oficial, rondava el 40%. En el moment on es va presentar aquest projecte, ja va haver-hi periodistes que van preguntar, escolta, això s'està fent en una zona inundable, se suposa que ara estem treballant precisament per treure ciment, per treure asfalt i per renaturalitzar els espais de més a prop del litoral, i ens deien que bé, que ja hi hauria adaptacions, com per exemple unes alarmes als pàrquings, als soterranis, per tal que si entrés aigua tot l'edifici en tingués constància, que hi hagués evacuacions ràpides, però clar, òbviament això és un pedaç, el problema és la idea estructural, no? La de projectar doncs un macrobarri, perquè al final 1.700 pisos de cop és com construir un altre barri a Barcelona, com s'està fent ara a la Marina del Prat Vermell, en una zona on tots els mapes, tots els experts coincideixen en dir que és inundable, i de fet vam estar molt a punt de veure-ho fet realitat aquest cap de setmana, perquè va anar d'un pèl que no es va desbordar el riu Besòs.
6: Hem tingut més testimonis.
3: Sí, parlàvem ara de carreteres, no? Del que demanaven, no? Que filtressin més. Hem parlat amb Ramon Lamier, el director del Servei Català de Trànsit.
7: Segurament ens haurem de revisar si tots estem preparats per aquest tipus d'episodis meteorològics, però les infraestructures el que els hi passa és que congestionen quan ens acumulem tot el trànsit en una hora determinada.
6: I de fet el que tenim ara mateix és que segueixen havent-hi un munt de problemes, un munt de vies afectades, sobretot a l'AP7, per exemple, a Cardedeu. Ell ens deia, el director del Servei Català de Trànsit, sí, està funcionant més o menys bé, però hi ha congestió ara mateix.
0: És que és difícil circular en aquestes vies, sobretot les que passen per la vora on hi ha hagut més desbordaments, també hem anat explicant durant tot el matí, a l'alçada de Parets del Vallès també hi ha hagut a la C-17 problemes de circulació, per tant, hem tingut problemes pràcticament en aquestes vies tot el matí.
6: Per despreniments també en algun d'aquests punts, per vessals d'aigua a la C-33 a Montcada, Reixac, vaja...
0: De fet, ja venim d'un cap de setmana, Marina, que al Vallès Occidental hi ha hagut carreteres tallades, carreteres...
6: Callades també.
0: Sí, callades també, perquè no hi passava ningú, però ahir que amb l'Arnau Montserrat pujàvem a Sabadell a fer partit per carrusel, la carretera Polinyà-Sabadell, Castellà-Sabadell, Sentmenat-Sabadell, les tres tenien restes de despreniments, desllavissades que hi havia hagut als marges de la carretera, per tant, convé circular també amb precaució, perquè com deia l'Oriol, l'aigua no drena, s'acumula, i això fa també que els barrancs que donen les carreteres estiguin més tous del compte i, per tant, es puguin desprendre fang i roques que acaben a l'asfalt.
3: I ens hem preguntat per què està passant ara tot això, no? Per què aquesta violència de les tempestes? I hem parlat amb el Carlo Buontempo, que és climatòleg.
8: I aquesta temperatura tan alta, clar, proporciona només un gran canvi als ecosistemes marins, una pujada de la temperatura mínima que ens afecta durant la onada de calor, sinó proporciona també moltíssima energia per quan l'estiu s'acabi i comencin les pertorbacions atlàntiques, perquè de cop aquestes pertorbacions passen en un escenari on l'oceà té una temperatura superalta.
6: Clar, aquesta és la realitat ara mateix i el que explica aquests fenòmens cada vegada més violents en el temps. Puc saludar aquesta hora la directora de la Fundació Arrels, la Beatriz Fernández. Què tal? Bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
6: Perquè fa un moment ens estava fent la fotografia des del carrer, des dels carrers de Barcelona, el nostre company el Guillem Favo, òbviament ens deia pràcticament ningú al carrer, hi ha persones que no tenen lloc on aixoplugar-se.
9: Sí, sí, correcte. Sí, sí. Justament el que posa en evidència justament aquests fenòmens és aquesta necessitat de molta gent de trobar un aixopluc on protegir-se ara mateix de la pluja, però de la calor, del fred, etc. Sí, sí.
6: I aquest episodi de pluges, vaja, com us ho heu fet per poder donar acompanyament a totes aquestes persones? Em penso que a Barcelona, si no m'equivoco, l'última dada que teníeu és que hi ha unes 2.000 persones que viuen al carrer, que sobreviuen, vaja, al carrer com poden, en moments així encara més complicat.
9: Sí, sí, sí. De fet, aquest cap de setmana sí que s'ha activat per part de l'Ajuntament el protocol d'emergències, per dir-ho així, s'han obert unes places de pernocta i de xupluc, però clar, és el que dieu, clar, la xifra de persones en situació de carrer és molt alta, nosaltres amb els serveis que tenim doncs també donem a xupluc i estada, diguéssim, a moltes d'aquestes persones, però no arribem, vull dir, la necessitat és més alta del que es pot oferir, i això ens porta una mica això, no?, a reflexionar, a dir, com esteu dient, si són episodis o són situacions, bueno, que sembla que es aniran repetint,

0: bueno, no es pot treballar únicament des de l'emergència, s'ha de treballar també des de la implicació a mitjà, petit, mitjà i llarg termini. És a dir, hem de pensar en com oferir allotjaments estables per a aquestes persones, no? Allotjaments estables i acompanyament estable, perquè és això, o sigui, el sensellarisme no és una qüestió d'emergència, és una qüestió, malauradament, en molts casos, crònica en el temps. Per tant, les respostes també han de tenir aquesta visió de futur.
1: Aquesta planificació, òbviament, però insisteixo, això vol dir més albergs o això vol dir, no sé, vull dir, és que clar, sí, recordo en clar. Mesures extremes en la pandèmia que hi havia moments que s'havien habilitat fins i tot hotels, és que no sé si d'una banda amb l'emergència també fins i tot es poden arribar a plantejar això si hi ha llocs que estiguin saturats i pel que fa a la planificació, si aquesta planificació per tenir més places és en forma d'albergs o d'alguna altra cosa.
0: Clar, exacte. Mira, la planificació no pot ser únicament en forma d'albergs, començo pel final. O sigui, no pot ser únicament en forma d'albergs, que el que poden oferir és una resposta temporal, però després no hi ha una continuïtat d'allotjament. O sigui, s'ha de plantejar una visió més d'estabilitat i de continuïtat en el temps. És a dir, hi ha persones que necessiten que en un alberg poden reconduir una mica la seva situació, i hi ha persones, sobretot les més grans, que són les més afectades, no?, per aquest tipus d'episodis, més grans o malaltes, o que porten molt temps en el carrer, que l'alberg no és la resposta. Hem de pensar, o hem de planificar més una resposta d'allotjament o d'habitatge de forma més estable. Però, per altra banda, exacte, en moments d'episodis, com tu deies, no? En moment de la pandèmia va ser un episodi d'emergència, emergència sanitària, que va tenir una resposta excepcional. Doncs els episodis com els que estem vivint ara, no? d'aquesta emergència, doncs sí, hem de pensar en respostes excepcionals per poder oferir i resoldre la situació concreta, però amb la mirada posada en aquesta estabilitat i en aquesta continuïtat en el temps d'aquest tipus d'allotjaments. Per tant, sí, més places d'urgència, però sobretot, més places d'habitatge o d'allotjament de llarga estada.
1: Beatriz Fernández, directora de la Fundació Arrels, gràcies i gràcies per la feina que feu també.
0: A vosaltres, bon dia.
1: I havia saludat fa una llarga estona el company Carles Couso de Ràdio Girona. Carles, perquè ara ens deien des del Meteocat, des de Protecció Civil, que la cosa se'n va cap allà i allà torna, malgrat el tòpic la dita, plou sobre mullat també.
2: Sí, ahir els missatges que enviaven els alcaldes per Instagram al vespre era: s'ha acabat l'episodi de pluges, demà traiem els tractors, traiem les brigades i ho comencem a netejar tot. Doncs bé, alcaldes que ahir deien això, avui han hagut de tornar a enviar missatges d'alerta. Penso en els alcaldes de Blanes, ahir es va inundar l'Hospital de Blanes, penso en l'alcalde de Lloret, ahir al vespre hi havia fins a 60 serveis actius dels bombers traient aigua de pàrquings, de soterranis, penso en l'alcalde de Tossa, amb el de Platja d'Aro, on va desbordar el Ridaura. Tots aquests alcaldes avui no ho teníem previst, tampoc, ens ha explicat l'Oriol, tampoc el Meteocat, avui tornen a estar en alerta. Però tenim dades, si més no, una mica per l'optimisme i perquè la gent pugui estar una mica tranquil·la. És a dir, ara està plovent amb força, sobretot a les comarques a la comarca de la Selva, comencen a arribar els ruixats aquí a Girona, veig gent amb paraigües aquí a la plaça que tenim davant de la ràdio, però de moment ens deien des d'interior no hi ha hagut cap incidència greu a la comarca de la Selva, que és la que avui està tenyida de vermell per aquest perill més alt. Ara bé, Protecció Civil, com heu recordat, també ha dit que podem tenir aiguats i aiguats importants al nord-est de les comarques de Girona. Això es tradueix entre el Baix i l'Alt Empordà. Si ens fixem en aquests dos punts, ahir vam tenir sobretot problemes al Ridaura, al Tordera i al Daró. Són rius que ahir anaven molt i molt plens, que baixaven amb moltíssima, moltíssima aigua. A la vall d'Aro, on està el Ridaura, ahir van arribar a caure 160 litres per metre quadrat. Avui, aquest riu, que ahir va desbordar en el final, va molt més buit. Ahir va arribar a baixar a 300 metres cúbics per segon. Avui, hem mirat les dades fa molt poca estona, no arriba al metre cúbic per segon. Per tant, hi ha lloc perquè passi l'aigua, tot i com bé deia l'Uri, el sol està molt més mullat i hi ha menys capacitat d'absorció. El mateix passa al Daró, un riu que ahir va baixar amb moltíssima intensitat, amb molt poca estona es va omplir, amb 179 metres cúbics per segon, ara està baixant a 2 metres cúbics per segon. Per tant, situació, un altre cop, imprevista, d'alerta a les comarques de Girona, però amb uns rius que, durant aquestes hores on no ha plogut, s'han pogut buidar força.
1: Couso, hi ha una cosa que crida l'atenció, que a més hi hem posat la banya aquest cap de setmana. Tu passejaves fa uns dies amb els companys del balcó, justament per el massís de les Gavarres, i allà començaves a detectar brots verds, és a dir, que tot començava a rebrotar una altra vegada en la terra cremada. Això passava res, i anàvem nosaltres fa uns dies, sí. I justament ara l'altra cara de la moneda del canvi climàtic ha estat l'aigua, que el que arrasa és l'aigua. I crida l'atenció com el mar s'ha tenyit de color negre i que això té a veure

0: amb aquests incendis de l'Empordà?
1: L'aigua que està caient sobre les Gavarres té dues conseqüències. Una, aquesta, la que veiem més, l'aigua que baixa sobretot pel Daró, però també rius i rieres de Sant Antoni de Calonge, per exemple, que també té part de les Gavarres, que baixaven negres perquè arrosseguen tots aquests sediments de cendres, de troncs cremats, que van cremar durant l'incendi de principis de juliol a les Gavarres. I per això hem vist la desembocadura d'alguns rius, com el Ridaura, com el Daró, com aquestes rieres de Sant Antoni de Calonge, que baixaven negres, que baixaven amb aquest color negre. Però després, això té una altra conseqüència, i aquí potser l'Uri em pot ajudar, i és que tots aquests sediments que estan caient, que estan baixant de les Gavarres, ens ho explicava també el tècnic del Consorci de les Gavarres, en Quim Gubau, aquesta pluja que ells diuen plou malament, perquè plou molt i en molt poca estona, també està fent arrossegar uns sediments que eren vitals, que eren importantíssims per precisament allò que explicàvem dijous al balcó amb l'Anna Puigvoltes, perquè les Gavarres tornin a recuperar el verd. Tots aquests sediments, al final, són nutrients per a aquests arbres que, amb aquestes pluges de dimarts passat i amb les d'aquest cap de setmana, que ha plogut molt i en molt poca estona, són uns sediments que, ho hem vist de forma literal, han baixat per la riera i són uns sediments que ja no estan en el sòl de les muntanyes i que ralentitzaran molt més aquesta recuperació que pronosticàvem la setmana passada del massís de les Gavarres.
0: I és el que explica també aquest tint de l'aigua del mar, ja és mala pata també, que tot acabi anant a parar al mateix lloc.
1: Cousó. Aquest de Raimon, que a Catalunya no sap ploure.
0: Exacte, correcte. Cousó, gràcies. Bona feina i seguim.
1: Adéu, una abraçada.
0: Fins ara. Sabeu que, ara dèiem, se'n va cap al nord-est. De moment, allà encara no plou amb força al nord de Catalunya, on sí que ho està fent amb intensitat és a tot el que és el barcelonès i l'àrea metropolitana, als voltants. Tenim 8 comarques TG en alerta ara mateix.
2: L'última és l'alerta. Afecta el barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Maresme, la Selva, l'Alt Penedès i el Garraf. Recordem que el de primera hora anava dirigit al Maresme i també al Vallès Oriental, on hi ha gran part de les inundacions a la seva capital, a Granollers.
0: I això està provocant problemes importants a la mobilitat. Guillem Favo, ara mateix és bastant caòtica, això.
3: Però on vols que comenci, no? La primera recomanació és que...
0: Quedar-te a casa.
3: Quedar-te a casa, i la segona, si t'has de moure perquè no et queda un altre motiu, abans d'embarcar-te a fer res, miris l'estat de l'autobús, de Rodalies, perquè hi ha moltíssimes afectacions ara mateix. Et sembla bé si comencem mirant Rodalies?
0: Vinga.
3: Perquè la R1 no té servei ferroviari en tot el recorregut, la R2 només té servei en tren en el tram entre Sant Andreu i l'aeroport, i l'R2 Nord entre Sant Andreu i Castelldefels. L'R2 Sud sí que té servei en tot el seu recorregut, és la gran excepció. La R4 té servei en tren entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants. Entre Terrassa i Manresa aquesta línia té servei alternatiu per carretera, i després a la R7 també hi ha servei alternatiu, i a la R8 i la R11 sí que ara mateix sembla que tenen servei en tot el seu recorregut. Però si mirem el trànsit, també tenim per inundacions, es troba tallada la B20 a Via Júlia en sentit Llobregat, si fan desviaments. També la B20 a Santa Coloma de Gramenet en sentit Montgat està tallada, i hi ha congestions d'entrada i de sortida a Barcelona per la C58 i la C33 per acumulació d'aigua. Al Vallès Oriental, circular ara mateix en carretera és una trampa, és una ratera ara mateix la situació que tenim, per exemple, per enllaçar a la P7 a la C60 a l'alçada de la Roca del Vallès. I si ens fiquéssim en Barcelona, doncs la mateixa recomanació, perquè hi ha moltes línies de bus desviades o limitades pels efectes de les pluges, això vol dir que no fan totes les parades. I al metro, per resumir-t'ho, hi ha dues línies amb bastants problemes. Una és la L3, no hi ha combois entre Passeig de Gràcia i la Vall d'Hebron, i a la L4 tampoc n'hi ha entre Maragall i Trinitat Nova. Després, deixa'm recordar, doncs, que els que han de volar avui amb Vueling, el que dèieu fa uns minuts, que l'aerolínia està oferint canvis gratuïts en els vols programats avui des de Barcelona.
2: I si parlem de flexibilitat i mobilitat, afegir també que hem entès fora d'antena una trucada d'una empresa de missatgeria o d'un treballador d'una empresa de missatgeria, alertar-nos de que amb les alerta activat fins les dues els feien seguir repartint paquets, segurament molts d'ells que no són urgents, per tant també revisar les prioritats dintre de les situacions d'emergència, i si cal que les empreses ho incorporin a les seves polítiques per no veure's obligats a complir uns terminis que en situació d'alerta no cal complir de manera estricta.
0: Perquè n'hem vist més d'un, més de dos i més de tres, tristament, aquest cap de setmana, de missatgers de paqueteria amunt i avall, de repartidors de menjar a domicili també, de persones que, vaja, que els era igual, absolutament igual en quin moment trucaven. En fi, aquesta és l'actualització. D'un moment a l'altre, aquest mateix matí, ha de comparèixer el president de la Generalitat, Salvador Illa, al costat dels responsables d'emergències per aquest episodi de pluges i d'inundacions intenses que estem tornant a tenir a Catalunya, que han estat sobrevingudes perquè no les havien anticipat, no s'havien vist venir que seria tan violent això que ens està caient al damunt ara mateix. De fet, ha obligat el president de la Generalitat a reprogramar la seva agenda, ha anul·lat la seva agenda al matí, i no ho ha fet per l'anunci de Pedro Sánchez, que aquesta és l'altra notícia que tenim des de les 9. Es veia venir, era molt probable que fos així i ha acabat passant. Avançament electoral a Espanya. Anirem a eleccions el 29 de novembre. És la data escollida per Pedro Sánchez per convocar eleccions generals. És el primer dia que podia fer-ho des d'avui. És a dir, per llei, quan es convoquen eleccions, el que s'ha de fer és dissoldre el Congrés dels Diputats, i un cop es dissol han de passar 54 dies. Des d'aquell moment, 54 dies, si sumem, ens dona aquest 29 de novembre, que és un diumenge, i dic que és diumenge perquè a vegades havia passat que no es votava en diumenge. Doncs sí, serà diumenge 29 de novembre. Tenen feina a l'espai a l'esquerra del Partit Socialista per reconfigurar-se. Nosaltres parlarem de tot això justament demà amb l'Oriol Junqueras, amb el president d'Esquerra Republicana, que serà en directe a l'Aquí Catalunya. Aquest anunci de convocatòria electoral que arriba just la vigília, a més, de la decisió importantíssima, de la cita importantíssima que hi ha al Tribunal Constitucional, que ha de decidir si es pot aplicar l'amnistia als líders del procés o no, si es pot amnistiar Carles Puigdemont o no. Demà és quan tenen aquesta deliberació i és quan hauríem de sortir de dubtes. És a dir, ens podem trobar que just l'endemà que Pedro Sánchez anuncia eleccions al Tribunal Constitucional, l'amnistia Puigdemont, que és qui encapçala el partit que ha fet, descavalcar, que ha imprès l'últim revés a la legislatura de Pedro Sánchez amb el seu rebuig als decrets d'habitatge, als decrets Mari Carmen, que van de caure la setmana passada. Sobre això també hem tingut novetat, també hem tingut última hora, que és que Pedro Sánchez preveu tornar-los a aprovar demà, aquests decrets. Per què? Doncs perquè en aquest període de transitorietat s'activa la Diputació Permanent al Congrés, que és un òrgan més reduït de diputats, i allà no necessita dels vots de Junts per Catalunya per poder aprovar, per poder validar aquests decrets, de tal manera que podrien, com a mínim, durar una mica més de temps que no pas els 3 dies que van estar actius la setmana passada. I per si voleu acabar amb una mica d'oxigen, acabem de conèixer el cartell, els caps de cartell del Primavera Sound de l'any que ve: Massive Attack, Phoebe Bridgers, aquests que escolteu, els Chemical Brothers o Bad Gyal. Una mica de musiqueta per acabar amb aquest matí. Sique Rodríguez, què tal, com estàs?
4: Bon dia.
0: Que un matí que heu de seguir vosaltres també amb l'ull posat al que passi amb els aiguats, amb aquest temporal.
4: Com dirien els gals, Astèrix i Obèlix, el cel cau sobre nosaltres.
0: I tant, el cel cau sobre nosaltres. Teniu convocatòria també del president de la Generalitat d'un moment a l'altre, així que a part dels esports us tocarà...
4: No passa res, som periodistes.
0: I tant.
4: A banda de ser periodistes esportius, som periodistes en general.
0: Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 7 del matí. Fins ara.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia, sí que.
0: Ens ho hem passat bé al bar.
1: Ens ho hem passat molt bé al bar.
0: El teniu disponible als canals de YouTube del Que t'hi jugues, del Diari As i de Carrusel, el bar que hem obert avui a les 11 hora catalana i el tornarem a obrir dimecres també a les 11. M'agrada perquè la gent ja ve amb atrezzo, i es posa samarretes, jerseis, que donen que parlar. És el cas del Jofre Mateu, que porta una dessuadora del Racing vintage, és guapíssima.
2: És vintage, però la van portar la temporada passada. La temporada passada, sí, l'any que de l'ascens, que aquest any han tornat a canviar de roba, però totes les fan molt xules, és molt recomanable.
0: Em preocupa que el Jofre Mateu també s'està quedant afònic, igual que li va passar a l'Anna Palet, ara l'escoltareu, ha recuperat la veu, i al Nil Solà.
2: La Palet fa així
0: com que no tinc res a veure. Vaig caure primer jo, després el Cristóbal, aquí hi ha el virus de la Copa de RAC1 que ens està destrossant la veu.
1: Els dèbils.
0: És que tu te la cuides.
1: Tots la cuidem, no?
0: Alguns més que altres.
1: Però tu has tret el tema de les samarretes perquè volies que algú et preguntés per el tema.
0: T'agrada o no? Ja sé que porto.
1: Tornem al tema, perquè tu volies parlar de la... Tu has vingut a parlar del teu llibre.
0: Porto un jersei inspirat en Lev Yashin.
1: Gran, sí, sí.
0: L'aranya negra, l'únic porter que ha guanyat la pilota d'or.
1: Aquí volies arribar.
0: És guapa, eh?
2: És guapa. La Paula també mola, eh?
0: Sí. Hola, Paula, què tal?
3: Bon dia, què tal?
2: I cadascú s'emporta el seu premi, tu.
0: Sí, és guapa, també.
1: Els mitjons del Bermo, perquè avui el Bermúdez fa el programa amb mitjons.
0: Sí, no has decidit descalçar-te, com Dolores Oriol.
4: El tema d'avui, no, com que no hi ha futbol, no, què passa, no hi ha futbol?
1: No hi ha res a parlar,
4: hem de parlar dels mitjons un altre cop.
2: Happy Socks.
0: No, avui parlarem molt de futbol, però evidentment estarem pendents de l'actualitat que ens porta escoltant una estona el president de la Generalitat, Salvador Illa, per parlar de la convocatòria d'eleccions que ha anunciat Pedro Sánchez pel 29 de novembre i també per saber la situació meteorològica a Catalunya, on continua plovent a diferents comarques moltíssim, moltíssim. Per tant, estarem pendents de l'actualitat. D'una banda, la política, eleccions el 29 de novembre, eleccions a la presidència del govern, convocades per Pedro Sánchez pel 29 de novembre, i de l'altra, la situació meteorològica a Catalunya. En aquestes dues hores on, òbviament, parlarem i molt del 7-0.
5: L'opinió de Sique Rodríguez.
0: Perquè el Barça continua en una altra dimensió al futbol femení. Al Camp Nou, triplet de rècords. Clàudia Pina, primera futbolista del Barça en marcar 4 gols al Madrid, igual a Samitier, 1926, Bentolrà, 1935 i Eulogio Martínez, 1957. 7-0, la major golejada del Barça al Madrid. 26 partits, 25 victòries, sense comptar l'etapa del tacón. 99 gols a favor i 12 en contra. I tercer, 40.533 persones al Camp Nou. Rècord d'assistència en un partit de la Lliga F. Segons el club, i ara ho ampliarem amb l'Anna Palet, més d'un milió d'euros en ingressos. Tres rècords. Set anys després d'aquella portada del Marca, la dimensió del futbol femení la continua marcant el Barça.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
0: Abans de saludar l'Anna Palet i ampliar aquest 7-0 del Barça històric al Real Madrid i de comentar-ho amb la Paula López, que avui ens acompanya al Que t'hi jugues, també amb el Luca Peros, ja que ha vingut al bar, sí. Li hem dit que com que ell va participar en una sèrie protagonista sent entrenador d'un equip de futbol femení que té contacte amb jugadores del Barça, que li preguntem també per aquest
1: resultat històric. Convidar-lo després que ell hagi patit un 7-0 en contra, però vaja, tu sabràs el que
0: metafòric.
1: Fas.
0: Metafòric, ha estat casualitat.
1: Tu sabràs el que fas.
0: Lo de Croacia tela, eh?
6: Sí, del 7-0 ayer me recordaba de sábado. Entonces... Un 7-0 que quiero olvidar para siempre.
0: Solo te lo recordemos.
6: Mañana vamos a mostrar cara ante España.
0: Sí, demà Croàcia-Espanya a 3:15 de 9 en directe a la cadena SER, al Carrusel. És l'últim partit d'aquesta aturada per seleccions i ja després, Flaqui, per fi torna el futbol de clubs.
1: Dissabte, Barça-Getafe.
0: Aviam, Oriol Soler, què tal, com estàs?
7: Què tal, Sique?
0: La situació a Catalunya ara mateix, com està? Perquè a Barcelona veiem que plou molt, també ho fa a diferents comarques del país i estem pendents de el que expliquin des de Protecció Civil a banda de la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Sí, en teoria Protecció Civil havien de compareixer a les 12, veiem que aquesta compareixença va amb retard. El que tenim encara a hores d'ara és una alerta vigent, us haurà sonat als mòbils si viviu a Barcelona o als voltants. 8 comarques del litoral i prelitoral, més de 3 milions de persones han rebut aquest so.
0: És un so que ja ja ens acompanya en el nostre dia a dia.
7: Sí, és un so que ja l'hem incorporat dins de la quotidianitat. Coses importants, a hores d'ara, que demana Protecció Civil, que ningú vagi a buscar a les criatures a l'escola abans d'hora. La majoria de criatures de Catalunya són ara a l'escola, a l'institut i al centre. Recorden que són un lloc segur, que els nens i nenes estan allà fora de perill i demanen a les famílies que abans de les dues, quan acaba l'avís, ningú els vagi a buscar. Tot i això, durant el matí hem anat veient imatges d'escoles inundades.
3: Escola pública, Cueca Foix. Tot el menjador. Han rebentat les... No sé què ha passat.
7: Una escola pública de Barcelona que tenia dos pams d'aigua als baixos, per exemple, la Poeta Foix, òbviament, han portat a les criatures a les plantes superiors. El telèfon d'emergències, el 112, ha rebut prop de 9.000 trucades des de primera hora del matí i els bombers han fet més de 100 sortides. El Meteocat diu que aquesta pluja d'avui, amb aquesta intensitat, era impossible de preveure.
8: El que no estava previst, perquè els models meteorològics no ens ho indiquen, de fet és la nostra eina de treball, no indicaven la intensitat d'aquesta pluja. Sí que preveien xàfecs i tempestes, repeteixo, hi havia avisos per les comarques, per tant tenien un avís, diguéssim, que enfocava cap a aquest sentit, però evidentment la intensitat ha sobrepassat.
7: I ara estem molt pendents també, Siki, de rius i rieres. El Besòs baixa a 230 metres cúbics per segon. Per fer-nos en una idea, aquest cap de setmana, quan va estar a punt de desbordar-se, baixava a 900, és a dir, encara estem lluny d'aquest escenari, però sí que multiplica per 5 el seu cabal habitual. I també estem molt pendents del Vallès Oriental, on avui les tempestes han estat especialment intenses. A Granollers ja superen els 100 litres per metre quadrat i en sumen més de 350 des de dissabte. Derivades de tot això, caos absolut a la mobilitat, com us podeu imaginar. Rodalies no ha tingut normalitat en cap moment del matí. La línia R1, la del Maresme, està tallada. També la R11 i la R4 no circula de Sants a Terrassa i Manresa. La resta de línies totes tenen retards o trens cancel·lats. A l'aeroport del Prat, per les properes 3 hores només, ja hi ha 15 vols cancel·lats i retards generalitzats per les tempestes. Així que molta precaució també a les carreteres, on hi ha moltes cues. Si voleu una cosa menys important, també estem pendents del concert d'Oques Grasses, que avui fan el primer dels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic. Més de 55.000 entrades venudes. Diuen que a partir de les dues es coordinaran amb Protecció Civil i veuran si finalment avui fan aquest primer concert de comiat.
0: Per tant, si podeu, us quedeu a casa, escolteu la ràdio, que aquí us anirem explicant tota l'última hora d'aquesta situació meteorològica a Catalunya, i feu cas de les recomanacions, màxima prudència si heu de sortir, perquè és la vostra obligació. Gràcies, Oriol. Qualsevol cosa ens demanes pas al Que t'hi jugues. Com ens explicava, la situació més crítica l'estem vivint a Granollers. Ara hi anirem amb el Martí Oliver, també pendents de si troben la persona desapareguda a Pineda de Mar, que de moment encara no l'han trobat, no?
7: Encara no, i és des del cap de setmana que els equips de recerca l'estan buscant intensament.
0: Hi ha hagut una persona desapareguda a Pineda de Mar i dues persones mortes a Tordera i a Montornès del Vallès, pendents de si troben aquesta persona. Ara anem cap a Granollers. Abans, el temps, ja escolteu que era difícil de preveure. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, com estem?
0: Per què era difícil de preveure tanta pluja en aquestes hores a Catalunya?
9: Ara no sabré què respondre. És una miqueta com que amb el canvi climàtic no es podran pronosticar aquestes coses. A veure, quan fem
0: perquè
9: pronòstic...
0: És important el que explica Jordi, perquè les tempestes que hi ha venen derivades pel canvi climàtic.
1: Però això és un invento.
9: Sí, però és que jo ara estic una miqueta descol·locat amb això que ha dit el Meteocat, t'ho dic honestament.
0: Ah, sí?
9: Sí, home, el matí es veia que tindria fins al migdia, després ells han activat també els avisos, però quan es fa un pronòstic no es pot només mirar... Tenim moltes eines, una és les sortides de precipitació que diem, que són uns mapes que ens diuen un escenari probable, val? Per exemple, és el que ens deia que durant la nit de dissabte a diumenge podien caure 200 litres per metre quadrat a molts punts de la costa i perlitoral. Després hi ha la feina del predictor, que és una miqueta el que ha d'interpretar i veure fins on es pot traslladar això. Hi havia un escenari perquè aquest matí hi hagués pluges torrencials, i més en el context que estem, i es veia que seria fins al migdia. De manera que jo ara estic una miqueta descol·locat, sense
0: conèixer. Sí, però és veritat que, pel que he escoltat, que es preveia que podia ploure, però no de manera tan continuada, no, no tan seguit, perquè a Barcelona, per exemple, és que no ha parat de ploure en tot el matí.
9: El que sabíem és que no duraria tantes hores com va durar la nit de dissabte a diumenge, per això ens hem quedat amb 100 litres, la nit aquella a molts llocs va ser 200 litres. Sí, sabíem que duraria menys i que seria menys problemàtica, però hem de tenir present que cada cop que anunciem o que tinguem condicions favorables per el pluja torrencial, doncs aquest és l'escenari que tenim ara, que sí que ho podríem vincular amb el que tu estaves dient fa un moment, no? De fins quin punt el canvi climàtic, l'escalfament planetari, doncs està incidint això. Per mi és indiscutible, perquè tot ve de tempestes que s'estan formant sobre el mar, que això passa sempre, ha passat totes les tardors, però per la situació que tenim ara mateix, com estan posicionats anticiclons i borrasques, doncs poden entrar terra endins. Normalment es queden sobre el mar i de tant en tant arriben. Aquest any no, aquest any hi ha molta facilitat, estan entrant terra endins i d'aquí el resultat. Però jo insisteixo, els models estaven donant precipitacions molt torrencials. No et diuen directament que hauran 100 litres a Granollers, sinó que et diuen que hi ha un escenari perquè se superin els 20 litres per cada mitja hora, i tu preveus que la tempesta durarà 2-3 hores, doncs fent el càlcul, els models sí que ho han vist. Jo ho dic perquè al final la feina meteorològica hi ha molta gent implicada, entre els quals hi ha gent experta en modelització que ens està fent una feina brutal, i no, al meu entendre no han fallat els models, però bé,
1: sí,
9: no vull ficar tampoc en masses merders.
0: ¿Qué te pasa, Miguel?
1: Se ha inventado todo, todo.
0: ¿Nuestro meteorólogo?
1: Claro.
0: ¿Por?
1: Pues porque ya lo sé yo, porque yo sé que hay unas élites que tienen un comando a distancia y pueden elegir el tiempo que va a hacer. Pueden elegir el tiempo y ahora seguramente, pues como pueden elegir el tiempo y tienen un comando a distancia, se lo han dejado por el suelo y el gato está apretando botones.
9: Miquel, has vist que avui no hi havia els
1: xentrells aquells? Me llamo Miguel. Aquí y en la China popular.
9: Miqui, has visto que hoy no habían los chemtrails, ¿lo ves? Como todo cuadra.
1: Hoy no nos fumigan porque, claro, si sale a fumigarnos, claro, nos matan a los pobres fumigadores.
9: Claro.
1: Y no se van entre bomberos, no nos pisemos la manguera.
9: Nunca mejor dicho.
0: Jordi, ¿quan pararà la pluja?
9: Això, bé, ja va una miqueta a la baixa, tot i que ara des de l'òptica d'algú que està sota els aiguats, doncs no ho pot veure, no? Però la idea és que ara sí que estava previst que fins als vols del migdia encara podia tenir activitat aquesta situació, però encara plou amb moltes ganes cap al Maresme, a Granollers ja ha baixat molt la intensitat de la pluja, també cap al Barcelonès, i ara el més complicat, les immediates hores, pot estar a la costa hiperlitoral de Girona, sobretot Costa Brava, on també puntualment es poden donar aquests xàfecs. I tinguem present això, que cada xàfec que es dona, doncs té un ambient que és el que propicia que es desmadrin.
1: Ja te lo digo yo. Cuando tarda encuentren el mando a distancia, básicamente.
9: Espera, que això és important, Miquel. Espera, que això és important. A la tarda, Pirineu i Catalunya Central, el mateix, locals, però poden anar acompanyats de pluja torrencial, amb aiguats i pedregades, i sí que descansarem poques hores, perquè es pot tornar a liar i ja veurem fins quin punt molt o poc, a partir de demà a la nit i part de dimecres.
0: O sigui, a partir de demà a la nit i part de dimecres pot tornar a ploure molt. El que s'espera en les properes hores és que la gent haurà de vigilar especialment a la Catalunya Central i cap al nord. I una mica de treva avui a la nit i demà, durant el dia.
9: Durant el dia. I després, vist des d'ara, seria una situació entre l'1 de dissabte i l'1 d'avui.
0: Gràcies, Jordi. Una abraçada.
9: Que vagi bé, salut.
0: Com us dèiem, la situació més crítica està a Granollers. Allà anem amb el Martí Oliver. Què tal, Martí, com estàs?
10: Hola, sí que com esteu?
0: Fes-nos una fotografia del que passa allà.
10: Jo sóc a l'estació de Rodalies, que és un dels punts que més afectacions ha tingut, perquè al matí molta gent que havia d'anar a treballar a Barcelona doncs ha de passar per Granollers. Hi ha diverses línies que l'atreveixen, no? L'R2, l'R2 Nord, l'R8, l'R11, i ara mateix la situació és que no hi ha ni trens que funcionin, tampoc autobusos alternatius que puguin circular per carretera, i per tant desenes d'aglomerats que intenten doncs treure l'entrellat de com podran tornar o a Barcelona o a casa seva, i que estan una mica en el seu llim. Tinc per aquí, per exemple, com es diu vostè?
11: Antonio.
10: Antonio, vostè venia a treballar, quina situació s'ha trobat?
11: Correcte, venia a treballar baix a Barcelona, de Sant Celoni, i allà van dir que no anaven els trens, i després ens han dit que anien en bus, que a partir de Granollers a Barcelona sí que funcionaven. Hem agafat el bus, l'hem omplert, i quan he arribat aquí a Sant Celoni ja tard, pues ya no había el servei de Rodalies, ya no funcionaba tampoc.
10: S'han quedat penjats. Creu que si l'alerta s'hagués enviat abans de confinament, potser s'haguessin estalviat aquest tràngol?
11: Això sense dubte, perquè jo he rebut l'alerta, jo m'aixeco a les 6:30 del matí, estava a l'estació abans de les 7, i he rebut l'alerta a les 8, ja en el mateix bus i aquí a Granollers. Llavors, com jo, ens hem quedat un fotiment de persones que no poden ni anar a Barcelona ni anar ni tornar a casa.
10: La situació sí que és de tal contemplació que fins i tot hi ha gent esperant el tren, un tren que hi ha aturat a l'andana, assegut. És un tren que està buit, que no sortirà, però que la gent està esperant allà per veure's, bueno, per passar millor l'estona. I deixa'm dir-te que estem pendents d'un primer balanç d'incidències, però que sabem que hi ha hagut un esvoranc a la zona dels jutjats de Granollers, que ha obligat a evacuar preventivament diversos edificis d'oficines que hi ha a l'entorn. Aquesta gent ja han pogut tornar, però els bombers s'hi han hagut de desplaçar amb el grup d'estructures col·lapsades, els GREC, per valorar la situació. També ho han fet tècnics municipals, però de moment no consten incidències personals.
0: Gràcies, Martí. Qualsevol cosa l'expliquem al que t'hi jugués.
10: Fins ara.
0: És les 12:21. Escolteu Ser Catalunya. Em diu la Marina Fernández, d'aquí Catalunya, que finalment compareixerà la consellera d'Interior, Núria Parlon. No ho farà el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha presidit la reunió on s'ha analitzat el que està passant al país, la reunió de seguiment del Pla Inuncat. L'ha presidit Salvador Illa, però la compareixença la farà la consellera d'Interior, Núria Parlon. 12:22, deies, Paula, que l'esborany aquest del que parlava el Martí és el de la teva escola?
12: Sí, sí, de fet és l'edifici del meu col·le. Ens han, de moment, suspès les classes fins a, bueno, saber quin és l'estat de l'edifici i aviam què. Sí, sí, em van enviar ahir una foto, després us l'ensenyaré, és, o sigui, cor encongit de dir, ostres, que està el pati que estava al límit de l'abisme. Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.

0: Per tant, requadrem, Flaqui, pendents aquest matí. Primera de les reaccions per l'anunci de Pedro Sánchez, eleccions a la presidència del govern 29 de novembre, eleccions a la presidència del govern anunciades per Pedro Sánchez a primera hora del matí, i després de les conseqüències dels aiguats que cauen a Catalunya, i com ens ha explicat el Jordi Carbó, la previsió és que ho continuïn fent, sobretot a la Catalunya central i cap al nord. En les properes hores hi haurà una treva, però al tanto que a partir de demà a la nit pot tornar a ploure molt, dimarts a la nit i fins dimecres.
1: Màxima prudència. I sobre les eleccions, com diu Rafa Cabeleira, el nostre bon amic a xarxes, debuten Lamine Yamal i Pau Cubarsí a la Festa de la Democràcia.
0: Sí, perquè són majors d'edat i ja poden votar.
2: Lo he hecho por ellos.
1: Ah, ho ha fet per ells.
2: He puesto las elecciones precisamente para que ellos puedan
1: ja que són campions del món,
2: gozar como campeones del mundo. De
0: et fa il·lusió
2: que
0: votar, Pau?
3: Sí, clar que em fa il·lusió votar. Hosti, coi, votarem les dents. Portaré la boca i el fotré dintre així.
0: Ho hem comentat a l'inici del Que t'hi jugues, Anna Palet. El Barça va viure una tardanit històrica al Camp Nou amb més de 40.000 persones. Golejada 7-0 al Madrid, la més bèstia des de que s'ha creat la secció al Real Madrid, i 4 gols de Clàudia Pina, cosa que no havia aconseguit cap altre futbolista. Per parts, el club va facturar més d'un milió d'euros?
4: Al voltant d'un milió d'euros. Hi havia 40.000 persones, com has repassat abans, sí que a l'estadi, al Camp Nou, i té mèrit tenint en compte com van ser les hores prèvies al partit. Es va haver d'endarrerir 2 hores, en principi s'havia de jugar a les 5, es va acabar jugant a les 7 per tot el tema de les pluges. Les entrades, recordem-ho, els preus ja no són regalades, van des dels 25 euros les més barates fins als 70 les més cares, sense tenir en compte les VIP, i el club factura aquest milió d'euros, que per tant el que fa és que el partit no hagi costat diners al club, sinó que sigui totalment sostenible obrir el Camp Nou pel femení.
0: No hi deu haver gaires partits al país que puguin facturar aquesta quantitat, més d'un milió d'euros?
4: En futbol femení és completament inèdit. O sigui, en futbol femení això ho aconsegueix el Barça i cap altre club al món, tenint en compte que la temporada passada contra el Bayern es van ingressar 1,8 milions d'euros i contra el Madrid a la Champions més de 2 milions d'euros. Per tant, el Barça ja té demostrat, perquè és la tercera vegada que passa en aquests últims mesos, que quan obre el Camp Nou és sostenible i fins i tot s'arriben a tenir beneficis.
5: Ja hem pagat el fitxatge que vam fer, no? Que ja no hi
1: era.
5: D'allò. I tant.
4: Està molt content, ahir el president. Bueno, va saludar a tothom.
5: Evidentment, Barça!
0: Florentino no va anar, no? A la llotja del...
4: No ha anat mai
1: sí,
4: a veure el
1: va anar una vegada en plena campanya electoral.
4: És veritat,
0: no era president formalment, perquè estava en campanya.
1: Crec que estava en campanya.
0: Com a president no ha anat mai.
1: Va anar a Valdebebas. Crec que no era un clàssic.
4: No, era un partit més, que també estava Enrique Riquelme. Van coincidir tots dos. Però a banda d'aquest moment...
0: Sí, però com a president no hi ha anat.
4: A banda d'aquest moment electoral, no ha anat mai. També casa amb la política del club de mai fer declaracions, mai parlen ni entrenador ni jugadores, només ho fan en partits de Champions perquè la UEFA obliga, però a la Lliga paguen religiosament la multa econòmica i allà ningú diu res.
0: La gran protagonista, Clàudia Pina, 4 gols a la primera meitat, a més dels 4.
4: Impressionant. Ja sabem que Pina és una jugadora que en els clàssics es creix, que treu la seva millor versió, però la nit d'ahir, vaja, jo no recordo un partit millor de Pina amb la samarreta del Barça. En mitja hora havia marcat 3 gols, abans del descans n'havia fet el quart, la primera jugadora que ho aconsegueix, i a més amb aquest component emocional que quan li pregunten a TV3 si és més antimadridista que Catacoll, doncs Clàudia Pina diu que sí.
6: Bueno, una nit que mai oblidaré, molt especial, es converteix en la nit segurament més bonica per mi aquí al millor estadi del món, mai ho l'oblidaré.
7: Qui és més antimadridista, la Cata o tu?
6: Crec que jo.
4: O sigui, Clàudia Pina ahir completament desbocada després d'aquest partit que va ser rodó, i que crec que té molt mèrit aquest rendiment de Clàudia Pina, el paper que hi ha jugat Pere Romeu, que des de que va assumir el títol d'entrenador del Barça va tenir clar que havia de ser una de les peces clau de l'equip, i Clàudia Pina que respon amb rendiment.
0: Ara, Clàudia Pina s'emporta les portades amb raó, perquè va fer 4 gols, i veus el partit de Patrick Jarró, tens dubtes de qui va ser la millor, eh?
4: No, és que ahir realment va ser un partit de 10, qualificaven així les protagonistes, totes les jugadores van estar molt bé, i van poder preguntar-li a Patrick Jarró què li semblava aquest pòquer històric de Clàudia Pina.
8: Cuando marca el tercero ya estábamos todas diciendo, joder, es que se le caen los goles de las botas, y ya con el cuarto se lo merece. es muy currante, pero ya sabemos que tiene el gol en las venas y nos da muchísimo. Y pues hoy Pina, la verdad que s'ha exhibido.
4: A banda de Pina també va marcar Pajor, Sidney, un golàs a l'últim, al setè, per tot l'escaire, i Graham Hansen, que va explicar també als micròfons de TV3 que es va quedar al Barça, va decidir renovar per nits com la d'ahir.
9: Es que uno de los motivos más grandes que quería quedarme es que estos momentos de jugar aquí en este estadio con esta afición es algo que no puedes tener en ningún otro sitio, y estoy enamorado de eso, y bueno, no voy a acostumbrarme nunca porque es mágica y son memorias por vida, y es igual si ha hecho uno o 50 veces. Es muy bonito cada vez que puedo hacerlo.
4: L'amor de Graham cap al Barça. També va jugar mitja horeta i tant a bon matí, que a poc va retrobant sensacions. Vam poder parlar amb ella després de la victòria al Clàssic i va aprofitar també per enviar un missatge reivindicatiu i demanar que els partits, la Lliga, han de ser més competitius.
10: Sí, sí que ens agradaria que no només el Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir, i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva, però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules, i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
4: Per tant, també aquest pal d'Aitana Bonmatí cap al Madrid, cap a la Lliga, que lluny de semblar que s'apropin, passen els clàssics i les golejades del Barça, que també s'ha de dir treu la seva millor versió en aquesta mena de partits contra rivals importants i en escenaris grans. A banda d'això, sí que la gent al Camp Nou s'ho va passar molt bé.
0: Les que repetim, és la major golejada del Barça al Madrid, aquest 7-0. En Champions fa uns mesos van ser 6, ara la Lliga són 7, i dels 26 partits que han jugat Barça i Madrid, el Barça n'ha guanyat 25, ha fet 99 gols i el Madrid només n'ha marcat 12.
4: I això sense comptar els dos partits amb el tacón, que hi ha gent que sí que els compta perquè portaven l'escut del Madrid a l'equipació, tot i que no, encara formalment era el tacón. Però jo crec que el més preocupant és que al Madrid no hi ha conseqüències, tot i que perdin, ni perilla l'entrenador, ni perilla la persona que s'encarrega del femení a la directiva, que és Anna Rosell, ni les jugadores deixaran de ser titulars pel rendiment ahir. S'han gastat molts calés, més d'un milió d'euros, en Felicia Roder, que ahir doncs, va tocar 4 o 5 pilotes, i com et deia, la gent...
11: Dices? He gastat 1 milió d'euros en què?
4: Sí, sí, president, ho va fer, però no ha servit de gaire.
11: No ho sé, me llamaré Diamantina.
1: Diamantina.
4: doncs ben bé. La gent al Camp Nou, un cop va acabar el partit, evidentment, molt contents, escoltem les reaccions.
12: Impressionant, millor impossible. O sigui, 7-0 no ens ho esperàvem, i la Clàudia Pina, la millor.
13: Que diuen que cada vegada se acerquen més, i el que passa és que cada vegada li fiquem un gol més. Sí, sí, molta superioritat, el Madrid no ha fet res. 3 cops ha tirat a porta i, bueno, no es noten les bases ni d'Alexia, ni d'Ona, ni de Salma, ni de Mapi. O sigui, continuem sent les millors.
14: Molt, molt contents amb els canvis que hi havia la temporada. S'havia de veure com aniria, i molt bé.
15: Sí, pues que molt contents. He vingut a Mallorca només per veure això, s'imagina't.
16: Muy bien el partido, bastante bien han jugado y buena paliza.
17: Sí, es espectacular, y sobre todo Claudia Pina, la verdad, impresionante, con un póker que brutal.
18: Increíble, com sempre.
19: Home, per primera vegada que ve un partit del Barça femení, impressionant com juguen i com ho fan i tot, i després un 7-0 a un Madrid, això no té preu.
20: El golaç de l'últim, el 7, era un golaç.
21: Semblava fàcil, semblava que seria molt complicat, però una vegada començat ha estat una passada, com sempre.
0: Doncs aquesta és la reacció de la gent que va anar al Camp Nou a veure aquest 7-0 del Barça al Madrid. Més de 40.000 persones, rècord en un partit de la Lliga F. Anem a veure què és el que diu la premsa sobre la golejada del Barça al Madrid.
22: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
1: Hola, Marcos.
23: Hola, buenos días. Sí que buenos días, Faki. Buenos y lluviosos días, sin duda, en Barcelona. Vamos con las repercusiones del 7-0. El periódico abre deportes. El Barça está años luz del Madrid. La Vanguardia también. Imparable, imparables. El País lo coloca en la tercera página de deportes. El Barça también arrasa al Madrid sin Alexia. Pero si nos vamos a Madrid, cogemos el puente aéreo o el AVE, si es que se puede hoy, cuesta encontrar el 7-0 del Barça en esas portadas. En el Marca andan preocupados, y tienen razón, con la situación de una estrella. Al rescate de Vini, el brasileño regresa sin dar síntomas de mejoría. Es casi más grande que hoy se celebra el sorteo de la Copa del Rey, y en un sitio mucho más visible que el triunfo del Barça. En AS, el título tampoco es para el 7-0. El título lo dice todo. La Fábrica Nacional, explicando que 34 canteranos del Madrid han jugado en las distintas selecciones españolas en este parón. Luego, por debajo y en pequeño sí que fue aquí, muy pequeño, de la fuente Superstar. El inicio de curso le acerca a técnico del año para France Football y para FIFA. Y al lado, igual de pequeñito, el baño interminable. El Barça vuelve a prestar al Madrid con póquer de Claudia Pina.
0: És molt interessant aquesta comparativa, perquè a Catalunya és portada el 7-0, en canvi a Madrid surt en petitet, i no només a la premsa esportiva, sinó també a la generalista.
1: Sí, quan el Madrid va apostar pel clàssic es van fer portades a tota plana celebrant que el futbol femení entrava en una nova dimensió, com la veritat és que ho esperàvem i ho desitjàvem tots, però clar, veient que els resultats són els que van sent, doncs va minvant l'espai que alguns dediquen al futbol femení.
4: I deixa'm desmuntar un argument: quan va aparèixer el Real Madrid es va dir necessitaran temps perquè el Barça té més trajectòria i té més recorregut.
0: La va aparèixer el 2019.
4: Han passat 6 anys des del primer clàssic formalment com a Real Madrid. 6 anys també és el que va tardar el Barça en passar d'aquella primera final perduda a la Champions contra el Lió, que semblava que estaven a anys llum. 6 anys després el Barça és el tot poderós rival a batre a Europa. Per tant, 6 anys són temps suficient per un club com el Real Madrid de posar-se les piles.
0: Paula, sí. Aquest 7-0 reforça el projecte del Barça, que aquest any s'ha hagut de regenerar perquè han marxat moltes jugadores, n'han arribat diverses de molt joves, o la Lliga Espanyola és una cosa, com ha dit Aitana, i no competirà contra ningú i Europa és una altra?
2: No, aviam, la meitat i la meitat, no, de les dues coses que has dit. Sí que és cert que aquest Barça, no, després d'aquest 7-0 al Real Madrid, il·lusiona, et fa també oblidar una miqueta el fet, no, de que jugadores primordials com Alexia, com Map i com Ona, doncs, que hagin marxat, perquè al final els recanvis que tu tens es queda demostrat que estan competint molt bé i que estan a un nivell molt, molt, molt, molt alt, i a més tens jugadores, per exemple, com Sydney Sherton-Live, que potser l'any passat no va tenir molts minuts perquè, doncs, per posicions no els podia tenir, però sí que és una jugadora amb moltes qualitats, i ara que se li està donant l'oportunitat de poder sumar, de poder-la provar en diferents posicions, doncs està veient que ostres, que el Barça té un bon rerefons i que té jugadores de molt de nivell. Ara bé, competir a Champions és un altre repte, però és que l'altre dia contra la Roma també va quedar més que clar que el Barça serà un dels equips més complicats de vèncer a la Champions, i que, bueno, que opta a guanyar-ho tot de nou.
1: Ara, posar en valor que l'any que el Barça perd jugadores clau que expliquen els darrers anys i el creixement, no tan sols no baix, potser passa la temporada i sí que notes que les trobes a faltar en certs moments, però com ho deia l'Anna, no? Apareix una segona unitat que l'any passat no tenia aquesta importància, de sobte agafa el relleu i et evidencia que, escolta'm, que almenys a la Lliga Espanyola i pel que hem vist ara a Europa, l'aposta del Barça per aquesta detecció de joves jugadores li està sortint a la perfecció.
0: Avui li dedicarem l'1x1 al Barça 7, Madrid 0. De què serà especial?
11: Pluja.
1: Ah, clar.
0: Pluja.
11: Per uns...
0: Però abans ens demana pas el Nil Solà. Hola, Nil, què tal, com estàs?
3: Hola, què tal, Siki? Molt bon dia.
0: T'hem vist fent un tour per una exposició que s'estrena a Barcelona, sí. Immersiu, molt guapo, és una espècie d'escape room on la gent, a part de veure i viure la trajectòria d'una llegenda, podrà participar i fins i tot imitar aquesta llegenda.
3: Correcte, Andrés Iniesta, ja heu vist que jo l'he imitat intentant fer el gol d'Estan Forbits, sí. M'he quedat a prop, de fet, un 90%.
0: No. 90%, si arribes a ser tu, el Barça no arriba a Roma.
1: Correcte, no hauria existit ni triplet, ni sextet, ni res.
3: No hauria existit res, tampoc m'haurien fet aquest museu. Realment espectacular, el recomano. Jo, veient la sortida del túnel de Stamford Bridge, després tota la col·lecció de samarretes a pell de gallina, i doncs millor acompanyants impossible, d'Andrés Iniesta i Jaume Sabater, CEO i cofundador d'Stonebeck, que ara mateix els he traslladat els auriculars i ja us escolten en directe el que té jugues de cerca també.
0: I estigueu atents perquè després de l'entrevista farem una pregunta relacionada amb el que explicarem, i qui l'encerti, qui sigui més ràpid en encertar-la, podrà anar gratis a veure aquesta exposició. Que Jaume Sabater, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: L'hem vist al bar, l'hem viscut en directe des de dins amb el Nil Solà, i ens ha sorprès perquè és el que deies, com un escape room on no vas a veure només imatges i moments, sinó que vas a reviure'ls, que la gent pot participar, i és ideal per nens i grans.
5: Efectivament, i la veritat és que quan ens doneu aquest feedback, no? I ens dieu que us ha sorprès i que us ha emocionat, és exactament el que des del primer dia, quan vam començar a definir el que havia de ser Iniesta Experience, volíem crear. I al final hi ha molts moments i la gent pot reviure aquests moments, i també és que els puguin viure amb la seva família, perquè doncs, hi ha nens petits que no ho han vist, i és una manera de recrear aquest recorregut del món del futbol, però en el que no ens hem d'oblidar que això també va de valors, dels valors que transmet l'Andrés, del treball en equip, la humilitat i la feina ben feta.
0: És a l'IMAX, l'exposició, al Mare Magnum a Barcelona. Fins quan estarà?
5: L'exposició estarà fins al gener. I amb aquesta exposició és la inauguració d'aquest nou espai, que és donar una nova vida a l'IMAX, un projecte en el que vam començar a treballar quan va venir l'America's Cup Experience Center, però que en aquell moment, amb la complicitat de les autoritats, l'autoritat portuària, la idea era no perdre aquest espai i aconseguir que aquest espai es pogués adaptar i que sigui un centre on puguin venir a partir del gener altres experiències i on puguem fer un recorregut de temes vinculats a l'esport però també a la cultura, i de poder sobretot tenir un fil conductor que sigui transmetre i els valors que podrem transmetre.
0: I a l'exposició podreu veure, entre altres coses, i escoltar la narració d'algun dels gols d'Andrés Iniesta pel Lluís Flaquer. Flaqui, fa il·lusió, no?
1: Home, i tant, imagina't, que tinguin en compte, més en un moment molt emotiu, que va ser en aquella final de Copa on l'Andrés Iniesta va marcar un dels 5 gols que el Barça li va marcar al Sevilla, i que era un moment molt especial perquè ja tots donaven per fet que acabava la seva trajectòria al Barça, i era com tancar el cercle d'un futbolista que a nivell narrador també t'ha fet viure moments de pell de gallina que només pensar-hi, sobretot aquell gol de Stamford Bridge, vamos, t'eleven a dimensions desconegudes.
0: Andrés Iniesta, la piel de gallina la pone Flaqui narrando tus goles.
6: No, sí, no. La verdad es que...
0: Tú no, el de verdad.
6: Ah, sí, pues lo que digas, no sé, pues el de verdad. No, pero es que me hace mucha ilusión que se haya hecho esto, la verdad.
0: Andrés.
7: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo estás?
7: Buena imitación.
6: Encantado.
0: Flaqui, quan ha vist la imatge de la narració de l'últim gol d'Iniesta amb el Barça a la final de Copa, s'ha emocionat. S'ha emocionat Flaqui en el bar cuando hemos puesto ese momento.
7: Sí, hombre, es para ello. Yo recuerdo, supongo que Flaqui lo recordará, que para mí pues fue una... Por el momento y por todo lo que significó, fue una narración única y bueno, si ves la narración con la imagen del gol, pues es imposible no emocionarse.
1: Pues que fue un guión final tremendo, ¿no? De poder despedirte con ese título, con esa goleada y con esa última acción, que aparte fue un golazo.
7: Sí, sí, sí. De esos momentos que uno, pues... O sea, al final cuando recuerdas esos momentos y te transportas a ese momento vivido, es único.
0: A l'exposició, ho hem vist a les imatges del bar, podeu intentar imitar el gol d'Andrés Iniesta a Stamford Bridge i també el de la final del Mundial. Andrés, ¿alguien de tu familia lo ha hecho y ha conseguido marcar en Stamford Bridge o en Johannesburgo?
7: No, de momento no lo he visto, y yo tengo que ser sincero, yo lo he probado y no lo he hecho.
0: No me digas.
1: Tú ya metiste el que tenía que meter.
0: Vale. Tú has hecho de Iniesta en la exposición y has metido el gol de Stamford Bridge y tampoco el de España en la final del Mundial.
7: Sí, pero yo ya lo hice para que ahora pudieseis hacerlo.
1: Es buena que esté.
7: No, tengo que intentarlo. No me gusta perder.
1: Oye, Andrés.
0: ¿Ni ahora tampoco?
7: No, tampoco.
1: Andrés, ¿qué supone para ti esta exposición, este recorrido por tu trayectoria, con los buenos e inolvidables momentos, también con algunos momentos malos que tuviste y pudiste superar, que también se convierten en ejemplo y que dejas también como legado?
7: Bueno, pues es un poco, a ver, los que somos de más o menos la misma época y los que me habéis conocido durante todo este tiempo, pues bueno, sabéis que tanto lo bueno como lo menos bueno siempre lo he intentado transmitir con mucha naturalidad, y este pues es un recorrido para eso, ¿no? Como decías al inicio, no solo para las personas que vivieron a lo mejor momentos que se van a encontrar, sino a nivel familiar, a nivel de... Bueno, un chico, como he dicho muchas veces, con un sueño de ser futbolista, que se fue de Fuente al Villa Barcelona y que ha ido pasando pues diferentes etapas de su vida, sin rendirse nunca, confiando en sí mismo siempre, i con el sueño i la il·lusió de convertir-se en futbolista.
0: A Iniesta el podeu veure per d'escoltar al live del Que t'hi jugues. Tindrem temps de parlar amb calma amb ell d'aquesta nova etapa que obre com a entrenador. En tus primeros pasos en los banquillos, ¿estás percibiendo buenas sensaciones?
7: Pues sí, la verdad que me está gustando mucho trabajar en equipo, estar con los jugadores, bueno, también el proyecto en el que estoy, pues hay muchos chicos jóvenes y bueno, con muchas ganas de aprender, y al final yo creo que cuando has vivido como futbolista tantas y tantas situaciones, ya no solo a nivel de juego, sino a nivel de vestuario, pues yo creo que se pueden transmitir, se pueden aportar, y eso es muy bonito. Sí que es verdad que en estos primeros partidos estar en el banquillo de entrenador pues estresa un poco, más que cuando jugaba, pero bueno, tengo que tranquilizarme y aprender también de ese proceso. También pues ahora en octubre tengo que empezar la última etapa del curso, el PRO. Y en ese proceso de aprender, de evolucionar y bueno, a ver qué es lo que depara el futuro.
0: Anda que no molaría entrenar a este Barça, ¿eh?
7: Pues sí, yo creo que no solo para mí, para ti seguramente te gustaría. Sí,
0: pero en mi caso va a ser imposible, en el tuyo quizás sí, en el mío va a ser que no.
7: No, pero yo creo que cualquier persona le gustaría estar ahí en ese banquillo, sobre todo por lo que... Pues bueno, por el talento, lo que transmite este equipo y por lo bonito y eficaz que es.
1: Oye, déjame preguntarte por Lamin, tú que conviviste, las comparaciones ya sabemos que son peligrosas, ¿eh? Pero tú conviviste muchos años con Messi. ¿Lamin le ves rol de Messi, entiéndeme, salvando las distancias?
7: Bueno, yo creo que especial, un jugador especial, único con su edad, ya diría que cosas que ha conseguido junto al Barça, la selección. Bueno, yo creo que tanto para Lamin como para todos estos chicos jóvenes que ya han ganado cosas y que son importantes, el reto que tienen por delante es cada año igualarlo, ser mejores, ¿no? Esa es la exigencia que se van a ir encontrando durante las temporadas, y eso pues bueno, como todos sabemos, no es fácil de mantener, pero creo que el talento que tienen pues nos hace a los aficionados, en este caso del Barça o de la selección, pues estar con mucha tranquilidad, o sobre todo con mucha ilusión por el presente y el futuro.
0: Andrés Iniesta, gràcies per estar al Que t'hi jugues en directe, presentant aquesta exposició que podeu veure i viure, gaudir al IMAX, al Port Vell, al Mare Magnum a Barcelona, fins al gener, i amb ganes d'intentar imitar el gol de Stamford Bridge i també el de la final del Mundial a Sud-àfrica. Un abrazo muy fuerte.
7: Un abrazo, cuidaros, gracias.
0: Estigueu atents, perquè en breu obrirem telèfons per regalar un parell d'entrades i anar a imitar Iniesta en aquesta...

0: Puedes decir mal, elegir ah, mi, di lo que
1: ¿cómo
0: quieras.
1: ¿Cómo elegir mi hijo favorito? ¿Sabes?
0: No me voy a enfadar.
1: No, es feo. Eso es feo. Cada uno por lo suyo. Iniesta tiene más mágica, como los toques y algo así. Modric es más en la dirección de Xavi, tiene visión del campo, algo así. Entonces,
2: se n'ha sortit bé, eh? Se n'ha sortit molt bé.
1: Però, no, és el... ¿Cómo se dice? El quinto amendment, no? Me voy... Pedir que
0: la
1: no...
0: La quinta enmienda. Sí, sí, lo, eso, el derecho a no declarar, ¿eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que
1: sí,
0: he visto
1: sí.
0: a Lee McBeal.
3: Ah, sí.
1: La que va a ser todas esas series, la única que te recuerdas es Ellen McBeal.
2: Ha sido muy buena la anécdota que ha explicado Luca Peros al bar, que Dino Raja, que los oyentes más grandes recordareu porque era un de los jugadores de la Yugoplástica, que se enfrentaba al Barça a la Euroliga, a la Copa Europa.
4: Es no tan grande también, Dino Raja.
2: Tú y yo somos grandes ya.
4: ¿Sí?
2: Sí, tú y yo somos grandes, Jofre. Tú y yo ya entremos al paquete de los oyentes grandes.
4: Pues llavors sí.
2: ¿Aprendió castellano viendo La Casa de Papel?
1: Sí, le ha dado ganas para aprender el idioma porque nunca jugaba en España, solo en Italia. Y de repente, escuchando a nosotros, a la serie, empezó a estudiar con unas aplicaciones al lado también. Y no sé, hace unos dos años llegó Rodrigo de la Serna, que hice el Palermo, el argentino, a Croacia para visitarme y fuimos a comer. Y de repente Dino hablando fluente, fluente español.
0: No, ha puesto a sacar el tema de La Casa de Papel, que sabes que no le gusta.
2: Ja no te lo saco más. Va, són les 12:48, en un moment saludem a l'Àlex Delmas. A la segona hora parlarem del Barça, ja que tornem en setmana de futbol de clubs. Dissabte, Barça-Getafe al Camp Nou i ha preparat una del Masterclass sobre els matisos que està veient en aquest Barça de Hansi Flick, que és més vertical i mossega molt més sense pilota. Però, per tancar el bloc del Barça de futbol femení, l'U per U, especial pluges.
5: L'U per U del Bermúdez.
0: Especial pluja.
2: Del Barça 7, Madrid 0. Comencem per la porteria, Catacoll.
0: Quedar-se a casa. És molt important que allà es quedi, però es va avorrir com una ostra.
3: Aixa Cabra.
0: Gota. Per si sola no sembla que hagi de fer gran cosa, però quan s'ajunta amb les altes té molt de poder.
2: Van Asten.
0: El radar del Meteocat. És superútil corregint i ens està fent oblidar els mapis.
3: Irene Paredes.
0: Fang. Si és necessari, i baixa perquè treballa incansablement i s'embruta el que calgui. Brooks. Guteres. De manera silenciosa s'acaba fotent per tot arreu, filtrant i destrossant tot el que pot.
3: Patrick Guijarro.
0: Botes d'aigua. Sigui quin sigui l'escenari, es comporta sempre de la mateixa manera i ens permet passar-nos-ho com autèntiques criatures.
2: Serra Jordi.
0: Núvol. Sembla que vagi amb molta calma, però va plena de qualitat i quan descarrega és un espectacle.
3: Sydney.
0: Tomàs Molina. Quan ja semblava que la cosa s'estava acabant, va aparèixer ella per donar-nos una molt bona nit.
2: Hansen.
0: Llampec. Pot estar desapareguda força estona, però quan apareix et pot trencar per la meitat.
3: Clàudia Pina.
0: És alert. Espanta tot Cristo i sona quatre vegades.
2: Peixor.
0: Calamarsa. Es va colar enmig de la tempesta fotent una bona pedrada.
3: També va jugar Aitana Bonmatí.
0: Tro. Va entrar una mica més tard i va arrencar el rugir de l'estadi.
2: Caroline.
0: Riera. El dia a dia encara no li hem vist tot el potencial, però sabem que té una gran capacitat per desbordar.
3: Martina Fernández.
0: Bassal. Va entrar amb tot decidit per acabar de trepitjar una miqueta per si no en teníem prou.
2: Carla Julià.
0: Arc de Sant Martí. Senyal que quan ja s'està acabant la tempesta encara es poden gaudir coses.
3: Rosalia.
0: Héctor Pascal, sabem que serà important, però encara no sabem massa bé per què.
2: I acabem amb la banqueta, Pere Romeu.
0: Francesc Mauri, si ell veu que en caurà una de grossa, vol dir que en caurà una de grossa. I si diu que no hi ha nova dimensió, és que no hi ha nova dimensió.
6: Bravo.
2: T'ha agradat?
6: M'ha agradat molt, molt.
4: Ens està fent oblidar els mapis, eh, diu?
3: Sí.
2: Tu que ets un vinagre. A Patterson li hauria agradat, eh, entrenar al Barça de futbol femení.
1: Com juguen les xiques, sí. Sí. Ah, es un equipazo. Comen todos los otros equipos, las chicas de Barcelona. Es impresionante.
2: Anem a repassar les notícies, Flaqui.
3: Vinga, som-hi.
5: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
2: Te liberamos, Luca Peros, que tienes que ir para casa, ya has venido al bar. Si quieres, vuelve ahora que tienes un... Bueno, vas a Macedonia, ¿no? A hacer un curtmetratge.
1: Sí, una semana que viene, pero luego estaré aquí un mes y medio, por fin, en casa.
2: Que diu que li agrada venir a parlar de futbol al bar.
3: Home, que és un lloc molt acollidor.
1: Gracias a todos vosotros, como siempre. Un beso enorme.
2: Mañana mejor no hablamos, ¿eh? Del España-Croacia.
1: No, mañana no vas a llegar.

0: La victoria 42 de España. Vas a perder mañana.
1: ¡Ostras!
0: Ya está.
2: No, no, un 0-7, Croacia contra Anglaterra. I Espanya ja va golejar a la primera jornada l'equip croata. I està que se surt. Ho parlarem amb el Bruno Alemany. Gràcies, Luca.
3: Gràcies.
2: Xavi segueix invicte a la banqueta dels Països Baixos.
1: Ahí victòria, 2-1 contra Sèrbia. Ja són líders del grup 2 de la Nations League.
4: Vinga, maquis. Ja està. Vinga, au.
2: Molt bé, Xavi.
4: Tots amb la bici.
2: En aquest inici amb els Països Baixos.
1: Sí, sí, de moment va sobre rodes.
3: Vas patir, eh? Vas patir.
4: Bueno, escolta, una cosa és patir, l'altra cosa és hem tornat a guanyar. Tornat a guanyar.
2: Àlex del Mas, què tal, com estàs?
5: Molt bé.
2: Suposo que hauràs vist tots els partits de Països Baixos.
5: Sí, sí.
2: I fa bona pinta en aquest inici la selecció.
5: Sí, bastant bones sensacions. Crec que ha canviat el màquina, crec que ha canviat coses respecte a Koeman, que hi havia, ha tornat al joc dels extrems, es veu més amplitud. Crec que hi ha alguns jugadors que han tornat a la selecció i són interessants. Bueno, bones coses. Més o menys el que veiem aquí, el mateix tipus de joc, però crec que això a Països Baixos li ha sentat bé i és molt més competitiva. L'últim partit el remunten, per tant també té aquest punt competitiu i crec que li estan bé.
4: Ui, perquè el Hansi remunta molts partits. Vinga, hombre.
2: A banda del Països Baixos-Sèrbia, victòria de l'equip de Xavi de la selecció holandesa, es van jugar també 3 partits més de la Lliga A.
1: Portugal 2, Noruega 1, amb golàs, no és el primer, de Cancelo. Gales 0, Dinamarca 1 i empat a 0 entre Grècia i l'Alemanya de Jürgen Klopp.
2: Jorge Jesús obre la porta a Cristiano.
1: Sí, ho atribueix tot a un malentès. El seleccionador portuguès no nega la possibilitat que pugui tornar, així ho explicava ahir després del partit contra Noruega.
6: A mi, o creix...
7: Si Cristiano està jugant a l'Al-Nasser, serà un jugador convocable sempre que vulgui tornar a la selecció. No s'entén que, només perquè sigui ell, hi hagi aquest problema. Quants jugadors han escalfat avui i no han entrat? Quants? I no hi haurà cap problema. Per això dic que, si vol i està jugant a l'Al-Nasser, podrà estar a la pròxima convocatòria.
6: La pròxima convocatòria...
2: Bruno Alemany, què tal, com estàs?
8: Hola, sí, que bon
2: tu
8: dia.
2: Tu vas definir el que havia passat amb Cristiano Ronaldo com el cas més greu de la seva carrera. Com creus que acabarà això?
8: Jo crec que acabarà malament per l'ego de Cristiano. Crec també que ningú mereix el que està passant. L'afició de Portugal mereix un comiat millor de Cristiano. Una llegenda com Cristiano també mereix marxar d'una altra manera, però s'ho ha buscat ell. Realment és així.
2: I, per cert, lo de Cancelo, que ha marcat 2 gols, no?, aquesta aturada de selecció de Portugal.
8: Cancelo és un tros de jugador. Si és que jo ho tenia clar, que és un futbolista que amb la pilota, quan ataca, és un jugador absolutament diferencial. El tema és que té pèrdues de concentració que a vegades als seus equips li han costat força car.
9: Perquè és un jugador, és lateral, però lateral atacant.
2: Tu el veus el lateral titular del Barça aquesta temporada? Ho dic perquè entre una cosa i l'altra ha jugat relativament poc, però al final s'haurà d'anar estabilitzant la seva situació.
9: Jo crec que per la manera de ser de Cancelo no pots garantir mai el 100% de
3: la regularitat.
5: I un matís important, ja ens ho deia el Bruno, jugant a la dreta. Que aquí no l'hem vist jugar encara a la dreta, per tant, ara que segurament el Barça doncs haurà de rotar centrals, pot ser que veiem Eric jugant al central, tenim dubtes amb Koundé, Cancelo és una altra opció per sortir a la dreta.
2: A segona flaqui, doble empat a 0 pels equips catalans.
1: Sense gols entre Girona i Mallorca-Montilivi, gran partit d'Arnau Tenes, i mateix marcador entre Sabadell i Andorra, la nova Creu Alta. El Girona és quart en zona de play-off, el Sabadell 7è, només una victòria d'entrari.
2: Vaig veure que comentaves tu el partit a la tele, el Girona 0, Mallorca 0.
9: Va estar molt bé, Arnaldo, realment va fer dos parades.
2: L'aturada amb el peu és brutal.
9: Sí, Van de Beek, sí, sí, no se la creu. No, va ser un partit prou competit, no molt vistós, però amb molt de respecte de part dels dos equips i l'Arnaldo va fer millor.
2: Demà estarà el que t'hi jugues, Arnau Tenes. Derrota del Barça de bàsquet.
1: 194 a la pista d'UCAM Múrcia. Els de Sèculit són quarts a la classificació. Derrota també del Lleida a casa, 81-94. I del Girona, 118-78 a la pista de Baskonia.
2: Mor Àngel Arroyo, llegenda del ciclisme
1: segon
2: espanyol.
1: Segon classificat al Tour de França del 83. Arroyo mor aquesta passada nit als 70 anys després d'haver lluitat contra una llarga malaltia.
2: Carlos Alcaraz, semifinals de l'ATP de Tòquio.
1: Doncs ja ha guanyat contra el mallorquí Jaume Munar en 3 sets, 5 a 7, 6 a 3, 6 a 1. Per tant, Alcaraz és ja a la final de l'ATP de Tòquio.
2: 12:56.
10: Què t'hi jugues?
2: Recordo que podeu enviar missatges al 606-32-72-11. 606-32-72-11.
11: Com ha fet l'Andrés?
1: Ah, sí?
11: Sí, Flaqui.
1: Ha sigut tu?
11: Sí, sí. No, no, ha fet l'Andrés. Ah. Jo no he enviat missatges, jo els rebo.
1: Andrés Iniesta.
11: No, l'Andrés Iniesta no.
2: No, Andrés de veritat.
11: Andrés, de veritat.
12: Pedro Lifo, buenos días.
10: Pues yo hoy más que nada lo que tengo una petición. Y es que yo cuando me siento a ver a España y escucho por pues, lo típico, Rodri pasa a Pedri, Pedri pasa a Olmo, Olmo pasa a Lamín, Lamín hace pared con Fermín. Vamos a ver, vamos a ver. Por favor, ¿por qué no narra Flaky a España? Y así por lo menos disfrutamos todos, pijo. ¡Arsa!
9: L'Andrés és murcià, eh? Jo estava
12: sabe de què va, sí.
5: És de Múrcia,
9: sí, sí.
5: L'Andrés.
9: Home, el pijo final és de l'Ate, no?
5: Tu has estat allà.
9: Sí, sí, jo deia, m'estava sonant que era murcià, però el pijo final és
12: sí,
9: definitiu.
12: Sí, és de Cartagena.
5: T'agradaria, Flaky?
13: Sí. És de Cartagena.
9: Hòstia, pues si li dius murcià...
5: Però... Aviam, el Flaky va narrar la final del Mundial, en català, la victòria d'Espanya contra Argentina, sí, t'agradaria?
13: I la del 2010 també la vam narrar. Cartagena. Aquí en català.
5: La del 2010.
13: A una FM, també.
5: La del 2010. És a dir, has narrat les dos finals que ha guanyat Espanya en català.
13: Sí, sí, sí.
5: Com Puyal, que feia anys, va narrar a Ràdio Barcelona els partits d'Espanya a Argentina, el 78, no?
13: El 78.
5: Sí. El 78. Però no m'ha respost, eh?
13: Digue'm.
5: Si t'agradaria.
13: Home, clar, tot el que sigui narrar, benvingut sigui. Però això ja està més que repartit.
5: 12:58. Pausa, i ja tens a la segona hora que hi ha cançó per Mbappé. La bicicleta.
14: Què t'hi jugues?
15: Ser Catalunya-Barcelona.
16: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
17: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
18: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
19: Augmentar beneficis, optimitzar recursos, gestionar personal i, a més, promocionar la teva marca. Et sona?
20: A nosaltres també. Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats.
21: Eva Pujol, de Catalonia Ceràmic.
22: Ens manté en el mercat, continua fent visibles després de 40 anys en el sector de la construcció.
23: Branding Plan ajuda pimes de tota Espanya a créixer des de fa anys.
24: Truca al 93 344 14 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre.
25: Podràs beneficiar-te dels millors preus de l'any en ràdio i digital.
26: Amb Branding Plan, els negocis milloren.
27: Cadena SER i SER Catalunya.

0: 33, molta pressió, Bermúdez, perquè, home, sí, no tens tanta gent com Oques gràcies a aquesta nit a l'Estadi Olímpic, no, però déu-n'hi-do el ple que està ara mateix l'estudi del que t'hi jugues, eh?
1: Aviso, pot ser que em creuin els cables en algun moment, pot ser que en algun moment m'equivoqui de veu, perquè això m'ho he posat difícil.
2: És rigorós directe, eh?
0: Sí, sí, és rigorós directe. La cançó que estrenem ara mateix al programa és La bicicleta, de sí, Shakira i Carlos Vives, amb veus de Florentino Pérez, José Mourinho i Kylian Mbappé.
1: Eso es.
0: Has fet un triplet, passes el joc.
1: És parte del proceso. Vamos allá.

0: bueno, espero, porque claro, si no tendré que cargarme a José Mourinho.
1: ¡Bravo!
2: ¡Qué grande!
3: Fet, podem explicar la intrahistòria d'aquest gag?
0: Sí, sí, clar.
3: A la reunió, l'Helena ha dit, per què no fem una cançó de la bicicleta dedicada a Mbappé? I teníem una altra cosa preparada i el Bermúdez ha dit, canviem el gag perquè el meu cap ja no pot pensar en res més que en la bicicleta.
4: Molt llaminera, aquesta cançó.
0: Bueno, és lo que tiene, no?
4: Sí, sí. Molt bé, molt bé. Gran interpretació, tres veus. Sí,
0: pues venga, para casa, ya está, a jugar. Ya está, nos vamos.
3: 1:37, en un moment saludem a una campiona del món.
5: I jugues amb el Sique i el Flac.
3: Abans de tancar la tertúlia, mira, aprofito, Àlex, que així tindré un contingut per demà, Flac, i anem més tranquils.
4: Ah, bé.
3: El que t'hi jugues. La del Masterclass, et sembla que la obrim demà?
2: I tant.
3: I així anem una mica ja al Barça de cara dissabte contra el Getafe, perquè és interessant i val la pena escoltar-la amb tranquil·litat, els matisos del Barça de Hansi Flick, que són 4 i molt importants, amb dades interessants que confirmen que hi ha un canvi en la filosofia de joc del Barça, o una evolució, no? Més que un canvi, és una evolució.
2: Una evolució, correcte.
3: Una evolució, et sembla?
2: I tant que sí.
3: Perquè dels partits de seleccions, Bruno, demà es tancarà en els 4 que juga a Espanya, a 9:15 contra Croàcia, Split, amb molta presència de jugadors del Barça, la selecció espanyola, ja m'he explicat que Lamine Yamal i Rodri són els que han disputat més minuts, i també a altres seleccions. Hem comentat abans que ha marcat Cancelo amb Portugal, 2 gols en aquesta aturada de seleccions, i hi ha 2 veus que són interessants escoltar, una de Koundé i l'altra de Tuchel sobre Gordon.
6: Sí, Tuchel parlava sobre Gordon, deia que està donant un gran nivell amb la selecció d'Anglaterra, que ha millorat, que respecte al que li havia vist als últims temps ha fet un salt endavant.
7: Yeah, he plays with a lot more edge and a lot of confidence. Just see a player full of confidence.
6: Diu Tuchel que Gordon juga amb més agressivitat i confiança, que veu un jugador amb una major convicció i seguretat, que manté la seva potència física i la seva capacitat de trencar línies, i que està rendint a un altíssim nivell, que ha pujat una marxa més i ha estat molt decisiu per Anglaterra i per els 3 partits.
8: Bueno, al final, arribar a la selecció venint del Newcastle és diferent d'arribar a la selecció venint del Barça, no?
3: Sí, eh?
1: Clar, jugar amb els millors, al final.
8: Arribes allà i diguem-ne que et reben d'una altra manera i
3: tens més galons.
8: Sí.
4: Però és curiós, eh?
8: I la treva propra confiança,
3: perquè, veritat,
8: no?
3: Que estem veient un Gordon com amb més jerarquia a la selecció anglesa.
8: Sí, s'ha alliberat, sí.
4: Però és curiós que aquí el gol se li negava i de sobte a Anglaterra...
6: Sí, és veritat que està tenint moltes ocasions. Per exemple, l'altre dia em falla un parell de força clares, però és que no para de produir. La seva parella, la societat que està formant amb Bellingham, a mi em sembla interessant de cara a la propera Eurocopa, a propers tornejos. Anglaterra està jugant molt bé, sobretot amb aquestes dues peces, amb Bellingham i Gordon, i està donant un nivell bestial, la veritat.
2: Sí, el dia d'Espanya recordo que és el millor, clarament. Jo el torno a veure, o el veig ara, amb molta confiança, molt ben a l'1 contra 1, que és una cosa que en els últims partits al Barça li havia costat, i per suposat és el gol. És un jugador que té gol, i tard o d'hora arribarà, no? Jo, de fet, tot i que De Jemi ara en porti 3 i ell 0, jo crec que acabaran més gols Gordon que De Jemi, i ho veurem aviat.
3: Aquesta és una declaració que ens ha cridat l'atenció, la de Tuchel sobre Gordon. L'altra és l'autocrítica de Koundé.
6: Sí, encara més crida l'atenció, perquè no és habitual veure jugadors parlant malament d'ells mateixos. Per què no està jugant tant Koundé aquesta temporada? Respon el jugador francès.
9: No, ce sont des choix de mon entraîneur. Je me sens très bien physiquement, pas de blessure. Moins de temps de jeu, c'est aussi lié à la saison passée qui était...
10: No, són decisions del meu entrenador. Jo em sento molt bé físicament. No tinc lesions. Si tinc menys estones de joc, està relacionat amb el meu rendiment de la passada temporada, que va estar molt per sota del meu nivell. Així que és una conseqüència. És un repte que assumeixo sense problema. Hauré de treballar, que ja és el que estic fent. I depèn de mi recuperar les meves millors sensacions. Sé que quan estigui en la meva millor forma, ocuparé la meva posició i tindré més minuts de joc.
9: Cette position, c'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
6: Autocrítica a Koundé, que tindrà competència, perquè ho parlàvem abans amb el Dalmas, al final Cancelo pot jugar també a la dreta, a l'esquerra li ha sortit el tema d'Espart, com a central té poca opció Koundé de jugar, per tant veurem si...
4: Està Eric García, de titular ara
6: sí,
4: a la dreta.
6: Però crec que Koundé l'haurem de central, eh?
2: Sí, però primer de tot està bé que Mbappé, company de selecció, pugui prendre nota de declaracions com aquestes, amb aquesta humilitat. I està molt bé que ho enfoqui així. Jo crec que parteix com a suplent ara, que Eric està millor, però veurem. Em sembla un molt bon missatge.
8: No esperem de Koundé tampoc una reacció molt rebel, eh?
3: Home, però està bé que sigui autocrític.
8: Molt, molt bé que sigui autocrític. Jo crec que no té un equilibri molt bo, que és quan està molt bé no li pesa gens, ara que està malament ja li arribarà el moment. No es posa nerviós.
3: Bruno, gràcies.
6: Que vagi bé.
3: Jofre Mateu,
8: bona
3: Paula
8: setmana.
3: López, Àlex del Mas, gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Demà obrim la del Masterclass.
2: I tant que sí.
3: És la 1:42, torna al teu lloc, Bermu, que a més saludarem a una persona amb la que has coincidit amb alguns actes a Terrassa. Abans, Sergi, ja coneixem algun dels emparellaments de la primera ronda de la Copa del Rei?
11: Sí, de fet, ja pel que fa als catalans ja els tenim tots col·locats. En primer lloc, l'eliminatòria aquesta que comentàvem del Prat Sant Rafael tocaria a casa rebre l'Atlètic Club de Bilbao, per tant, un dels grans plats forts.
3: O sigui, Prat Atlètic Club de Bilbao?
11: Correcte.
3: Perquè el Prat se suposa que es classificarà, va guanyar 5-1, no?, el primer
11: correcte
3: partit.
11: Sí.
3: Prat Atlètic Club?
4: Està molt bé, eh?
3: Està molt bé. Està molt bé. Espera, que li vaig a dir a la Mercè.
4: Farem un especial.
3: Suposo que aquest dia voldrà anar a veure un partit de futbol.
4: Farem un especial.
11: En segon lloc tindrem de la Copa de Federació que s'ha classificat el Sestao River Club, que s'enfrontarà amb l'Espanyol, els de Manolo González.
3: Sestao Espanyol. És un mític, el Sestao.
4: Sí, noi.
6: Sestao River.
4: Sestao River.
11: El Girona, que li tocarà a visitar el Quarte. El Quarte és un equip que es troba actualment a la... A la tercera federació espanyola, que en aquest cas és de Quarte de la Huerva, de la província de Saragossa. I finalment tenim en aquest cas jugo a casa jo, el Reus Futbol Club Redis, que li tocarà rebre el Baracaldo, el Baracaldo de
3: Reus Baracaldo,
11: el País Basc.
3: Reus Baracaldo, eh? A casa el Reus. Reus Baracaldo.
6: També mític el Baracaldo.
3: Tots de Reus.
11: Sí.
3: Doncs prepara't que aniràs a cobrir aquest partit.
4: Sí.
3: Reus Baracaldo. També és un altre mític, exacte, el sí, Baracaldo. Sí. Per tant, així el que més crida l'atenció pels equips catalans és el Prat. Home, si s'acaba classificant, òbviament,
4: poder rebre el Prat contra l'Atlètic Club. Tot un Atlètic Club, sembla que és un del que et podia tocar, tenint en compte que els 4 de la Supercopa no hi són, segurament és un dels equips més llaminers.
3: Recordem que aquest és el sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei. Els equips que estan a la Supercopa, entre els que hi ha el Barça, entren directament a 16ens de final.
4: I que aquests partits es jugaran la setmana del 28 d'octubre.
11: El 28.
3: Alguna cosa més?
11: No.
3: Perfecte.
4: Vale. Doncs ja està. Escolta'm.
3: Així és com s'ha de matar un tema. Sí. Per què allargar? Si ho pots finiquitar amb un monosíl·lab.
4: Crec que el Sabadell ja té rival, també. Utebo, m'has dit, Helena? Utebo Sabadell, acaba de sortir.
11: Sí, correcte. Utebo Sabadell i el Manresa, que rebrà el Sant Andreu.
4: Ah, mira,
11: per tant,
4: hi haurà un derbi català. Manresa-Sant Andreu.
3: I Utebo...
4: Sabadell. Faltaria l'Europa, no entenc, per sortir d'equips catalans?
3: Aviam si no us deixeu l'Europa, eh?
4: Sí.
3: Vale, ara el repassem tot. Són 1:45 del migdia. Dayan Zaragoza, què tal? Bon dia.
12: Hola, bona. Què tal?
3: ¿Llegó a existir la possibilitat de que fitxaras por el Barça?
12: Sí que hubo una posibilidad y, bueno, hubo contactos y...
3: ¿Incluso alguna reunión puede ser?
12: Bueno.
3: Somriu.
5: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
4: Calamotxa Europa. Acaba de sortir.
3: Qui?
4: Calamotxa Europa.
3: Calamotxa?
4: Calamotxa Europa.
3: D'on són?
4: Ja
3: ens explicaràs. És per saber si viatjo o no.
4: No viatjarà.
3: D'Aragó.
4: Bueno, potser sí que viatges.
3: D'Aragó. Berta Dayan, què tal, com estàs?
13: Hola, què tal? Molt bé.
3: Felicitats.
13: Moltes gràcies.
3: El segon mundial. El segon de quants?
13: No sé, de molts que porto, la veritat. Però el segon títol, sí.
3: La Berta Bellan ve al que t'hi jugues a ensenyar-nos i a presentar, a disfrutar, a gaudir, a celebrar el segon mundial que aconsegueix al trial. Són consecutius, perquè el primer va ser el 2025, ara el 2026. Et preguntava si és el segon de quants, perquè, clar, tens el Toni Bo, que no sé qui. Quants en porta ja? 40?
4: 40, sí, sí.
13: 40, sí. Vine amb outdoor i vine amb indoor.
3: T'hi veus arribant-hi o no?
13: No, la veritat que no. Per tindre la base que no tenim tantes proves indoors i mundials indoors només en portem dos, així, convalidats.
4: Clar, tu vas ser campiona fa anys, 2018-2019, i ara els dos títols consecutius, 25-26, senyal de que, escolta'm, aquí no s'ha hagut de picar pedra per aconseguir l'èxit final, no?
13: Sí, sí, sí, ha costat. Porto molts anys treballant, entrenant fort i al final, per fi, arriba la victòria.
3: A França competeixes contra homes?
13: Sí. Sí, sí, de fet, la setmana,

0: efectivament. Una mena de té.
1: I on el guardes?
0: Li vaig donar als meus pares. Perquè ho guarden millor que jo, segur.
2: Sí, us van donar els dos a la mateixa edició el Premi Gent de Terrassa,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí. Som gent de Terrassa i pues, es veu que els donen un premi.
2: Tu continues vivint a Terrassa?
3: Sí, sí.
2: Ho dic
3: sí.
2: Perquè ella és de Terrassa, però no hi viu.
0: Bueno, ja hi viuré, hi viuré.
2: Tu continues vivint a Terrassa?
3: Jo sí. Molt fidel a Terrassa.
0: De moment estic patint la gentrificació de Gràcia, estic patint.
2: Tinc entès que vols crear una escola allà?
3: Sí, és la idea, perquè jo sempre he fet trial a prop de Terrassa, però no a Terrassa, i al ser d'allà i voler pues, que el trial arribi a més lluny i que al final sigui un extraescolar més, pues, tant de bo ho pugui complir.
1: M'ha de molar fer l'extraescolar de trial.
2: Digue'm, no, que igual apunto els nens de l'escola.
3: Exacte, és la idea.
2: És molt guapo, eh?
1: Jo faig trial.
2: De què fas extraescolar de trial?
1: Jo faig anglès, jo trial.
3: Exacte.
2: Explica'ns el projecte aquest.
3: Bé, és això, jo buscava un terreny a prop de Terrassa que estigués bé, el vaig trobar, vaig parlar amb l'Ajuntament, amb el regidor d'Esports i la veritat que tot sembla bastant encarat, el Motoclub Terrassa també està d'acord, la Federació Catalana està més que d'acord i jo crec que és un interès pel trial en general i per Terrassa, al final és un esport supermaco que tant de bo arribi a més gent.
1: Però a partir de quina edat, tu crec que vas començar als 4, no? Però mm-hmm. A partir de quina edat es podria un interès ficar-se en això al trial?
3: Dels 30... Ai, dels 3...
1: Dels 30,
3: dels, bueno, sí. Perdó, dels 3 als 90.
1: Dels diria. 3 anys.
3: Sí. Sí, sí, no hi ha edat. No hi ha edat.
0: Entonces yo me puedo meter a trial, todavía.
2: Sí, que estás en la edad, Florentino.
0: ¿Me puedo meter a trial?
1: El Kilian, podría hacer trial, también. El trial del Kilian, después de la bici.
0: Muy seguro.
2: Ostres. Com és una moto per a una nena de 4 anys?
3: És molt petita i solen ser elèctriques i després al 6, 7, 8 ja passen a gasolina.
2: La guardes encara aquella moto? La
3: no.
2: Que tenies amb 4
3: no,
2: anys?
3: No, a casa meva no són gaire de guardar coses. De fet, la moto del Mundial el meu pare ja la volia vendre.
1: Què dius?
3: Home, igual la guardem, no, papa. Sí, no són molt de guardar coses.
2: Què val una moto?
3: Més també menys, hi ha un rang entre 500 i 5.000.
2: 500 i 5.000.
3: Sí.
1: Escolta'm, ara com a bicampiona del món, com afrontes el que ve? És el tornar a guanyar després de guanyar, ara posàvem l'exemple del Toni Bogla, és una casa a part, però clar, guanyar després de guanyar sempre diuen que és el més difícil, no?
3: Sí, de fet, aquest any m'ha costat una mica més perquè jo crec que tenia la pressió de l'any passat, però cada any jo crec que serà més difícil perquè els rivals pugen més fort, entrenen més, tenen més ganes de guanyar, llavors a mi em manté com amb més ganes de seguir sent la millor intentant entrenar al màxim.
2: Es dona un fet insòlit, no? Que ara mateix tenim campió del món català i campiona del món catalana. Mm-hmm. Això per què?
3: Bé, jo crec que Catalunya és el millor lloc per practicar trial. De fet, molta gent de fora ve aquí a entrenar perquè hi ha com molts terrenys diferents, moltes àrees on es pot fer trials amb tranquil·litat i jo crec que és el millor lloc.
2: Quins són els altres països així que siguin potència al món del trial?
3: Itàlia i Anglaterra, jo crec.
2: Itàlia, Anglaterra i,
3: sí,
2: i aquí.
3: Sí. Però on més venen a entrenar és aquí a Catalunya.
0: I per convertir-ho en extraescolar, has d'anar a un col·le, diguéssim? És a dir, hi ha d'haver un col·le que digui jo també m'ho vull fotre, i has trobat col·les?
3: Clar, no, de moment no. No he arribat a aquest punt, però m'agradaria com el fet de que sigui un extraescolar més, potser no cal que estigui vinculat amb l'escola, però sí que sigui un esport fàcil de fer i que si la gent ve just allà a prop del Parc Vallès, deixin el nen o nena allà, facin trial i els pares puguin anar a fer altres coses.
2: Perquè tu l'amor pel món del motor, pel trial, et ve del teu pare?
3: Sí, el meu pare sempre ha estat un aficionat, no competia, ara sí que comença a competir una mica, als seus 62 anys. I...
2: Ah, ara comença a competir el teu pare?
3: Sí, ja et dic, el trial és per tothom, per totes les edats i sí.
0: Si me voy a meter yo, ya te digo. Me voy a meter yo.
1: Perquè què queda tenir una bona pilot de trial?
3: Depèn, si és per aficionats pot fer-ho qualsevol i només tenint la moto i entrenant una mica ja està suficient, llicència, òbviament.
2: I equilibri.
1: Però equilibri, força, després, clar que és important, sí, l'agilitat, si ja la força... Fer,
3: sí, si ja vols fer una mica millor, doncs sobretot força, molt equilibri, però moltes hores de moto, perquè al final pots estar molt fort...
1: Quantes hores entrenes tu?
3: Jo intento fer 2-3 cada dia, de dilluns a divendres, i els caps de setmana va sortir a fer l'excursió.
2: 2-3 hores amb moto?
3: Sí.
2: I gimnàs després?
3: Sí, també. Ah. Sí, el gimnàs a la tarda.
2: Cada dia?
3: Sí, la idea és que sí. L'única vegada, si he tingut un problema amb la moto, doncs si vaig a reparar-la o el que sigui, aquell dia potser ja no entreno.
1: Qui és el teu referent? Ara tu ets mirall de moltes nenes que segurament volen dedicar-se al trial, però quan tu eres petit, en qui et fixaves?
3: El Toni Bou, sí? Sempre ha estat el meu referent. De fet, des que anava jo al Palau Sant Jordi a veure trial, ja guanyava ell.
2: Ah, perquè ell té 40, tu 26, sí. Per tant, has crescut, sí, amb ell.
3: Sí.
2: Perquè ell té tants anys com títols.
3: Exacte. Sí, també hi havia

0: Fujinami, hi havia el Cabestany i també eren referents.
1: Fujinami és mític,
0: sí. Però el Toni sempre ha estat allà i la Laia Sanz també és una de les referents.
2: I el que més recordo és Jordi Tarrés.
0: També.
3: No, no,
2: i Doug Langpin.
3: I també, que en el seu moment, jo recordo molt veure-ho de petit a la tele.
2: Sí.
3: I cada cop veig com que hi ha molts esports que els estem perdent perquè també la tele els està perdent.
0: Sí, totalment. De fet, jo crec que és el que passa, que com que no és fàcil de veure, la gent no el veu i hi ha gent que ni el coneix. Sí, sí.
2: Doncs s'haurien de protegir sobretot esports on Catalunya es potència, no? Per exemple, el trial o, per exemple, l'hoquei patins.
1: Sense anar més lluny, sí, sí. No, però el trial, i més amb aquestes condicions que tenim de terrenys per poder entrenar i de, doncs, escolta'm, protegir-lo, no protegir-lo, protegir-lo i potenciar-lo.
0: Totalment.
2: I el tema de la concentració, perquè recordo alguna vegada entrevistar el Toni Boy i preguntar-li en què penses tantes hores allà a la moto, es fa complicat o no?
0: Sí, a vegades sí, i més si tens pressió. Al final jo aquest últim cap de setmana a Pobladura, a les Regueres, a León, és un lloc que normalment em va malament perquè aquell riu patina moltíssim i les zones de riu ja sé com són, i llavors ja vaig patint per el que patinarà, i has de evadir-te una mica de tot, estar pendent de la zona i només del que has de fer en aquell moment. I com que tenim 12 zones, doncs tens temps com de descarrilar-te una mica, tornar... De cop fas un 5, jo em cago en tot, perquè ja sé que m'ha anat malament i em fa molta ràbia, però després a la següent hora ja intento tornar i a veure què toca ara i a la següent.
2: I a tu t'agrada anar amb moto, més enllà de fer trial, o ets de cotxe per desplaçar-te?
0: Sí, m'agrada anar amb moto, tinc una moto de carretera, una MacBook, i va molt bé, és molt còmoda, però em fa una mica de respecte.
2: Sí?
0: Sí, sí, soc més de muntanya.
2: Mira, com tu, Flaqui.
1: Sí, sí, bueno. Sí. Cadascú.
2: Doncs felicitats per aquest nou mundial, el segon de Berta Avellán. Amb 26 anys aconsegueix el segon mundial consecutiu, a més, i que en caiguin uns quants més.
0: Esperem que sí. Moltes gràcies.
2: I que s'aposti pel trial i ens aniràs explicant com evoluciona el projecte aquest a Terrassa, perquè ens ha cridat molt l'atenció.
3: I tant.
0: Sí. Què tal?
3: Si haurem de fotre una criatura algun dia allà...
2: Ja ho estàs pensant, això?
3: Mai se sap. Mai se sap. Mai se sap.
2: Una 54.
4: Què t'hi jugues? Segueix el Què t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @ Què t'hi jugues.
2: El Què t'hi jugues, Flaqui, la gent té les seves pedrades.
1: Ah, sí?
2: I s'han de respectar.
1: Què hem dit ara?
2: Que l'Albert Llimós avui ha vingut amb una pedrada. Que volia reivindicar el futbol de tota la vida. El futbol d'antes. El futbol d'antes.
3: Antes.
1: I quan t'ha dit de què anava, has comprat el tema ràpid.
2: Colem-ho al programa perquè implica el Lleida.
1: Sí, està justificat.
5: Sí,
1: justificat.
5: Que jo hem jugat amb camps de terra i de sorra fa molts anys.
1: Jo també,
5: Sí, no, però junts. Jo evitava que li arribessin moltes jugades. No, ho dic perquè...
2: Jo era el porter i ell era el central de l'equip.
1: Sí, però pel que veig, diu que ell era el que...
2: Les pilotes aèries, si les treia allà amb el cap, doncs em feia un favor.
5: Sí, un favor, sí. I ho dèiem perquè aquest cap de setmana, ahir, de fet, el Lleida, l'històric Lleida, no?, en aquesta refundació, no?, és el setè club amb més socis de Catalunya.
2: És bèstia, això,
5: Més de 4.000.
2: El Lleida és setè club amb més socis, més de 4.000.
5: I ahir va jugar amb un poble de 300 habitants, a Sunyer, amb un camp de terra, va guanyar 2-5, es col·loca segon a la quarta catalana del futbol català, a l'última divisió, per intentar doncs, recuperar doncs, la màxima categoria i anar pujant.
2: Òscar Rubio, què tal, com estàs?
1: Hombre...
6: Hola, bon dia, què tal?
2: L'experiència de... Perquè tu hi vas arribar a jugar quan eres petit a camps de terra o ja no?
6: Sí, home, claro, claro. Sí?
2: Bueno, claro. Ara hi ha molta gent que va conèixer com a molt els de gespa artificial,
6: Però jo tinc 42 anys.
2: He
3: jugat jo en camps de terra.
2: Tu hi has jugat, Bermú?
3: I amb 34.
1: Sí, però els nostres fills li xerrés un camp de terra i flipa.
2: El meu fill no ha jugat a la vida en un camp de terra.
3: És vergonyós.
2: Mai.
3: Defensem els camps de terra.
1: I no saben el que s'han perdut.
2: Tu, Òscar, si ja t'has criat en camps de terra.
3: I mi casa.
2: Jo recordo, jo per exemple vaig viure el canvi de terra a gespa artificial a Lleida. Tu ho recordes perfectament. Tu t'has criat en camps de terra.
6: Sí, bueno, jo gairebé tot el futbol va ser... Quan vam arribar a juvenil sí que ja vam fer els camps dels bomberos que eren de gespa i jugàvem allà, però fins a abans era camp de sorra i a l'anexe que era de terra.
2: I ahir vas rejuvenir quan vas tornar a jugar amb 42 anys en un camp de terra?
6: Bueno, no gaire, no gaire. Però les coses de, del futbol, del que tocava, i bueno, ens vam intentar adaptar el millor possible, i per sort pues, vam treure els tres punts, que era el més important.
2: I ho deies ara, Albert, el Lleida va posar 1.000 persones en un camp de terra, eh?
5: En un poble de 300 habitants.
2: És una invasió, això, eh?
3: No diguis això ara.
2: Va, que... un poble, això, eh? Sí o no? Un poble de 300 habitants i el Lleida posa 1.000 aficionats. Vau flipar amb la gent que van a veure el partit o no, Òscar?
6: Sí, sí, ja ho sabíem que el camp estaria ple, ja sabíem venut les entrades el dia abans, i la veritat és que va ser espectacular. Al final el Lleida, si segueix viu, és gràcies a la a l'afició que té, i bueno, i ara mateix pues, la junta directiva són tots aficionats, no? I al final és el que ha mantingut a Lleida viu, i bueno, esperem que en aquesta nova refundació sigui la última, no? I que tot vagi com té que anar, que és bé, i poquet a poquet pues, anem pujant categories, i més aviat que tard pues, trobem a Lleida un altre cop on es mereix.
5: I tu ara què, Òscar? Perquè ets un jugador que ha jugat més de 200 partits a segona, 42 anys, et veus amb corda per anar pujant aquestes categories?
6: Bueno, no hi penso gaire. Ara aquest any estic jugant, i després pues, l'any que ve, depenent de com me trobi i com sigui la meva situació personal, pues valorarem si continuo o no, però crec que era important, a més, ara està a Lleida, no me costa res anar a entrenar i jugar els partits, i crec que era important pues, ajudar en aquest moment d'un nou inici, estar i bueno, aportar el meu granet de sorra, crec que era important.
2: Esperem que Lleida torni a créixer. Òscar Rubio, una abraçada.
6: Una abraçada a vosaltres, que vagi molt bé.
2: Ja anirem coneixent les pedrades del Llimosa, que en té diverses,
1: sí.
2: I en traslladarà algunes a l'antena del Que t'hi jugues.
5: Sí, sí, ho farem, ho farem.
2: De fet, crec que serà seccionable.
1: Les pedrades.
5: El nom és aquest, eh? El nom és aquest. Ja m'has posat.
2: M'agraden, no? Sí. Una abraçada. Gràcies a tots per escoltar-nos un migdia més. Adéu.
4: Què t'hi jugues?
7: Són les 2. La 1 en Canàries.
8: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
9: Pedro Sánchez disuelve las Cortes y España votará el próximo 29 de noviembre. Sánchez rompe la baraja en un momento de agitación social por la vivienda, con el espacio a su izquierda en plena reforma y con el Partido Popular y Vox dispuestos a convertir esta campaña en la más polarizada que se recuerda, poniendo en duda incluso la limpieza del voto por correo.
7: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Anuncio de Pedro Sánchez y primera mañana de precampaña electoral, porque la propia declaración de Sánchez en sí misma ya ha sido un mitin político, porque Feijóo ha replicado la fórmula y porque los dos ya han puesto sobre la mesa los ejes de lo que se nos viene encima durante las próximas semanas. Hay que votar y hay que elegir, dice Sánchez, hay que elegir entre progreso u ola de reaccionarios, y Feijóo, que ha pedido a los ciudadanos que decidan entre cambio o decadencia.
8: Los españoles y españolas tenéis que decidir.
10: Por fin España dirá lo que piensa, por fin decidirán los españoles.
8: Si deseáis sumaros a esa ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna.
10: Entre la corrupción y la decencia.
8: Si queréis que nuestro país retroceda o continúe avanzando.
10: Entre la decadencia y la prosperidad. Entre un gobierno que solo aspira a sobrevivir y un país que piensa en su futuro.
9: A partir de 12:30 vamos a recoger todas las declaraciones de la mañana en una campaña en la que Sánchez va a agitar la bandera de la vivienda y Feijóo la crisis de Ceuta y el apretado calendario judicial del PSOE, aunque el Partido Popular está dispuesto a ir más allá. Ayuso fusila el discurso de Abascal. El Partido Popular hace suyo ese discurso de la ultraderecha y ha pedido a los ciudadanos que no voten por correo, poniendo en duda el sistema electoral.
11: Yo le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo. Soy consciente de que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está muy pendiente de la adulteración posible, adulteración de censos, de este proceso, y por tanto daremos todas las batallas en defensa de la democracia.
9: Pues al líder del Partido Popular, a Feijóo, le acaban de preguntar por estas palabras de Ayuso hace unos minutos.
12: Feijóo, dice Ayuso que nadie vote por correo, que hay que tener cuidado con el voto por correo.
13: ¿Usted también cree que hay que evitar el voto por correo?
14: Gracias, ya hemos hablado esta mañana.
9: Y Feijóo ha salido pitando. Esto lo ha dicho Ayuso antes incluso de que el propio Ejecutivo, reunido en Consejo de Ministros extraordinario esta mañana, hubiese disuelto de forma oficial las Cortes. Consejo sin rueda de prensa para refrendar lo anunciado por Sánchez y que ayer el presidente le comunicó al rey por teléfono. Consejo al que seguirá otro ordinario mañana martes, en el que el Ejecutivo volverá a llevar los textos de los decretos que tumbó el viernes el Congreso y que ahora se quieren convalidar con el órgano de guardia, donde ya no es necesario el voto de Junts. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sánchez prepara ya ese movimiento, recuperar esas medidas de vivienda que decayeron el viernes. Lo que apruebe mañana el Consejo de Ministros está por ver en qué términos lo tendrá que convalidar el Congreso en los próximos 30 días y de apurar los plazos sería ya a las puertas de la campaña. Le corresponde en concreto a la Diputación Permanente, donde los votos de Junts ya no son indispensables, pero sí los del PNV, y no están asegurados. Recordemos que el viernes dieron un sí crítico y solo al primer decreto, pero espera el Gobierno que la vivienda siga siendo el eje que marque la precampaña junto a la amenaza de la ola ultra una vez más, una precampaña, Casal, que arranca ya con todos los partidos poniendo su maquinaria electoral a punto a contrarreloj.
9: A y media, Lerma nos contará cómo se fraguó la decisión del adelanto electoral. Vamos a resumir todos los proyectos que se van a un cajón y trataremos de comprender, y no estaría fácil, los movimientos políticos a la izquierda del PSOE, el Frente Amplio de la antigua Sumar, donde Mónica García no descarta ser la candidata si se lo pide la ministra esta mañana con Aymar.
16: Voy a respetar el espacio de decisión que tenemos. Más pronto que tarde diremos cuáles serán nuestros candidatos. Yo estoy dispuesta a lo que sea necesario para, insisto, para frenar a la ultraderecha.
9: Podemos, que no está de momento en ese frente, pide primarias para mediados de octubre para elegir candidato o candidato. Primarias y deberes sin hacer a mes y medio de unas elecciones. 2:04 p.m. Por lo demás, Cataluña, que ha vivido otra mañana complicadísima por el temporal que ha dejado 2 muertos. El 112 allí ha recibido miles de llamadas, han sonado las alertas en los móviles otra vez y la mañana, como digo, ha sido muy difícil, sobre todo para los que han tenido que usar el transporte público. Estamos en Barcelona. Última hora, Oriol Soler, buena tarde.
17: Buena tarde. Lo último es que se ha mandado una alerta a 4 municipios de la Costa Brava por riesgo de desbordamiento del río Ridaura, que ya tuvo crecidas importantes este fin de semana. La mirada se traslada pues ahora hacia Girona, después de una mañana con restricciones de movilidad durante todo el día en el litoral y prelitoral de Barcelona, que han afectado a más de 5 millones de catalanes. Calles inundadas, suspensión de clases en 5 municipios del Vallès y caos en la movilidad. Varias líneas de Rodalías cortadas o con retrasos, más de 15 vuelos cancelados en el aeropuerto del Prat y también colas o circulación lenta en las principales carreteras. Por suerte, hoy de momento solo hay que lamentar daños materiales, pero ningún herido. El balance desde el sábado por la noche, recordemos, es de 2 muertos y un desaparecido.
9: ¿Y cómo va a evolucionar la situación las próximas horas, Jordi Carbó?
18: La lluvia en Cataluña va a menos, pero esta tarde todavía tendremos algunos chubascos más localizados en la mitad este y en los Pirineos. Y mucha atención en prácticamente cualquier punto del interior de la península, porque entre esta tarde y la próxima noche se repetirán tormentas como las de ayer, acompañadas de granizo en muchos casos, incluso granizo de gran tamaño, fuertes rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora y lluvia torrencial. Especial atención en Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y el interior de Murcia.
9: Tenéis toda la información actualizada del tiempo en cadenaser.com.
7: Hora 14, con Javier Casal.
9: Y más cosas, muy rápido, Toño y Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: Muy rápido, tenemos 2 últimas horas. La playa del trampolín en Ceuta acaba de ser desalojada. Fuentes ministeriales confirman a la SER que centenares de migrantes han sido trasladados a la frontera y que la mayoría se está marchando voluntariamente a Marruecos. Además, a 3 meses de que se agotaron los plazos, el Ministerio de Hacienda retrasa la entrada en vigor de Verifactu, la nueva factura electrónica que deben aplicar autónomos y profesionales. Ahora tienen casi 2 años más.
9: Con la producción de Minerva Marcos y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2:06 p.m.
7: Hora 14, Catalunya. Gemma Alegrí.
0: Bona tarda. Protecció Civil acaba d'enviar una nova alerta als mòbils dels veïns i veïnes de Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i Sant Feliu de Guíxols. Protecció Civil alerta del risc de creixement del riu Ridaura i barrancs propers i demana a la població que es protegeixi a l'interior dels edificis.
19: La ciutadania té que saber que davant d'una situació que és d'aquestes molt imminents, tenen que aplicar la seva autoprotecció per assegurar-se, per estar en una posició de seguretat i a continuació, si cal alguna cosa, anirà reaccionant tot el sistema com fa sempre.
0: Jordi Carbó, quina és la previsió a aquesta hora en aquesta zona?
20: Empordà i també la Selva és que durant una hora encara pugui descarregar la tempesta que està estancada allà i com plou sobre mullat, doncs molta precaució. Tempestes que al llarg de la tarda, aïllades però igualment molt violentes, afectaran el Pirineu i també la Catalunya central.
0: Això el mateix dia que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions generals pel 29 de novembre. La reacció dels partits catalans ha estat pràcticament immediata i ja treballen en les candidatures amb què es presentaran.
21: Pedro Sánchez ha utilitzat el dolor i el patiment de molta gent en un tema que preocupa a la ciutadania i ho ha fet per interessos electorals.
22: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat i en aquest sentit no hi ha res més a dir.
0: La convocatòria d'eleccions que no fa canviar d'opinió als sindicats d'habitatge.
23: La convocatòria d'eleccions no canvia que el lloguer mitjà a Barcelona segueixi sent 1.200 euros. La convocatòria d'eleccions
0: que no només mantenen no les seves peticions, sinó també la manifestació prevista per aquesta tarda a la plaça Urquinaona de Barcelona. On sí que hi ha hagut canvi de plans és a Moques Grasses, que ha ajornat fins dijous el concert previst per aquesta nit. Havia de començar avui el seu comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, això el mateix dia que el Primavera Sauna ha presentat el cartell de la 25a edició. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station? Aquests són els titulars d'aquest dilluns. De seguida els ampliem amb en Víctor Valero al control, amb la Soledad Domínguez a la producció. Escolteu l'Hora 14 a Catalunya.
7: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
0: Protecció Civil acaba d'enviar una nova alerta als mòbils dels veïns i veïnes de Santa Cristina d'Aro, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró i Sant Feliu de Guíxols. Oriol Soler, bona tarda.
24: Què tal, Gemma? Bona tarda.
0: La previsió és que la pluja, que aquest matí ha descarregat ja amb força el litoral i prelitoral central de Catalunya, es dirigeixi ara cap a la Costa Brava i Girona.
24: Sí, exactament. I com deies, el que preocupa és la crescuda del Ridaura, que ja va baixar amb un cabal extraordinari aquest cap de setmana, de manera que avui el mal temps fa més o menys el mateix recorregut que va fer el diumenge passat. Comença a litoral i prelitoral de Barcelona i es va desplaçant a poc cap a Girona, amb aquesta és alerta ara en aquests municipis de la Costa Brava. Hem tingut un matí molt mogut, s'han hagut de suspendre classes a 5 municipis del Vallès, Granollers, Òrrius, La Roca del Vallès, Canovelles i Vilanova del Vallès. El govern assegura, però, que aquest episodi, el d'avui, era imprevisible i que aquest escenari no estava contemplat a cap predicció meteorològica. Núria Parlon, consellera d'Interior.
25: Ja preveiem una situació en la qual es podien donar pluges locals en diferents punts intenses, però no un sistema convectiu mesoscalar nou, que és el que ens està impactant. Els diferents models que s'han consultat no preveien aquest fenomen d'aquestes característiques. Sí que és veritat.
24: I Protecció Civil sí que demana que davant d'aquestes situacions actuem de vegades en contra del que ens mana el nostre instint i que si veiem cada cop es posa a ploure molt o rebem una alerta als mòbils, que ens quedem on som si som a un lloc segur.
19: El que hem de veure és que està plovent amb molta intensitat i que no és segur estar fora en l'exterior. Si tenim aquesta situació, el que tenim que fer és guarir-nos, quedar-nos a dintre d'un espai que es puguem estar amb seguretat i si tenim alguna incidència greu que ens entra l'aigua, que ens passa qualsevol cosa, que no tenim zones superiors per pujar, avisant-nos immediatament al 112.
24: Durant el matí, els bombers han fet més de 330 actuacions, de les quals 35 han estat rescats a persones que s'havien quedat atrapades al seu vehicle. Per exemple, han rescatat una mare i una nena com a Ruga, que per sort estan bé, només amb una hipotèrmia, i el 112 ha rebut prop de 9.000 trucades. Ara mateix, rius i rieres baixen molt plens, però no com a primera hora, on hem vist, per exemple, que el Besòs fregava els 300 metres cúbics per segon, per sort lluny dels 900 del cap de setmana, on gairebé es va desbordar, i també hem vist com se sortia del seu cabal al Congost el seu pas per Granollers, i és que aquest ha estat el municipi on ha castigat més el temporal.
1: Ara hi anem. Són les 2:12 de la tarda, ho deia ara l'Oriol. Un dels municipis més afectats pels aiguats d'aquest matí és Granollers, la capital del Vallès Oriental. Entre els serveis destacats hi ha el desallotjament preventiu, això sí, preventiu, d'edificis d'oficines per un esvoranc davant la zona dels jutjats. No hi ha hagut danys personals, però des de l'Ajuntament insisteixen, Martí Oliver, en demanar prudència.
2: Sí, ara ja fa una hora i escaig que ha deixat de ploure, fins i tot ha sortit el sol, Gemma, però l'alcaldessa Alba Barnosell demana que només se surti de casa si és imprescindible.
3: Perquè necessitem que la ciutat estigui lliure perquè tots els serveis d'emergència, de seguretat, de neteja, de manteniment puguin actuar el més ràpidament possible.
2: L'alcaldessa assegura que encara tardaran diversos dies a poder tornar a la normalitat. Hi ha diversos punts on els cotxes han quedat atrapats a primera hora, surant amb l'aigua que els arribava fins als retrovisors, aparcaments o passos com el de la Ronda Sud, on les excavadores treuen fang de sota el pas. Com poden sentir els oients, això és a sota les vies del tren, que han quedat inundades. Ara fa pocs minuts han rescatat un cotxe i les vies de tren, que han quedat molt malmeses, s'ha esfrondat una part al costat d'aquest accés de la Ronda Sud, i per tant això pot provocar retards i problemàtiques que s'allarguin durant les hores. Això també ha provocat, Gemma, que més d'un centenar de passatgers quedessin penjats a l'estació de Granollers. A més, tampoc tenien servei alternatiu, perquè els autocars tampoc podien circular per la situació que hi havia a les carreteres.
1: Gràcies, Martí. Repassem a aquesta hora les principals afectacions. A la xarxa ferroviària, ho apuntava en Martí, torna a ser un dia molt complicat.
4: Últimament havien estat millor, però avui és com que passen de tot, no sé.
5: Hay gente que está desde las 6 de la mañana y no pueden viajar, entonces me voy a casa. Que no hay de otra, ¿no? Porque está peligroso.
1: En Pol Valero és a l'estació de Sants. Pol, quina és la imatge a aquesta hora?
6: Hola, Gemma, doncs ara a aquesta hora hi ha força moviment a Sants, no tant a les andanes de Rodalies, que també, però al final hi ha molts trens que no estan arribant aquí. Ara les aglomeracions de gent es concentren sobretot al vestíbul i sobretot a les oficines d'atenció al client de l'alta velocitat i la llarga distància. Per què? Perquè l'alta velocitat ha tingut molts problemes, ha estat 2 hores interrompuda entre Girona i Barcelona, i això ha impedit moltes circulacions cap a Madrid o cap a França de persones que ara són a les taquilles demanant alternatives. Fa un moment parlàvem amb un senyor que havia d'anar a París al matí i ens deia que l'alternativa més propera que li han donat és per demà al matí, per tant haurà de fer nit aquí. A aquesta hora ja s'han recuperat els trens d'alta velocitat, però encara poden arrossegar retards durant tota la tarda. De fet, ara la pantalla d'arribades assenyalen uns 20 minuts de retard pels trens de Madrid i Figueres, i fins a 1:30 els que venen de Marsella o Alacant.
1: Pol, ara mateix què han de saber els usuaris?
6: Doncs mira, ja hem dit que l'alta velocitat s'està recuperant. Anem cap a Rodalies, on hem tingut un matí mogudet. Avui ja ha arrencat amb menys serveis dels que seria habitual després de les pluges del cap de setmana. I un dels punts més delicats ha estat l'R1, la línia del Maresme, que a primera hora havia reobert alguns trams, però les pluges han fet inviable circular-hi i ha quedat totalment suspesa. L'altre punt complicat és l'R2 i l'R2 Nord, que té el punt neuràlgic a Granollers. Ho explicava en Martí, les inundacions han obligat a interrompre la circulació i ara només circulen trens de Sant Andreu a l'aeroport i de Sant Andreu a Castelldefels, de manera que no hi ha servei, per exemple, fins a Maçanet-Massanes, i allà tampoc funciona l'R11 cap a Portbou, que encara no s'ha recuperat del cap de setmana, i en cap d'aquests casos hi ha servei alternatiu per carretera. Altres talls: a l'R3 només hi ha obert el servei entre la Garriga i Ripoll, i R4, com estava previst de bon matí, només hi ha servei entre Sant Vicenç de Calders a Sants, i cal agafar un servei alternatiu de Terrassa a Manresa. Per últim, l'R7 té servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Cerdanyola.
1: Gràcies, Pol. Fins ara.
6: Fins ara.
1: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Més enllà de la xarxa ferroviària, també hi ha afectacions a les carreteres. A aquesta hora hi ha diverses vies tallades o amb restriccions a l'àrea de Barcelona i al sud de Girona. Des de primera hora del matí també hi ha afectacions en diversos centres educatius. Hi ha ajuntaments, Soledad Domínguez, que han decidit directament suspendre l'activitat lectiva.
8: Sí, és la decisió que han pres aquest matí a primera hora. Granollers, La Roca del Vallès, Urrius i Canovelles. Tampoc han obert un parell d'escoles a Palau Solità i Plegamans i dos centres d'educació especial en Santa Perpètua de Mogoda i a Sabadell. Això ha estat el sobrevingut perquè inicialment ja s'havia anunciat que no obririen al voltant d'una desena d'escoles. A Barcelona, l'escola Poeta Foix del barri del Putxet de Barcelona ha patit inundacions perquè una canonada externa d'aigües fecals ha desbordat.
10: Escola pública Poeta Foix. Tot el menjador. Han rebentat les... Bueno, no sé què ha passat. No pot ser que l'escola pública sigui així i el consorci digui que avui no pot venir.
8: Des de l'AFA expliquen i el consorci ho confirma que la setmana passada ja va haver un problema similar a aquesta mateixa escola. Diuen des de l'administració que llavors va ser més lleu que avui. Pel que fa a les universitats, l'enviament de l'ES Alert ha agafat a molts alumnes ja a classe o de camí.
11: Ja per la carretera estava la situació molt complicada. Ha sonat l'alarma, la profe ens ha dit que estiguéssim a la uni fins que acabés tot.
12: Quan he arribat m'havien cancel·lat la classe de després i res, ara estem aquí fins les dues, que han fet un comunicat que no podem sortir fins que acabi la pluja.
13: Jo he anat a la UAP directament des de Girona amb l'autobús i a part de que hem arribat una hora més tard del que en teoria havíem d'arribar per culpa del trànsit a la carretera, ens ha estat sonant l'alarma durant el trajecte i just quan hem arribat ens han anul·lat.
8: La majoria de les facultats han mantingut les classes normals, la UB ha suspès les activitats avaluables, la resta ha demanat als docents que siguin flexibles i que ofereixin alternatives als estudiants que avui no han pogut arribar.
1: I de les escoles als centres sanitaris, entre els afectats, els hospitals Vall d'Hebron i de Granollers, Susana Ruiz, també hi ha incidències que alteren el servei en alguns CAPs.
14: Sí, segons informa el Departament de Salut, a Vall d'Hebron hi ha múltiples afectacions en façanes, finestres i cobertes, el sanejament municipal no drena i hi ha àrees i serveis inundats, com les consultes de traumatologia i pediatria. No hi ha suspensió de servei, però sí trasllat interns de pacients. Les pluges d'avui han tornat a afectar l'Hospital de Granollers, que ahir va resultar molt perjudicat, amb noves incidències als soterranis i a la zona d'urgències, des d'on també es deriven els pacients cap a altres espais del centre. A banda, hi ha moltes afectacions en centres d'atenció primària de la ciutat de Barcelona, inundacions, goteres, filtracions, també en CAP del Vallès Oriental, del Maresme, del Baix Penedès. Només les regions sanitàries de Catalunya Central, Pirineu, Lleida i Terres de l'Ebre no registren cap afectació i funcionen amb normalitat.
1: Davant de tot aquest escenari, tornem a saludar el nostre meteoròleg Jordi Carbó. Què tal? Bona tarda.
20: Bona tarda.
1: Jordi, dèiem a la primera connexió, s'ha enviat una ES Alert a la zona del Baix Empordà. Què hem d'esperar per les pròximes hores en aquesta zona?
20: Doncs bàsicament que la tempesta que ara mateix està afectant el sud del Baix Empordà, estones també arriba fins al sud del Gironès i al sud de la Selva, doncs que tingui més o menys una hora més de vida, però la guàrdia no la podrem baixar no només aquí, al litoral i hiperlitoral de Girona, també al seu interior, als Pirineus i a la Catalunya Central, perquè continuaran formant-se tempestes que poden ser molt locals, però deixar molta aigua en poc temps i a molts llocs doncs, ja està més que saturat el terreny, de manera que no fa falta que plogui molt per provocar problemes fins i tot més greus que els que ja hem tingut fins ara. De manera que, tot i que a alguns llocs pugui semblar que millori, insistim, comarques de Girona, a la Catalunya Central, als Pirineus i de manera més aïllada al litoral i prelitoral de Barcelona, encara alguns xàfecs intensos, si ve de curta durada.
1: Això pel que fa avui, però és que els pròxims dies també es preveuen convulsos.
20: Sí, sí, de fet, jo crec que hem d'entendre que estem en un entorn que facilita, i valgui la redundància, amb molta facilitat que es desenvolupin aquestes tempestes. I es veu un nou episodi que pot complicar força la situació a partir de demà a la tarda, sobretot la nit, i fins ben entrat dimecres, com a mínim fins al migdia. De nou seria al litoral i prelitoral, des de Tarragona fins a Girona, però això pot anar canviant una mica, de manera que, tot i que demà al matí pugui millorar, la situació es pot tornar a complicar a partir de demà a la nit.
1: Jordi, gràcies.
20: Que vagi bé.
1: Publicitat i tornem.
26: Ser Catalunya Barcelona. De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
9: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
15: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
16: Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i el suport de més de 120.000 socis i sòcies. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/suport i col·labora amb el nostre periodisme independent.
17: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
18: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente las luces que se ven.
17: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
1: 7 minuts i seran 2:45 de la tarda. El president espanyol Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals pel 29 de novembre i els partits de Catalunya ja s'han activat per preparar-se i definir a contrarrellotge les candidatures amb les quals s'hauran de presentar. De seguida repassem la situació de cada partit, però abans repassem algunes conseqüències immediates de la dissolució de les Corts Generals. Laura Pons, Xavier Abelló, bona tarda.
21: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta anticipació de les eleccions fa que algunes de les principals mesures que havia pactat Esquerra amb els socialistes i que impactaven directament a la butxaca dels catalans hagin quedat en paper mullat. No es podrà, per exemple, culminar ni el nou model de finançament ni la condonació del deute del Fla.
22: Sí, de les tres principals carpetes que negociaven Junqueras i Sánchez, el Fla, el finançament i Rodalies, només Rodalies podrà seguir tirant endavant, acords que queden, per tant, en paper mullat, tot i que la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemanya, està convençuda de que la posició de que han fet una oposició útil, no com altres partits, diu, referint-se a Junts.
27: Continuarem fent d'oposició exigent i útil.
22: Si la condonació del Fla que van acordar socialistes i republicans l'any 2023 hagués tirat endavant, parlaríem de perdonar 17.000 milions d'euros, 17.000 milions d'euros que Catalunya deixaria de deure a l'Estat. Això pel que fa al Fla. Pel que fa al nou model de finançament, parlaríem de 4.600 milions d'euros, a més, a partir del 2027. Un increment que hagués suposat un 13% més dels recursos, recursos però que no arribaran a temps perquè un govern en funcions, ja admeten des d'Esquerra, és impossible que tiri endavant amb mesures d'aquesta envergadura.
1: Els partits tindran ara poc més de dues setmanes per decidir quins seran els seus candidats i ho fan amb un ull posat al Tribunal Constitucional i al Tribunal Suprem perquè està previst que el Constitucional avali demà mateix l'aplicació de l'amnistia, però ha de ser el Suprem qui la certifiqui en cadascun dels casos. Els partits independentistes no preveuen, però, que afecti les llistes.
21: Les llistes s'han de presentar com a tard el 20 d'octubre i, per tant, és molt difícil que l'amnistia estigui aplicada abans d'aquella data. A Junts donen per descartat que Puigdemont pogués arribar a ser candidat. Altra cosa és l'impacte polític que podria tenir un eventual el retorn abans del 29 de novembre. La candidata serà previsiblement Míriam Nogueras.
28: Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis quin país i quin model de societat volem. Volem aquest model de país que ens arrossega a l'empobriment, que ens ofega a impostos, o volem trencar definitivament amb tot això?
1: Esquerra ha de resoldre en pocs dies les tibentors amb la seva figura visible, que és Gabriel Rufián.
22: Tibentors, Gemma, entre Rufián i Junqueras pel front d'Esquerres. De fet, aquest matí el portaveu dels republicans al Congrés ja deia que està reflexionant i escoltant totes les opcions davant d'aquest avançament electoral i que ha d'estudiar encara què vol fer des del partit, però des d'Esquerra tenen coll avall que serà el seu candidat.
27: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat.
22: Tot i que ja avisen que si s'és candidat d'Esquerra cal fer campanya per Esquerra.
27: Qualsevol candidat d'Esquerra Republicana, entenem que qui parà de fer campanya és per Esquerra Republicana, cap prou feina.
22: I hi haurà debat també per configurar les llistes, perquè Rufián vol posar condicions, vol posar gent de la seva confiança al seu voltant, tot i que fons de la direcció recorden que són les assemblees territorials, amb els vots dels militants, els qui decideixen els candidats de cada demarcació.
1: I hi ha un altre nom propi, és Ada Colau, que les últimes setmanes s'ha obert a tornar a la política. Els comuns han participat avui de la presentació de Frente Amplio, que és la nova marca que substituirà Xavi i Sumar.
21: I que pretenen anunciar qui serà el seu candidat el 17 d'octubre. L'espai dels comuns hi tindrà un paper rellevant. L'exalcaldessa de Colau m'ha dit a si tornar-s'hi a involucrar. De moment, qui encapçala les converses és el ministre Ernest Urtasun, que aquesta hora participa d'un acte amb la resta de partits que han configurat l'espai. En les properes dues setmanes hauran de determinar el paper de cadascú i si hi ha un acord amb Podemos per concórrer conjuntament o si l'Esquerra continua dividida.
1: La CUP decidirà aquest cap de setmana s'hi torna a presentar-se a les eleccions espanyoles per tercera vegada consecutiva. En canvi, l'extrema dreta independentista ja ha confirmat que no hi serà.
21: Els cupaires no van obtenir representació fa 3 anys i dissabte es reuniran per decidir si ho tornen a intentar o si s'assuma i si per tant s'assuma una altra candidatura a l'esquerra. En canvi, Aliança Catalana ja ha confirmat que no presentaran en unes eleccions espanyoles, malgrat les bones perspectives electorals que té la formació d'extrema dreta.
1: Gràcies, Xavi. Gràcies, Laura. Són les 2:26 de la tarda. La convocatòria d'eleccions no altera les demandes dels sindicats d'habitatge, tal com dèiem a la portada. Això és el que asseguren els seus portaveus, que mantenen, tot i la pluja, la manifestació d'aquesta tarda a les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona. Una mobilització que ja es va ajornar perquè en primera instància s'havia de fer dissabte, Uri.
0: Consideren que el fet que Sánchez hagi dissolt el Congrés no ajuda en res a complir les seves exigències i per ara sabem que el president del govern aprovarà demà els dos decrets Mari Carmen en Consell de Ministres. Després, amb les Corts ja dissoltes, ja no dependria del vot de Junts per convalidar-lo, però sí del Partit Nacionalista Basc. Des del Sindicat de Llogateres consideren que això no canvia res. Car marcarà.
2: La convocatòria d'eleccions no canvia. Que el lloguer mitjà a Barcelona segueixi sent 1.200 euros. La convocatòria d'eleccions no canvia. Aquesta setmana hi haurà 90 desnonaments a Barcelona, però la manifestació d'aquesta tarda, a les 7 de la tarda, a la plaça d'Urquinaona, sí que pot canviar moltíssimes coses.
0: La manifestació es va convocar en primera instància en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que va suïcidar-se 5 mesos després de ser desnonada. Finalment, malgrat la pluja, serà avui a les 7 a la plaça Urquinaona de Barcelona.
1: El que també es manté és l'acampada a plaça Catalunya. L'Arteco és un d'ells.
3: Continuarem aquí, almenys fins que es collegi l'assemblea, no? Però crec que els objectius encara no s'han complert i l'assemblea voldrà encara fer més pressió i continuar escalant el conflicte.
1: I de la cultura. Tinc un cel i un infern a dins, milers de nits que es fan matins, comptant les llàgrimes. Sentim moques grasses que també estaven pendents del cel, com ho estem tots nosaltres, que han hagut d'ajornar a dijous el concert que tenien previst avui, aquesta nit, a l'Estadi Olímpic. El d'avui era el primer concert dels 4 que el grup d'Osona havia de fer a l'Estadi Olímpic per acomiadar-se dels escenaris. Concerts, 4 en total, que han venut més de 200.000 entrades i que, per tant, veuran més de 200.000 persones. Per tant, la informació d'aquesta hora, el comunicat que es diu això, que el concert d'avui serà finalment dijous que ve.

I poques gràcies, hem anat al Primavera Sound perquè avui el festival, un dels festivals més importants de Barcelona, ha anunciat el cartell de la seva 25a edició. L'edició del 2027 serà quan el Primavera anunciï o compleixi, millor dit, els 25 anys. Els caps de cartell seran Doequi, Fontaines D.C. i Robin, a més de la catalana Bad Gyal. El festival se celebrarà del 2 de juny del 2 al 6 de juny de l'any vinent al Parc del Fòrum. Amb els caps del cartell del Primavera i amb tota la informació que continua la cadena SER, arribarem al punt de 2:15 de la tarda. Que tingueu un molt bon dilluns.

0: Bona tarda, Maria.
1: Què tal? Com estàs?
0: Què sents a l'escoltar-te aquí a la ràdio?
1: La veritat és que ara jo com a tenia una miqueta cansat.
0: Estàs cansant sí, a tu mateixa?
1: Sí. Ara ja li com, bueno, sí, una altra vegada.
0: Que estem escoltant el tema Santo Domingo Forever, que també li dona nom a l'àlbum.
1: Sí.
0: És un disc dedicat a, així ho diem, a grosso modo, a la festa major del teu poble. Tu ja has anat a la festa major amb el disc publicat?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I què? Perquè ha de ser una mica estrany i bonic.
1: Va ser molt guapo, però sí que va ser curiós, perquè, clar, de sobte la gent te para, no?, t'atura, i és com, ai, que guai, m'encanta, tal. Per exemple, la Verbena va ser bastant raro, perquè varen posar la cançó, me varen fer pujar a l'escenari, clar, clar.
0: Lloret de Vistalegre, 1.500 habitants, hi ha una d'elles que fa un disc dedicat a la Verbena del poble.
1: Evidentment, saps? També t'he de dir que som un poble molt petit, de 1.600 habitants, hi havia 40 persones com a molt a la plaça, vull dir que va ser petit comitè tot, saps?
0: A veure, tothom diu que la festa major del seu poble és la millor que hi ha.
1: Evidentment.
0: Entenc que tu ho diràs de Lloret de Vistalegre.
1: Sí, bueno, clar. És que
0: però quines particularitats té la festa major del teu poble?
1: Doncs pues precisament això, ser d'un poble petit, jo crec que fa unes festes que és que són molt especials perquè mos coneixem tots, tothom se volca molt amb el poble, és que les festes de Lloret les fa la gent de Lloret, saps? És una cosa molt comunitària i de que tothom ajuda, tothom aporta el seu granet i és com molt íntim, però a la vegada jo crec que t'hi sents molt benvingut, la gent que he duit allà com de fora perquè les vegin i tal, tothom flipa i tothom ho veu com una cosa superguapa i super... Hòstia, més normal que encara hi ha pobles que existeixen que fan coses així, no? Perquè sembla que cada vegada anem més a lo contrari.
0: Que m'han dit que ja feu alguna història amb dimonis, també.
1: Sí, sí, sí. Bueno, és que clar, a Mallorca tenim com unes quantes tradicions així una mica loques per vosaltres, crec jo. I una d'aquestes són els dimonis, que són una espècie de diables, no? El que seria vosaltres. Però els nostres, a part de fer escorrefoc i tot això, abans surten amb un... com amb una espècie de corda...
0: Amb una corda.
1: Bueno, amb un palo i una corda, una verga.
0: Un arma.
1: Sí. Per, i no, és que clar... Vull dir, el que fan és que persegueixen a nens petits i els hi peguen amb aquesta corda.
0: Aviam, perquè vindrà la policia. Un dia la
1: no,
0: festa
1: no,
0: major.
1: Es policia allà, o sigui, tan tranquil·la, mira.
0: Aquests personatges del poble, vestits de dimoni, amb un pal enganxat a una corda, picant a nens.
1: Sí, és com que primer fan una espècie de ball, com de ritual, i després... En nens petits, petits no, eh? En els que ja són una mica preadolescents.
0: Aquells no, ara sí, els adolescents.
1: Clar, home, aquells reben, no te pots imaginar. Però que jo he anat a... A més, tu, quan ets adolescent, ho vius com una marca de guerra, saps? De mira, mamà, m'han pegat.
0: I sí, tu t'han picat.
1: Com tot escoparro allà, sí, sí, clar, clar.
0: Sí, és com anar a fer paintball quan la pilota no explota.
1: Sí, sí.
0: I tornes a casa, fet un cristo, no? Mira, mama, que bé.
1: Sí, sí, sí. No, no, és tot... És bastant curiós, sí. Clar, si no m'ho has vist mai, però... Jo, com a persona que des de petita ho he vist, pues, me pensava que era una cosa completament normal, no?
0: Has actuat al teu poble moltes vegades?
1: Bueno, de fet, el meu primer concert, per dir-ho d'alguna manera, va ser en el meu poble. I ho recordo com molt de carinyo, perquè no tothom pot dir, no?, que el seu primer bolo hagi estat a casa seva. Però ho vaig passar fatal, vull dir...
0: Era, per què?
1: Buah, estava supernerviosa... Jo, en el principi, me feia com molta vergonya mostrar les meves cançons, inclús la meva família, era com molt tímida amb això. I bueno, va ser com això, que estava histèrica i me vaig oblidar de mil coses de les cançons i tot, no? Però el guapo va ser que l'any passat vaig poder tornar i ja em vas formar complet i tot, i va ser superxulo perquè...
0: Ja ser professional.
1: Exacte.
0: D'aquí poc no vas al teu poble a fer concerts. Em sembla que el següent el tens a Valls, el
1: sí.
0: 21 de novembre, em sembla.
1: Sí, pot ser.
0: I 27 de novembre...
1: A l'Apolo.
0: A l'Apolo.
1: Sí, sí, sí, que em fa moltes ganes perquè és darrere de la gira d'enguany.
0: I... Tanca gira.
1: Sí, enguany sí, com... Després l'any que ve continuarem, però una mica de diferent. I bueno, serà com molt especial. El veig com a... Bueno,
0: Explica'ns, explica'ns.
1: No, vull dir...
0: La gent està ja buscant entrades.
1: Me fa moltes ganes i... Perquè tocar Sapodo sempre és com una cosa molt emocionant per jo, per com he viscut aquí tant d'anys i he anat a veure concerts que me feien molta il·lusió. I serà molt guai, hi haurà moltes col·laboracions, hi haurà sorpresetes relacionades amb les festes i amb tot això, amb tot el concepte del disc. Però més que res serà que un dia super emotiu per jo, perquè tancar la gira allà és com, no sé, és un somni realment, com poder fer aquest tipus de concerts.
0: Estarem atents, però mentrestant avui, en un dia tan plujós, anem a posar una mica de llum connectant les cançons del Llapis de Memòria de la música Maria Jaume.
2: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria de la Maria Jaume amb Pressure to Party de l'australiana Julia Jacklin, que és una cançó publicada l'any 2019, que diria Maria que precisament és l'any que tu vas guanyar el concurs Sona Nou i per tant també comença la teva trajectòria musical.
1: Sí, sí, sí. És com que ho tinc molt associat en aquella època, evidentment, no? Perquè és quan va sortir. Però és un disc que me va obsessionar molt. Me vaig obsessionar amb la Julia Jacklin, amb tots els personatges i tal, perquè no l'havia descobert fins aquest disc, diguéssim. I va ser just quan estava composant o acabant de composar el meu primer disc, quan estava fent això, les primeres sessions de gravació i tot, i me va ajudar moltíssim com tenir un referent com ella i com aquest disc per crear jo i per començar a veure cap on volia anar, no?
0: I com la vas descobrir? Perquè la Julia Jacklin crec que debuta el 2016... Vull dir, el 2019 és el seu segon disc.
1: Sí.
0: No seria...
1: No
0: l'he escoltat a los 40, vull dir.
1: No
0: te'n recordes.
1: No me'n record, és que... No ho sé, perquè en aquella època també escoltava moltíssima música i a vegades les pròpies plataformes quan d'aquesta cosa d'aleatori,
0: saps?
1: Sí, sí, és que a vegades funciona.
0: A tot això, com és que et vas presentar el Sona Nou? Perquè tu eres una noia de Lloret de Vistalegre que va venir aquí a estudiar antropologia. Com sí. De sobte estàs guanyant el Sona Nou?
1: Doncs pues no ho sé, és veritat.
0: No ho saps, si no ho saps tu ja.
1: No, va ser... Jo no tenia pensat presentar-me en el Sona Nou, no sabia ni que existís. Crec que m'ho va dir, no sé si va ser un amic o el meu germà o alguna cosa així, i m'han dit, vinga, per què no te presentes en això? Perquè estava començant a mostrar-li alguna cançó al meu germà, que ell també havia fet música i tal... I com sempre tota la meva vida, en el darrer dia de...
0: Procrastinant,
1: sí, sí. El darrer dia que podia presentar-me vaig anar a el meu germà, a Antoni, i vàrem gravar com una demo així ràpida i la vaig petjar allà. Saps? Ja que m'ho han dit, doncs ho prof. I de sobte m'han agafat, vaig anar com a passar fases i tal, i se va com...
0: Bueno,
1: i vaig guanyar, sí. Però era com... completament sense cap pretensió, saps? Presentar-me allà, jo era com... Bueno, estic començant a fer això, és una molt bona manera d'agafar tablets, saps? De tocar llocs on igual no tocaré mai i d'aprendre, saps? I m'ho vaig agafar molt així, igual per això vaig guanyar, perquè no tenia cap ambició de guanyar, saps?
0: Aquí ja coneixies el Pau Baibé?
1: Aquí ja... Sí, crec que sí. Sí, sí, el vaig conèixer rotllo... Bueno, vaig conèixer a Mallorca un concert que va fer ell, en el Lisboa, que és el típic puesto que ja està tancat, saps? Que,
0: ah, ja
1: sí,
0: no.
1: Que me fa sentir
0: en
1: molt
0: descansi,
1: vella.
0: Eh?
1: Sí, sí. I crec que sí, va ser just abans de presentar... Bueno, crec que ja estava dins... És que no ho record. Estava com dins
0: però,
1: el procés,
0: parles,
1: saps?
0: Però, si 93
1: ja.
0: Anys i en tens bueno, que... quants? 28? 27?
1: I encara no els he fet, 26.
0: 26? I no te'n recordes on vas descobrir la Julia Jacklin? Com vas conèixer el Pau Baibé?
1: Tinc una memòria de
0: sí,
1: peix,
0: sí.
1: Com podeu comprovar.
0: No. Estàs allò, el programa ideal,
1: sí,
0: evidentment.
1: Sí, sí. No, però juraria que jo ja estava dins el procés. Jo ja m'havia presentat i crec que havia començat a passar alguna fase de Sona Nou així i vaig conèixer en Pau a un concert seu. I clar, varen dir, bueno, anem a veure com evoluciona el concurs i perquè ell ja m'havia dit, vols que gravem un EP i tal... I varen dir, sí, sí.
0: Li vas vendre molt bé la moto, entenc.
1: No sé, crec que li vaig caure molt bé. Sí, no, que encara tampoc m'ho cap d'entendre.
0: Home, si després d'un concert vas a parlar amb el músic que està tocant i t'acaba dient que et produirà
1: ja,
0: una
1: ja.
0: Cançó,
1: una
0: és que alguna
1: sí.
0: Cosa de veure, el Pau.
1: Li degué agradar, sí, sí, va escoltar una cançó i li va mudar. I és això, al final vàrem esperar per veure com anava i clar, va com a tots els astres van allunyar, no? Perquè el premi de Sona Nou era gravar un disc... I va ser com, pues mira el graf en tu i en més d'una peça era un disco.
0: No, i va anar molt bé. Produït pel Pau Baibé, el primer disc, que mira, així ell va cobrar, no? Una va fer gratuïtament.
1: Sí, sí.
0: I va cobrar.
1: Crec que va cobrar bé, sí.
0: Que, crec que amb tu tenim una particularitat, Maria, perquè aquí ens fem un fart d'escoltar músics, actors, pintors, escriptors, que ens diuen que han hagut d'ells de convèncer la seva família perquè els deixin seguir pel camí de l'art. I crec que en el teu cas ha sigut la teva família qui t'ha convençut a tu de... Maria, tira per aquí, que funciones molt bé. Tira per aquí.
1: Més o menys, vull dir, sí que és vera que la meva família sempre m'ha animat moltíssim a... Fas això, proveu, fer concerts, saps? Vull dir, cerca concertets... Igual per això, perquè jo també era com a molt tímid amb ells i tal, i ells tenien ganes de que els ensenyés, saps? I perquè també, no sé, la meva família és perfecta, és meravellosa, no? Vull dir, no és perfecta perquè no n'hi ha cap, però sí que és vera que des de molt petits la música ha format molta part de la nostra vida. No tenia cap familiar músic, però és que ja des del meu avi ha estat tot el dia cantant i recitant, i saps? És un home com que sempre no se'n recorda de quasi res, però de les cançons sí que se'n recorda, no? I no sé, és com que sempre, sí, sempre mos ha encantat la música, i tampoc me van dir, deixa la carrera i dedica't a això, no?
0: No, però prova-ho, no? Creu-t'ho.
1: Sí, però sí que quan li vaig dir a ma mare, de mamà, és que crec que vull deixar la carrera, m'ha dit, sí, jo ja ho sabia, saps? M'ha dit, vinga, doncs prova-ho. Ella m'ha dit, jo t'ajudaré un any més i a partir d'aquí ja anirà a teu.
0: Bueno, un
1: saps?
0: Any de crèdit.
1: No.
0: Chapó.
1: Sí, sí, privilegiada absoluta.
0: Que fins aquell moment que presentes aquella demo al Sona Nou i comences a passar rondes, per tu la música què era? Un hobby? Una cosa que estava allà en segon pla?
1: Sí, o sigui, jo, però és que jo no vaig començar a fer cançons fins que no vaig venir a Barcelona. Vull dir, una mica raro, tot plegat. Perquè sí que això, tocava la guitarra, feia moltes versions, no?, de típic, de que t'agrada una cançó, doncs la vas tocant. M'agradava escriure, i recordo que escrivia, però no escrivia en format cançó, no?
0: Escrivies normal, tal com Raja.
1: Sí. I jo crec que va ser, també d'haver mamat tota la meva vida, com música, venir aquí, de sobte, això, després de sobte estàs a una ciutat nova, no coneixes molta gent, passes més temps tota sola, i jo crec que vaig dir, bueno, pues venga. I em va sortir la primera cançó, que sí. De fet està en el primer disco.
0: Va ser qüestió d'arribar aquí, tenir més temps, no?, també, però bé, sí. També t'endús la guitarra, entenc.
1: Sí.
0: O sigui, que alguna cosa hi havia.
1: No, era totalment el meu hobby, i a mi m'encantava, però sí que no ho veia gens com una professió possible o res a explorar molt, saps? Com a una cosa gens ambiciosa.
0: Doncs com ha canviat el conte, no, sí, Maria? Sí. Perquè portes 4 àlbums publicats, cadascun té més repercussió que l'anterior. Com estàs vivint el, li direm, èxit?
1: Bueno,
0: t'està anant molt bé.
1: M'està anant bé, sí, estic contenta. Pues molt bé. És com que estic molt contenta i superagraïda de poder-me dedicar a això, de tenir un equip que me cuida molt, que entén molt tot el que vull fer, però sí que és vera que ha canviat completament, no?, el paradigma d'abans a ara. Ara és una feina, com en totes les lletres, i això té coses bones perquè és una feina absolutament de privilegiada i és una feina que, si t'agrada això, és meravellosa, però no deixa de ser una feina, no?, i a vegades dius, hòstia, doncs ara he de fer cançons i no en tinc ganes, saps? O m'he de posar a composar i jo què sé, no estic inspirada, no tinc ganes de fer això. Bueno, és com que el que feia és com una cosa que era una necessitat com a visceral, quasi, ara passa a ser una obligació, i això a vegades com que te bloqueja una mica.
0: Però el dia que no tens ganes, compons igual, o aquell dia dius, mira, és que no em surt?
1: Depèn. Si estic molt creuada, no ho faig perquè és contraproduent. Si estic dins el procés creatiu d'un disc i tinc un dia que, bueno, no tinc moltes ganes, però tinc un deadline, doncs...
0: El deadline ho marca absolutament tot. En quin moment vas veure que la cosa tenia prou musculatura com per dir antropologia, que és la carrera que estudiaves, gràcies per ser-hi, però et deixo.
1: És que no va ser, no tenia gaire musculatura, va ser totalment llançar-me a la piscina, saps? Vull dir, jo vaig deixar la carrera quan no havia tret el primer disco. Vull dir, va ser, m'estic dins el procés de lo que es fer un disco, anant cada dia a Can Pau en aquell moment a gravar això, a fer això, no, vull dir, que no anava a classe, saps? I era com, bueno, pues, vaig a provar-ho, saps? Vaig a... Almenys, si no, pues deixaré la carrera en més tambai un any i després hi tornaré. I me va anar bé i me vaig poder dedicar a això tot d'una que va sortir el disco, vaig començar a tenir concerts i va començar a ser la meva font d'ingressos única, o sigui que vaig tenir una sortada.
0: A quin curs ho vas deixar?
1: A tercer.
0: Bé, bueno, si algun dia ho vols tornar a agafar.
1: Ja no sé si caduquen aquests crèdits, ja.
0: Això ja. T'ha servit alguna cosa els teus estudis i aprenentatges d'antropologia per la música?
1: Jo crec que m'ha servit en general per la vida, segurament indirectament també a la música, perquè m'ha fet com me va obrir molt la mirada. Jo me'n recordo el primer any de flipar una mica amb tot el que m'explicaven, jo venint d'un poble del centre de Mallorca, bueno, vull dir que la gent és molt tancada en segon quins àmbits, i de sobte pues, mirava el món d'una altra manera i d'una manera molt empàtica, com molt observadora, fixant-me molt amb el comportament de la gent, perquè
0: se comporten
1: això. És l'antropologia
0: el que estudia, no? El comportament humà.
1: Una mica, sí. I sóc una persona que m'agrada molt això, com fixar-me, analitzar una mica la penya, saps? M'agrada bastant.
0: La fardera, li diuen també.
1: Sí, bueno.
0: Que en aquests gairebé 7-8 anys a la música, Maria, has anat aconseguint fites que suposo que mai t'havies imaginat, com per exemple col·laborar amb el músic Miquel Serra, que està sonant ara mateix de fons, amb la cançó Fa zones. Què et passa amb aquest tema, que et té totalment embadalida?
1: Bueno, és que ara ja sonava i m'estava posant tristíssima.
0: O sigui, tristíssima, eh? Et posa sí. Trista. Per què?
1: Bueno, escolta-la, no, o sigui, de moment ja és una cançó trista, és una cançó molt emotiva. I, a més, és del germà d'en Miquel Serra, d'en Joan Serra, que se va morir fa bastant d'anys. I és una cançó que vaig descobrir a través del documental de Miquel Serra, que explica una mica la història de la seva família, d'ell, que és una miqueta tràgica, tot plegat. I clar, i aquesta cançó sona allà de dins i a mi cada vegada que l'escolta me rebenta per de dins. És com que vaig connectar molt des del principi i la trob com a... Uf! Horrible, és que mira, ja no la puc escoltar més.
0: Doncs em sap molt de greu, Maria, però l'hem d'escoltar. Escoltarem ara mateix un fragment de Fa zones de Miquel Serra, que ara ens deies que és una cançó que va escriure el seu germà, el Joan Serra, i és un dels temes que hem trobat al llapis de memòria de la música Maria Jaume.

0: coneixes la intrahistòria d'aquesta cançó?
1: Bueno, és que això concretament és un vídeo gravat per en Joan Serra. Vull dir, és un casset, ho va gravar en casset, i que se nota que és com una espècie de demo, no? Quasi, quasi, i al final un tarareja rotllo improvisat. I no sé gaire més realment de on ve o per què la va escriure, per qui la va escriure, però és que me sembla preciosa també, no? La lletra me sembla molt ben trobada, com molt senzilla, però això com a molt desgarradora.
0: Que el Miquel Serra és enginyer tècnic agrícola.
1: Sí, és que és un bon personatge, Miquel Serra.
0: Tu el coneixes?
1: Sí, sí.
0: I què?
1: Bueno, a mi m'acabo molt bé, però sí que és una persona ben, ben curiosa, no? Vull dir, és això, i és molt apassionat per la seva feina, diguéssim, però és un amant de la música en tots els seus aspectes i de l'art. Vull dir, també li agrada molt això, l'art, la pintura, i bueno, és una persona això que crec que és molt sensible, per té aquesta capacitat d'apreciar com a molt l'art i les coses fetes des de l'emoció, crec jo.
0: Que tot això, tens la sensació que tots els músics que sou de ses illes, no? Es digueu Miquel Serra, Maria Jaume, Antònia Font, podem seguir, Maria del Mar Bonet, a tots us foten en un sac, que és música balear, i allà esteu tots, independentment del tipus de música que feu, de l'època que formeu part.
1: Jo crec que tens la sensació que els últims anys ja no és tant així. Oh, vull tenir la sensació. És veritat que abans, o quan vaig començar, sí que era molt així, de clar, perquè tu i això, Antònia Font, de Sousa, tal. I sí que és veritat que uns quants compartim alguna cosa, no? I compartim, jo crec, bueno, és que el fet de viure allà mateix, de tenir el mateix paisatge, les mateixes tradicions, evidentment, pues t'impregna d'una manera, no? I te fa escriure lo millor amb uns referents similars. Però avui en dia, sobretot ara mateix, s'ha fet tan gran la cosa.
0: L'espectre és molt ampli.
1: Clar, que jo crec que, joder, tenim un Fades, tenim un Júlia Colom, una Maria Hein, jo... Vull dir que crec que ja és tan divers que ja no fan tant això de música balear, perquè és que no sé ni què seria la música balear, no?
0: Bueno, és posant el mateix sac tothom que hagi nascut allà. Que, per cert, veig que això, que portes 8 anys aquí a Barcelona i la parla, la conserves molt bé.
1: No te creguis, eh?
0: Sí, quan vas al poble et diuen, mira, se t'està posant accent de Barcelona.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, és que jo ho noti tot, que...
0: Sí?
1: Paraules també... Sí, com en vez de dir un poc, dic una mica, saps? Vull dir, tonteries d'aquestes que perquè m'entenguin més ràpid i tal, he anat canviant. Sí, sí, sí, jo crec que si sents una entrevista del meu primer disco, flipes una mica.
0: Però tu parles en el teu dia a dia?
1: Sí, 100%, sí, sí, sí. Vull dir, els mallorquins tenim aquesta cosa de que feim bastant de ghetto, a més, aquí a Barcelona. O sigui que això tinc molt de... El meu entorn és bastant mallorquí. També n'hi ha molt de catalans, però... Sí que, més que perdut, se m'ha com suavitzat, crec que se't sent.
0: Bueno, tu dius ghetto i encara ho podríem afilar més, perquè la teva parella és mallorquina, que és el Lluís Cabot, que és el productor del disc. Mm-hmm. També crec que és coideòleg, no? També.
1: Sí, sí, sí.
0: Que l'heu fet entre els dos.
1: És coescritor, diguéssim. Sí, sí.
0: Això és un tamasso, perquè com és això de fer un disc a casa?
1: Bueno.
0: Bueno.
1: Què dir-te, no? No, té coses bones, evidentment. I té coses horribles, perquè és molt difícil separar la feina de la vida personal i quan estàs fent feina, quan no, quan atures, no? Quan dius, vale, són les 9 del vespre, igual duim tot el dia amb això, igual ja basta, no? Anem a sopar i a mirar algo per distreure'm molt. Mm. Però de vegades això, que pues, t'aixeques, berenes, i és que nosaltres ho tenim literalment a l'habitació de vores dormitori, saps? I és com... És molt còmode, és com... A mi m'encanta realment perquè com a que me puc deixar anar molt, i també amb en Lluís, evidentment, tenim una confiança que seria molt difícil en qualcú altre com arribar a aquests nivells de ser que puc dir qualsevol cosa i s'entendrà, no? Però a vegades la confiança fa fàstic, no? O sigui que és com una balança constant de, vinga, anar fent equilibris.
0: Però el disc Santo Domingo Forever, que a més és un disc conceptual, mm-hmm, que és un moviment molt valent en aquests temps de singles en el que vivim, neix d'això, de converses a casa quotidianes?
1: Sí, va néixer d'una conversa a la cuina, de fet.
0: Ah, d'una conversa a la cuina.
1: Sí. Que és que la cuina sempre hi ha les millors converses, crec jo. És que, a veure, i quan vas a una festa a una casa, a on hi ha sempre...
0: On hi ha la xitxa.
1: On hi ha la xitxa, la cuina. I, bueno, estaven xerrant, no sé, com de fent balanç una mica de sang, de com tot el que m'havia passat aquell últim any, que hi havia hagut com alts i baixos importants, i d'això, de perdre amics, però de trobar gent que de sobte connectes molt, i clar, estàvem fent una radiografia tan bèstia de tot que varen dir, hòstia, això sembla quan ets a la plaça del teu poble i hi ha tothom, no? Secs, el nòvio d'ara, la família, secs amiga que en sa que ja no te xerres, que sí. I com que estàvem ja en procés de fer disco, però no tenien concepte ni gaire cosa, i clar, de sobte se mos va il·luminar tot i varen dir, hòstia, és que és això, no? No m'he xerrat d'això, de el poble, de les festes, de lo que són les festes quan te retrobes amb la gent i tota aquesta història, i aquí se mos va omplir tot.
0: Que tot això, en el teu llapis de memòria no hem trobat cap cançó de Sousa, eh?
1: Bueno, a veure...
0: Bueno,
1: ja.
0: Per si, no sé si has consensuat aquesta llista a casa, però si n'ha Lluís membre dels de Sousa en pau descansin.
1: Sí, no. És que és molt difícil, també t'ho diré, vull cançons, n'hi ha moltes que s'han quedat fora.
0: Sí, però la de Lluís Cabot no n'hi ha cap, Maria.
1: Bueno, ja s'entén, no? Està allà ficat.
0: No hem trobat els de Sousa, el llapis de memòria de la Maria Jaume, en canvi els que no hi podien faltar són els Antònia Font amb Tot els motors.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Totes motors d'Antoni Afons sonant al llapis de memòria de la música Maria Jaume, que aquesta és una cançó publicada l'any 2001, quan tu, Maria, doncs, no aixecaves un pam de terra, sí, tenies sí. 2-3 anyets. Podem afirmar que t'has criat amb els Antoni Afons?
1: 100%. Sí, sí, a mi m'han adoctrinat completament amb la música d'Antoni Afons.
0: Sí, això sonava a casa.
1: Sí, sí, sí. De fet, hi ha vídeos de jo que no mals un pam d'enterra, com ballant i cantant a fondo tot aquest... Bueno, inclús a Rússia, que és...
0: Que és aquest disc.
1: Sí, sí, sí. Tot, de pe a pa, vull dir, m'encantava, sí, sí.
0: I de tot el seu amplíssim repertori, perquè t'has quedat amb totes motors?
1: Bueno, és que és això. És que sempre que em fan ok de triar una cançó d'Antoni Afont, ho pas fatal, perquè, clar, n'hi ha moltíssimes, i a més, cada una o cada disc el relaciona amb un moment diferent de la meva vida, no? Però aquesta concretament me recorda un moment com molt dolç, perquè a tercer de primària, crec que era, tenia un professor, bueno, un mestre que era increïble, molt avançat en el seu temps, que era de música, no? I mos feia seure tots així en rotllana, en terra, mos feia tancar els ulls i mos deia... Ara heu d'escoltar la lletra d'aquesta cançó. A gent, vull dir...
0: Sí, sí, a nins molt petits, de 8-9 anys. Sí.
1: I jo me'n record molt d'escoltar aquesta cançó, a més de riure en el moment de mos sexuàvem, perquè, clar, mos miràvem tots en plan...
0: Mos gastronomia, eh?
1: Sí, sí.
0: Ens menjàvem, no? Entenc que és mos gastronomia.
1: Clar, que nosaltres no devíem entendre gaire cosa, però... Però sempre, vull dir, me va quedar molt marcada aquesta... aquests moments d'escoltar música i d'escoltar les lletres amb en Joan Toni, que era el meu mestre, perquè crec que va començar com un camí de que jo pues, comencés a veure la música des d'un altre lloc, no? Des d'una altra perspectiva.
0: De fet, podríem parlar del significat d'aquesta cançó de Totes Motors, perquè descriu una mica un amor tòxic, que diem avui en dia, no? Perquè ens estimàvem, però ens destrossàvem la vida, vull dir, Déu-n'hi-do. Que pels que no coneguem el teu poble, Lloret de Vistalegre, com ens l'hem d'imaginar?
1: Uf, pues no ho sé.
0: Aquí estem a teva infància, vull dir, estem allà, no?
1: Clar, és que a més és diferent ara, una miqueta diferent ara que abans.
0: No reconeixes en el Lloret de Vistalegre actual el de la teva infància?
1: Sí, sí, sí, tampoc ha canviat tant. Ah. però sí que és vera que encara era més petit, encara era menys, no? I, per exemple... a nosaltres érem tan pocs a classe que mos ficaven primer i segon junts, tercer i quart, cinquè i sisè, no? Vull dir, era aquest tipus de poble de molt poca gent per any. És un poble que jo crec que és això, que és molt comunitari i t'ajuda molt i quan ho necessites, però també és molt xafarder, com tots els pobles petits. Però és com molt... Bueno, una mica postaleta de l'interior de Mallorca. Jo el trobo guapíssim i és això, però és un poble d'interior, no? Com així, ben rústic.
0: Rural.
1: Sí, rural.
0: Que la festa major continua intacta des que tu eres petita? O sigui, allò sí que ho reconeixes,
1: no,
0: tampoc.
1: No, hi ha coses que s'han perdut i me fan molta ràbia, perquè...
0: Però els dimonis no, això ha quedat clar,
1: no,
0: que els dimonis,
1: dimonis
0: ja us esbatussaven a vosaltres i segueixen esbatussant els xavals avui dia.
1: Jo trobo que s'han tornat una mica softies, saps?
0: Home, clar, ja m'ho podia imaginar. Que els nens ja no reben com abans, no? No hi ha traus, no hi ha hematomes com els d'abans.
1: Fa una mica de ràbia, és que ara som una mica més grans, dèiem, bueno, si això és una tonteria.
0: Venga, nen, deixa de plorar.
1: Clar, vinga.
0: Quan jo era nen, la que em feia.
1: Sí, però sí que hi ha coses, ho xerràvem aquest estiu, que s'han perdut i eren, bueno, clar, és que eren una mica perilloses, però, per exemple, fèiem una cosa que era amb cotxes així de carreres, com a destartalats, una mica.
0: Val.
1: Hi havia un tros de terra, de rostoll, que com que feien una espècie de circuit i se posaven com a 10 metats del poble amb cascos de moto a dins cotxes sense vidres, com així tunejats perquè no fos tan extremadament perillós, i feien carreres allà, tots a lo loco, saps? I clar, això és una cosa...
0: Clar, quan va morir el vuitè van dir potser ho deixem de fer,
1: però
0: no?
1: Però mai va passar res. Que és curiós, jo parlava de que no hi havia ni ambulància preparada ni res, i mai va passar res, saps? Jo crec que... bueno, Sí, igual no seria bueno, l'idea d'ara, no?
0: Però... Sí, perquè no passés mai res, doncs decidir que potser ja estaria bé, no?, de posar els 10 matats, que sí, dius tu, a dins sí, de cotxes sense vidres, que la festa major actual està lliure de guiris? Lloret de Vistalegre està lliure de turisme?
1: Som del poble, de fet va sortir aquest estiu com un estudi on posava quant de guiris hi havia o quant de vivendes estaven ja comprades per guiris per poble, i Lloret, de moment, no vull dir molt alt, però era el poble menys, amb menys
0: bé,
1: guiris
0: de
1: Mallorca. O sigui, sí que és veritat que el nucli del poble ho està notant poc, de moment, però el que està passant és que tot el que és fora vila, no?, com els entorns de Lloret i les parts on hi ha les cases, on aquí serien les masies, clar, tot això ho estan comprant com si no hi hagués demà, perquè és el que està pujant de preu, és el que ells fan que pugi de preu, i sí que s'estan com instal·lant bastant a fora vida, en el camp, no? És qüestió de temps que arribin en el centre, perquè ara ja els és igual si hi ha la mà a prop o no. Vull dir, ells el que volen és tenir una casa allà i poden anar estiuetjar quan els hi surt.
0: Ho dius amb certa resignació.
1: Hombre, que evidentment, perquè això fa que els mallorquins no mos poden permetre després un habitatge allà, no? Vull dir, està passant el mateix per tot aquí. Més que mai, no? Aquests dies estem molt tensionats amb aquest tema, amb molt de motiu, crec jo. I en gran part és per això, és perquè ve, sobretot a Mallorca, ve gent de fora amb un poder adquisitiu multiplicat per 10 que els mallorquins, i evidentment pues, se van venent les cases a milionades.
0: Déu-n'hi-do, i malgrat això, com deies, vius en... o sigui, el teu poble és el menys turistificat de tota Mallorca.
1: Sí, de moment... És com el poble que té menys vivendes com adquirides per guiris.
0: Doncs això ho hem de celebrar sí, sí, amb una mica de Mallorca Verbena Tour de Maria Jaume.

0: Maria, et poses irònica, amb aquesta cançó. Sí. Si escoltem la lletra, sembla molt divertida i tal, però vas explicant un drama, molta gràcia, però que anem perdent el territori, no?
1: Sí, sí, sí, és com... Bueno, ja en el disc anterior amb Nostàlgia sí que vaig xerrar molt d'això i també no volia com continuar xerrant exactament del mateix, no? Perquè sí que era que és una problemàtica que continua formant part del nostre dia a dia i de les nostres converses, però també ho volia lligar com amb el concepte del disc, no? Amb aquesta cosa de saber vena i de passar-ho bé i també hi ha una mica de motòxic, no? Per allà, que sempre està bé posar-ne una mica. Però 100% sempre m'agrada com fer aquesta clucada d'ullet a la crítica.
0: Es viu diferent la festa major quan vius allà que no quan vius, per exemple, a Barcelona, com és el teu cas, i vas de visita o de vacances?
1: Sí, jo crec que m'ha canviat bastant. És que també quan estava allà, clar, era més jove, no? Vull dir, i quan ets adolescent, això, sí, una mica de 8 anys, tal, fas una mica de el verbena tour, no? Vull dir, jo em record que cada cap de setmana pues, vas a totes les verbenes del poble, del pla i tal. I ara ho visc amb més calma perquè tampoc... Bueno, que tampoc puc, no? Perquè en l'estiu és quan tinc més feina i tampoc puc estar...
0: T'escapes quan
1: cada
0: pots,
1: dia
0: no?
1: Allà, no? Sí. Però de vegades això és com que no canvia, perquè a mi m'agrada bastant aquesta cosa de que jo enguany vaig poder anar a les festes de Lloret i les verbenes exactament igual que fa 5-10 anys, crec jo. I això té una cosa guai que, bueno, pues tornes a un lloc on estàs segur i saps, és com bastant... Sé que no se n'anirà, no passarà més que això, no? Que ja suficient passa en aquelles verbenes, perquè...
0: Bueno, a més hi ha com una mena de bula papal, no?, en aquestes festes major de poble, que és que potser aquella amb el que tens rancúnies o... Això, per festa major ho oblidem, som tots, estem tots, són festes,
1: sí,
0: no? I després ja ho reprendrem, quan toqui.
1: Sí, 100%. És que a mi me fa molta gràcia perquè... És això, no? Que te deixes una mica de les tonteries a un costat o... És que a vegades no saps ni per què estaves enfadat amb qualcú, no? És perquè un familiar teu estava enfadat amb un altre familiar d'aquesta altra persona i després tu i amb aquesta persona ja no vols saludar i dius, per favor, deixar-nos de tonteries, no? Anem a fer un cubata i a celebrar-ho i ja està.
0: La triba de la festa major. Que abans comentava, Maria, tu... quan en principi no pensaves que et dedicaries a la música, quan tu eres petita i et deia, Maria, tu de gran, de què vols treballar? Què deies?
1: És que crec que vaig passar per moltes etapes.
0: És d'aquestes, eh?
1: Sí.
0: De ETT, eh?
1: Sí. Sí, sí, sí. És que no típic, no ho sé, crec que...
0: Veterinària, actriu,
1: sí,
0: escriptora,
1: peluquera, també, tal... I després, quan vaig començar a fer gran, no ho sé. És que no ho tenia gent clar, per això me vaig ficar antropologia, no? Perquè no en tenia ni idea de del que volia fer i era una carrera que pareixia com a... Bueno, que almenys pues, aprendria coses interessants, no?
0: A casa què es dediquen?
1: Pues ma mare té una tenda de teles, així, a Lloret. I mon pare era...
0: De teles.
1: De teles, en plan, per fer cortines, per
0: sí,
1: fer...
0: Sí, no de televisions, de teles,
1: ah, no,
0: de teixit.
1: Teles, teixit, exacte.
0: Perdona, un magatzem.
1: Lo que seria un magatzem tèxtil. I mon pare era vestidor, que és pues, la feina que feien la gent que anava en els pagesos, els hi comprava pues, les ovelles o el que sigui, no, els porcs, i després ho venien als restaurants.
0: Mm.
1: O sigui, absolutament res a veure.
0: Res a veure, però tot i això, tu quan eres petita, la Maria Jaume ja feia les seves performances artístiques, com per exemple, cantava tres veus al Nada Esto Fue Un Error. Tengo...

0: Al llapis de memòria de la Maria Jaume també hi hem trobat a Coti, acompanyat de la Julieta Venegas i la Paulina Rubió, en la cançó Nada de esto fue un error, que és un tema que ho va petar moltíssim quan es va publicar l'any 2005. A tu transporta aquella època concreta? 2005, sí. Tu tens què? 7, 8 anys?
1: 6. Me fan més gran del que som,
0: home. Sí. Ets molt madura, llavors jo ja... Quines imatges et passen pel cap amb el Nada d'esto fue un error?
1: És que m'encanta aquest tema encara ara. Vull dir, jo crec que va ser... És que era una època com molt guapa d'espop així, no? Espop espanyol i tal. Estava com a època dorada, crec jo. I vull dir que també hi havia Amaral, L'Oreja, no? Com... I era com de les meves primeres aproximacions a la cançó pop, que és el que m'ha acabat encantant i el que he volgut acabar fent, no? I record molt, pues això, el que deies, de... M'agradava molt performar ja en aquella època i m'agradava molt imitar, saps? I jo recordo això, posar 700 de na Paulina Rubio, posar 700 de na Julieta Venegas...
0: Si te la feies tota tu, la cançó, eh?
1: Sí, sí, no necessitava ningú més. I d'en Coti, evidentment, també... Sí, com que sempre m'ha agradat imitar, saps? També m'agradava molt imitar a Shakira.
0: Home, clar, si ho vols fer...
1: No, estava així. Ja he perdut la pràctica.
0: Ara ja ho has deixat. Tu estaries d'acord amb aquell tòpic que diu poble petit, infern gran?
1: Infern gran? Sí. No ho he sentit, això.
0: No, poble pequeño, inferno grande.
1: No, a Mallorca deim poble petit, gent curta.
0: Uf,
1: que és molt
0: pitjor. Sou molt durs. No, en el sentit que en un poble petit, doncs, ho parlàvem abans, no?, que... Et sents una mica vigilat, a la mínima que facis una cosa que se'n va una mica de mare, sí. Doncs ja se't queda una etiqueta.
1: Jo me vaig sentir així uns quants anys, sobretot des de l'adolescència, tenia moltes ganes de partir, per això vaig venir a Barcelona també, perquè tenia ganes de veure món, bueno, de viure un lloc que fos pues, molt més obert, que la gent no me conegués. No?
0: Fossis anònima.
1: Sí, com aquest anonimat, a mi m'encanta realment aquest anonimat, aquesta cosa de... O després tots que no saps anar a un aeroport i que ningú sàpiga ben bé, com que tothom està en lo seu, no? I és un lloc, un no lloc, no? Com que me sent còmode en aquests llocs, però després necessit anar a casa i estar com super segura, també. I clar, Lloret, pues, és això, és extremadament, tothom te coneix, tothom sap el que vas fer fa 2 anys, el que vas fer fa un dia i mig, i clar, quan ets adolescent, això t'asfixia una mica, no? Perquè és que jo me'n recordo que tenia una veïnada que jo tenia un nòvio i per sort ma mare ho sabia perquè jo sempre he tingut molta confiança en ma mare. Però que tenia una llibreta apuntada quan a sa moto
0: no.
1: Venia... Claro, claro. Quan a Lluïsa, a l'estal, ha aparcat una moto davant que teva i se n'ha anat a les tantes nats. Clar, vull dir, imagina't que jo m'hagués volgut amagar. Era una locura, saps?
0: I no has anat a passar factures amb aquesta veïna?
1: Bueno, no, és que ja no és viva, pobreta bueno. Meva.
0: Però Déu era... Quina periodista d'investigació,
1: sí,
0: eh?
1: Era la típica de... Pues que mirava per darrere la finestra, saps?
0: Des que no hi vius, en el poble, el valores més?
1: 100%. És que m'ha ajudat molt en això de... Bueno, que en aquell moment va anar molt bé anar a un altre lloc perquè estava agobiada, no? Però ara també, joder, l'enyor molt més, he sabut veure coses que en aquell moment no sabia apreciar, no? Com aquesta cosa de xarxa, de comunitat, de tenir sa família a prop, saps? De, realment, és que, clar, és una cosa de... Surs en el carrer i vas a casa teva tia i li demanes tal i de sobte estàs mitja hora xerrant i fes una mica de teràpia, saps? I després te'n vas. I això aquí no ho tenc tan besti, no? Com a nivell familiar. I sí que ho enyoro una mica. Tant això com el paisatge que, clar, no pots aquí sortir a fer una volta i estar enmig de morres, no?
0: Estan els teus plans a mig, llarg plaç, tornar a casa?
1: Pues no ho sé, és una cosa que sí, que cada vegada veig més que segurament tornaré a Mallorca qualque dia, però no sé

0: si tornaré a Lloret o no, saps? És el meu gran dubte de moment.
1: Si tens prou clar que tard o d'hora tornes a l'illa,
0: sí.
1: El que no saps és si és concretament a Lloret o molt a prop, no entenc?
0: No ho sé, eh?
1: No ho saps,
0: no,
1: eh?
0: És que no ho sé, és que jo crec que primer hauré de fer potser un pot de transició, saps, d'anar a Palma i després potser anar a un poble a Lloret. És que també és difícil d'imaginar perquè jo també estaré, la meva vida sempre estarà molt lligada aquí, no? Vull dir, si tot surt bé i me segueix dedicant en això, hauré d'estar venint aquí molt sovint, jo crec que igual a èpoques inclús viure aquí perquè... no sé, quan estigui fent promo d'un disc o el que sigui, és com que has d'estar aquí 100%. O sigui que, no ho sé, dependrà molt de com lo que m'ha de paris futur d'aquí uns quants anys.
1: Saps? Anirem veient, però ara arribat, estem a punt d'acabar, però encara ens queda temps per la teva cançó antillapis, és a dir, aquella cançó que, pel motiu que sigui, doncs, o no t'agradi, o li tinguis mania, o et porti mals records... És una cançó que va petar molt durant el confinament. Primer l'escoltem i ara ens expliques perquè l'has inclòs. Així que soni Vida de Rico, de Camilo.
2: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante.

0: està passant malament, la Maria va fent uf, uf, així que no et faré passar per aquesta penitència. Què et passa amb Vida de Rico, de Camilo?
1: És que és bastant inexplicable. Vull dir, després l'entenc... Puc entendre, o sigui, evidentment entenc que ho hagi rebentat, eh? Però és que és aquest personatge en general també que me fa com a... Me fa molt de cringe, és una cosa com inexplicable, no? Que el detect mania, tio.
0: Sí, és una mania irracional, mania. Absolutament,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, bueno, mem, aquest bigotet, primer de tot, jo li tallaria d'una... Hòstia,
0: saps? Li tallaria el bigotet d'una hòstia, eh?
1: Sí, bueno, sí, sí, ja ho he dit.
0: Ja ho has dit.
1: No, no, però...
0: Tots tenim fòbies i fílies, sí, eh, aquí.
1: Però veus aquesta part instrumental... Bueno, és com que ho trobo molt, molt barat, ho saps? Com, no sé, no està fet per jo. Però entenc perfectament que funcioni i que li agradi a aquesta gent.
0: I parlant de coses que no t'agraden, avui s'han convocat eleccions generals.
1: Ja ho he vist, sí.
0: Com veus el futur de tot plegat?
1: Jo és que m'acosta ser optimista amb aquest àmbit. No ho sé, jo espero que se'n vesqui d'algo. Sincerament, ho trobo una mica arriscat, perquè crec que... perquè estem en un moment on, bueno, com tots ja sabem, l'extrema dreta està en plena auge i desitgen totes les meves forces que no acabin en el poder, perquè crec que és una possibilitat ben alta, però no ho sé, o sigui, crec que almenys sí que tinc una esperança en que crec que el poble últimament s'està organitzant molt bé i que hi ha més gent de la que mos pensàvem que del nostre bàndol, crec, o del bàndol del poble, no?, de la gent, perquè tampoc és que sigui... Hi ha gent de totes les ideologies ja en el carrer avui en dia, lluitant per això, per temes tan universals com tenir una casa, no?, tenir dret a tenir una casa.
0: Ja veus tu, eh?, la gent
1: capritxosa, arribat,
0: eh?, la gent.
1: No? Vull dir, mare de Déu, o sigui que, no ho sé, espero... Suposo que s'ha de tenir una mica d'esperança.
0: Els
1: no,
0: que canteu no? En català, segons sí. Com, acabareu fent-ho en garitos clandestins, perquè estarà prohibit.
1: No, hòstia, espero que no arribem en aquests extrems, però estem repetint una mica la història, o sigui que...
0: Esperança, també música, que ajuda molt. Entenc que el 2028 tindrem un disc de la Maria Jaume, perquè aquí ens has acostumat a una sèrie. N'ha estat el 2020, el 2022, el 24 i el 26.
1: Ja, això
0: el 28 volem un nou disc.
1: Ja veurem, de moment no...
0: De moment tanquem la gira d'aquest. A la Sala Apolo.
1: Exacte.
0: Divendres 27
1: de novembre.
0: Teniu les entrades, doncs, a qualsevol lloc. Sí, poseu Maria Jaume a Sala Apolo i allà les teniu. Queden poques, eh? Cuidao. I ara sí, amb què tanquem el teu llapis de memòria, Maria? Tenim Ojitos Lindos, de Bad Bunny i Bomba Estéreo. I tenim I Don't Want to Get Over You, de Magnetic Fields. En què vols que tanquem?
1: Uf, merda. És com triant de papa i de mama. No me tocam Ojitos Lindos, una mica
0: sí,
1: més
0: una mica d'alegria, vols?
1: Claro.
0: Doncs acabarem amb Bad Bunny.
1: Temazo.
0: Maria Jaume, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Que bé, moltes gràcies, igual.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Andrei Vives a la web, Víctor Valero i Willy Arnal a la tècnica i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda, per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda.

0: Ser Catalunya, Barcelona. Platges paradisíaques, bon temps, natura, però també innovació tecnològica, hub de talent i connexió amb tres continents. Ser Conversa presenta Tenerife, territori d'oportunitats.
1: El divendres 9 d'octubre, l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona es converteix en punt de trobada entre empresaris catalans amb visió d'expansió i experts en innovació de l'illa.
0: Més informació a sercatalunya.cat.
1: Amb el suport del Cabildo Insular de Tenerife, l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables i el Parc Científic i Tecnològic de Tenerife.
2: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
3: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente las luces que se ven.
0: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta'l el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.
4: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
1: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa y Badalona. Aumentar beneficios, optimizar recursos, gestionar personal y además promocionar tu marca. ¿Te suena?
5: A nosotros también. Radio Barcelona, Cadena SER presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados.
1: Ilenia Alessi de Eurofitness.
6: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
1: Branding Plan ayuda a pymes de toda España a crecer desde hace años.
5: Llama al 93-344-1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre.
1: Podrás beneficiarte de los mejores precios del año en radio y digital.
5: Con Branding Plan, los negocios mejoran.

0: Avui al balcó la pregunta d'en Ramoneda. Votar és un deure? I després tertúlia amb Nemrod Carrasco, Ariadna Martínez i Clara Blanchard.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Ara mateix arranca a plaça Urquinaona, al centre de Barcelona, la manifestació per l'habitatge, una mobilització que els sindicats de l'habitatge van ajornar dissabte pels avisos meteorològics de protecció civil i que avui està marcada, sens dubte, per l'anunci de Pedro Sánchez.
1: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley.
0: Ara no plou a Barcelona, tot i que els assistents que venen de l'acampada a plaça Catalunya avui s'han mullat i moltíssim. Allà, a Urquinaona, hi ha la Laura Polodelfó. Laura, com estàs? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Ha començat a caminar? No sé què és el que veus i ens pots explicar.
2: Mira, just quan anunciaves que començava aquesta manifestació, els assistents han començat a aplaudir. De moment encara no s'està movent ningú. De fet, hi ha gent que encara està muntant les seves pancartes, moltes pancartes amb proclames com demanant l'expropiació, que la gent no té on viure, no hi ha cases, i també de contra els rentistes, cartells amb el típic logo del lloguer, que s'ha acabat el rentisme. La gent està aquí omplint tot el que és el carrer de Pau Claris i Via Laietana, començarà a caminar direcció la plaça Sant Jaume. De moment encara hi ha moltíssima gent que està arribant, la majoria d'ells persones molt joves, però també hi ha persones adultes més grans que venen aquí, diuen, a donar suport. I també, com us imaginareu, estem al centre de Barcelona, per tant, moltíssims turistes que passen per aquí. De fet, quan estàvem a l'acampada ara fa uns minuts, han vingut dues turistes preguntant-nos, doncs, què era el que estava passant, què s'estava fent, i doncs els ha explicat això, que ara mateix aquí hi ha una crisi d'habitatge des de fa molts anys i que han començat unes protestes.
0: Quin recorregut farà la manifestació? Recorda'ns-ho, Laura.
2: Doncs anirà d'Urquinaona, passarà fins a la plaça Sant Jaume i després passarà pel carrer Ferran, la Rambla i una altra vegada cap a la plaça Catalunya, on, com us deia, fa una estona que s'estan preparant els acampats, perquè el que ens han explicat és que tenen moltíssima por que grups d'extrema dreta vagin a atacar la zona d'acampada i és per això que la meitat del... Bueno, la meitat potser no, però un gran grup de persones s'hi han quedat per defensar el que és la zona d'acampada i els altres s'han dirigit fins a la manifestació. I a més, també s'han estat preparant molt a nivell de si passa alguna cosa legal, per exemple, apuntant-se el telèfon d'un advocat que tenen als braços o amb una estratègia de què dir o què fer en cas que se'ls detingui.
0: Clar, ara cada cop són més els portaveus de, diríem, que es posen en contacte amb els mitjans de comunicació. És fàcil ja que t'expliquin tot el que estan fent, no?
2: Sí, he de dir que m'ha costat una mica perquè he entrat i allà al final és autoorganitzat, la gent està amb els seus petits grups i van fent. En aquell moment, clar, s'estaven preparant tots per l'acampada i el que sí que hi ha és un punt d'informació. I al anar al punt d'informació i presentar-me com a periodista d'una ràdio, ja m'han posat en contacte amb una persona que porta la comunicació de tot i aleshores et van presentant a gent. La veritat és que alguns entre ells es coneixen, també com que cada vegada són més persones, alguns no es coneixen entre ells, però sí, sí que aquesta acampada està cada vegada més organitzada i comença han dit sense cap mena d'intenció de plegar de moment.
0: Laura, si et sembla, en una estona tornem a connectar a la tertúlia. Sé que estaràs amb alguna de les persones que participa a la manifestació i li podrem fer preguntes, així que gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, fins ara.
0: Com deia, no plou ara a Barcelona, res a veure amb la cortina d'aigua que ha caigut al matí de manera persistent. Han estat 8 les comarques que han rebut alertes de protecció civil del litoral i prelitoral central català. Després la pluja ha escalat cap a la Costa Brava i Girona, ara ho repassarem amb en Carbó, però fa res, just una estona el president Salvador Illa ha comparegut per fer balanç, hi ha encara dos desapareguts, ha anunciat un paquet de 75 milions d'ajudes. Andrea Villòria, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda, Anna.
0: Què és el més destacat?
3: Doncs el més destacat és justament això pel que començaves, aquests dos desapareguts. Coneixíem un d'ells, que era la persona, el jove, a qui ahir la Riera de Pineda va arrossegar Riera Vall, i dic aquí, des d'ahir estan buscant, però la Generalitat ha informat d'un segon desaparegut. I es tracta d'un menor d'edat, d'un nen de 12 anys, es diu Rami, i és autista, viu a Granollers, i la tempesta que va caure la matinada de dissabte a diumenge el va assustar i va fer, el va espantar i va fer que sortís corrent de casa seva. El busquen des d'ahir al matí, segueix desaparegut avui més de 24 hores després, 36 hores després, i els Mossos ho han fet públic ara, donant la seva descripció. És un nen de 12 anys, 1,70 m, té el cabell curt, negre, arrinxolat, va vestit amb una samarreta turquesa i un pantaló curt taronja i avisen que podria estar molt espantat.
4: S'està buscant aquestes dues persones a tot arreu. amb els protocols que tenen tant el cos de bombers com el cos de Mossos d'Esquadra per, en aquestes situacions, doncs, ir a tota la informació de tots els fills possibles i buscar aquestes persones a tot arreu. No? És la prioritat número 1.
3: Això és el que deia el president Illa en aquesta compareixença, on demanava prudència a la ciutadania. Aquesta tarda han remès les pluges, però s'espera que torni a ploure de forma torrencial demà a la tarda i plourà sobre mullat. Avui, de moment, els bombers han rebut pràcticament un avís per minut. Ara mateix, 10.000 persones segueixen sense llum i el govern ja prepara per aprovar demà un primer paquet amb 75 milions d'euros d'ajudes als afectats.
4: El Consell Executiu aprovarà un primer paquet extraordinari i urgent d'ajuts per un import de 75 milions d'euros.
3: Seran 20 milions d'euros per als ajuntaments, 5 milions per a empreses afectades i 50 per a particulars, persones que ho han perdut tot perquè l'aigua els ha inundat la casa o, per exemple, el cotxe.
0: Gràcies, Andrea. Realment se m'ha glaçat la sang. 12 anys.
3: Un nen de 12 anys amb autisme que va sortir de casa espantat i segueix desaparegut a la zona de Granollers, on va ploure molt la nit de dissabte, diumenge, i on avui al matí hem tornat a veure escenes d'inundació. Per això aquesta descripció, per les persones que el puguin veure, que avisin els serveis d'emergència, el 112, els Mossos. Un nen de 1,70 m, 12 anys, cabell curt, arrinxolat, pell morena, i que va vestit amb una samarreta turquesa i un pantaló taronja.
0: Gràcies, Andrea.
3: A vosaltres.
0: Qualsevol cosa, ja saps, aquí estem. Merci. Jordi Carbó.
5: Què tal?
0: Bona tarda. Home, ens hem quedat ara amb aquesta descripció que feia l'Andrea d'aquest nano desaparegut a Granollers, glaçats. Ara ha millorat, està tot més tranquil.
5: Sí, de fet, més o menys està anant tot com els models, que és aquesta eina que utilitzem per fer els pronòstics. Van pronosticant, no? No són perfectes, però déu-n'hi-do com s'estan apropant. I sí, esperàvem que els llocs on més ha plogut durant les últimes hores hi hagués una treva. Encara van caient alguns xàfecs. De fet, ara mateix, si mirem el radar, plou amb intensitat al sud del Ripollès, també cap al Berguedà, la Cerdanya, i és que aquesta tarda tocava sobretot als Pirineus. També pot créixer encara fins ben entrada la nit alguna nuvolada a la Catalunya central, però vaja, cada moment descansem unes quantes hores pel que fa a aquesta pluja tan destacable. Hi ha una dada que, sens dubte, doncs, és més que destacable, no? És impressionant fins i tot. Entre el que ha plogut avui, uns 108 litres per metre quadrat, i els 200, prop de 250 que van caure en l'episodi del cap de setmana, a la població de Granollers porten acumulats en això, una mica més de dos dies, 350 litres per metre quadrat.
0: És moltíssim.
5: I sobretot, com a reflexió, abans d'entrar al detall del pronòstic, perquè no s'ha acabat això, ni molt menys, estem en un context que ho hem de tenir present, no? És a dir, quan veiem ara que es formen tempestes, la paraula seria un context tropicalitzat. Perquè es feu una idea, els núvols de tempesta que teníem el dissabte, era una columna d'aire saturada, és a dir, estava que ja no hi cabia més aigua, i per això tanta pluja, durant 7-8 quilòmetres, pràcticament tot el núvol. I aquest és el context en el que estem, ho hem anat avisant, no? El mar està calent, quan es donin les condicions favorables, doncs passarà el que està passant. Per això no ens ha de sorprendre aquestes tempestes. Quan veiem que es dona un nucli de tempesta, doncs hem d'estar a l'aguait. A on passarà exactament cada aiguat? Doncs ho hem explicat moltes vegades, fins poques hores abans, a vegades pocs minuts, no es pot saber. Però demà molta atenció, sobretot durant la segona meitat de la jornada. Al matí arribaran ja alguns xàfecs a l'interior de Tarragona. Sí. De fet, la nit serà tempestuosa a la península Ibèrica. Veurem demà imatges de nou de tempestes espectaculars a molts punts de la península Ibèrica. I al llarg del matí i migdia arribaran a l'interior de Tarragona també al Pla de Lleida, malauradament amb alguna pedregada, és dels llocs que menys ha plogut i que més aigua fa falta, doncs demà podran tenir també alguns xàfecs, però també amb alguna pedregada. Aquestes tempestes després, més avançada la tarda, arribaran al Pirineu, i entre la tarda i la matinada de diumenge...
0: De dimecres.
5: Sí. Gràcies. Doncs es tornarà a liar a molts punts de la costa i per litoral, perquè bé, es repetirà la mateixa situació, i ja ho hem vist. Són tempestes que quan es formin, en un moment et deixen 100 litres per metre quadrat.
0: Tu ara has utilitzat la paraula tropicalitzar. Aquest matí el periodista, el director de 5W, d'aquesta revista, l'Agus Morales, piulava X, deia: "Vaig viure 4 anys a l'Índia i 2 al Pakistan, i us dic que això té un nom i cap altre més, monsó."
5: Sí, sí, sí.
0: És
5: comparable. És comparable. El Montsó es caracteritza perquè és un... és com un grau més, un grau de magnitud més, perquè hem de pensar que és tota aquella part del subcontinent de la Índia, doncs el mar allà està a una temperatura altíssima i gran part de l'any, però sobre terra endins el normal és que països com la Índia, Pakistan, les zones més baixes, tinguin temperatures de 45 a 50 graus el mes d'abril, el mes de maig també, que és quan fan el màxim de calor, de manera que ja parteixen d'unes condicions base més altes. Però clar, aquí venim d'un mes en què la norma ha estat superar els... un estiu en què la norma ha estat superar els 35 graus. I un mar que està...
0: La temperatura del mar, aquí està la
5: clau.
0: Això
5: és la clau. Això, sí. La següent clau és que hi hagi... Què passa? Cada any es formen aquests monstres, els diríem així, perquè sí, són tempestes. Si les veiéssiu des del satèl·lit, us heu d'imaginar una tempesta esfèrica, perfectament esfèrica. Això denota que s'està complint, doncs podríem dir que la situació ideal, no? Quan la natura adquireix aquestes formes esfèriques, vol dir que està donant tot el seu potencial de si. I són tempestes que cada any es formen, aquesta part del mar Balear, que bé, sempre està molt calent, no? Què passa? Que aquest any està més calent encara. Abans de les tempestes de dissabte encara tenien temperatures de l'aigua del mar de 26-27 graus. Clar. Això és una barbaritat d'alt. I només ha fet falta que hi hagués un vent que portava tot aquest aire. De fet, es coneix com la massa mediterrània, és una massa molt especial dins del context del planeta, també és dels pocs mars que té, siguent tan petit, de fabricar el poder de fabricar una massa d'aire pròpia. I què ha passat? Ens ha entrat durant el cap de setmana. Una cosa que podem notar, no vas abrigada, no encara?
0: No, la xafogó. M'estàs parlant de la xafogó? Sí.
5: Que és lo del Montsó, que és lo del Carib, clar, és aquesta
0: combinació.
5: Sí, sí.
0: És que m'ha semblat molt encertada la paraula Montsó. Per les imatges també, per aquestes piscines gegants, sí. quan el subsol ja no poden passar més aigua.
5: Sí, són pròpies nostres, aquestes imatges, el que passa que la reiteració és el que clar, ja és el més preocupant, no? I mentre la temperatura no baixi, doncs tindrem això, la situació ideal, no? No hi ha res més ideal per la formació de grans tempestes que una combinació d'humitat i calor. La calor aixeca amb facilitat l'aire, si té humitat encara l'aixeca amb més facilitat, per això el que dèiem, no baixeu la guàrdia, estigueu atents als avisos, perquè sobretot a partir de demà a la tarda i durant la nit de dimarts a dimecres, sí, de nou es poden formar aquestes tempestes i on quedaria amb aquesta dada? Que ara els models poden dir missa, en realitat tan sols són una eina,
0: clar,
5: però...
0: Perquè avui tothom deia, ostres, no, hem trigat molt a notar-ho, però no es pot predir, no?, quan es formen no, d'aquesta manera tan ràpida.
5: Jo amb això no estic d'acord, i és amb el mateix que la setmana o fa 15 dies es deia que pel canvi climàtic no es podien preveure, no? No, a veure, hi ha gent, hi ha persones que treballen en modelització, sí, i el del canvi climàtic, com que fa més difícils els pronòstics, sincerament, a mi em sembla una excusa. Ara, yeah. No li agradarà molt aquesta expressió a molta gent, però jo crec que hem de ser honestos. I, per exemple, els models, les sortides de precipitació que utilitzem, ens deien ahir que plouria molt fort al Delta de l'Ebre, sí, va ploure molt fort durant la nit, i que després, al matí, fins al migdia, ho comentàvem aquest matí, no és que siguem més savis aquí a la cadena SER,
0: sí, sí, ho he escoltat, sí, sí, i el que t'hi jugues...
5: Dient,
0: sí.
5: Compte que ve això. A mi, fer trampes als... Hem de mantenir la confiança de la gent i si comencem a dir aquestes coses... No sé, jo crec que no ha de ser una qüestió d'egos, eh? Si no ho has vist, no ho has vist i ja està. Però jo insisteixo, encara fins dimecres, ja veurem si fins dijous, compte perquè qualsevol tempesta doncs, es pot desmadrar.
0: Carbó, cuida't, una abraçada.
5: Gràcies per deixar-me expressar. M'havia de desfogar avui.
0: Jo ho sabia, perquè t'he anat seguint durant el dia i dic, ho ha de dir. Posa-li la falca i que el Carbó es desfogui. Una abraçada, parlem demà.
5: Salut,
0: fins ara. Un dels punts més castigats ha estat Granollers i els voltants. Les imatges són molt impactants, ara ho dèiem, no? Perquè es veu això, clarament el subsol no en passa més aigua. Hi ha altres zones també de Catalunya on molts veïns duen hores amb el fang fins als genolls intentant literalment salvar els mobles. En Jordi Ros és veí de Pineda de Mar. Jordi, com està?
6: Hola, bona tarda.
0: Com t'han afectat els aiguats? Jo sé que l'aigua va entrar ben bé fins a molt endins de casa teva. Què va passar?
6: Sí, de fet va creuar d'un carrer a l'altre. Bé, doncs, a veure, estava en l'habitació, sentia ploure molt, vaig començar a sentir remor a les canonades i em va estranyar, em vaig aixecar, jo estic al pis de dalt, la meva mare dorm a baix, i bueno, vaig baixar cap a baix, vaig estar al menjador, vaig posar la tele, vaig estar allà mirant les notícies a veure què deien, continuaven dient que hi havia molta intensitat de pluja, que hi podien haver-hi problemes, que no sortíssim de casa, etcètera, etcètera. Bueno, llavors quan en l'interval aquest que estava així va sonar l'avís de protecció civil i bé, el vaig veure, la meva mare es va despertar i llavors em va cridar perquè va veure que estava baix. Vaig apagar la tele, em vaig apropar cap amb ella, em va preguntar que què passava, li vaig explicar doncs, que era un avís de pluja un altre cop, que hi havia una alerta, que no havíem de sortir, que havíem de quedar-nos a casa i que, bueno, que estigués tranquil·la, que no... que nosaltres estàvem a casa i tal, i que s'anés cap al llit. Al dir-li això, nosaltres vivim a la Nacional 2, que les cases queden a sota de la carretera,
0: sí.
6: I a dir-li això, de cop i volta veig que per la porta comença a entrar una aigua però descontrolada, o sigui, amb una pressió brutal. Me'n vaig adonar de que la porta cediria. No era conscient que hi havia tanta aigua darrere, evidentment.
0: Sí.
6: I el que vaig fer va ser agafar la meva mare, anar-me'n corrent cap a l'escala. El temps d'arribar a l'escala ja va petar la porta, va començar a entrar aigua. A mi va donar temps a pujar fins a la meitat de l'escala i vaig fer l'intent de girar-me per veure si podia tornar a baixar i tal, però va ser amb tanta intensitat i en qüestió de segons que l'aigua ja estava gairebé a la teulada, bueno, al sostre de l'entrada.
0: De l'entrada?
6: L'accés al menjador, sí, sí, l'accés al menjador és una mica més baix perquè és una casa antiga.
0: Sí.
6: I llavors ja fa 1,70 m, llavors doncs l'aigua arriba a 1,50 m gairebé.
0: 1,50 m, i estem pensant que sí. Tu agafes la teva mare que té 90 anys.
6: 90 anys, sí. Sí, sí, i bueno, la sort és que em va cridar i vaig poder anar amb ella, vaig estar parlant, i ens va passar just perquè estava al costat de la porta. Vull dir, és que això em passa que si estic al menjador o estic en un altre lloc i entra l'aigua amb aquesta virulència, és que jo no puc ni reaccionar i la meva mare, pues...
0: Quina hora era? Quina hora era això, Jordi?
6: Això va ser després de l'avís de protecció civil, sí. Al cap de... No sé, a mi em va fer l'impressió que havien passat 10 minuts o alguna cosa així de l'avís. Perquè de fet estàvem parlant amb la meva mare d'aquest tema, vull dir, o 5 minuts, i la sensació d'impotència, vull dir, brutal, perquè va ser tan de sobte, en qüestió de segons tenia l'aigua a casa, per sort nosaltres vam poder pujar, jo ja em vaig donar compte de que no podia accedir a baix perquè baixava l'aigua amb una virulència brutal, amb una força, i anava pujant cap amunt. Llavors vaig agafar la meva mare, hi havia el meu fill, el vaig cridar perquè atengués a la meva mare, vaig trucar en el 112 per explicar la situació, que estàvem atrapats a la part de dalt de la casa, que no podíem baixar, que estava entrant l'aigua amb una pressió brutal i que no podíem tornar a baixar, que estàvem allà, però que semblava que a mitja escala havia fet un peron i no estava pujant més.
0: Quanta estona va trigar a baixar l'aigua?
6: Jo crec que nosaltres vam estar, jo i el meu fill vam estar aproximadament l'Oriol, una hora i mitja ben bona, gairebé dues, fins que va parar de ploure i va començar a baixar el nivell. I la meva mare va estar més, fins a gairebé passat el migdia, que va venir Protecció Civil a buscar-la.
0: Casa teva, em deies, està sota el Nacional 2, és una zona inundable? Sí. N'eres conscient?
6: A veure, sempre ha sigut un carrer que hi ha hagut molta aigua, però com a inundable no. De fet, amb la meva mare hem parlat, sí que alguna vegada havia entrat aigua, vale? Però poca quantitat, i a més era... Res, ho netejaves amb fregant i tal, però amb aquesta quantitat d'aigua i amb aquesta trompa d'aigua que vam tenir, no ho he viscut en 90 anys. Vull dir, ella el que ha passat...
0: Quina ensurt la teva mare, no? No sé com deu estar d'espantada, sí. Encara.
6: Bueno, ho ha passat malament, a més ho ha perdut tot. Ella l'habitació la tenia baix, els armaris, totes les fotografies, tots els records, tot el que tenia ho ha perdut tot, la meva mare.
0: Ho ha perdut tot, és a dir, estava àlbums, roba, records...
6: Tot, no ha quedat res, no ha quedat res. La planta baixa, de fet, quan vaig acabar de trucar al 112, jo de la meva habitació tinc una petita terrassa que puc veure a l'altre costat de la casa. I a l'altre costat de la casa, quan vaig sortir, estava l'aigua corrent amb una força brutal, el cotxe l'havia aixecat, el cotxe a sota hi havia cadires, mobles, estava empotrat a la porta del barri. Vull dir, és que no sé com explicar-ho, és inexplicable. Vull dir, en segons, vull dir, el baix de la casa, el que va ser l'habitació de la meva mare, l'entrada, el menjador, la cuina, va quedar tot destrossat.
0: Sí, sí, ho expliques molt bé. És, el dolor d'aquestes pèrdues, és veritat, no... Mm. Però, clar, li has de dir que la vas poder enganxar a temps i vau poder pujar, que al final això és el més important.
6: Sí, la meva mare, per sort, està perfecta, està bé, està a casa el meu germà, i jo, de moment, estic aquí a la casa perquè puc estar en el pis de dalt i tinc molta feina a fer i estic doncs, netejant i ja fent gestions.
0: Doncs et deixem, Jordi, que segueixis fregant, arreglant i salvant el que puguis, com bonament puguis. Moltíssimes gràcies per haver explicat això al balcó, de veritat. Una abraçada i una abraçada a ta
6: gràcies.
0: Mare, també.
6: Podries deixar un moment, sisplau, que volia fer un agraïment?
0: Sí.
6: Si és possible.
0: I tant que sí.
6: Sobretot a la gent de la Protecció Civil de Pineda de Mar, que van estar... in situ aquí molt ràpid i em van ajudar molt a treure l'aigua i es van portar molt bé. Després l'alcaldessa de Pineda i els regidors, que alguns d'ells es van posar a treure aigua i fang de casa, i després a la meva família, al meu germà, als meus nebots i al meu fill i als, a la gent que va col·laborar, que la veritat que sense ells hagués estat molt complicat, perquè és que va quedar tot fet un desastre i no he pogut aprofitar res a penes.
0: El nostre agraïment també per ells. Jordi, de veritat, una abraçada. Una abraçada a tu i a tots els veïns de Pineda de Mar i, com et deia, reitero, a la teva mare. Molta sort.
6: Molt bé, gràcies.
0: També ens està escoltant l'Eric León, és propietari d'un restaurant a Vilanova del Vallès, un poble de 7 quilòmetres de Granollers, que també ha estat molt, molt afectat pels aiguats. Eric León, com estàs? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: A tu el temporal et va afectar la nit de dissabte? Què va passar? Com ha quedat el restaurant?
7: Bueno, el restaurant, la veritat que vam veure el diumenge al matí que estava anegat totalment, i van arribar a uns nivells d'un metro i mig d'aigua dintre del restaurant.
0: Clar, vosaltres estàveu fent el servei normal, no?, a dissabte?
7: Sí, nosaltres el dissabte, quan nosaltres vam treballar doncs, a l'horari del migdia i després a la nit, quan va sonar l'alarma d'emergència, doncs vam... Bueno, no estava plovent allà i nosaltres seguíem treballant. Llavors, sí que vam fer, bueno, els clients que ja teníem reserva, perquè hi havia reserves de feia temps, sí que les vam agafar, però les altres vam bloquejar totes les taules per poder marxar lo abans possible. Però no ens hi anàvem a imaginar que anés a caure o que anés a haver-hi una situació així d'aigua, d'aiguats.
0: Perquè no plovia?
7: Perdó?
0: Perquè no estava plovent.
7: Bueno, no, plovia amb poca intensitat, sí que va començar amb més intensitat ja, llavors a la matinada. La matinada sí que va començar a les 12, però nosaltres ja estàvem tancant. Ja vam enviar gairebé a tothom a casa i nosaltres vam agafar una mica de prevenció, perquè sí que és veritat que nosaltres en la nostra zona, no és una és una zona que quan plou molt sí que hem tingut alguns tipus de problema o que ens ha entrat aigua a casa, però... No aquesta gravetat. Llavors sí que vam agafar i vam fer nosaltres una mica de prevenció dintre del nostre restaurant, que va ser agafar totes les cadires, posar-les sobre taules, intentar tapar totes les entrades amb tots els traps, perquè sabíem que entraria aigua, però no aquesta magnitud. perquè quan, més d'un cop sí que ha entrat.
0: Clar, quan arribes tu al matí i veus les neveres i, bueno, i tot mal fet, suposo que...
7: Això, nosaltres ens vam enterar, perdona, eh? Nosaltres ens vam enterar a la matinada, a les 6 de del matí, 5 i mitja, perquè ens va sonar l'alarma del restaurant. I jo al llevar-me vaig intentar mirar per les càmeres i ja les càmeres no funcionaven. Llavors jo no visc a Vilanova, és que a Barcelona, però ma germana viu al cantó. Llavors la vaig trucar i vaig dir, escolta, crec que està passant alguna cosa, si pots mirar. I ella va sortir de casa i va veure, pues, llavors, tot un parc que hi ha al cantó del restaurant, que estava ple d'aigua. Ella va anar caminant direcció al restaurant, al carrer Mugent, pues, ja li va arribar l'aigua per la cintura.
0: Clar.
7: Quan va arribar dintre, o sigui, va arribar a la porta sense entrar, que és una reixa d'hidre, ja va veure que allà dins estava, pues, tot, bueno, va fer un vídeo, de fet, i està tot flotant.
0: Clar, el restaurant està en una zona inundable, ara m'estava citant el riu Mugent, està molt a prop?
7: Sí, està a primera fila, o sigui, és una sèrie de cases que estan a primera fila de riera del riu Mugent, i llavors pues, estarem a uns 300 metres... És una zona que nosaltres diem que és inundable,
0: sí,
7: però que no està declarada, perquè de fet han fet un bloc de pisos just davant de la nostra fila, no?
0: I ha quedat afectat?
7: No. Sí, sí, clar. Nosaltres, si ens han entrat aigua, aquest bloc de pisos sembla més ben preparat, bueno, preparat com perquè a baix, la part de sota, no tenen res. No, és només com un pàrquing amb reixes per deixar els cotxes, si vols, però bueno, igualment haurà quedat molt afectat.
0: Ara en Jordi ens explicava que la seva mare ho ha perdut tot, i sobretot coses de valor sentimental, els àlbums, les fotografies, la roba. En el teu cas era important, és important aquest restaurant per tu?
7: Sí, clar, és el mitjà, és com ens guanyem la vida. Llavors, sí, el que vam, quan vam entrar a la matinada, bueno, a les 9 del matí vam poder entrar, perquè clar, a les 6 estava tot ple d'aigua fins que no va fer baixar. Jo vaig arribar a les 9 que vam obrir i estava tot regirat, totes les neveres plenes d'aigua, tot tirat pel terra, o sigui, tot anegat. Pensa que va arribar als nivells a un metro i mig d'aigua a dins del restaurant. Llavors ara toca fer valoració de tots els danys, sí, perquè no m'ha acabat de poder valorar-ho, però vam estar tota la matinada traient fang i aigua.
0: I les asseguradores, no? Les assegurances, si funcionen,
7: bueno,
0: tot
7: sí,
0: això.
7: Aquest,
0: la segona això part.
7: Feina d'aquest matí, sí, correcte. Sí. Això ha sigut la segona part de... Això ha sigut aquest matí, llavors.
0: Com es diu el restaurant?
7: El restaurant es diu Casa de Menjars Vilanova.
0: Casa de Menjars Vilanova. Tant de bo que el recuperis, ja vindrem al balcó a celebrar que ha marxat, però tant de bo no caiguin aquests aiguats, no. Que no es repeteixin, que ara ens ho deia el Carbó, no ens en podem refiar, estiguem a l'aguait. Eric León, propietari de Casa de Menjars de Vilanova, molta sort.
7: Moltes gràcies.
0: Una abraçada molt gran de la gent del balcó. Gràcies.
7: Igualment. Adéu.
0: Ens quedava repassar esports. Anna Palet, com estàs?
8: Què tal? Bona tarda, Anna, com anem?
0: Imagino que seguiràs amb la ressaca del Barça femení.
8: Home, és que va ser una tarda molt, molt grossa, molt important.
0: Dins de tot el que ha passat tremendo el cap de setmana,
8: sí,
0: aquest... Una bona notícia.
8: I 40.000 persones al Camp Nou per seguir aquest Barça clàssic de futbol femení, que té molt mèrit tenint en compte que el partit va canviar d'hora, que hi havia problemes al transport públic, les pluges, però es va fer una recaptació de rècord, ho hem explicat aquest matí al Que t'hi jugues, 1,3 milions d'euros va registrar el Barça de ticketing. Per tant, tots aquells que diuen que el futbol femení no dona diners, que és solidaritat...
0: Prou de dir-ho ja, no?
8: Doncs el Barça crec que estan demostrant una mica el contrari. Repassarem el tot el que va donar de sí a la tertúlia amb els nostres narradors, amb el Lluís Flaquer i l'Albert Bermúdez, i també escoltarem Dani Olmo, perquè en mitja hora, a les 8 del vespre, parla el jugador del Barça a la prèvia del partit Espanya-Croàcia, l'últim ja d'aquesta llarguíssima aturada de seleccions que es juga demà.
0: Tens ganes de lliga o què?
8: Una miqueta, home, és que ens ho sentim.
0: Ho hem portat bé, eh?
8: Sí, sí.
0: No t'han faltat temes,
8: eh? Més que res, perquè nosaltres no ens hem aturat, llavors no ho hem notat tant, però el que digui Dani Olmo ho podreu sentir a la graderia del balcó a 8:45.
0: Allà t'espero, gràcies.
8: Vinga,
0: Palet,
8: fins
0: ara. Antoni Suárez és el control de so. Ara són 8:15 en punt d'aquest dilluns 5 d'octubre. Claudio Matas, què ha de sonar?
9: Doechi s'escriu. I la seva mare li diu Douchi.
0: Ah, Douchi. Douchi.

0: Avui el Primavera Sound ha fet públic els artistes de la seva edició de 2027 que se celebrarà entre el 2 i el 6 de juny.
1: 25 anys celebren.
0: Exactament. I el primer nom del cartell, el primer de tota la llista, és Doechii, la rapera de Florida, que va crear el seu Anxiety sobre el One Hit Wonder Somebody That I Used To Know. Val? També tornen al Primavera Sound dos noms de l'edició d'aquest any. Anna, Massive Attack. Y...

0: I per què repeteixen, Anna, del 26 al 27? Perquè els seus concerts del juny passat van quedar cancel·lats pel temporal de pluja i vent que va afectar l'esplanada del Fòrum la tarda, el vespre, que el balcó va anar a fer el seu programa especial.
1: Tinc tant records d'aquell dia amb en Bufill i una amiga que gairebé ens havíem d'agafar les branes per no sortir volant.
0: Vaig estar 25 minuts a un concert.
1: Però no, jo vam estar perseverant nosaltres.
0: No, jo vaig entrar a les 8 i a les 8:25 anàvem cap a fora, cap a casa, perquè no era viable. Ja. Crec que vaig veure va ser l'últim concert que es va fer una cantant francesa, que ara no recordo com es deia, perquè a partir d'allà tothom va cancel·lar tot, però van començar a volar les coses i tal. Doncs tornen Doja Cat, Bad Gyal, Massive Attack, que es van quedar sense actuar aquest any.
1: O sigui que la gent està contentíssima. Estic pensant en Bufill, segur que se n'alegrarà moltíssim.
0: Sí, i doncs juny de 2027 també tindrem oportunitat de veure a la britànica Lola Young.

0: Aquests tenen pinta de que a tu t'agraden, Clàudia.
1: Aquests són els que més m'agraden de tot.
0: Ho sabia.
1: Sí, clarament.
0: Com si que no...
1: El meu estil.
0: Sí, sí.
1: També un artista ja tirant una mica cap a la banda del balcó, un artista que estarà al Primavera Sound 2027, va sonar dijous passat, recomanat per la Victòria Pagès, el fill de Jorge Drexler, que és conegut com Pablo Pablo.

0: Josep Raboneda, com estàs?
1: Bona tarda, aquí estic a gust, com sempre.
0: Les pluges com les portes? Perquè no sé si havies vist ploure mai tant.
1: Entre una certa comoditat i una certa raresa, allò, el gust per la raresa, no? Dius, jo aquests dies el que em té impressionat és que jo no havia vist mai ploure a Barcelona amb la densitat que ha plogut aquest cap de setmana.
0: Mai, eh?
1: No ho havia vist mai, però
0: no,
1: mai.
0: És que no havia plogut mai tant.
1: I ja hi porto uns quants anys a Barcelona. I a mi aquesta sensació de la pluja que cau a sobre m'impacta molt, em descol·loca una mica, sí. No? I, ostres, què faig aquí?
0: Què faig aquí? Mira, l'altre dia que parlàvem, el sentit de la vida, què
1: exacte,
0: faig aquí?
1: Exacte, què faig aquí? Això, però és que això sembla que s'hagi d'acabar. I, a més, hi ha un factor refegit que no podem negar. Això no passava de la manera que està passant aquest any fa 4 dies. No passava. Per tant, aquí hi ha una destrucció del medi ambiental i els humans hi tenim una certa responsabilitat.
0: És profundament preocupant. Ja sabeu que en Ramoneda els dilluns planteja una pregunta, ell la planteja, ell la contesta, només ell és capaç de fer les dues coses amb brillantor. La pregunta d'avui relacionada amb l'anunci del dia. Les eleccions. Votar és un deure?
1: No, votar és un dret. I, per tant, un dret es pot exercir o no es pot exercir. No és una obligació. Hi ha una certa tendència en els mitjans de comunicació, durant les campanyes, a interpel·lar la gent perquè vagi a votar quasi bé com una exigència. No? Pots votar sí, pots votar no, pots votar uns, pots votar els altres, pots votar en blanc, pots votar en negre o pots no votar. I doncs aquesta és la realitat, és un dret, no és una obligació.
0: Però un ha de sentir-se responsable del que passi?
1: Si vas a votar, se suposa que és que tu et vols aportar el teu vot a el que està passant i, per tant, doncs, efectivament, t'has de sentir responsable. Votar capriciosament em sembla que seria bastant absurd. En fi, sempre hi ha gente pa todo, que deia aquell, no? Però no, ara votaré el primer que em surti d'una bossa. Sembla que no. Sembla que votar té, com a mínim, l'exigència d'un punt de responsabilitat.
0: Aquest matí, quan barrinàvem, no?, aquesta pregunta, hi ha hagut un moment que dèiem, i si diem votar és un deure o una obligació? Obligació no és.
1: Obligació no és, insisteixo. De cap manera. És a dir, és un dret, no és un deure. I per tant, tens la llibertat de fer-ho, no? I això em sembla que és la gràcia i l'interès de votar. I que, a més, és molt simptomàtic. Unes eleccions que hi hagi una abstenció molt gran és significativa. Vol dir que el grau d'insatisfacció és tant que la gent ja... Jo per què hi he d'anar? No? Mala senyal. Quan en una societat l'abstenció puja molt, compte que la democràcia està amenaçada. No?
0: Què diu el teu olfacte? Què passarà? Quins resultats acariciarem? Les enquestes ja les hem anat comentant.
1: Em costa dir-ho. És a dir, jo ja fa temps que penso, una de les coses incomprensibles per mi és que el PP amb tot aquest temps no s'hagi tret de sobre Feijóo. Feijóo és un personatge tan de poc nivell, tan de poc empàtic, tan poc present, sempre sembla que estigui amb aquesta cara com una mica dormida, no? És difícil, els partits tenen històries molt rares i la raó perquè aquest senyor està allà i ningú el toca, doncs segur que n'hi ha, però són difícils d'entendre, no? Jo personalment crec que si el PP s'hagués canviat de líder fa temps, i ara no tindríem cap dubte de que guanyaria el PP.
0: Ara tens dubtes?
1: Ara hi ha algun dubte. Depèn de com... Ara veurem com l'opinió pública ha encalçat tots aquests temes d'aquests dies, el que va posar en evidència el cas Mari Carmen i, sobretot, la qüestió... aquestes qüestions centrals de la vivenda, no? Veurem. És veritat que Sánchez ja no és el que era. Ja ha perdut... Orla. Està
0: però
1: com una mica...
0: cau però, de peu sempre, dèiem.
1: Sí. I aquí compte que pot passar una cosa molt greu, que és que Vox passi per davant de PP. I pot passar una cosa segura, si la dreta suma, que és que Vox i PP governaran junts. Per tant, ja tindrem l'autoritarisme postdemocràtic a casa. Cuidado.
0: Important recordar, votar és un dret, ni un deure, ni una obligació. Gràcies, Ramoneda.
1: Fins la setmana vinent.
0: Cuida't.

0: 7:46, encetem la nostra tertúlia amb l'Ariadna Martínez i en Nemroc Carrasco. Ja els heu escoltat abans. Com esteu, companys?
1: Molt bé, molt bé.
0: I atabalada, arribant, la periodista, Clara Blanchard.
2: Derrapando.
0: Tot bé?
2: Sí, sí, bé, bé.
0: Que els periodistes us ha girat feina. Mira, aprofito. Xavi Balló, com estàs?
3: Què tal? Bona tarda.
0: Benvingut a la nostra tertúlia. Crec que et necessitem. On éreu avui, per cert? Clara, Nemroc, Ariadna, a les 9, quan Pedro Sánchez ens ha cridat a les urnes, el 29 de novembre.
1: Doncs jo estava a casa prenent una ensaïmada i...
0: I escoltant-lo?
1: Escoltant-lo, sí, sí, en directe, amb una certa previsió.
0: A través, no? Que, de la cadena CIR, espero.
1: A través de... Home,
0: clar, per escoltar. Està en una trampa, digues que sí.
1: Aquest dubte que tinguem...
0: Una trampa. Ariadna, on eres?
4: Doncs també escoltant la ràdio, tornant de deixar els nens en cotxe.
0: És que m'encanta escoltar la ràdio.
4: Sí, sí.
0: Clara, on eres tu?
2: Jo estava caminant pel carrer tornant de Pilates.
0: Veus?
2: Quan he arribat a casa, això, ja ho havia dit.
0: Xavi, on eres?
3: Jo era exactament al mateix lloc on sóc ara. Exactament.
0: També
3: igual.
0: Era una pregunta retòrica, perquè no et mous d'aquí. Mira, deixeu-me, ja que hi ha en Xavi, li vull preguntar, és important perquè sembla ser que ara mateix els sindicats... UGT, Comissions i Llogateres, no, ja em corregiràs, han anunciat que convoquen vaga general per l'habitatge abans de les eleccions. És així?
3: Correcte. Els dos grans sindicats, UGT i Comissions Obreres, han acordat que convocaran una vaga general aquesta tardor. Se n'estava parlant molt els darrers dies i les darreres setmanes al voltant de la reclamació de l'habitatge. No hi ha una data encara concretada. És previsible que sigui abans de les eleccions del 29 de novembre, però en tot cas, doncs, en els propers dies, properes setmanes, parlaran amb el Sindicat de Llogateres i amb altres moviments socials per definir aquesta data. El motiu de la vaga serà reivindicar salaris dignes per poder accedir a habitatges dignes.
0: Val, jo ara preguntava aquí si sabien, li deia a l'Ariadna i a en Nemroc, si una mica ells han pensat què se n'ha fet, què passa, o sigui, aquestes eleccions arriben pels decrets Mari Carmen, els deia, què passa ara amb aquests decrets? Doncs la gent del carrer jo crec que tampoc tenen massa clar què ha passat. Es van tombar al Congrés, però ara, amb aquest nou escenari, què passa amb aquests
3: decrets?
0: Aquests decrets
3: es van aprovar la setmana passada, sí? Van estar dos dies en vigor, es van tombar al Congrés. Què passarà ara? Doncs, segons fonts del govern espanyol, demà el Consell de Ministres, que es reunirà, recuperarà aquests dos decrets tombats divendres i els tornarà a aprovar de nou.
0: Val.
3: Caldrà veure si són exactament iguals, literalment, o hi ha alguna modificació pel camí. En aquest sentit, sí que, per exemple, un dels socis del govern, Sumar, doncs ja ha estat pressionant avui, avisant que en cap cas hi haurà una rebaixa respecte al que s'havia aprovat la setmana passada. No hi haurà cap concessió, diguéssim, a Junts per Catalunya. Un cop s'aprovi, com qualsevol decret, entrarà en vigor immediatament, sí, i s'haurà de convalidar el Congrés dels Diputats. És el mateix procediment que vam tenir la setmana passada. Quina és la diferència, però? Que com que a partir de demà les Corts estaran dissoltes. Ja no és el ple del Congrés qui haurà de votar-los en el termini d'un mes, aproximadament, sinó un altre òrgan que es diu Diputació Permanent, que podríem dir que és el que funciona o bé quan hi ha eleccions o bé també, clar, en èpoques de vacances a l'estiu. I aquí, en aquest organisme, que podria ser, diguéssim, un ple en miniatura, per dir-ho d'alguna manera, sí, les majories no són exactament les mateixes que en el ple.
0: És a dir, junts no serien decisius.
3: Exacte. El decret principal podria arribar a aprovar-se sense el vot de Junts per Catalunya, ja que hi ha aquesta petita variació en les majories que fa que el seu vot no sigui imprescindible. Això vol dir que té 100% garantida la seva convalidació?
0: No.
3: Encara no. Per què? Perquè sí que seria necessari que el PNB donés el seu vot. La setmana passada el va donar.
0: Clar.
3: Però va dir que era un vot, un sí crític. I avui fons del Partit Basc ha avisat que hauran d'estudiar-s'ho i hauran de prendre una decisió. Per tant, no han confirmat encara 100% el seu sí. Si fan un

0: partits a votar aquests decrets a les portes de l'inici de la campanya electoral. És a dir, més o menys són 30 dies, doncs cap al 6 de novembre com a màxim, aquesta Diputació Permanent hauria de tornar a votar aquests decrets i, per tant, els socialistes que deien que els Junts i el PP i la dreta quedava retratada amb el seu vot, doncs això és un escenari que tornarem a viure molt a prop de l'inici de la campanya electoral.
1: Alguna pregunta per la Balló, ara o mai?
2: Jo. Sí. És el mateix text clavat, no han pogut tocar ni una coma.
0: Demà sabrem. Encara no han confirmat el... O sigui, demà s'aprovaran els decrets. No s'ha confirmat si serà exactament el mateix, si hi haurà alguna modificació. En aquest cas no hi ha negociació amb Junts per Catalunya, per tant veurem si hi ha alguna temptació, el no necessita el seu vot fins i tot, potser, de treure algunes de les qüestions que ells havien demanat. No s'ha confirmat aquest extrem, haurem d'esperar demà per veure si és exactament el mateix. Sabeu que hi havia dos decrets, tot i que aparentment només un té possibilitats de prosperar.
3: Clar. I després, un cop hi hagi un nou govern, què passa?
0: Clar, quan hi hagi un nou, fins i tot encara que això tiri endavant, el PNB mantingui el seu vot i aquests decrets, diguéssim, quedin convalidats i vigents, evidentment un nou govern, quan arribi, pot tornar a aprovar les mesures que cregui convenient. És a dir, no hi ha cap garantia de que això serà infinit. Si vingués un govern amb el PP i amb Vox, per exemple, que s'han mostrat radicalment oposats a aquestes mesures, si ho consideressin oportú, podrien arribar a fer un decret també d'aplicació immediata, tot i que en principi s'ha de justificar la urgència de les mesures per fer-ho via decret i no una llei que dona un tràmit molt més llarg.
1: Atents, doncs, aviam què passa demà. Gràcies, Abelló. La pregunta d'en Ramoneda, que no se'n volia escapar. Votar és un dret, un deure, una obligació? Teniu clar la resposta? Ell ho ha dit claríssimament, així ràpid, Parlem-nos-ho ràpid, que si no...
4: Sí i no. Sí i no, perquè moltes vegades, quan es planteja aquesta fórmula, se sobreentén que qui decideix no votar és com si estigués menys compromès. Hi ha com aquesta mena de substrat, moltes vegades implícit, no?, en la formulació. I clar, és una formulació que ignora o oblida que hi ha moltes maneres de fer política i que no totes les maneres de fer política passen necessàriament per les urnes. A banda, que moltes vegades qüestionar el sistema també pot significar no formar part d'allò que justament el constitueix. I, per tant, pot ser una forma, no?, de distanciar-nos o problematitzar, bueno, allò que ja plantejava aquell vell lema del 15M, no?, que qüestionar un sistema que em diu que em representa, però que realment no ho fa. I a partir d'aquí, si ens ho creiem, doncs ens ho creiem, no? Però poder fer d'aquesta acció política una negació del vot.
1: Què? Ariadna.
3: No hi ha cap mesura, reflexió així una mica naïf potser, però no hi ha cap mesura... Què passa si hi hagués una abstenció històrica? No hi ha cap mesura per dir...
2: S'ha intentat, no?, llevar els escons en blanc. Hi havia unes candidatures que es deien escons en blanc, però no treien cap escó.
3: Sí.
2: Perquè la idea era visualitzar escons en buits.
3: Sí.
2: No sé.
1: Però per tu, Clara?
2: Jo tinc anècdotes amb això. Els meus avis sempre deien que van perdre una guerra per poder votar. I el meu avi, quan estava supervellet, ja, ells vivien en un edifici de tres pisos, no podia baixar al carrer, i quan hi havia eleccions, li portaven els seus amics una urna, era tot trola, perquè li portaven les paperetes i tal, i votava a casa.
1: I votava a casa?
2: Sí. I no votava, però ell votava.
3: Perquè el vot per correu, amb lo malament que funciona, que jo he estat 10 anys a l'estranger i me n'he perdut unes quantes de votacions.
2: Parlo de fa molt, molt de temps. I després l'altre és una mica anarquista, que no ha votat mai, va anar un col·lega...
1: No ha votat mai,
2: i li va dir... Que com se m'escapi el nom... I li va dir... Tio, que tinc el carnet el DNI caducat, vota per mi. Però com vols que voti per tu? I aquí he de votar, no sé què. El tio va acabar votant.
1: Va acabar votant,
2: eren unes eleccions d'aquestes de caixa o faixa i va acabar votant.
1: Escolteu, deixeu-me parar dos minuts. Tenim la Laura Polo Delfó seguint la manifestació. Té un convidat, preparem-nos preguntes, que crec que pot estar bé perquè entendrem bé una mica cap a on van i què estan decidint. I crec que té una història molt potent. Res, dos anuncis i connectem amb la Laura.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
1: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
2: Vostè té pressa perquè l'espera el president a la reunió de govern, però jo tinc unes quantes preguntes més per fer-li.
3: He pactat amb el president, està amb la senyora Marina una estona.
2: Vinga, va. I li pregunto directament, no sé si un ex-convergent se sent còmode amb els pactes amb els comuns o preferiria abraçar-se a Junts, a antics companys de partit.
3: Abraçar-se. Aquesta és la pregunta trampa de tota entrevista.
1: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Aquí fem les preguntes que no fa ningú. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
4: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
5: Hora 25 va néixer a Barcelona. Y dijous 8 d'octubre torna a casa.
6: Nos estamos en las calles de Barcelona donde ha anochecido ya prácticamente las luces que se ven.
5: L'informatiu nocturn líder de la ràdio inicia una nova etapa amb José Luis Sastre al capdavant. I ho celebrem amb un programa especial des del recinte modernista de Sant Pau, un dels grans atractius turístics de Barcelona. Invitacions exaurides. Escolta-la el 8 d'octubre a partir de les 9 del vespre a la ràdio o a través de l'aplicació de la SER.

0: Dos minuts per les 8. Estem amb l'Ariana Martínez, la Clara Blanchard i en Nemrod Carrasco. I volíem connectar amb la manifestació. Aquest seria el so. Ja sabeu que a les 7 s'ha posat en marxa a la plaça Urquinaona aquesta manifestació de Barcelona convocada per les entitats en favor de l'habitatge, que ha d'arribar a la plaça Catalunya i després, doncs, molts d'ells tornaran a l'acampada de plaça Catalunya. Allà hi és la Laura Polodelfó. Laura, què tal? Per on aneu?
1: Hola de nou. Doncs mira, Anna, la veritat és que fa una hora que ha començat aquesta manifestació i encara no s'ha mogut gens.
0: Què dius?
1: Sí, seguim a la plaça Urquinaona. Nosaltres hem hagut de sortir perquè la veritat és que la cobertura no va bé, no arriben els missatges, el Quantum tampoc funcionava i moltíssima gent que no para d'arribar. Això sí, no s'ha mogut encara aquesta manifestació, com us deia, però sí que molts crits, sons de claus com escoltàvem ara, també dient que és no s'entén, cases buides o cases, i gent sense casa, ara mateix no me'n recordo, però molts crits, molts aplaudiments, xiulets i reclamant la vaga general que, bueno, ara ho explicàveu amb el Xavi, no? Sembla que comença a prendre forma aquests reclams que tenien.
0: T'atreviries a dir quanta gent hi ha? O s'estan especulant algunes dades, algunes xifres?
1: Jo no ho sé, la veritat és que no en tinc ni idea, però el que sí que us puc dir és que està plena tota la plaça Urquinaona, Via Laietana també pràcticament fins al trencant amb la plaça Sant Jaume, pel que sembla. No sé...
0: Com? D'Urquinaona? Perdona, Laura, d'Urquinaona fins a plaça Sant Jaume?
1: No, tot Via Laietana fins al trencant. Sí, o sigui, bastanta Via Laietana, ocupa bastant, està bastant plena. Jo diria milers de persones, no ho sabria dir quan, però hi ha moltíssima gent, bueno, ja ho sabeu, perquè no funcionin les connexions, és que hi ha molta, molta, molta gent.
0: Vols que saludem a la convidada?
1: Saludem-la, és la Janet de 25 anys. Hola, Janet.
2: Hola, bona tarda.
1: Tu estàs a l'acampada, quan fa?
2: Vam arribar ahir per la tarda, vam muntar amb unes quantes col·legues, vam venir fins i tot col·legues que no es van poder quedar a dormir però que van venir a ajudar, i ens hem quedat a dormir unes quantes, i avui al matí també anàvem fent torns per estar per allà, col·laborar amb l'acampada, ajudar a netejar, organitzar, etc.
1: En el teu cas, en quina situació estàs a nivell habitatge?
2: Actualment estic a casa dels meus pares. Va haver-hi una temporada que em vaig independitzar, va ser durant un any i mig, però francament vaig desistir perquè en un any i mig em vaig haver de mudar 4 vegades per diferents pisos de Barcelona i vaig dir, bueno, mira, saps què, doncs prou.
1: Per què vas haver de canviar tantes vegades?
2: Degut als preus de lloguer és absolutament impossible pagar-se un pis una persona sola o dues persones soles. A més, amb la feina precària que tenia d'una cadena de menjar ràpid, pagant una misèria, doncs això fa impossible poder-se pagar un pis tu sola, el que t'obliga a compartir gent moltes vegades amb gent que desconeixes, que no significa que siguin males persones, són estupendes persones, però cadascú és com és i més dins de casa, i això fa que la convivència sigui molt difícil i tan difícil que moltes vegades s'acaba trencant.
0: Janet, tu me'n pots escoltar, no, Laura? La Janet, hola, Janet.
1: Sí.
0: Janet, què tal? Imagino que estàs acampada a plaça Catalunya.
2: Correcte.
0: Des del primer dia?
2: No, vam arribar ahir, perquè de fet volíem arribar abans, però just el dia que anàvem a venir era, crec que el dissabte, i tot just estàvem com a punt de sortir de casa i vam començar a sonar les alarmes i vam dir, home, si ja estiguéssim allà, doncs aguantem, però potser no tocava.
0: Com heu entomat avui l'anunci de Pedro Sánchez i les eleccions?
2: Francament, ja hi comptàvem. És a dir, en el moment en què van caure... totes les prediccions les fèiem comptant amb que això no va passar, i de fet el pla B era si no passava. Però és això, aleshores ja comptàvem en que realment les coses es dissoldrien i que, per tant, les reivindicacions s'han de reconfigurar i enfocar-les cap al marc català, no? És a dir, tenim ara mateix unes Corts espanyoles que... fins, en el millor dels casos, fins aquí 4 o 5 mesos no estaran operatives. Veurem aquest decret, no?, per aquesta via tan...
1: Alternativa.
2: Alternativa, sí.
0: Sí, amb la Diputació Permanent, sí.
2: Ah, exacte, doncs veurem quina sortida té, però clarament hi ha un seguit de protestes que Catalunya segueixen sent molt necessàries. No oblidem que Catalunya ja té certes lleis aprovades que l'estat espanyol no. Per tant, de fet, es podria dir que anem fins i tot alguns passos per davant de l'estat espanyol i tot i així seguim tenint aquest problema. Per tant, el que li demanem és al govern també de la Generalitat que es posi les piles, que no digui ui, que dolents són els ajunts. En el Parlament de Catalunya tenen les majories que anaven a aprovar el decret Mari Carmen. Doncs el que no s'ha pogut fer a l'estat espanyol, anem a exprimir al màxim les competències catalanes per fer-ho. Mm. L'AU catalana, expropiar pisos buits, fi de la compra especulativa, tot això el govern de Catalunya ho pot fer, i és només que el president Illa i el govern ho vulgui fer, depèn d'ells.
0: Mira, que et presento aquí, tenim l'Ariadna, la Clara i en Nemrod, et faran preguntes, no sé qui començava, Nemrod?
3: Sí, jo mateix, bona tarda. Et volia preguntar, què li diries a algú que amb aquestes mobilitzacions et diu no afegiu més frustració a la frustració que ja existeix?
2: Home, és típica pregunta que dius ai, diguem-ne, hi ha molt a explicar aquí, no? Més frustració, és a dir, a mi no em cap la possibilitat d'afegir més frustració a una setmana en què hi ha hagut dos suïcidis, dos assassinats pel capitalisme a Hospitalet de Llobregat per la qüestió de l'habitatge. És a dir, jo no sé quanta més frustració cal per omplir els carrers, i per mi no és afegir frustració, és afegir esperança d'un món millor.
0: Mm. Ariadna.
4: Hola, Janet. Mira, veig que esteu superorganitzades i a mi em sorprèn perquè encara penso que és abans d'ahir que desnonaven la Mari Carmen i que em va agafar tot això com per sorpresa. Evidentment no la crisi habitacional, però sí, tota aquesta organització sembla que estiguéssiu preparadíssims per quan això arribés.
2: No, aviam, realment no esperàvem ser a l'acampada. Realment, fins i tot, vam tenir com els debats interns de si havíem d'estar-hi, no estar-hi, amb diverses col·legues, en altres entitats, en diverses entitats en què participo, teníem el debat, però vam decidir, o vam creure que realment havíem de ser-hi. Aleshores, un cop hi som, el que fem és sumar, i és que és la nostra manera de treballar, de manera col·lectiva, de manera d'entendre'ns amb el poble i amb gent i amb companyes que no coneixem, no en sabrem mai els noms, potser ni el preguntarem perquè ni cal, però que totes tenim un objectiu comú. Per tant, si sabem el que volem i a més sabem fer-ho, doncs posem-nos-hi. Mm.
0: Clara, volies alguna pregunta?
5: És que m'ha quedat un cabo suelto. Has dit que si no es convocaven a eleccions hi havia un pla B.
0: Això també me l'he preguntat a les periodistes. Mira, què tinc aquí? Quin era el pla B?
5: Janet,
0: la tinc apuntat.
2: Bueno, el pla B... O sigui, el pla B aleshores era una mica el que venia demanant-se, no? És a dir, l'aprovació d'aquests decrets, certament la derogació d'aquests decrets deixava una mica la situació com, bueno, no sé què s'hagués fet des del govern espanyol, però li quedava l'opció de fotre's contra la paret. Nosaltres ho teníem molt clar. Quan parlo nosaltres, vull aclarir, no parlo en nom de l'acampada, parlo en nom de les companyes que juntes hem decidit anar a acampar. Però nosaltres ho teníem molt clar, que és, val, d'acord, doncs seguim pressionant per aquesta vaga general estatal, i aleshores doncs seguim insistint i fent pressió a aquestes forces que poden decantar la balança, no?, de que acceptin aquestes qüestions. Aquest era una mica el pla B. Ara actualment això que ha canviat, creiem que la vaga general segueix sent essencial, i que hi hagi una vaga a nivell estatal, doncs ens pot semblar estupendo, però el que hem de tenir molt clar és que Catalunya, per la seva singularitat i la seva història, té unes altres oportunitats que s'assumen, diguem-ne, no són excloents, però que s'assumen i que no podem ignorar.
1: És que heu de pensar que la Janet, ara m'ho explicava, a l'acampada hi ha una assemblea, o més d'una cada dia. Ara, per exemple, n'hi ha una a les 9, tot i que segurament es retrasarà per el retras també de la manifestació, i cadascú, cada grup, s'autoorganitza entre ells i després a l'assemblea posen punts en comú. Però ara m'ho comentàveu, no tothom està d'acord amb tot i s'intenta arribar a acords.
2: Exacte, és a dir, hem de pensar que allà hi ha des de partits polítics o joventuts de partits polítics, a sindicats, a anarquistes, a comunistes, a gent que no es defineix per cap ideologia. Aleshores, el que ens uneix allà totes és el reconèixer que aquest sistema capitalista el que està fent és exprimir-nos tota gota de suor, tota gota de salari, sense importar-li que hi hagi gent que se suïcidi, per tant, que és d'una salvatjada enorme i que cal posar fre. Aleshores, malgrat totes les nostres diversitats i totes les nostres diferents punts de vista, sabem que el que és essencial és posar-nos en comú per llançar un missatge a la societat i que s'assumi i sobretot ser això, aquesta esperança i exemplificar aquesta esperança d'aquesta frustració que té tot el poble.
0: Clara.
5: Janet, jo també et volia fer una altra pregunta, que és, hi ha alguna data sobre la taula? És a dir, d'alguna manera sembla ser, no?, com si aquesta vaga s'hagués de convocar abans de les eleccions, és així?
2: Francament no en tinc ni idea, puc dir la meva opinió personal, que és que jo crec que aquesta vaga general s'ha de treballar amb calma. Si és cert que al final Cocos i UGT s'uneixen, és a dir, preparem-la bé, que aquesta penya porta més de 14 anys sense plantar una vaga general, que ja els hi val. Doncs ara que hem aconseguit portar-los aquí, doncs el país ha de tremolar. Catalunya i l'estat espanyol, si cau, també, però cal preparar-la bé. Per tant, de cara al 29 de novembre, que tindrem a tots els partits polítics ocupats amb la campanya electoral, no sé si és el millor moment per fer una vaga general. Considero que potser hauria de ser després, sobretot per pressionar de cara a possibles pactes o ja reaccionar davant a un govern que, per descomptat, li sobren ganes d'arrasar-nos i que li importa una merda que la gent se segueixi suïcidant.
0: Però ens deia que l'estan pensant per abans de les eleccions. Què deies tu, Clara?
5: No, jo deia com que es dona per fet, però en els dos escenaris pot tenir lectures molt diferents.
0: Clar.
5: I, Janet, una altra cosa, et consta que hi hagi algú... És que a mi sí que em consta que CGT ha tingut un paper molt important, també, empenyent la vaga. Com si s'hi haguessin afegit comissions UGT al final, et consta això?
2: Sí, i aviam, aquí m'agradaria dir que no només CGT, sinó que hi havia la plataforma Ens Costa la Vida, que és una plataforma que agrupa, que per nosaltres és la plataforma referent per aquesta gran vaga general, que porta des del maig o abril, fins i tot, fent actes de presentació conformada per la CGT, sí, però també per la Intersindical, també pel Sindicat de Llogateres i per la resta de sindicats d'habitatge. És a dir, que crec que ha estat aquest el gran germen de tota aquesta força que ara està i que Cocos i UGT s'han sumat i ho celebrem.
0: I, Janet, la relació que teniu amb de campades, la campada de Plaça Catalunya i la campada de Sol, esteu constantment en contacte perquè una vaga general interpel·la totes les ciutats que estan de campada?
2: Clar, és que realment com que aquesta notícia ens ha arribat estant aquí a la manifestació, no hi ha hagut temps de parlar-ho, eh? Però sí que és cert, aviam, un altre cop tendint cap a la opinió personal, eh? És a dir, si hi ha una vaga general a nivell estatal, estupendo, però el meu grup de companyes, diguem-ne, reclamem, i també des d'altres sindicats, com la Intersindical o la plataforma Ens Costa la Vida, és cal una vaga general a Catalunya. Si coincideix amb la resta de l'estat espanyol, endavant. Però és que el tema és que la resta de l'estat espanyol no té un seguit de lleis que sí que té Catalunya, per tant, que el context és diferent i, per tant, moltes de les proclames, potser l'horitzó final, sí que és el mateix, però es parteixen de punts prou diferents. Per tant, cal atendre molt la particularitat de Catalunya i el seu context i, sobretot, la seva capacitat legislativa, les seves competències i la seva conformació parlamentària actualment.
0: Laura, tens alguna última pregunta? Que si no, ja us deixem circular, perquè si no arribareu mai avall.
1: No, els deixarem circular, el que passa que, com us deia, la manifestació segueix parada.
2: Han baixat una mica.
1: però mil·limètric,
2: sí, sí, sí.
1: Mil·limètric. Va a poc a poc.
0: Janet, moltíssimes gràcies, molta sort i us anirem seguint.
2: A vosaltres, per donar veu a aquestes lluites.
0: Una abraçada. Laura, gràcies. Si hi ha qualsevol cosa, deixem aquí el micro obert.
1: Així estarem. Fins ara.
0: Fins ara. Creieu en aquesta vaga general? A la mani, en tot, en el que està passant?
4: Home, a la mani és esperançador que siguin capaços de fer el que no saben fer els polítics, no? Que és que, malgrat les diferències, ho deia molt, estan allà per un objectiu comú. La vaga general, si s'orienta cap aquí, cap a obtenir salaris dignes, també podria ser algo que interpel·lés no només les esquerres. Per tant, sí, per què no? Ara, clar, depèn, abans o després, he de dir que no tinc una opinió... Clara, potser, vist totes aquestes estratègies d'abans d'eleccions, ja hi ha massa cosa i després podria ser una mesura de força.
5: Jo no ho sé, no l'acabo de veure.
0: La vaga general.
5: Sí, la setmana passada ja deia que m'estranyava que m'estranyava que sempre el sindicat de llogateres, des del dia que es van presentar, no recordo quants anys fer, ja estaven parlant de vaga de lloguers. I no és que estigui jo ni molt menys convocant una vaga de lloguers, però m'ha estranyat que la guerra, entre cometes, del sindicat no fos aquell tipus de vaga i una vaga general. Home, és una aposta molt forta. Però...
0: És una aposta forta perquè una vaga general és general.
5: Clar, clar.
0: Va més enllà dels que estan acampats, és que estan fent un reclam a tota la societat.
5: No, i a més, sempre que penses en una vaga general has de pensar què farà la indústria, què farà el clar. Sector públic, tancaran les botigues o no, no? A la vaga del 3 d'octubre, després de la violència del referèndum, resulta que a la SEAT la gent va anar a treballar, però els botiguers dels eixos comercials dels barris tradicionals van tancar la persiana. Vull dir que, clar, però bueno... No sé,
0: però ser no habitatge i ser tan transversal podria ser, no sé què en penses, Nemra.
3: Podria ser, no ho sé. Evidentment, és símptoma, no?, que hi ha una demanda, i una demanda doncs, prou urgent, que ha trobat els seus propis mecanismes de mobilització en un moment i en un context que és precisament el que és, i que contrasta, i segurament això és el que a mi em crida més l'atenció, que contrasta una mica amb el que passa al nivell de la realpolitik, no? És a dir, al nivell de la realpolitik et trobes amb una contradicció de fons, no? Que d'una banda diem que l'habitatge és probablement un dels problemes socials més importants que tenim, i les mesures, siguin quines siguin, s'acaben tramitant en un context de màxima provisionalitat. Vull dir, això és una cosa que, d'alguna manera, un fet paradoxal, que et mostra aquesta dissociació entre el que d'una banda sembla una demanda i l'altra una realitat. I la pregunta és, volem realment fer una política d'habitatge que sigui estable i amb una vocació a llarg termini? Realment volem tenir aquest debat? Perquè a mi em fa l'efecte que hi ha certs sectors, certs actors i certs agents que no estan disposats a tenir aquest debat.
0: Però el fet que n'estiguem parlant tant ja està modificant socialment alguna cosa, penseu? No sé, en els vostres àmbits, si és una discussió que ara sí, ja hi és, el problema hi és. Dic com a discussió.
5: Jo el que no tinc cap dubte és que si hi hagués una convocatòria de vaga general hi hauria molta mobilització, però no vol dir que la gent que es mobilitzi estigui secundant la vaga. O sigui, gastant-se diners, deixant de cotitzar un dia, però sí que estic segura. També és veritat que aquí ha sigut també la manifestació del dissabte, pintava gegant, i amb la pluja canviar-ho a dilluns... Però bueno, pel que estava explicant la Laura, hi ha força gent. Mm,
4: mm. És que hi ha tants girs de guió.
0: Clar.
4: Que em costa seguir jo al voltant, no? L'última setmana no, però clar, una setmana tampoc no és massa temps.
0: Però no paren de passar coses així, no?
3: El que sí és veritat és que aquesta mobilització no sé si està creant les condicions de possibilitat perquè es produeixi algun canvi, no ho sé, perquè aquest sembla que sigui un problema gairebé endèmic, però independentment d'això, el que sí trobo desitjable és que no sigui més del que ja tenim, o que no sigui una successió de solucions de contingència que sembla que és l'àmbit, no?, en el qual ens trobem contínuament i que fa que sempre estiguem deixant de banda, primer, quin tipus de polítiques hem d'aplicar, quines mesures hauríem de considerar, i sobretot torno a plantejar l'interrogant d'abans, fins a quin punt realment estem disposats i volem tenir aquest debat, perquè a mi em fa l'efecte, insisteixo, que no hi ha ganes.
0: Això per preguntar, clar, les ganes, digues.
5: Clara. Ara me'n recordava que l'altre dia en una roda de premsa del sindicat de llogateres, una persona del sindicat, perquè jo li deia, hòstia, una vaga general és una cosa grossa, s'ha de treballar molt, i em deia, diu, bueno, a no ser que guanyi la dreta i es monta sola.
3: Ah, ja, clar, clar, és que... Clar.
4: Això, que pot ser interessant tenir-la després, no. En el pitjor dels casos.
5: Clar, és que també es pot llegir igual a... Ells tenen un... El debat és interessant, perquè se'ls podria dir al sindicat si la feu abans, esteu fent campanya per Sánchez, si la feu després... I a mi em consta que tot aquest debat hi és, a la interna, a la cuina.
0: Ens queda poc. Jo m'ha agradat molt que l'Ariadna, que és la tarragonina de la taula, ahir va estar emocionada veient aquesta meravella, els castells.
6: Entra una cassoleta, entra l'altra cassoleta, arribarà la tercera cassoleta, atenció perquè es començaran a fer les aletes. Primera aleta del 9 de 9, sí! Segona aleta del 9 de 9, sí! Atenció que estan a punt de carregar-lo! El tenen Castellers de Vilafranca! Sí! 9 de 9 en forra carregat dels Castellers de Vilafranca! Per començar a guanyar mig concurs! Busquen descarregar-lo per primera vegada en la història dels castells! En una actuació memorable! Després de 6...
0: Que t'estàs emocionant una altra vegada, no? Que,
5: bueno, mira,
0: hi ha un debat. No, bé, Ariadna, hi ha un debat. Hem dit, voleu... O sigui, és raro perquè estarem parlant d'habitatge o parlarem de pluges.
4: Mira, començo...
0: I hem dit...
4: Començo
0: doncs
4: amb la
0: no?
4: broma dolenta que ho lliga mira. Tot. Què deien ahir els d'Igualada? La colla d'Igualada?
0: No ho sé, no ho vaig
4: un pis més. Un pis més. Veus?
0: Està tot lligat. Un pis més. Des d'on ho vas veure? I la teva necessitat de parlar dels castells?
4: Jo des de casa, perquè l'últim concurs estava allà a Tàrraco Arena i ho vaig passar tan malament.
0: Per la calor?
4: No, perquè van a tope. I cauen molt més que qualsevol actuació, qualsevol dia de castellera normal. Fins i tot jo diria que cauen més que Sant Fèlix, no? O sigui, és un no parar. A més, em fan diversos alhora, quan cauen diversos ja és per mi.
0: I com que tens fills, pateixes pels enxanetes, no?
4: Pateixo per tots, no, pels que estan a baix també. De fet, ahir, una de les imatges d'aquests castells tan grossos eren com aquestes rosetons, quasi, o sigui, són com flors de quatre, sí. Que van apareixent caps entremig quan estan fent la pinya, que et sembla que no en caben més, i encara apareixen de dins,
0: sí.
4: que això ho trobo
0: tan bonic. No tinc vocabulari de castells,
4: bonic.
0: Em sap tan greu. Tu sí, eh, Clara, t'he notat una mica. Què és aquest,
5: sí.
0: El pinacle que surt de sota?
5: A davant, o sigui, en els baixos, en el pis de que toca terra, són els baixos.
0: M'encanta estar parlant d'això, eh?
5: Una persona darrere, que són les mans, vale, que és el que agafa el cul, i una persona davant, ai, no me'n recordo, no me'n recordo del nom, n'hi ha un davant i un darrere. Sí. I després, a sota cada casteller, hi ha dues noies, perquè són menudes, que posen el cap a sota l'espatlla, a sota l'aixella de l'altra, i han de ser petitones per cabre allà al mig, que es diuen... I se me n'acaba d'anar.
0: No passa res.
4: Molt. Però clar, han de ser petitones perquè és que només veus el cap.
5: Sí, sí, sempre
4: surten.
5: Són noies. Sí. Ah, crosses, perdó.
4: Crosses.
5: Són com crosses perquè estan a sota les aixelles. I la veritat és que la retransmissió... Jo ahir ho veia a la xarxa.
0: Aquest tall està tret de la xarxa.
5: Ho fan de conya. I feien uns planos amb dron... Que és sí. que era brutal.
0: I avui
5: era
0: els vídeos brutal. Que tenen penjats a era Instagram, brutal. A càmera ràpida, també són meravellosos. Però l'esperit, no? Volies...
4: Clar, per mi, jo sóc de Barcelona, a la base. Jo el que passa que em vaig casar amb un tarragoní i hem acabat vivint a Tarragona, però ja als 35 anys. M'encanta, perquè ningú m'ha donat encara el passaport.
0: Sí.
4: I per mi és una cosa, igual que... O sigui, hi ha diferents moments a Tarragona que trobo que l'esperit d'aquest col·lectiu em sorprèn sí. molt perquè com a urbanita no el coneixia, que és Santa Tecla, després hi ha el Carnaval, que també és tota una moguda, i Setmana Santa, no? I els castells, és aquest que tenim tot l'any, que també és aquest fenomen col·lectiu que per mi no ben conegut el que era un castell fins als 25 anys.
0: És a dir, fins que no arribes a Tarragona no t'enamores dels castells.
4: Bueno, és que els desconeixia. Els desconeixen.
0: Però a festes de la Mercè també hi ha castells per Sant Jaume.
5: A tot arreu.
4: Sí, però... No també jo crec que hi ha hagut un boom en els últims anys, no? Però tot i així tampoc hi ha prou boom, trobo, perquè avui, si el concurs es fa cada dos anys, jo esperaria que fessin portada, no? Aquest 9 de 9 o de diaris.
0: Home, s'ha aconseguit que en parlem a la tertúlia, que deia.
4: Veus?
0: I tu, Clara, des de quan... Et flipen els
5: la
0: castells?
5: La meva família tota, vull dir que no una rama, no tota, o sigui, pare i mare, amb tot el que això comporta, són de Reus. I jo he vist els xiquets han tingut temporades xungues, però ahir vam fer un pavelón.
4: Clar, i també hi ha la part aquesta de competitivitat, que no tot és bonic, que no, que es desitgen mal entre colles, no, sí, segons sí. com que tampoc ho entenc quan hi ha gent que...
5: Aquí clar, no ho fan, no, de no aplaudir, però a plaça, moltes vegades, una colla, l'altra està fent una generalitat i no aplaudis.
0: Membro, tu veig que estàs totalment al marge dels castells, t'agraden?
3: A mi m'agraden perquè hi ha una gran lliçó, o almenys hi ha una lliçó que a mi m'agrada moltíssim dels castells, que és, vull dir, encara sabem fer coses junts. No? M'imagino que per mi aquesta és la gran lliçó. Sempre depèn del que tens al costat i sobretot de persones que moltes vegades ni tan sols coneixes prou bé, no?
4: I una cosa molt màgica és que no els, que encara no em crec, és que no els assagen mai fins que són a plaça sencers, no? Els assagen per trossos, llavors evidentment que quan arriben allà hi ha aquesta èpica, perquè és que ho estem fent alhora i ho estem vivint alhora, tant el que mira com el que el fa.
0: A mi m'ha agradat molt això de un pis més, no?
4: Un pis més.
0: Això és el que dèiem.
4: Estem tots d'acord.
0: Ja estem tots d'acord i que ara podem fer coses junts. Diu la Laura Polo del Foc, i el recorregut definitiu de la manifestació, Ronda Sant Pere, Arc de Triomf, Passeig Sant Joan, Tetuan, Gran Via, Passeig de Gràcia, o sigui que ha canviat el recorregut. Gràcies, companys. Clara, anem rot.
4: Gràcies.
3: Una altra, que vagi bé.
7: El balcó.
8: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
9: Valorado.
8: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
10: El éxito está asegurado.
8: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
12: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Everyday.
13: Gira el mundo, gira, y todos queremos saber hacia dónde. Los retos de la inteligencia artificial, los conflictos globales, los cambios en los ejes geopolíticos...
14: Todos somos parte de este mundo y de su conversación pública. Por eso queremos conocerlo y, sobre todo, entenderlo.
13: La SER presenta su Congreso del Bienestar, Sabiduría y Conocimiento, del 23 al 25 de octubre en Córdoba, con Agustín Fernández Mayo, Aymar Bretos, Pilar Gómez, Inma Carretero y Mónica Villas, entre otros. Además, Joan Manuel Serrat, David Trueba y Ángel Sánchez Jarguindey rendirán homenaje a Manuel Vicent. Disfruta de un paseo por la Curtuba de Averroes y de un almuerzo andalusí en las Caballerizas Reales. Información, venta de entradas y de abonos en congresosdelbienestar.es.
14: Participan Universidad de Córdoba y Universidad Loyola. Patrocinan Diputación de Córdoba y Ayuntamiento de Córdoba. Colabora Noveno Centenario Averroes.
15: És dilluns 5 d'octubre i aquestes són les notícies de Catalunya.
16: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
15: Els Mossos i els bombers busquen un nen de 12 anys desaparegut a Granollers. El menor té autisme, va marxar de casa seva la matinada de dissabte a diumenge, espantat per la tempesta. Els Mossos han donat la seva descripció a les xarxes per demanar col·laboració a la ciutadania. És moreno, té cabell negre rinxolat i va amb samarreta turquesa i pantaló taronja. És el segon desaparegut després del jove arrossegat ahir per la Riera de Pineda.
17: S'està buscant aquestes dues persones a tot arreu, no? És la prioritat número 1. Com sempre dic, que són les vides humanes i en aquest cas hi ha dues persones desaparegudes i tots els esforços estan concentrats a veure si les podem trobar.
15: Paraules del president Salvador Illa. Després d'un nou dia de tempestes, el govern demana prudència perquè l'episodi ara ha baixat, però demà la tarda tornarà a ploure de forma torrencial. Ara mateix 10.000 persones segueixen sense llum, mentre que els bombers avui han rebut un avís per minut i han fet 44 salvaments, la majoria a Granollers, on ha plogut sobremullat. Els veïns tornen a netejar el fang. Alguns han perdut el cotxe, el que tenien, els baixos o els negocis.
18: Yo he perdido toda la herramienta, la caldera, todo. La vida no, por lo tanto ya va bien.
15: El govern aprovarà demà un primer paquet d'ajudes amb 75 milions d'euros per ajuntaments, municipis o persones afectades per les tempestes. Demà, que per cert està previst que reobrin ja totes les escoles i instituts del país. L'altra gran notícia del dia és la convocatòria d'eleccions.
19: He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta
15: misma mañana. Laura Pons, bona tarda.
20: Hola, Andrea, bona tarda.
15: Els partits catalans ja han activat la maquinària electoral.
20: Si fem un repàs de com arriben aquests partits, comencem per Junts, que prepararà una campanya que pot quedar molt marcada per un possible retorn de Carles Puigdemont si demà el Constitucional avala l'amnistia. En tot cas, fons del partit descarten que Puigdemont pugui ser candidat a aquestes eleccions. Qui ho serà previsiblement és Míriam Nogueras.
21: Ara ja no decidirà Pedro Sánchez i els seus socis quin país i quin model de societat volem. Volem aquest model de país
7: país que ens arrossega a l'empobriment, que ens ofega a impostos, o volem trencar definitivament amb tot això?
15: Això és el que deia Junts. Esquerra Laura de resoldre en pocs dies l'estiu ventós entre la figura visible dels republicans, que és Gabriel Rufián.
20: Sí, tibentós entre Junqueras i Rufián pel front d'esquerres. De fet, encara ahir mateix el portaveu dels republicans, avui mateix volíem dir, el portaveu dels republicans al Congrés ja deia que està reflexionant, que està escoltant totes les opcions que té al davant d'aquest avançament electoral i que ha d'estudiar encara què vol fer des del partit, però tenen coll avall que ell, Rufián, serà el seu candidat.
7: Gabriel Rufián és un valor, sempre hem dit que és el millor candidat. Avui comencem el procés intern.
20: Tot i que Esquerra ja avisen, si s'és candidat d'Esquerra, el que cal és fer campanya per Esquerra.
15: El PSC ja ha triat també el seu candidat, serà Jordi Hereu, i queda Laura l'espai a l'esquerra del PSOE.
20: En les properes setmanes s'ha de determinar si Ada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, torna a la primera línia política amb el Front Ampli que s'ha presentat aquest dilluns, i la CUP abordarà dissabte si es presenta o no per tercera vegada consecutiva a les generals.
15: Una campanya electoral que estarà marcada, o així ho espera, les esquerres pel debat sobre l'habitatge. Doncs ara mateix, al centre de Barcelona. Manifestació en defensa del dret a l'habitatge. Allà hi tenim en Pol Valero. Bona tarda.
21: Bona tarda. Sí, aquí hi ha moltíssima gent ara mateix. S'ha hagut de reorganitzar fins i tot el recorregut. Perquè us en feu una idea, la capçalera està arribant a Arc de Triomf, però la plaça Urquinaona, el punt d'origen, encara està plena de gent. Els carrers, com deia, estan plens de pancartes i se senten els crits a favor d'un habitatge digne, de baixar els preus dels lloguers, de frenar els desnonaments i, sobretot, una proclama que ha agafat força en els últims dies i en les últimes hores, especialment després de la convocatòria d'eleccions i de l'anunci de Comissions i Obreres d'UGT, és un clam per la vaga general. Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres.
22: El que és una vaga general per aconseguir objectius concrets, per aconseguir un programa i mesures tangibles. És una vaga per aconseguir contractes indefinits, que es prohibeixin les compres especulatives, una baixada radical dels preus dels lloguers.
21: De l'Arc de Triomf, la manifestació pujarà per Passeig de Sant Joan fins a Tetuán i tornarà per la Gran Via fins al Passeig de Gràcia.
15: Gràcies, Pol. I a aquesta hora, l'Estadi Olímpic hauria de començar a sonar això. Poques gràcies, però ha decidit ajornar el primer concert de comiat de la banda osonenca d'aquest vespre i passar-lo a dijous per les tempestes que afectaven sobretot a les persones que s'havien de desplaçar des de fora de Barcelona. Amb aquest so arribem pràcticament a 9:15 del vespre.
16: El dia en 5 minuts.
23: Arriben els esports. A SER Catalunya. Aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest dilluns 5 d'octubre. Ja falta menys perquè dissabte torni el futbol de clubs. Demà, però, tindrem un últim partit de la selecció espanyola, Espanya-Croàcia, un partit que serà molt especial per un jugador, per Dani Olmo, el 10 de la selecció espanyola, i un jugador que ha d'anar guanyant galons amb el Barça de Hansi Flick i que demà torna, on es va fer gran, torna a Croàcia.

0: Protagonista a la prèvia de l'Espanya-Croàcia, que es juga demà a Split a 8:45 del vespre. És l'últim partit d'aquesta aturada de la Nations League amb el ple de victòries. A Espanya li val gairebé l'empat ja per segellar a la seva classificació a la fase final de la Nations. Ha sortit Dani Olmo, el jugador del Barça, el terrassenc, a aquesta prèvia, on el primer que se li ha preguntat és pel rendiment del seu company a la selecció i al Barça sobre el rendiment de Lamine Yamal.
1: Yo creo que Lamine sigue avanzando cada partido, aparte de cada temporada, que se le ve, pues como has dicho, mejor y más maduro, o sea, solo por la edad que tiene y la experiencia, pero sí que es verdad que Lamine en este inicio pues nos está ayudando no solo en el juego, sino también marcando, que es algo que él también se exige a sí mismo y es un jugador muy importante para nosotros, tanto a nivel de club como en la selección. Celebramos evidentemente su estado de forma, su nivel actual, que nos está ayudando de esta manera y Lamine es un jugador pues muy importante para nosotros y así se ve en cada partido.
0: Bones paraules cap a Lamine Yamal. Dani Olmo torna demà a jugar a Croàcia. Serà la primera vegada que ho faci des que va marxar l'any 2020, després de 6 anys al Dinamo de Zagreb. Fins i tot va tenir l'oportunitat de nacionalitzar-se a croat. Així li va oferir la federació, però ell va preferir jugar amb Espanya i, evidentment, el partit de demà no pot ser més especial.
1: Ambiente caldeado, ¿no? No he jugado aquí aún contra Croacia, sino contra el Hajduk en los famosos derbis croatas. Sí que es una afición que aprieta mucho, que va mucho con su equipo, con sus jugadores y esperamos pues eso también, que vaya con su gente, con la selección. Un partido bonito de fútbol que también se va a poder disfrutar, o disfrutaremos nosotros dentro del campo, esos partidos que el ambiente de fuera pues te hace pues tener un poquito más de motivación si cabe, y va a ser un partido pues bonito de ver y de jugar.
0: Contra Anglaterra, el primer partit va jugar 82 minuts, va donar una assistència, no va jugar el partit contra Croàcia, que es va disputar en territori espanyol, i contra la República Txeca, el darrer partit va jugar 67 minuts, va tornar a donar Dani Olmo una assistència. Hi ha cada cop més l'opinió que Dani Olmo juga millor amb la selecció espanyola que amb el Barça, i això és el que ha respost quan se li ha preguntat per aquesta qüestió.
1: No, influir no influye, evidentemente son dos entrenadores distintos, aunque la formación o el estilo se parezca de alguna manera, me piden pues cosas distintas. En el Barça quizá algo de ser más vertical, de atacar más los espacios, de no ser tan posicional. Aquí en la selección quizá tenemos un poquito más de libertad, sobre todo en esa posición de entre líneas, pero igualmente yo me encuentro bien en esos dos aspectos, en esas dos acciones del juego, y es algo pues que quiero seguir demostrando. Yo creo que el nivel también que he mostrado es bueno. Hemos conseguido ganar muchos títulos también en estos dos años que llevo en el Barça, pero aún creo que puedo dar mucho más, lo tengo claro, y en eso es lo que quiero trabajar, en lo que estoy trabajando para seguir ganando títulos con el Barça, con la selección y por traer los títulos más importantes para los dos.
0: Les valoracions de Dani Olmo abans d'aquest partit tan especial contra Croàcia de demà a 8:45 del vespre, un jugador que es vol reivindicar també amb el Barça, ja ho està fent, amb la selecció de Luis de la Fuente, que crec que comença a treure l'Excel, comença a treure la calculadora, i quan li pregunten descansarà Lamine Yamal, descansarà Pau Cubarsí, com rotaràs els jugadors, ja parla fins i tot de la quantitat de minuts.
2: Nadie va a jugar. Tres partidos, de cuatro partidos, nadie va a jugar más de 270 minutos, que sería jugar tres partidos de cuatro. Lamine ha jugado dos de tres, Lapor ha jugado dos partidos, etcétera, etcétera. Pues minuto arriba, minuto abajo, han jugado de tres, dos partidos. Y van a jugar, pues la mayoría van a jugar en tres de cuatro partidos. Intentando, insisto, buscar siempre el equilibrio, buscar las mejores condiciones para los partidos que son tremendamente exigentes. Y mañana es un partido muy importante para todos nosotros, por lo que significa, lo comentaba antes con Javier, la clasificación, pero además, ante un rival como Croacia, que todo el mundo está pendiente de este encuentro, pues queremos dar la mejor sensación, la mejor versión.
0: Veurem si compleix o no amb aquesta promesa de no fer jugar els jugadors més de 3 partits en total d'aquests 4 que n'hi ha hagut en aquesta aturada de seleccions. Això pel que fa a les declaracions a la prèvia a la selecció espanyola, però a la selecció croata, que no estan passant ara mateix pel seu millor moment. Dani Pinto, què tal, com estàs?
3: Què tal, Anna, bona tarda.
0: Què ha dit Modric, la gran estrella, a la roda de premsa també d'aquesta tarda?
3: Doncs el veterà capità de Croàcia ha comparegut al voltant de les 5 hores per la prèvia del partit contra la selecció espanyola. L'equip dirigit per Stefan Bilić s'enfrontarà a Lamine Yamal, Dani Olmo i companyia després d'una dura derrota per 7-0 de l'Anglaterra d'Anthony Gordon el passat dissabte. Tot i això, Luka Modric s'ha volgut defensar la seva selecció apel·lant a l'esperit competitiu que sempre s'ha caracteritzat.
4: Puede ser bueno en sentido que si hacemos bien y a lo mejor ganamos, puede cambiar todo. Y por eso mañana es una muy, muy buena oportunidad para nosotros para reivindicarse y mostrar por qué Croàcia és tan apreciada en el món del futbol.
3: Croàcia és ara mateix tercera del grup de la Nations League amb 3 punts en 3 partits. Malgrat aquest moment complicat, l'exjugador del Madrid ha reafirmat el seu compromís amb la selecció, expressant que continuarà jugant pel seu país fins que l'entrenador vulgui, sigui d'aquí a un mes o l'any que ve, segons ell.
0: Gràcies, Dani.
3: Moltes gràcies.
5: La informació del Barça a la graderia del balcó.
0: I 37. Ahir el Barça femení va golejar 7-0 al Madrid al Camp Nou, primer clàssic de la temporada, una autèntica exhibició del conjunt que dirigeix Pere Romeu. I aquest migdia, el Què t'hi jugues, us avançava amb una dada que el Barça havia recaptat al voltant d'un milió d'euros en ticketing gràcies a les 40.000 persones que es van aplegar al Camp Nou. Doncs la vicepresidenta del Barça, Elena Fort, ha confirmat aquesta dada. Són gairebé 1,3 milions d'euros, és el rècord de recaptació en un partit de Lliga F. Així ho confirma en un congrés a Barcelona, Elena Fort.
6: La recaptació d'ahir està aproximadament sobre els 1.200.000 euros. El pare és bastes bestial. Però sí que hem aconseguit estabilitzar uns 40.000 que són capaços d'arribar a un pressupost en un partit de 1,2, que s'apropa molt a qualsevol partit que pugui fer un equip masculí.
0: Això deia Elena Fort, per tant, el Barça femení que no només omple estadis, sinó que també omple a vegades les butxaques del club. Avui, per cert, deixant de banda l'equip femení, ha tornat a entrenar el masculí. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
7: Què tal, Anna Palet? Molt bona tarda.
0: Amb quins jugadors ho ha fet Flick? Perquè encara queden una bona pila d'internacionals amb les seves seleccions. No sé a qui ha pogut reunir l'entrenador del Barça.
7: Doncs tot i la pluja, finalment han saltat a la gespa uns quants. Recordem que el Barça venia de 9 dies de festa, que no s'entrenava des del divendres de fa 2 setmanes i que avui ha començat a preparar amb pots efectius el partit contra el Getafe de dissabte a 6:45 al Camp Nou. Han saltat a la gespa i han entrenat amb normalitat. Chesney, Gavi, Eric, Gerard Martín, Gabriel Jesús, Brian Fariñas i Valde. I s'han quedat fent treball específic Joan, Rafinha i De Jong. Joan i Rafinha en principi han d'estar disponibles per al partit contra la Getafe. Deia Mi que encara tenia algun dia més per poder tornar després de la concentració amb la selecció. De totes maneres, se'ls espera ja els internacionals a partir de dimecres, sobretot. Recordem que Espanya té el partit, el pròxim partit demà. Per tant, a partir de dimecres al matí que començaran a arribar la resta de futbolistes del Barça.
0: Doncs s'ha fet llarg, però ja està acabant aquesta aturada de seleccions. De mentres, tu has aprofitat, Nil, aquest migdia per estar amb algú molt important, amb Andrés Iniesta, a la Iniesta Experience. Explica'ns una mica com què és això.
7: Sí, doncs és un tour, un estil de museu, però no és el museu o el típic tour de que només hi ha camisetes, no? Que hi ha les botes, les samarretes, les botes que portava, fotografies. És un tour que submergeix directament, per exemple, a una simulació del túnel de Stamford Bridge, on Andrés Iniesta, per exemple, va fer aquell gol amb el Barça tan i tan important. Després pots recrear-te, intentar imitar amb un camp, petit camp de gespa i una porteria virtual per intentar enviar la pilota al mateix lloc on ho va fer Andrés Iniesta.
0: Cosa costat, que tu no has aconseguit, ja ens has dit el que t'hi jugues.
7: 90% de precisió, m'ha faltat el toc, no anava amb el calçat adequat i tenia els nervis d'estar en directe al bar i m'ha costat una mica, però realment espectacular, un túnel amb les camisetes de la resta de rivals que ha tingut més importants, a més també una recreació del gol de la final del Mundial, realment recomanable i un espai on poder conèixer una mica millor aquest Andrés Iniesta, que crec que de la seva vida pràcticament es sap tot, també amb espais més foscos per als moments complicats, que també hi són a la vida, la depressió que va tenir Andrés Iniesta i els problemes que va tenir de salut mental, que també s'ho surten reflexades en un dels estands, en un dels parts d'aquest tour, que estarà fins al 10 de gener 2027 al costat del Bare Magnum, a l'antic IMAX, i que realment val molt la pena. Un Andrés Iniesta que, a banda de presentar aquest tour, l'hem pogut tenir uns minuts amb nosaltres en directe al Que t'hi jugues. Evidentment, després de començar la seva carrera d'entrenador a Dubai, li hem preguntat per el seu futur a la banqueta del Barça, i evidentment jo crec que és una cosa que fa il·lusió a qualsevol entrenador.
8: Que no molaria entrenar a este Barça, eh?
9: Pues sí, yo creo que no solo para mí, para ti seguramente te gustaría. Sí,
8: pero en mi caso va a ser imposible, en el tuyo quizás sí, en el mío va a ser que no.
9: No, pero yo creo que cualquier persona le gustaría estar ahí en ese banquillo, sobre todo por lo que, pues bueno, por el talento, lo que transmite este equipo y por lo bonito y eficaz que es.
0: M'agrada aquest Andrés Iniesta fins i tot vacilant una mica el psique, eh? De dir que no m'ho esperava. Ha estat molt i molt bé Andrés Iniesta el Que t'hi jugues, que també ha respost sobre Lamine Yamal, que és evidentment doncs, aquest jugador al qual cap de nosaltres sabem quin sostre posar-li.
10: No hi ha cap mena de dubte que Lamine Yamal és el millor jugador del món, i Andrés Iniesta avui al matí deia això sobre el 10 del Barça.
9: Un jugador especial, único con su edad, diría que cosas que ha conseguido junto al Barça, a la selección. Como todos sabemos, no es fácil de mantener, pero creo que el talento que tienen pues nos hace a los aficionados, en este caso del Barça o de la selección, pues estar con mucha tranquilidad o sobre todo con mucha ilusión por el presente y el futuro.
0: Parlant del present, també del futur, Andrés Iniesta, aquesta exposició, l'Iniesta Experience, que arrenca demà. Nil, si no hi ha res més, línies obertes com sempre, i ens escoltem el Que t'hi jugues demà a les 12.
10: Em quedo escoltant la gran graderia del balcó que presentes cada dia.
0: Molt bé, Nil, vinga, fins després.
10: Adéu.
0: Ens queda una última qüestió respecte al Barça, perquè Joan Laporta està encapçalant la delegació que s'ha anat cap a Itàlia, cap a Como, a una reunió amb l'Eurolliga. Què en sabem d'aquesta qüestió? Albert Llimós, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda, Anna. Aquesta tarda no s'ha decidit si el Barça jugarà a l'NBA la temporada vinent, però almenys sí que s'ha parlat del futur de l'Eurolliga i si passa per Nord-Amèrica. En una reunió al nord d'Itàlia, a prop del llac Como, on hi han assistit 13 clubs, els màxims accionistes de l'Eurolliga, entre ells el Baskonia, el Madrid o el mateix club català, que ha estat representat pel mateix president Joan Laporta, acompanyat de tres directius, Cisco Pujol, Josep Cubells, Jaume Nicolàs i també de Xavi O'Callaghan. Sobre la taula, dues opcions. La primera, seguir amb l'Eurolliga, conservant la governança per part dels clubs i aplicar el pla de negoci que hi ha ara mateix, i aquí s'ha de parlar si es canvia del model de llicència a franquícia, un tema complicat perquè el Barça, doncs, la propietat és dels socis i seria complicat passar a franquícia, i també valorar les ofertes d'altres entitats que volen sumar-se a la competició. I sobre la taula, la segona proposta, si es pot buscar un futur lligats a la NBA, això sí, rebent una molt bona oferta econòmica possible i sabent que aquesta proposta significaria perdre el control de la competició i assumir el pla de negoci dels nord-americans. Això s'ha debatut avui i també demà es continuarà fent aquí a Itàlia.
0: Gràcies, Albert. Estarem pendents d'aquesta qüestió. Gairebé 8:45 del vespre. Anem a repassar què més ens ha deixat aquest dilluns. Amb la Jana Flores. Què tal, Jana? Bona tarda.
12: Bona tarda, Anna. Què tal?
0: Tenim partits a punt de començar de futbol internacional en directe.
12: Sí, Anna, a puntíssim de començar el partit de França contra Bèlgica, amb titularitat aquest cop sí de Camavinga i Koundé. El jugador del Barça, que acumula pocs minuts amb el seu club, ha parlat avui a la prèvia del partit fent autocrítica de la seva situació.
0: I també tenim a punt de començar l'Itàlia-Turquia. A tot això, aquest matí, sorteig de la Copa del Rei i la Grossa crec que podem dir que li ha tocat al Prat.
12: Els de l'Associació Esportiva al Prat segurament es veuran les cares amb un gran d'aquesta competició, l'Atlètic de Bilbao, el segon equip amb més copes del Rei després del Barça. Recalcar que encara no estan classificats, han de jugar la tornada contra l'Eivissa, però tenen un marge de 4 gols a l'anada.
0: Tant de bo que puguin jugar aquest gran partit. Com li ha anat, Jan, a la resta d'equips catalans?
12: L'Espanyol s'enfrontarà al Sestao, de segona federació. El Sabadell i el Girona, de segona divisió, aniran tots dos cap a Saragossa i jugaran contra l'Utebo i el Quarte, els dos de tercera federació. L'Europa, que es troba a primera federació, jugarà contra el Calamocha, de segona federació, a camp contrari. El Reus, en canvi, de segona federació, jugarà a casa contra el Baracaldo, de primera federació. L'únic derbi català serà el Manresa-Sant Andreu, que es disputarà el nou Congost de Manresa.
0: Això pel que fa al sorteig de la Copa del Rei i a la Copa de la Reina.
12: L'Europa s'enfrontarà al Deportivo La Coruña, equip de Lliga F, la màxima categoria de futbol espanyol, a 16ens de final de la Copa de la Reina a camp propi. Per una altra banda, tant el Badalona Women com l'Espanyol ho faran fora de casa, el Badalona contra l'Sporting Club i l'Espanyol contra el Celta de Vigo.
0: Per cert, important això, llista de nominats pel Golden Boy i amb molta presència blaugrana.
12: Al llistat hi podem veure noms que ja ens esperàvem, com el de Pau Cubarsí, favorit, i amb moltes paperetes per endur-se'l, ja que és guanyador de Lliga amb el Barça i del Mundial amb la selecció espanyola. Però també hi trobem a Marc Bernal, que la temporada passada va estar entre els 100 candidats, però no va aparèixer a la llista dels 25 finalistes, i amb un gran debut i minuts aquesta temporada també hi trobem a Xavi Espart i dos jugadors del Madrid, Diomande i Endrick.
0: Jana, gràcies.
12: Moltes gràcies, Anna.
0: Anem a parlar, és dilluns, amb els nostres narradors obrim la cabina.
5: La tertúlia del Faki i del Berni.
13: Reitero que no hem fet un títol espectacular, eh? No...
0: Un dilluns més, un dilluns plujós, un dilluns en què hi havia un concert d'Oques Grasses, a la qual servidora anava a assistir, que ja no existeix, però això em permet altres luxes, com compartir-ho amb l'Albert Bermúdez i amb el Lluís Flaguer. No us anava a abandonar, eh? Era una...
14: No, sí que ens anaves
13: sí,
14: abandonar.
13: Anaves abandonar, no passa res.
0: Era una petita broma i al final, doncs, sí, mira, sí. Aquí estem tots on havíem de ser. On
14: al final ha plogut, eh? Al final ha plogut.
0: Aquest no el tens, en el teu sí, repertori.
13: Josep Montero, claro, no pot sortir el que t'hi jugues. Bueno,
14: seria... que ha plogut aquí! Que tant que plou!
0: Els tens tots,
14: eh? És una caixa de sorpreses.
0: A més, aquest migdia, Bermú, que has coincidit fent d'Iniesta-Miniesta. Ha estat molt bé aquest moment també del programa.
13: Nos lo hemos pasado muy bien.
14: Sí, estrenant aquesta Iniesta Experience.
13: Però
0: anireu o no, vosaltres, a la Iniesta Experience?
14: Sí, a més, anirem en família, perquè...
13: Està guapíssim.
14: Ho passaré bé jo, passaran bé els peques, ja ho diré, perquè...
13: No, molt a favor.
14: Això que puguis xutar tu i recrear el gol de Stamford Bridge, si ets capaç de fer-lo, el de la final del Mundial, no, em sembla una gran experiència, per tant, que allà anirem.
0: Estem en aquesta última setmana, ja comptant els dies, perquè torni al futbol de clubs. M'ha agradat molt quan has recordat que serà per jugar contra el Getafe, que és ben bé com una mica contradictori.
14: No, però això és perquè no tornis de cop, saps? Torna una mica al futbol de clubs, però no tant.
13: És la primera setmana del col·le, per dir-ho així.
14: És un partit que és partit de clubs, però no és el millor cartell, perquè no t'embafis ja només.
0: No pots passar de 0 a 100 tan ràpid.
13: Després tens...
14: Però per això és un increixent brutal.
13: Galatasaray. Vas a Sevilla, al Betis, vas a París i després ve el Madrid. O sigui, és que és tot un increixendo constant.
14: Sí.
0: És menjar-te primer el plat que no t'agrada per deixar tot el que sí que gaudiràs del dinar.
13: En principi,
0: ja veurem. Principi. No, però ens espera un mes d'octubre segur apassionant, ja estic veient que cantareu molts gols abans, però volia parlar, i deixeu-me que continuï sucant pa, a la victòria del Barça contra el Madrid al Camp Nou. És que ben bé que va ser espectacular, i no sé vosaltres què us transmet aquest equip que està canviant de cicle, perquè hi ha jugadores de molt pes que han marxat, però la sensació és que Pere Romeu i també qui treballa al seu voltant ha anat formant les bases del que ha de venir en el futur.
14: Jo parlaria d'un escenari inesperat. Inesperat crec que fins i tot pel Barça, i inesperat sobretot pel Madrid. Si aquest estiu el Madrid es pensava que havia fet un pas endavant. És curiós perquè el Madrid és capaç de competir més o menys bé davant equips punters de la Champions, no? Li fa partit al Chelsea, li fa partit al Manchester City, li fa partit als grans d'Europa, però té un trauma que és incapaç de superar amb el Barça. I al revés passa amb el Barça. El Barça pot ser que perdi pistonat, tot i aquest any el vam veure jugant contra la Roma a un grandíssim nivell, però quan arriba el Madrid s'hi posen. Jo no m'esperava aquesta golejada, m'esperava una victòria del Barça, però sí que era dels que pensava que costaria una mica més. De sobte apareix una versió del Barça brutal que et corrobora que segueixes en la bona direcció, que ha estat un estiu complicat perquè han marxat jugadors de referents que han estat clau per explicar el creixement del Barça, però que han aparegut d'altres que són capaces d'assumir el relleu i que li tenen menjada, li continuen tenint menjada la moral al Real Madrid.
13: Jo és que hi ha coses que no entenc. Hi ha coses que no les entenc, com és la, diguéssim, facilitat amb la que el Barça pot encara a dia d'avui. Marxen quatre, és igual. marxen 4 és igual, perquè a més no és un tema de dir, ostres, és que també hem fitxat bé i tot el que ha arribat
0: ha pogut jugar peça per peça.
13: Què va?
14: Al revés, el que has fitxat no t'està funcionant encara, que és Kerolin, que era el teu fitxatge estrella, no?
13: El teu fitxatge estrella està tranquil·la, adaptant-se mica en mica, perquè es considera que l'adaptació va mica en mica i, per tant, endavant. I flipo. És que de veritat és per flipar, perquè és que sí que és veritat que Van Aasten et diria que és l'única peça que realment ha substituït.
0: I ha centrat per molts anys amb ella, és a dir, passada, si no es trenca res, que evidentment el futur no ho pot saber, el Barça tenen clar que Van Aasten, vull dir, si res ho impedeix, serà la central durant molts anys al Barça.
13: És una passada, però Mapi ja no sabem qui és, com aquell qui diu. Ja no, ja...

0: has de tenir aquesta detecció precoç que et permeti, doncs, a poc a poc anar-li donant continuïtat al projecte. I després, ho diem molt del Barça masculí, i em sembla que també es trasllada al Barça femení, el vestidor és culer. Mm. Tu escoltes ahir la Clàudia dient jo soc més antimadridista, i que hi hagi una competició per veure qui és més antimadridista,
1: em sembla
0: meravellós. I també explica que tu els partits contra el Madrid els afrontis com els afrontes, sí. Que si marques el primer vols el segon, el tercer, el quart, el cinquè, si la Clàudia en porta tres en vol quatre, la Sidney vol fer el setè, perquè hi ha aquestes ganes de seguir deixant clar qui és l'equip que porta la veu cantant en això del futbol femení.
1: I posar en valor la feina de Pere Romeu, perquè crec que no som conscients de les dificultats que també s'han anat trobant, que seria molt més fàcil competir sortint al mercat i podent fitxar tot el que vulguis, retenir les jugadores oferint grans milionades, però vaja, crec que ha trobat una sostenibilitat dins del vestidor difícil.
2: I a Pere Romeu se'l va estripar.
1: La primera temporada,
2: estripar.
1: Sobretot.
2: I, noi, mica en mica, va perdre una primera final de Champions, però mira, és el que dèiem en el seu moment, just a la passada final de Champions, de... És que tot entrenador del Barça, abans de guanyar una final de Champions...
1: N'ha de perdre una.
2: És el procés. Per tant, és que ha fet el mateix que tota la resta d'entrenadors. I que, oi, és que sense Giraldes, què farem? És el mateix?
0: Sí, mateix? I ara amb el mèrit, això, de Pere Romeu, seguir fent un Barça guanyador i aclaparador...
2: I amb menys recursos.
0: Amb menys recursos i amb jugadores que han de fer aquest pas endavant i que l'estan fent.
1: És que amb aquest ritme, Florentino mai obrirà el Bernabéu. És a dir, el Bernabéu quedarà clausurat per sempre i només s'hi va la Taylor Swift a fer algun concert.
0: Sí, jo el temor que tinc és que Florentino no ho enviï tot en orris, no? I que cansat de perdre, Florentino l'irà de perdre i no l'irà de que l'escut del Madrid doncs, el superin, no? Que no s'encansi, que segueixi invertint, perquè al final, escolta'm, el futbol femení s'ho mereix i el Madrid ha d'estar invertint i ja trobarà la fórmula. Si és que algun dia l'acaben trobant, sí que agrairia un punt més de naturalitat, és a dir, no passa res, ja sé que ho fan sempre, però donar explicacions després dels partits que s'haurien de donar, les donen a Europa perquè és obligatori, però no a la Lliga. Florentino, jo crec que hauria de ser capaç de mostrar més suport directe ara que hem d'anar a veure els partits, doncs home, no només anar-hi quan estàs en campanya electoral per pur interès, sinó demostrar que això realment t'interessa i no tenir por a obrir el Bernabéu. Escolta'm, les coses van com van i tot forma part d'un procés, i el Barça fa anys anava a les finals de Champions i perdia per golejada, i a base de fe i de persistir, doncs ara està on està, no?
1: Que ningú també et diu que obris el Bernabéu en un clàssic, el pots obrir en un partit de Champions o contra l'Atlético de Madrid, és a dir...
2: És que ni en un partit de Champions. És que no ho faran.
0: No,
2: perquè de moment jo crec que encara els fa, entre cometes, vergonya. Perquè no els en fa. No m'explico.
1: Sí.
2: Perquè no els fa vergonya tenir el Madrid femení com el tenen. No els fa vergonya. Per tant, llavors, què els fa vergonya? El propi Madrid femení.
1: Ensenyar-ho massa.
2: Els fa vergonya ensenyar-ho. Per tant, doncs mira, si és aquella pota de la família que consideren una pastada, doncs si consideren que el Madrid femení és un apastat, doncs allà ells, de veritat. És que allà ells, perquè mentrestant el Barça factura 1 milió d'euros amb el partit d'ahir. Cap problema, tu. Nosaltres anem fent i ells que també vagin fent.
1: Un orgull la victòria d'ahir del Barça al Madrid al Camp Nou, un clàssic històric, i demà juga la selecció espanyola. No sé si preocupació, si a veure si per fi Lamine no cal que surti a l'11 titular o ja un partit menys i ja farem la creu definitiva després d'aquesta aturada de seleccions tan llarga.
0: Jo crec que Lamine serà titular. També és cert que en aquesta aturada, és veritat que hi ha molts partits, però no em sembla tampoc que l'estigui portant al límit de la Fuente. L'altre dia el descans i el canvia. El dia del partit contra Croàcia, al minut 60 i poc, també el canvia. Entenc que has de tirar de Lamine, perquè és el teu jugador franquícia i perquè està en un estat de forma brutal. A Espanya és veritat que demà s'hi juga coses, perquè pot deixar ja enllestida matemàticament la classificació per la següent fase de la Nations League. No crec que jugui demà tot el partit Lamine Yamal, no sé que el partit t'ho exigeixi perquè estàs perdent o per alguna raó, però vaja, que passi aquest partit i que sobretot Lamine mantingui el nivell que té ara, que ja va tenir en els darrers partits amb el Barça i que ens permeti xalar en aquest mes d'octubre tan exigent.
2: No sé si ara mateix, tenint en compte que ja portes 3 victòries en competició, et pots arribar a relaxar pel tema de la Lliga de Nacions. Al final no deixa de ser una competició que, coi, vols guanyar, per dir-ho d'alguna manera. No sé què faran, la veritat, no ho sé, no ho tinc massa clar, perquè és un tema que em sembla que d'una banda sí, val molt bé la Lliga de Nacions, però de l'altra no sé exactament què és el que pretén fer Luis de la Fuente, perquè al final ara ja tu tens un cert marge i pots permetre't un dia de proves, per dir-ho així. No sé, jo, si fos, jo avui, si fos Luis de la Fuente, i només pensant en mi, no perquè sigui culer, ni perquè sigui de la minya mal, ni perquè el vulgui descansar, però potser avui jo començaria a provar històries